0: Costa i Mònica Mas.
1: Les llanxes començaran a traslladar els passatgers sobre les 12 del migdia d'aquest diumenge. La Guàrdia Civil ha muntat un centre de comandament i tot un pas perimetrat al voltant del moll del port de Granadilla perquè els vehicles de l'exèrcit passin amb els passatgers de l'Òndius sense tenir contacte amb cap civil fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
2: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
1: Això ens situa el dilluns i assegura que un cop acabi tot aquest desembarcament es subministrarà combustible a l'Òndius i habitualment als tripulants perquè ràpidament pugui salpar cap als Països Baixos on acabarà el seu periple i on es desinfectarà. Un procés que ha de ser ràpid, diu, perquè la situació meteorològica dimarts canvia i ho complicaria molt tot.
0: La major part dels avions que traslladaran els passatgers ja han arribat a Tenerife. Al creuer viatgen 150 persones de 23 nacionalitats i l'operació és complexa. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que tot està a punt i que no hi ha cap persona amb símptomes.
3: Yo quería aclarar que no son pacientes ni son casos. Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos. Son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
0: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que també ha arribat aquest dissabte a Tenerife, ha volgut reiterar que, tot i que es tracta d'un virus greu, el perill per a la població és baix.
4: Això no és Covid. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per a la població local és baix.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també són a Tenerife per coordinar l'operatiu. A tot això, la dona d'Alacant, de 32 anys, que està ingressada en un hospital en aïllament per ser contacte d'una víctima d'antivirus, ha donat negatiu en la primera PCR que se li ha fet. D'aquí 24 hores se li tornarà a fer una altra PCR seguint els protocols. Mentrestant, continua en aïllament a l'Hospital Clínic de Barcelona la dona catalana que va ser en el mateix avió que una víctima d'antivirus. La dona no té símptomes, però haurà d'estar confinada per precaució durant un temps encara indeterminat. Ho ha explicat el doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic.
5: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
0: I el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg del mateix hospital, ha volgut subratllar en declaracions al suplement que ara per ara la dona es troba bé.
6: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: A la dona aquest dissabte li han fet una PCR i els resultats se sabran previsiblement aquest diumenge. L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massí, ha recordat que l'antivirus és un virus ben conegut pels científics. Ho ha dit també al suplement.
7: Recordem que aquest virus no és un virus nou, el coneixem bé. No és com el coronavirus que va aparèixer i no sabíem ni què feia, ni com es transmetia, ni res. Aquest sabem molt bé com es transmet. La transmissió entre humans és molt rara, és el que ha passat al vaixell, però no és habitual. Veurem més casos, és molt possible que veiem algun cas més, però no esperem veure de cop i volta centenars ni milers.
0: Amb el cas de Barcelona, ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els 2 activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Abukeshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots 2 estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
8: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abukeshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
9: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
10: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
11: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. A les portes d'una nova vaga general d'educació, augmenta el malestar entre els docents després que s'hagi sabut que els Mossos van fer una vuitantena d'identificacions o denúncies durant les protestes del febrer i el març. Ho detalla una resposta d'Interior a una pregunta parlamentària que va fer la CUP a la consellera Núria Parlon. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lula jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
0: El document recull actuacions en diversos llocs, la majoria relacionades amb talls de carreteres. A més, Interior admet que la policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals permet o denega el tall de vies. Tot plegat pocs dies després de la denúncia per la infiltració de Mossos en assemblees del professorat.
12: Està marcat en tot aquest pla intentar desmobilitzar, intentar trencar doncs, aquest conflicte, però això des de l'espionatge, des de la intimidació, des de la repressió. I nosaltres aquí el que tenim molt clar és que aquesta no és la via. Això un govern democràtic no s'ho pot permetre, desgasta la seva reputació i que aquest conflicte de l'única manera que es pot resoldre és seure's a negociar.
0: Aquest dimarts està convocada una vaga tant a primària com a secundària. El sindicat USTEC assegura que està disposat a reobrir les negociacions amb el govern per buscar una solució al conflicte. La infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents continua provocant també reaccions als partits polítics. Aquest dissabte, Junts per Catalunya s'ha afegit a les peticions de dimissió del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i també de les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Escoltem el secretari general de Junts, Jordi Turull.
13: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que el cos de Mossos no funciona i demana a ella que actuï.
14: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
0: Des dels comuns, la presidenta del partit al Parlament, Jéssica Albiach, veu el govern sobrepassat.
15: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i ja no és un govern que va xilent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
0: I el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, insta Esquerra i els comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Són declaracions a Ràdio 4.
16: És evident que si tu demanes la dimissió del director de policia per uns fets tan greus i el govern no t'escolta i no et fa cas, doncs aquí haurien de suposar uns trencaments i, per tant, un trencament d'unes suposades negociacions de pressupostos.
0: Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió i només s'ha referit a les inversions fetes en matèria educativa, que ha xifrat en 2.000 milions d'euros. En clau internacional, Hongria ha començat una nova etapa aquest dissabte amb la investidura del nou primer ministre Péter Maguiar. La presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea, desapareguda durant l'etapa del seu antecessor Viktor Orbán. Ha sonat l'himne d'Europa i ha onejat també la bandera comunitària després de 12 anys. I a més, aquest dissabte s'ha celebrat el Dia d'Europa, que commemora el naixement de les primeres institucions comunes. Maguiar s'ha volgut desmarcar d'Orbán i s'ha compromès a governar amb esperit de servei al poble.
17: Én nem uralkodni fogok Magyarországon.
18: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré al meu país.
17: Én szolgálok, addig, ameddig a szolgálatom hasznos.
18: Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui i la nació hongaresa ho exigeixi.
17: És a magyar nemzet igényli.
0: Péter Maguiar ha estat investit per una supermajoria aconseguida en les últimes eleccions que li permetrà fer canvis constitucionals per desmuntar el sistema de Viktor Orbán. Una de les seves prioritats serà l'acostament a Brussel·les i descongelar 17.000 milions d'euros de fons europeus.
19: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El recompte final de les eleccions al Regne Unit de dijous estableix governs independentistes a totes les nacions excepte Anglaterra i certifica l'ascens fulgurant de l'extrema dreta i la caiguda dels partits tradicionals, tant els conservadors com els laboristes de Keir Starmer. Davant aquest escenari, el primer ministre ha recuperat per al seu equip l'excap de govern Gordon Brown com a enviat especial de finances globals i ha insistit que no tirarà la tovallola. Això sí, ha admès que cal un full de ruta nou.
4: Aquests resultats són durs i això fa mal. Evidentment que fa mal, ha de fer mal. Però el que cal fer és, per tant, traçar el camí a seguir. Això és el que penso fer.
0: A Escòcia, el Partit Nacional Escocès del primer ministre John Swinney ha repetit victòria, però sense majoria absoluta. Swinney vaticina que l'extrema dreta arribarà al poder al Regne Unit i demana un nou referèndum d'independència.
20: El que ens espera és la probabilitat que Farage sigui el pròxim primer ministre del Regne Unit i per això crec que la gent a Escòcia ha d'estar alerta. I necessitem tenir la protecció de ser un país independent i evitar veure'ns afectats i influenciats per l'elecció d'un govern de Farage, que crec que seria absolutament catastròfic per tothom al Regne Unit.
0: A Gal·les, per primera vegada hi ha guanyat l'independentisme, però l'extrema dreta se situa com a segona força.
19: El temps.
0: Dani Ramírez.
21: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, hi pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports 32 litres, als Alfacs 26 o a Amposta 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada de dia, amb més insolació puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o la Terra Alta.
19: 3CAT Info.
0: Aquest dissabte s'ha acabat la gratuïtat del servei de Rodalies després de 3 mesos i mig d'excepcionalitat tarifària motivada pels talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. Entre els usuaris, sobretot, hi ha hagut la sensació de resignació per haver de pagar per un servei que consideren que continua sent ineficient i poc fiable.
1: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
2: Em sembla correcte sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
22: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
23: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
24: Me he decantado por un día de viaje, que en lugar de salir 5,50 el viaje sale a 3,50. Volver a pagar, pues siempre nos va mal.
0: Els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, excepte els títols T-Usual i T-Jove. Els abonaments mensuals de Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% per als adults i del 70% per als joves. La mort d'un conductor a la Garrotxa eleva a 3 les víctimes mortals en accidents de trànsit aquest cap de setmana. L'accident s'ha produït al quilòmetre 43 de la carretera C-152, al seu pas per la Vall d'en Bas. En el sinistre ha quedat ferida greu una segona persona que ha estat evacuada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. A més, 2 més han patit ferides lleus i han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. Aquesta víctima mortal se suma a les 2 persones que van morir en un accident aquest divendres a l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ja són 39 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida diària a partir del 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. La convocatòria signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona arriba després de 2 mesos de negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i també delegada del Comitè del Consorci.
25: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
0: La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, malgrat coincidir amb una època clau per als estudiants de selectivitat.
25: Bueno, ens sap greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
0: La protesta va començar el 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes que continuarà durant les pròximes setmanes. La vaga segueix tenint un seguiment massiu. En total, a la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. El govern espanyol avala les polítiques de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona per frenar la compra especulativa d'habitatge i per regular els preus dels lloguers. Ho ha dit la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
26: Se trata de gobernar el mercado, no de que el mercado nos gobierne. Y esa es la responsabilidad de las administraciones públicas. Eso es lo que hace el alcalde Colboni, eso es lo que hace Salvador Illa, y eso es lo que también trato yo de poner en marcha como ministra de Vivienda, que seamos nosotros los que gobernemos al mercado, no el mercado el que marque nuestras vidas cuando se trata de derechos. Con los derechos no se mercadea.
0: També ha avançat la quantitat que ingressarà a Catalunya aquest any del Pla Estatal d'Habitatge.
26: Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
0: Catalunya rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte al pla anterior. Aquest pla se centra en l'ampliació del parc públic d'habitatge, les subvencions al lloguer i les ajudes a la rehabilitació. Cada cop més professionals prefereixen no ascendir a la feina ni tenir més responsabilitats si això afecta el seu benestar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del que implica l'èxit professional. Per al professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, els treballadors ja no valoren únicament el sou, sinó també la flexibilitat horària i poder compaginar la vida laboral i familiar.
3: Els treballadors amb més experiència, doncs, no és que rebutgin l'ambició ni molt menys, sinó que la redefineixen, no? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
5: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga, el Barça d'hoquei patins campió de Champions i tot això el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
19: 3CAT Info.
5: Comencem pel futbol perquè aquest diumenge a les 9 del vespre juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou. Un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen, els es proclamaran campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té ben clara l'entrenador Hansi Flick.
6: Només em centro en aquest partit i sé que no és un partit normal. Sé que per a tothom és especial, també per a mi, però no diré que és el partit més important, no. És important per a l'afició, per al club, per als jugadors i per nosaltres, l'staff. De fet, volem guanyar el títol, el segon consecutiu. I és fantàstic, això no és normal aquí a Espanya. I això és el que volem fer.
5: Un Flick que recuperarà Jules Koundé, sancionat la jornada passada, mentre caldrà esperar per saber si Christensen rep l'alta mèdica. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, indignant-se molt més pel fet que la batussa entre tots els jugadors es filtrés i acabés sortint a la premsa.
7: Que se filtren coses que passen en el vestuari me parece una traïció al Real Madrid. Una absoluta deslealtat por este escudo y es algo que me entristece mucho.
5: Tchouaméni, per cert, entrarà a la convocatòria mentre Fede Valverde no, ja que la baralla el va deixar lesionat. Aquest Barça a Madrid al Camp Nou, com dèiem, començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Seguim una mica en futbol perquè hem de destacar la dura derrota de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per la permanència. Dol han avançat els blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara a només 2 punts del descens. Així i tot, el tècnic Manolo González confia en revertir la situació.
8: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant, és que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades, però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis, ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys.
5: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
19: 3CAT Info.
5: Anem cap al ciclisme perquè Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi no s'ho ha acabat de creure.
9: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'angliro. Però bé, ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica.
5: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, com ella comentava, però que ha atacat i ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria i liderat per l'uruguaià Guillermo Silva, la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat a un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler.
19: L'actualitat esportiva a fons.
5: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputaran la final contra el Porto en una final a 6 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat ja a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Labart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Un Marc Grau protagonista al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
10: Aquesta temporada estan fent una temporada excel·lent, porta moltes victòries a la Lliga i re, ara... Sabíem que, bueno, que era complicat de fer un partit de 50 minuts, tothom molt concentrat, tothom molt posat, i havíem de rosar d'excel·lència per poder passar a la final.
5: La final serà contra el Porto, com hem comentat, a les 7 de la tarda i la seguirem en directe a Catalunya Ràdio. I en motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també la del cap de setmana que ve a Catalunya. Pel que fa al Gran Premi de França, ja sense el tro de Cervera, aquest diumenge a les 2 es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol, una cursa que seguirem en directe a l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. Paral·lelament, la dona ingressada a Alacant ha donat negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona, sense símptomes, ha començat una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. I també destaca que Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. A partir d'ara anirem a Girona. La ciutat s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell. I anirem al concert de Rodrigo Cuevas, que ha seduït el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret. I ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça pot proclamar-se campió de Lliga aquest diumenge. L'equip blaugrana ha d'empatar o guanyar el Clàssic al Camp Nou per aconseguir la segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Aquest duel decisiu contra el Real Madrid començarà a les 9 del vespre i el seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: Les properes hores s'acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i migdia amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Pirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus. El creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus, arriba aquesta matinada a les Canàries. El desembarcament dels passatgers i d'una part de la tripulació no es farà fins que surti el sol. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
2: Les llanxes començaran a traslladar els passatgers sobre les 12 del migdia d'aquest diumenge. La Guàrdia Civil ha muntat un centre de comandament i tot un pas perimetrat al voltant del moll del port de Granadilla perquè els vehicles de l'exèrcit passin amb els passatgers de l'Ondius sense tenir contacte amb cap civil fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
3: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Estimamos, queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
2: Això ens situa el dilluns i assegura que un cop acabi tot aquest desembarcament es subministrarà combustible a l'Ondius i avituallament als tripulants perquè ràpidament pugui salpar cap als Països Baixos on acabarà el seu periple i on es desinfectarà. Un procés que ha de ser ràpid, diu, perquè la situació meteorològica dimarts canvia i ho complicaria molt tot.
0: El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots dos estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
4: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abu Keshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant de la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
5: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
6: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sans i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
7: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau internacional, Rússia ha celebrat aquest dissabte el Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi en l'edició més descolorida dels últims 20 anys. No s'hi han exhibit ni tancs ni míssils per por dels drons ucraïnesos, tot i que finalment Zelensky no ha amenaçat la plaça Roja gràcies a la mediació de Donald Trump. El president Vladimir Putin ha justificat la falta d'equipament militar amb l'argument que es necessita per a la derrota definitiva d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solias.
9: Putin només ha mostrat al món columnes de soldats. Els únics tancs i míssils que s'han pogut veure a la plaça Roja han aparegut projectats en una pantalla gegant amb vídeos gravats al front. El president rus ha tingut la festa en pau amb el permís de Zelensky, que s'ha abstingut de llançar drons cap a la plaça Roja durant la desfilada. En el tradicional discurs, Putin ha criticat que darrere de les accions de Kiev hi ha tot el bloc de l'OTAN i, malgrat això, està convençut que aconseguiran guanyar la guerra. Per aquest motiu, ha demanat als russos que, igual que van fer els seus avantpassats, contribueixin a la victòria.
10: Tenim un objectiu comú. Tothom fa una contribució personal a la victòria. S'està forjant al camp de batalla i a la rereguarda. Estic fermament convençut que la nostra causa és justa. Estem junts i la victòria sempre ha estat i sempre serà nostra.
9: Ara bé, la realitat és que l'operació militar especial, que s'havia d'allargar poques setmanes del 2022, ja dura més que la guerra soviètica contra l'Alemanya nazi i que enguany Putin ha celebrat la cinquena desfilada del Dia de la Victòria sense la victòria a la guerra d'Ucraïna.
0: Dos estudis internacionals analitzen com afecta la gravetat zero al cor i al cervell. Les astronautes d'Hipàtia s'han sotmès a 5 vols parabòlics a l'aeròdrom de Sabadell per experimentar-ne les conseqüències. Ho ha seguit des de Sabadell Núria Hart.
11: Hem experimentat la gravetat zero en pròpia pell 9 vegades, 9 paràboles amb avioneta acrobàtica en què durant 9 segons ens hem desenganxat literalment del seient. Hem flotat, ens hem deslliurat de la gravetat, que de cap altra manera es pot esquivar aquí al planeta Terra. Darrere d'una experiència molt única hi ha ciència, estudiar com la microgravetat afecta la salut humana. La catedràtica en neurociència, Elisa Ferre, de la Universitat de Londres, ha vingut fins aquí per investigar els efectes de la microgravetat al cervell.
12: No tenim receptors de la gravetat, com sí que tenim receptors per percebre la llum, el tacte o qualsevol altra característica del nostre entorn. Així que el que fa el cervell és una integració multisensorial, integra diferents modalitats sensorials.
11: Abans, durant i després del vol, aquest grup de científics britànic ens ha fet testos de percepció de diferents estímuls visuals i una entrevista qualitativa per saber com ens hem sentit durant aquestes paràboles de gravetat zero. i realment el pilot, Daniel Ventura González Alonso, tenia raó.
13: Llavors és una sensació com de placidesa, perquè realment no notes el pes del teu cos.
11: Una sensació que no es pot aconseguir de cap altra manera. Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, han registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. La idea és validar un model computacional per fer prediccions de com una missió amb gravetat zero afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
14: El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols especials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
11: Les astronautes d'Hipati han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no es pot replicar en una missió anàloga, com les dues que han fet al desert nord-americà de Utah o la propera que faran a l'Àrtic. Aquest cap de setmana han aconseguit guanyar la gravetat i experimentar la gravetat zero.
0: La policia espanyola investiga com a possible cas de violència de gènere la mort d'una dona aquest dissabte al districte madrileny de Carabanchel. Els agents han detingut la parella de la víctima a l'interior del seu domicili. Els fets han passat a 8:15 del matí, quan s'ha rebut l'avís que una dona estava inconscient al carrer, amb un fort cop al cap. Membres del grup d'atenció al ciutadà s'han traslladat fins al lloc dels fets, on han assistit la víctima fins que han arribat els serveis sanitaris, que han constatat la mort de la dona, de 22 anys. Segons fonts policials, el presumpte agressor i la víctima tenien una relació sentimental. La policia ha detingut l'home, de 24 anys, acusat d'un delicte d'homicidi. Si es confirma aquest cas, el nombre de dones assassinades a tot l'estat per violència de gènere pujaria a 20 des de començament d'any. A Girona han inaugurat aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors amb una gran afluència de visitants durant tot el matí. Tot i això, el mal temps de la tarda ha acabat deslluint parcialment la primera jornada de la mostra floral. Berta Artigas Fontàs.
15: Els carrers del barri vell s'han omplert des de primera hora de curiosos i turistes que no s'han volgut perdre les 141 instal·lacions florals repartides per la ciutat. Un dels espais més visitats han tornat a ser les escales de la catedral, aquest any decorades amb una gran cuculona inspirada en el drac del Parc Güell. La Marga i l'Àngel són dos veïns de Girona.
16: S'ho han currat molt la gent, eh? Els que hi han participat tenen una feinada terrible, ens ha agradat. Ho farem per etapes aquest any, com que els altres.
17: Perquè hi ha molta gent i, escolta, no es pot fer un pas
16: enlloc. No es pot apreciar.
15: D'altres visitants han vingut de diferents punts de Catalunya. En Guillermo i la Clàudia, per exemple, ho han fet des de Sant Cugat.
18: Doncs vam venir l'any passat i volíem repetir perquè ens va agradar molt i, a part, ens agraden molt les plantetes i les flors, així que creiem que és una bona manera de passar el dia.
15: La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha destacat durant la inauguració oficial la feina feta en els últims mesos per tirar endavant l'edició d'enguany.
19: S'ha treballat molt intensament, doncs, amb tots els voluntaris i també l'Ajuntament, doncs, per fer aquest temps de flors com està sent, doncs, que està agradant moltíssim.
15: Durant el dia s'han registrat algunes cues per entrar a espais emblemàtics com els banys àrabs o els soterranis de la catedral per aquesta mostra floral que durant 15 dies transforma el casc antic de la ciutat.
8: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pareu bé l'orella si aquest diumenge al matí us heu de moure en cotxe per Barcelona, sobretot per la part alta. A partir de les 9 del matí es fa la 46a edició de la cursa del Corte Inglés, que és una de les més multitudinàries, i això comportarà talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat i afectacions en diverses línies de transport públic. El recorregut és de 10 quilòmetres i s'esperen uns 50.000 participants. Com dèiem, la cursa començarà a les 9 a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors aniran Diagonal avall fins a girar a Passeig de Gràcia. Baixaran fins a agafar el carrer Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina i finalment enfilaran el carrer Cas per acabar, com és habitual, a plaça Catalunya. Les restriccions de trànsit començaran a les 5 de la matinada a la zona de plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa. Es preveu que s'aixequin del tot a 2:15. A més, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi haurà servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des de les 5 de la matinada i fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir el metro.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
20: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 a alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, hi pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports, 32 litres, als Alfacs, 26, o a Amposta, 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt, o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada, de dia, amb més insolació, puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o la Terra Alta.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Rodrigo Cuevas sedueix el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret i ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. Barcelona, Marc Ruiz.
21: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim. Per això, també ha escollit una posada en escena basada en un cabaret.
22: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agraden, Estic fins als collons de la situació geopolítica global.
21: La realització de les pantalles també fa pensar en la televisió dels anys 70 o els 80. A Belleza, cançó que fa pensar en Nati Peluso, situa la càmera dins del mirall del tocador on es maquilla. Es mou per l'escenari creant petits sets amb l'ajuda de la il·luminació, un biombo, una passarel·la i poc més, però funciona. I s'explica i sedueix al públic un cop més, com amb Xardineiro, en què explica els seus trucs per enamorar, o a la Muñeira per a filla de bruixa, ancestral, cantada intensament pel públic i que ha creat un moment intens, només amb la veu, una pandereta i els cors dels fans. El concert està estructurat en 4 actes. Els 3 primers tenen a veure amb els 3 manuals que ja ha publicat, Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romería, i un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantat i que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
23: Y la noche, cuando pasan comida.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
24: Dóna'm força per cridar, que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, la meva terra és el mar.
0: La castanyada del Cabró Rock tindrà un cartell de luxe amb 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana. A més, per primera vegada en 2 dècades, els Pets i l'Axe Bustó compartiran cartell en un mateix festival. Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, la Ludwig Band o Doctor Prats i fins a un total de 14 artistes. El festival també aposta pels nous talents de l'escena catalana amb noms com Jules o Venus, a qui sentim de fons. Enguany, l'Espany Can Guitet de Montmeló, al Vallès Oriental, espera superar la xifra dels 30.000 assistents de la primera edició, amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana, amb activitats i gastronomia típiques catalanes.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. entendre.
0: Més de 90.000 persones han passat entre dimecres i dissabte pel festival Rec.0 d'Igualada. Durant 4 dies, més d'un centenar de marques de moda han ocupat antigues fàbriques i adoberies del barri industrial del Rec, reconvertides temporalment en pop-up stores. L'organització destaca que la 30a edició del festival ha tornat a sumar un bon nombre de visitants i de vendes, malgrat les pluges de les últimes hores. El Rec reuneix grans marques, firmes consolidades, dissenyadors independents i projectes emergents, i aquest any el 80% de les firmes que hi han participat són catalanes. Algunes de les novetats d'aquesta edició han estat un espai de col·laboració amb la 080, un mercat d'intercanvi de roba i una cosidora que reclama desperfectes en peces de vestir per allargar-ne també el seu ús. 5.000 roses d'un centenar de varietats omplen el Teatre Bartrina de Reus en el marc de la 79a edició del Concurs Nacional de Roses. Fins dilluns s'hi exposen un centenar de varietats en una convocatòria que per primer cop s'ha obert a nous públics. Reus, Ariana Escoda.
1: En aquesta ocasió s'han pogut veure flors i rams elaborats per amateurs, estudiants de l'Escola d'Horticultura i membres de la brigada que han fet composicions a partir de roses que es troben a la ciutat. Ho destaca Empar Pont, presidenta del Centre de Lectura de Reus.
2: Això ho hem obert per un costat a la part clàssica nostra, que són els homes i les dones que conreen i cultiven a casa seva rosers, que són amateurs, i per un altre al sector. O sigui, les floristeries a l'entrada han fet centres, els alumnes de l'Escola d'Horticultura també, i les nostres brigades. O sigui, que hi ha una taula amb els rosers de tots els reusencs, que són els rosers públics que n'hi ha a la ciutat.
1: Un jurat professional s'ha encarregat d'avaluar les 5.000 roses exposades. El tècnic mediambiental Francesc Xavier Llavaneres detalla que han tingut en compte a l'hora d'emetre veredicte.
3: Bueno, es valora l'estat general sanitari, això vol dir que no tinguin plagues i malalties, també la composició que es forma, que la taula sigui homogènia, que el número de flors amb cada gerro sigui de tres, es tenen que presentar 3 flors per varietat, diguéssim. Bueno, hi ha una sèrie de factors tècnics, de valoracions tècniques, bueno, i l'aspecte general.
1: Per a Reus, la rosa no és una flor qualsevol, sinó que és l'emblema de la ciutat. És per això que des de fa 6 anys, a la capital del Baix Camp, es combina la celebració del Concurs Nacional de Roses amb la celebració del Festival Roses Reus. Durant tot el cap de setmana s'han preparat activitats culturals al voltant d'aquest símbol, com ara rutes per admirar el patrimoni arquitectònic de la ciutat, tallers infantils o intervencions artístiques efímeres.
0: L'Ateneu barcelonès enceta aquest diumenge un cicle dedicat a la lectura compartida amb Diumenges al Jardí. Una invitació a aturar el ritme i gaudir de la lectura en un entorn privilegiat i tranquil cada diumenge. Jordi Jiménez és vocal de la Junta Directiva de l'Ateneu i impulsor de la idea.
4: Són festes de lectura en silenciosa, un fenomen literari que ve dels Estats Units, però que volem adaptar a la literatura catalana, i per això, a part de llegir en silenci, podrem fer el vermut mentre coneixem l'obra d'un autor convidat.
0: Les sessions comencen a les 12 amb una hora de lectura en silenci d'un llibre propi, i un cop acabada l'obra de lectura hi ha una estona de conversa entre els assistents i l'autor convidat. Aquesta primera setmana la convidada és Júlia Bacardit, escriptora de llibres com ara Un dietari sentimental o El preu de ser mare. L'autora compartirà la seva experiència, el seu procés creatiu i reflexions al voltant de la literatura. L'activitat és gratuïta per als socis i té un cost de 5 euros per als no socis, que podran descobrir la calma d'un jardí per on han passat persones essencials de la nostra cultura.
8: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
5: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga i el Barça d'hoquei patins campió de Champions el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
8: 3CAT Info.
5: Comencem pel futbol, perquè aquest diumenge a les 9 es juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, un enfrontament que, si els blaugranes empaten o guanyen, els proclamarà campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té clara l'entrenador Hansi Flick, que demana als seus jugadors centrar-se en ells mateixos.
25: El que hem de fer és seguir jugant com fins ara. Es tracta de nosaltres i del nostre rendiment. Això és el que vull veure del meu equip. Estem aquí en aquesta situació perquè hem jugat una temporada fantàstica com a equip i és el que hem de mostrar al clàssic. Volem jugar el nostre partit amb el nostre estil, jugar com un equip, com una unitat, i és el que vull veure del meu equip. Res més, no ens hem de despistar amb altres coses, està clar. Què volem? I això és

0: uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira, como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
1: Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Més futbol, derrota dura de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per a la permanència. Dolan ha avançat als blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara només 2 punts del descens. En queden 9 per disputar-se, així que Roberto Fernández ha parlat de 3 finals.
2: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodido después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra, al final son tres finales los que nos quedan, tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
1: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
3: Tresca Tinfo.
1: I ho dèiem a l'inici, Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi ha explicat quan ha vist clar que podia guanyar.
4: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
1: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, però Katakati ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. Tots dos havien guanyat la Vuelta. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria liderat per l'uruguaià Guillermo Silva a la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una segona etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler. Aquest diumenge, tercera etapa, 175 quilòmetres entre Plovdiv i Sofia, amb un port de segona categoria.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: Parlem ara d'hoquei i patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputen la final contra el Porto en una final a 8 que estan disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Alabart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Ignacio Alabart, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, ha parlat de la dificultat del Porto.
5: Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs. Ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar a la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%. Crec que és la vuitena final davant del Porto i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018.
1: Un duel contra el Porto que començarà a les 7 de la tarda i seguirem en directe a Catalunya Ràdio.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també tot el cap de setmana que ve a Catalunya. A TV3, Márquez ha explicat que ja s'havia d'operar i aquesta lesió no és que arribi en mal moment.
6: Bueno, la lesió del peu mai és bo quan ha d'arribar, però ha arribat quan tocava. Per això aquest cap de setmana m'ho estava prenent amb molta calma. Després de Jerez vaig anar als doctors perquè vaig entendre a Jerez que algo al meu braç dret no estava funcionant bé i van veure el perquè.
1: Pel que fa a aquest Gran Premi de França, aquest diumenge a les 2 es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol. La cursa la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La cursa sprint, per cert, d'aquest dissabte se l'ha endut Jorge Martín. I acabarem amb bàsquet perquè aquest diumenge l'Uni Girona busca la classificació per a la final de la Lliga Femenina. Les gironines reben el València Fontejau a les 7 de la tarda i necessiten remuntar un punt de diferència per classificar-se per a la gran final. Mentre a l'ACB aquest dissabte, victòria del Barça 91-76 contra el Burgos, que certificat el bitllet dels blaugranes pel play-off. D'altra banda, el Girona ha perdut contra l'UCAM Múrcia 86-75 aquest diumenge jugant al Lleida i al Manresa.
3: Tresca Info.

0: A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. La dona ingressada a Alacant dona negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona sense símptomes comença una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí Saif Abu Keshek i el brasiler Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. Els Mossos han identificat o denunciat una vuitantena de docents en les vagues d'educació. El sindicat USTEC reclama al govern que torni a la via de la negociació i deixi de criminalitzar l'organització sindical. Junts se suma a les demandes de dimissió del director dels Mossos que han fet els comuns, Esquerra i la CUP, i afegeix també les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra creu que si Josep Lluís Trapero no plega, Illa l'hauria de cessar. La CUP insta els socis del govern a trencar les negociacions dels pressupostos si Trapero continua. Per la seva banda, els comuns creuen que el govern està sobrepassat. Peter Magyar pren possessió com a primer ministre d'Hongria envoltat de la simbologia europea desapareguda durant el mandat del seu antecessor Viktor Orbán. El polític conservador es compromet a engegar un canvi de règim i a governar amb esperit de servei al poble. Les biblioteques de Barcelona faran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat. Els sindicats lamenten els pocs avenços i demanen horaris legals i que permetin la conciliació. Girona s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell.
1: Esports. El Barça pot ser campió de Lliga si guanya o empata el clàssic d'aquest diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou, un partit que començarà a les 9 del vespre i seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte, dolorosa derrota de l'Espanyol en la lluita per a la permanència, 2-1 al camp del Sevilla. Els blanquiblaus acumulen 18 jornades sense guanyar i queden ara a 2 punts del descens. I en ciclisme, aquest dissabte, Paula Blasi s'ha convertit en la primera catalana a guanyar la Vuelta. Mentrestant, aquest diumenge, a les 7 de la tarda, el Barça d'hoquei patins jugarà la final de la Champions contra el Porto.
0: Pel que fa al temps, en les properes hores s'acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i el migdia, amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Prepirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus, arriba aquesta matinada a les Canàries. El desembarcament dels passatgers i d'una part de la tripulació no es farà fins que surti el sol. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut ha publicat aquest dissabte a la xarxa social X una carta als ciutadans de Tenerife per dir-los que no tinguin por i assegura que no estem davant d'una nova Covid. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
3: Les llanxes començaran a traslladar els passatgers sobre les 12 del migdia d'aquest diumenge. La Guàrdia Civil ha muntat un centre de comandament i tot un pas perimetrat al voltant del moll del port de Granadilla perquè els vehicles de l'exèrcit passin amb els passatgers de l'Ondius sense tenir contacte amb cap civil fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
4: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
3: Això ens situa el dilluns i assegura que un cop acabi tot aquest desembarcament es subministrarà combustible a l'Ondius i avituallament als tripulants perquè ràpidament pugui salpar cap als Països Baixos on acabarà el seu periple i on es desinfectarà. Un procés que ha de ser ràpid, diu, perquè la situació meteorològica dimarts canvia i ho complicaria molt tot.
0: La major part dels avions que traslladaran els passatgers ja han arribat a Tenerife. Al creuer viatgen 150 persones de 23 nacionalitats i l'operació és complexa. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que tot està a punt i que no hi ha cap persona amb símptomes.
2: Yo quería aclarar que no son pacientes ni son casos. Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos. Son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
0: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que també ha arribat aquest dissabte a Tenerife, ha volgut reiterar que, tot i que es tracta d'un virus greu, el perill per a la població és baix.
5: This is not COVID. And then...
6: Això no és Covid. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per la població local és baix.
5: The risk to the local population is low.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també són a Tenerife per coordinar l'operatiu. A tot això, la dona d'Alacant, de 32 anys, que està ingressada en un hospital en aïllament per ser contacte d'una víctima d'antivirus, ha donat negatiu en la primera PCR que se li ha fet. D'aquí 24 hores se li tornarà a fer una altra PCR seguint els protocols. Mentrestant, continua en aïllament a l'Hospital Clínic de Barcelona la dona catalana que va ser en el mateix avió que una víctima d'antivirus. La dona no té símptomes, però haurà d'estar confinada per precaució durant un temps encara indeterminat. Ho ha explicat el doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic.
7: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
0: I el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg del mateix hospital, ha volgut subratllar en declaracions al suplement que ara per ara la dona es troba bé.
8: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: A la dona aquest dissabte li han fet una PCR i els resultats se sabran previsiblement aquest diumenge. L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, ha recordat que l'antivirus és un virus ben conegut pels científics. Ho ha dit també al suplement.
9: Recordem que aquest virus no és un virus nou, el coneixem bé. No és com el coronavirus que va aparèixer i no sabíem ni què feia, ni com es transmetia, ni res. Aquest sabem molt bé com es transmet. La transmissió entre humans és molt rara, és el que ha passat al vaixell, però no és habitual. Veurem més casos, és molt possible que veiem algun cas més, però no esperem veure de cop i volta centenars ni milers.
0: Amb el cas de Barcelona, ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'Estat espanyol. El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els 2 activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Abukeshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots 2 estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
10: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abukeshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
11: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
12: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneren tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
13: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. A les portes d'una nova vaga general d'educació, augmenta el malestar entre els docents després que s'hagi sabut que els Mossos van fer una vuitantena d'identificacions o denúncies durant les protestes del febrer i el març. Ho detalla una resposta d'Interior a una pregunta parlamentària que va fer la CUP a la consellera Núria Parlon. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lula jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
0: El document recull actuacions en diversos llocs, la majoria relacionades amb talls de carreteres. A més, Interior admet que la policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals permet o denega el tall de vies. Tot plegat pocs dies després de la denúncia per la infiltració de Mossos en assemblees del professorat.
14: Està marcat en tot aquest pla intentar desmobilitzar, intentar trencar doncs, aquest conflicte, però això des de l'espionatge, des de la intimidació, des de la repressió. I nosaltres aquí el que tenim molt clar és que aquesta no és la via. Això un govern democràtic no s'ho pot permetre, desgasta la seva reputació i que aquest conflicte de l'única manera que es pot resoldre és seure's a negociar.
0: Aquest dimarts està convocada una vaga tant a primària com a secundària. El sindicat USTEC assegura que està disposat a reobrir les negociacions amb el govern per buscar una solució al conflicte. La infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents continua provocant també reaccions als partits polítics. Aquest dissabte, Junts per Catalunya s'ha afegit a les peticions de dimissió del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i també de les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Escoltem el secretari general de Junts, Jordi Turull.
15: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que el cos de Mossos no funciona i demana a Illa que actuï.
16: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
0: Des dels comuns, la presidenta del partit al Parlament, Jéssica Albiach, veu el govern sobrepassat.
17: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i ja no és un govern que vagi lent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
0: I el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, insta Esquerra i els comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Són declaracions a Ràdio 4.
18: És evident que si tu demanes la dimissió del director de policia per uns fets tan greus i el govern no t'escolta i no et fa cas, doncs aquí haurien de suposar uns trencaments i, per tant, un trencament d'unes suposades negociacions de pressupostos.
0: Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió i només s'ha referit a les inversions fetes en matèria educativa, que ha xifrat en 2.000 milions d'euros. En clau internacional, Hongria ha començat una nova etapa aquest dissabte amb la investidura del nou primer ministre Péter Maguiar. La presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea desapareguda durant l'etapa del seu antecessor Viktor Orbán. Ha sonat l'himne d'Europa i ha onejat també la bandera comunitària després de 12 anys. I a més, aquest dissabte s'ha celebrat el Dia d'Europa, que commemora el naixement de les primeres institucions comunes. Maguiar s'ha volgut desmarcar d'Orban i s'ha compromès a governar amb esperit de servei al poble.
19: Én nem uralkodni fogok Magyarországon.
20: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré al meu país.
19: Én szolgálok. Addig, ameddig a szolgálatom hasznos.
20: Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui i la nació hongaresa ho exigeixi.
19: És a magyar nemzet igényli.
0: Péter Maguiar ha estat investit per una supermajoria aconseguida en les últimes eleccions que li permetrà fer canvis constitucionals per desmuntar el sistema de Viktor Orbán. Una de les seves prioritats serà l'acostament a Brussel·les i descongelar 17.000 milions d'euros de fons europeus.
21: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El recompte final de les eleccions al Regne Unit de dijous estableix governs independentistes a totes les nacions excepte Anglaterra i certifica l'ascens fulgurant de l'extrema dreta i la caiguda dels partits tradicionals, tant els conservadors com els laboristes de Keir Starmer. Davant aquest escenari, el primer ministre ha recuperat per al seu equip l'excap de govern Gordon Brown com a enviat especial de finances globals i ha insistit que no tirarà la tovallola. Això sí, ha admès que cal un full de ruta nou.
22: Aquests resultats són durs i això fa mal. Evidentment que fa mal, ha de fer mal. Però el que cal fer és, per tant, traçar el camí a seguir. Això és el que penso fer.
0: A Escòcia, el Partit Nacional Escocès del primer ministre John Swinney ha repetit victòria, però sense majoria absoluta. Swinney vaticina que l'extrema dreta arribarà al poder al Regne Unit i demana un nou referèndum d'independència.
23: El que ens espera és la probabilitat que Farage sigui el pròxim primer ministre del Regne Unit i per això crec que la gent a Escòcia ha d'estar alerta. I necessitem tenir la protecció de ser un país independent i evitar veure'ns afectats i influenciats per l'elecció d'un govern de Farage, que crec que seria absolutament catastròfic per tothom al Regne Unit.
0: A Gal·les, per primera vegada hi ha guanyat l'independentisme, però l'extrema dreta se situa com a segona força.
21: El temps.
0: Dani Ramírez.
24: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, hi pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports 32 litres, als Alfacs 26 o a Amposta 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada, de dia, amb més insolació, puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o la Terra Alta.
21: 3CAT Info.
0: Aquest dissabte s'ha acabat la gratuïtat del servei de Rodalies després de 3 mesos i mig d'excepcionalitat tarifària motivada pels talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. Entre els usuaris, sobretot, hi ha hagut la sensació de resignació per haver de pagar per un servei que consideren que continua sent ineficient i poc fiable.
25: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
26: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
27: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
28: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
29: Me he decantado por un día de viaje, que en lugar de salir 5,50 el viaje sale a 3,50. Volver a pagar, pues siempre nos va mal.
0: Els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, excepte els títols T-Usual i T-Jove. Els abonaments mensuals de Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% per als adults i del 70% per als joves. La mort d'un conductor a la Garrotxa eleva a 3 les víctimes mortals en accidents de trànsit aquest cap de setmana. L'accident s'ha produït al quilòmetre 43 de la carretera C-152, al seu pas per la Vall d'en Bas. En el sinistre ha quedat ferida greu una segona persona que ha estat evacuada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. A més, dues més han patit ferides lleus i han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. Aquesta víctima mortal se suma a les dues persones que van morir en un accident aquest divendres a l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ja són 39 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida diària a partir del 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. La convocatòria signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona arriba després de 2 mesos de negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i també delegada del Comitè del Consorci.
1: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
0: La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, malgrat coincidir amb una època clau per als estudiants de selectivitat.
1: Bueno, ens ha estat greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
0: La protesta va començar el 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes que continuarà durant les pròximes setmanes. La vaga segueix tenint un seguiment massiu. En total, a la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. El govern espanyol avala les polítiques de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona per frenar la compra especulativa d'habitatge i per regular els preus dels lloguers. Ho ha dit la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Se trata de gobernar el mercado, no de que el mercado nos gobierne. Y esa es la responsabilidad de las administraciones públicas. Eso es lo que hace el alcalde Colboni, eso es lo que hace Salvador Illa, y eso es lo que trato yo de poner en marcha como ministra de Vivienda, que seamos nosotros los que gobernemos al mercado, no el mercado el que marque nuestras vidas cuando se trata de derechos. Con los derechos no se mercadea.
0: També ha avançat la quantitat que ingressarà a Catalunya aquest any del Pla Estatal d'Habitatge.
2: Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
0: Catalunya rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte al pla anterior. Aquest pla se centra en l'ampliació del parc públic d'habitatge, les subvencions al lloguer i les ajudes a la rehabilitació. Cada cop més professionals prefereixen no ascendir a la feina ni tenir més responsabilitats si això afecta el seu benestar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del que implica l'èxit professional. Per al professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, els treballadors ja no valoren únicament el sou, sinó també la flexibilitat horària i poder compaginar la vida laboral i familiar.
3: Els treballadors amb més experiència doncs, no és que rebutgin l'ambició, ni molt menys, sinó que la redefineixen. No? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
4: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga, el Barça d'hoquei patins campió de Champions i tot això el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
21: 3CAT Info.
4: Comencem pel futbol perquè aquest diumenge a les 9 del vespre juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou. Un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen, els es proclamaran campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té ben clara l'entrenador Hansi Flick.
5: Només em centro en aquest partit i sé que no és un partit normal. Sé que per a tothom és especial, també per a mi, però no diré que és el partit més important, no. És important per a l'afició, per al club, per als jugadors i per nosaltres, l'staff. De fet, volem guanyar el títol, el segon consecutiu. I és fantàstic, això no és normal aquí a Espanya. I això és el que volem fer.
4: Un Flick que recuperarà Jules Koundé, sancionat la jornada passada, mentre caldrà esperar per saber si Christensen rep l'alta mèdica. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però al bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, indignant-se molt més pel fet que la batussa entre tots els jugadors es filtrés i acabés sortint a la premsa.
6: Que se filtren coses que passa, que passen en el vestuari me parece una traïció al Real Madrid. Una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho.
4: Tchouaméni, per cert, entrarà a la convocatòria mentre Fede Valverde no, ja que la baralla el va deixar lesionat. Aquest Barça a Madrid al Camp Nou, com dèiem, començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Seguim una mica en futbol perquè hem de destacar la dura derrota de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per la permanència. Dol han avançat els blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara a només 2 punts del descens. Així i tot, el tècnic Manolo González confia en revertir la situació.
7: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant, és que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades, però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis, ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys.
4: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
21: 3CAT Info.
4: Anem cap al ciclisme perquè Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi no s'ho ha acabat de creure.
8: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'angliro. Però bé, ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica.
4: Una Blasi que ha acabat segon a l'última etapa, en final a l'Angliru, com ella comentava, però cat a cat i ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marxa sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcio Mauri l'any 1991. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria i liderat per l'uruguaià Guillermo Silva, la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat a un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler.
21: L'actualitat esportiva a fons.
4: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputaran la final contra el Porto en una final a 6 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat ja a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Labart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Un Marc Grau protagonista al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
9: Aquesta temporada estan fent una temporada excel·lent, porta moltes victòries a la Lliga i re, ara... Sabíem que, bueno, que era complicat de fer un partit de 50 minuts, tothom molt concentrat, tothom molt posat, i havíem de rosar l'excel·lència per poder passar a la final.
4: La final serà contra el Porto, com hem comentat, a les 7 de la tarda i la seguirem en directe a Catalunya Ràdio. I en motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també la del cap de setmana que ve a Catalunya. Pel que fa al Gran Premi de França, ja sense el tro de Cervera, aquest diumenge a les 2 es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol, una cursa que seguirem en directe a l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: són dos quarts de quatre.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. Paral·lelament, la dona ingressada a Alacant ha donat negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona, sense símptomes, ha començat una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. I també destaca que Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. A partir d'ara anirem a Girona. La ciutat s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell. I anirem al concert de Rodrigo Cuevas, que ha seduït el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret. I ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça pot proclamar-se campió de Lliga aquest diumenge. L'equip blaugrana ha d'empatar o guanyar el Clàssic al Camp Nou per aconseguir la segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Aquest duel decisiu contra el Real Madrid començarà a les 9 del vespre i el seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: Les properes hores s'acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i migdia amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Pirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus. El creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus, arriba aquesta matinada a les Canàries. El desembarcament dels passatgers i d'una part de la tripulació no es farà fins que surti el sol. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
2: Les llanxes començaran a traslladar els passatgers sobre les 12 del migdia d'aquest diumenge. La Guàrdia Civil ha muntat un centre de comandament i tot un pas perimetrat al voltant del moll del port de Granadilla perquè els vehicles de l'exèrcit passin amb els passatgers de l'Ondius sense tenir contacte amb cap civil fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
3: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Estimamos, queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
2: Això ens situa el dilluns i assegura que un cop acabi tot aquest desembarcament es subministrarà combustible a l'Ondius i avituallament als tripulants perquè ràpidament pugui salpar cap als Països Baixos on acabarà el seu periple i on es desinfectarà. Un procés que ha de ser ràpid, diu, perquè la situació meteorològica dimarts canvia i ho complicaria molt tot.
0: El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots dos estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
4: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abu Keshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant de la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
5: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
6: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sans i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
7: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau internacional, Rússia ha celebrat aquest dissabte el Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi en l'edició més descolorida dels últims 20 anys. No s'hi han exhibit ni tancs ni míssils per por dels drons ucraïnesos, tot i que finalment Zelensky no ha amenaçat la plaça Roja gràcies a la mediació de Donald Trump. El president Vladimir Putin ha justificat la falta d'equipament militar amb l'argument que es necessita per a la derrota definitiva d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solias.
9: Putin només ha mostrat al món columnes de soldats. Els únics tancs i míssils que s'han pogut veure a la plaça Roja han aparegut projectats en una pantalla gegant amb vídeos gravats al front. El president rus ha tingut la festa en pau amb el permís de Zelensky, que s'ha abstingut de llançar drons cap a la plaça Roja durant la desfilada. En el tradicional discurs, Putin ha criticat que darrere de les accions de Kiev hi ha tot el bloc de l'OTAN i, malgrat això, està convençut que aconseguiran guanyar la guerra. Per aquest motiu, ha demanat als russos que, igual que van fer els seus avantpassats, contribueixin a la victòria.
10: Tenim un objectiu comú. Tothom fa una contribució personal a la victòria. S'està forjant al camp de batalla i a la rereguarda. Estic fermament convençut que la nostra causa és justa. Estem junts i la victòria sempre ha estat i sempre serà nostra.
9: Ara bé, la realitat és que l'operació militar especial, que s'havia d'allargar poques setmanes del 2022, ja dura més que la guerra soviètica contra l'Alemanya nazi i que enguany Putin ha celebrat la cinquena desfilada del Dia de la Victòria sense la victòria a la guerra d'Ucraïna.
0: Dos estudis internacionals analitzen com afecta la gravetat zero al cor i al cervell. Les astronautes d'Hipàtia s'han sotmès a 5 vols parabòlics a l'aeròdrom de Sabadell per experimentar-ne les conseqüències. Ho ha seguit des de Sabadell Núria Hart.
11: Hem experimentat la gravetat zero en pròpia pell 9 vegades, 9 paràboles amb avioneta acrobàtica en què durant 9 segons ens hem desenganxat literalment del seient. Hem flotat, ens hem deslliurat de la gravetat, que de cap altra manera es pot esquivar aquí al planeta Terra. Darrere d'una experiència molt única hi ha ciència, estudiar com la microgravetat afecta la salut humana. La catedràtica en neurociència, Elisa Ferre, de la Universitat de Londres, ha vingut fins aquí per investigar els efectes de la microgravetat al cervell.
12: No tenim receptors de la gravetat, com sí que tenim receptors per percebre la llum, el tacte o qualsevol altra característica del nostre entorn. Així que el que fa el cervell és una integració multisensorial, integra diferents modalitats sensorials.
11: Abans, durant i després del vol, aquest grup de científics britànic ens ha fet testos de percepció de diferents estímuls visuals i una entrevista qualitativa per saber com ens hem sentit durant aquestes paràboles de gravetat zero. i realment el pilot, Daniel Ventura González Alonso, tenia raó.
13: Llavors és una sensació com de placidesa, perquè realment no notes el pes del teu cos.
11: Una sensació que no es pot aconseguir de cap altra manera. Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, han registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. La idea és validar un model computacional per fer prediccions de com una missió amb gravetat zero afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
14: El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols especials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
11: Les astronautes d'Hipati han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no es pot replicar en una missió anàloga, com les dues que han fet al desert nord-americà de Utah o la propera que faran a l'Àrtic. Aquest cap de setmana han aconseguit guanyar la gravetat i experimentar la gravetat zero.
0: La policia espanyola investiga com a possible cas de violència de gènere la mort d'una dona aquest dissabte al districte madrileny de Carabanchel. Els agents han detingut la parella de la víctima a l'interior del seu domicili. Els fets han passat a 8:15 del matí, quan s'ha rebut l'avís que una dona estava inconscient al carrer, amb un fort cop al cap. Membres del grup d'atenció al ciutadà s'han traslladat fins al lloc dels fets on han assistit la víctima fins que han arribat els serveis sanitaris que han constatat la mort de la dona, de 22 anys. Segons fonts policials, el presumpte agressor i la víctima tenien una relació sentimental. La policia ha detingut l'home, de 24 anys, acusat d'un delicte d'homicidi. Si es confirma aquest cas, el nombre de dones assassinades a tot l'estat per violència de gènere pujaria a 20 des de començament d'any. A Girona han inaugurat aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors amb una gran afluència de visitants durant tot el matí. Tot i això, el mal temps de la tarda ha acabat deslluint parcialment la primera jornada de la mostra floral. Berta Artigas Fontàs.
15: Els carrers del barri vell s'han omplert des de primera hora de curiosos i turistes que no s'han volgut perdre les 141 instal·lacions florals repartides per la ciutat. Un dels espais més visitats han tornat a ser les escales de la catedral, aquest any decorades amb una gran cucullona inspirada en el drac del Parc Güell. La Marga i l'Àngel són dos veïns de Girona.
16: S'ho han currat molt la gent, eh? Els que hi han participat tenen una feinada terrible, ens ha agradat. Ho farem per etapes aquest any, com que els altres.
17: Perquè hi ha molta gent i, escolta, no es pot fer un pas
16: en lloc. No es pot apreciar.
15: D'altres visitants han vingut de diferents punts de Catalunya. En Guillermo i la Clàudia, per exemple, ho han fet des de Sant Cugat.
18: Doncs vam venir l'any passat i volíem repetir perquè ens va agradar molt i, a part, ens agraden molt les plantetes i les flors, així que creiem que és una bona manera de passar el dia.
15: La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha destacat durant la inauguració oficial la feina feta en els últims mesos per tirar endavant l'edició d'enguany.
19: S'ha treballat molt intensament, doncs, amb tots els voluntaris i també l'Ajuntament, doncs, per fer aquest temps de flors com està sent, doncs, que està agradant moltíssim.
15: Durant el dia s'han registrat algunes cues per entrar a espais emblemàtics com els banys àrabs o els soterranis de la catedral per aquesta mostra floral que durant 15 dies transforma el casc antic de la ciutat.
8: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pareu bé l'orella si aquest diumenge al matí us heu de moure en cotxe per Barcelona, sobretot per la part alta. A partir de les 9 del matí es fa la 46a edició de la cursa del Corte Inglés, que és una de les més multitudinàries, i això comportarà talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat i afectacions en diverses línies de transport públic. El recorregut és de 10 quilòmetres i s'esperen uns 50.000 participants. Com dèiem, la cursa començarà a les 9 a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors aniran Diagonal avall fins a girar a Passeig de Gràcia. Baixaran fins a agafar el carrer Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina i finalment enfilaran el carrer Cas per acabar, com és habitual, a plaça Catalunya. Les restriccions de trànsit començaran a les 5 de la matinada a la zona de plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa. Es preveu que s'aixequin del tot a 2:15. A més, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi haurà servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des de les 5 de la matinada i fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir el metro.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
20: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, hi pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports, 32 litres, als Alfacs, 26, o a Amposta, 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt, o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada, de dia, amb més insolació, puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o la Terra Alta.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Rodrigo Cuevas sedueix el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret i ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. Barcelona, Marc Ruiz.
21: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim. Per això, també ha escollit una posada en escena basada en un cabaret.
22: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agraden, Estic fins als collons de la situació geopolítica global.
21: La realització de les pantalles també fa pensar en la televisió dels anys 70 o els 80. A Belleza, cançó que fa pensar en Nati Peluso, situa la càmera dins del mirall del tocador on es maquilla. Es mou per l'escenari creant petits sets amb l'ajuda de la il·luminació, un biombo, una passarel·la i poc més, però funciona. I s'explica i sedueix al públic un cop més, com amb Xardineiro, en què explica els seus trucs per enamorar, o a la Muñeira, per a filla de bruixa, ancestral, cantada intensament pel públic i que ha creat un moment intens, només amb la veu, una pandereta i els cors dels fans. El concert està estructurat en 4 actes. Els 3 primers tenen a veure amb els 3 manuals que ja ha publicat, Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romería, i un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantat i que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
23: Y la noche, cuando pasan comida.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
24: Dóna'm força per cridar, que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, la meva terra és el mar.
0: La castanyada del Cabró Rock tindrà un cartell de luxe amb 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana. A més, per primera vegada en 2 dècades, els Pets i l'Axe Bustó compartiran cartell en un mateix festival. Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, la Ludwig Band o Doctor Prats i fins a un total de 14 artistes. El festival també aposta pels nous talents de l'escena catalana amb noms com Jules o Venus, a qui sentim de fons. Enguany, l'Espany Can Guitet de Montmeló, al Vallès Oriental, espera superar la xifra dels 30.000 assistents de la primera edició, amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana, amb activitats i gastronomia típiques catalanes.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. entendre.
0: Més de 90.000 persones han passat entre dimecres i dissabte pel festival Rec.0 d'Igualada. Durant 4 dies, més d'un centenar de marques de moda han ocupat antigues fàbriques i adoberies del barri industrial del Rec, reconvertides temporalment en pop-up stores. L'organització destaca que la 30a edició del festival ha tornat a sumar un bon nombre de visitants i de vendes, malgrat les pluges de les últimes hores. El Rec reuneix grans marques, firmes consolidades, dissenyadors independents i projectes emergents, i aquest any el 80% de les firmes que hi han participat són catalanes. Algunes de les novetats d'aquesta edició han estat un espai de col·laboració amb la 080, un mercat d'intercanvi de roba i una cosidora que arreglava desperfectes amb peces de vestir per allargar-ne també el seu ús. 5.000 roses d'un centenar de varietats omplen el Teatre Bartrina de Reus en el marc de la 79a edició del Concurs Nacional de Roses. Fins dilluns s'hi exposen un centenar de varietats en una convocatòria que per primer cop s'ha obert a nous públics. Reus, Ariana Escoda.
1: En aquesta ocasió s'han pogut veure flors i rams elaborats per amateurs, estudiants de l'Escola d'Horticultura i membres de la brigada que han fet composicions a partir de roses que es troben a la ciutat. Ho destaca Empar Pont, presidenta del Centre de Lectura de Reus.
2: Això ho hem obert per un costat a la part clàssica nostra, que són els homes i les dones que conreen i cultiven a casa seva rosers, que són amateurs, i per un altre al sector. O sigui, les floristeries a l'entrada han fet centres, els alumnes de l'Escola d'Horticultura també, i les nostres brigades. O sigui, que hi ha una taula amb els rosers de tots els reusencs, que són els rosers públics que n'hi ha a la ciutat.
1: Un jurat professional s'ha encarregat d'avaluar les 5.000 roses exposades. El tècnic mediambiental Francesc Xavier Llavaneres detalla que han tingut en compte a l'hora d'emetre veredicte.
3: Bueno, es valora l'estat general sanitari, això vol dir que no tinguin plagues i malalties, també la composició que es forma, que la taula sigui homogènia, que el número de flors amb cada gerro sigui de tres, es tenen que presentar 3 flors per varietat, diguéssim. Bueno, hi ha una sèrie de factors tècnics, de valoracions tècniques, bueno, i l'aspecte general.
1: Per a Reus, la rosa no és una flor qualsevol, sinó que és l'emblema de la ciutat. És per això que des de fa 6 anys a la capital del Baix Camp es combina la celebració del Concurs Nacional de Roses amb la celebració del Festival Roses Reus. Durant tot el cap de setmana s'han preparat activitats culturals al voltant d'aquest símbol, com ara rutes per admirar el patrimoni arquitectònic de la ciutat, tallers infantils o intervencions artístiques efímeres.
0: L'Ateneu barcelonès enceta aquest diumenge un cicle dedicat a la lectura compartida amb Diumenges al Jardí. Una invitació a aturar el ritme i gaudir de la lectura en un entorn privilegiat i tranquil cada diumenge. Jordi Jiménez és vocal de la Junta Directiva de l'Ateneu i impulsor de la idea.
4: Són festes de lectura en silenciosa, un fenomen literari que ve dels Estats Units però que volem adaptar a la literatura catalana, i per això, a part de llegir en silenci, podrem fer el vermut mentre coneixem l'obra d'un autor convidat.
0: Les sessions comencen a les 12 amb una hora de lectura en silenci d'un llibre propi, i un cop acabada l'obra de lectura hi ha una estona de conversa entre els assistents i l'autor convidat. Aquesta primera setmana la convidada és Júlia Bacardit, escriptora de llibres com ara Un dietari sentimental o El preu de ser mare. L'autora compartirà la seva experiència, el seu procés creatiu i reflexions al voltant de la literatura. L'activitat és gratuïta per als socis i té un cost de 5 euros per als no socis, que podran descobrir la calma d'un jardí per on han passat persones essencials de la nostra cultura.
8: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
5: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga i el Barça d'hoquei patins campió de Champions, el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
8: 3CAT Info.
5: Comencem pel futbol, perquè aquest diumenge a les 9 es juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, un enfrontament que, si els blaugranes empaten o guanyen, els proclamarà campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té clara l'entrenador Hansi Flick, que demana als seus jugadors centrar-se en ells mateixos.
25: El que hem de fer és seguir jugant com fins ara. Es tracta de nosaltres i del nostre rendiment. Això és el que vull veure del meu equip. Estem aquí en aquesta situació perquè hem jugat una temporada fantàstica com a equip, i és el que hem de mostrar al clàssic. Volem jugar el nostre partit amb el nostre estil, jugar com un equip, com una unitat, i és el que vull veure del meu equip. Res més, no ens hem de despistar amb altres coses. Està clar què volem, i això és el que hem de mostrar.
5: un Flick que tindrà la novetat segura de Jules Koundé. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Real Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, titllant de traïció el fet d'haver-la filtrat a la premsa. Alhora, Arbeloa s'ha indignat quan se l'ha qüestionat sobre si és objecte de burla dels seus jugadors.
6: És mentira que mis jugadores no són professionals. És mentira que mis jugadores m'hagin faltat a una sola vez el respeto, uno de ellos, una sola vez. És absolutament mentira

0: El suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara només 2 punts del descens. En queden 9 per disputar-se, així que Roberto Fernández ha parlat de 3 finals.
1: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodido después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra, al final son 3 finales los que nos quedan. Tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
0: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
2: Trescat Info.
0: I ho dèiem a l'inici, Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi ha explicat quan ha vist clar que podia guanyar.
3: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar. M'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs, crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
0: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, però que Katakati ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. Tots dos havien guanyat la Vuelta. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria i liderat per l'uruguaià Guillermo Silva a la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una segona etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler. Aquest diumenge, tercera etapa, 175 quilòmetres entre Plovdiv i Sofia, amb un port de segona categoria.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Parlem ara d'hoquei i patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputen la final contra el Porto en una final a 8 que estan disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Alabart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Ignacio Alabart, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, ha parlat de la dificultat del Porto.
4: Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs. Ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar a la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%. Crec que és la vuitena final davant del Porto i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018.
0: Un duel contra el Porto que començarà a les 7 de la tarda i seguirem en directe a Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també tot el cap de setmana que ve a Catalunya. A TV3, Márquez ha explicat que ja s'havia d'operar i aquesta lesió no és que arribi en mal moment.
5: Bueno, la lesió del peu mai és bo quan ha d'arribar, però ha arribat quan tocava. Per això aquest cap de setmana m'ho estava prenent amb molta calma. Després de Jerez vaig anar als doctors perquè vaig entendre a Jerez que algo al meu braç dret no estava funcionant bé i van veure el perquè.
0: Pel que fa a aquest Gran Premi de França, aquest diumenge a les 2 es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol. La cursa la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La cursa sprint, per cert, d'aquest dissabte se l'ha endut Jorge Martín. I acabarem amb bàsquet perquè aquest diumenge l'Uni Girona busca la classificació per a la final de la Lliga Femenina. Les gironines reben el València Fontajau a les 7 de la tarda i necessiten remuntar un punt de diferència per classificar-se per a la gran final. Mentre a l'ACB aquest dissabte, victòria del Barça 91-76 contra el Burgos, que ha ficat el bitllet dels blaugranes pel play-off. D'altra banda, el Girona ha perdut contra l'UCAMP Múrcia 86-75 aquest diumenge jugant al Lleida i al Manresa.
2: Trescat Info.

A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà

0: El temps mínim imprescindible per desembarcar. La dona ingressada a Alacant dona negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona sense símptomes comença una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí Saif Abu Keshek i el brasiler Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. Els Mossos han identificat o denunciat una vuitantena de docents en les vagues d'educació. El sindicat USTEC reclama al govern que torni a la via de la negociació i deixi de criminalitzar l'organització sindical. Junts se suma a les demandes de dimissió del director dels Mossos que han fet els comuns, Esquerra i la CUP, i afegeix també les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra creu que si Josep Lluís Trapero no plega, ella l'hauria de cessar. La CUP insta els socis del govern a trencar les negociacions dels pressupostos si Trapero continua. Per la seva banda, els comuns creuen que el govern està sobrepassat. Péter Magyar pren possessió com a primer ministre d'Hongria envoltat de la simbologia europea desapareguda durant el mandat del seu antecessor Viktor Orbán. El polític conservador es compromet a engegar un canvi de règim i a governar amb esperit de servei al poble. Les biblioteques de Barcelona faran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat. Els sindicats lamenten els pocs avenços i demanen horaris legals i que permetin la conciliació. Girona s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell.
1: Esports. El Barça pot ser campió de Lliga si guanya o empata el clàssic d'aquest diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou, un partit que començarà a les 9 del vespre i seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte, dolorosa derrota de l'Espanyol en la lluita per a la permanència, 2-1 al camp del Sevilla. Els blanquiblaus acumulen 18 jornades sense guanyar i queden ara a 2 punts del descens. I en ciclisme, aquest dissabte, Paula Blasi s'ha convertit en la primera catalana a guanyar la Vuelta. Mentrestant, aquest diumenge, a les 7 de la tarda, el Barça d'hoquei patins jugarà la final de la Champions contra el Porto.
0: Pel que fa al temps, en les properes hores s'acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i el migdia, amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Prepirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus, arriba aquesta matinada a les Canàries. El desembarcament dels passatgers i d'una part de la tripulació no es farà fins que surti el sol. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut ha publicat aquest dissabte a la xarxa social X una carta als ciutadans de Tenerife per dir-los que no tinguin por i assegura que no estem davant d'una nova Covid. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
3: Les llanxes començaran a traslladar els passatgers sobre les 12 del migdia d'aquest diumenge. La Guàrdia Civil ha muntat un centre de comandament i tot un pas perimetrat al voltant del moll del port de Granadilla perquè els vehicles de l'exèrcit passin amb els passatgers de l'Ondius sense tenir contacte amb cap civil fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
4: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Estimamos, queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
3: Això ens situa el dilluns i assegura que un cop acabi tot aquest desembarcament es subministrarà combustible a l'Ondius i avituallament als tripulants perquè ràpidament pugui salpar cap als Països Baixos on acabarà el seu periple i on es desinfectarà. Un procés que ha de ser ràpid, diu, perquè la situació meteorològica dimarts canvia i ho complicaria molt tot.
0: La major part dels avions que traslladaran els passatgers ja han arribat a Tenerife. Al creuer viatgen 150 persones de 23 nacionalitats i l'operació és complexa. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que tot està a punt i que no hi ha cap persona amb símptomes.
2: Yo quería aclarar que no son pacientes ni son casos. Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos. Son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
0: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que també ha arribat aquest dissabte a Tenerife, ha volgut reiterar que, tot i que es tracta d'un virus greu, el perill per a la població és baix.
5: This is not COVID.
6: And then... Això no és Covid. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per a la població local és baix.
5: The risk to the local population is low.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també són a Tenerife per coordinar l'operatiu. A tot això, la dona d'Alacant, de 32 anys, que està ingressada en un hospital en aïllament per ser contacte d'una víctima d'antivirus, ha donat negatiu en la primera PCR que se li ha fet. D'aquí 24 hores se li tornarà a fer una altra PCR seguint els protocols. Mentrestant, continua en aïllament a l'Hospital Clínic de Barcelona la dona catalana que va ser en el mateix avió que una víctima d'antivirus. La dona no té símptomes, però haurà d'estar confinada per precaució durant un temps encara indeterminat. Ho ha explicat el doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic.
7: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
0: I el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg del mateix hospital, ha volgut subratllar en declaracions al suplement que ara per ara la dona es troba bé.
8: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: A la dona aquest dissabte li han fet una PCR i els resultats se sabran previsiblement aquest diumenge. L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, ha recordat que l'antivirus és un virus ben conegut pels científics. Ho ha dit també al suplement.
9: Recordem que aquest virus no és un virus nou, el coneixem bé. No és com el coronavirus que va aparèixer i no sabíem ni què feia ni com es transmetia ni res. Aquest sabem molt bé com es transmet. La transmissió entre humans és molt rara, és el que ha passat al vaixell, però no és habitual. Veurem més casos, és molt possible que veiem algun cas més, però no esperem veure de cop i volta centenars ni milers.
0: Amb el cas de Barcelona, ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els 2 activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Aboukeshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots 2 estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
10: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Aboukeshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
11: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
12: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneraran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls embenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sally Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
13: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestino, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. A les portes d'una nova vaga general d'educació, augmenta el malestar entre els docents després que s'hagi sabut que els Mossos van fer una vuitantena d'identificacions o denúncies durant les protestes del febrer i el març. Ho detalla una resposta d'Interior a una pregunta parlamentària que va fer la CUP a la consellera Núria Parlon. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga ni som cèl·lula jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
0: El document recull actuacions en diversos llocs, la majoria relacionades amb talls de carreteres. A més, Interior admet que la policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals permet o denega el tall de vies. Tot plegat pocs dies després de la denúncia per la infiltració de Mossos en assemblees del professorat.
14: Està marcat en tot aquest pla intentar desmobilitzar, intentar trencar aquest conflicte, però això des de l'espionatge, des de la intimidació, des de la repressió. I nosaltres aquí el que tenim molt clar és que aquesta no és la via, això un govern democràtic no s'ho pot permetre, desgasta la seva reputació i que aquest conflicte de l'única manera que es pot resoldre és seure's a negociar.
0: Aquest dimarts està convocada una vaga tant a primària com a secundària. El sindicat USTEC assegura que està disposat a reobrir les negociacions amb el govern per buscar una solució al conflicte. La infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents continua provocant també reaccions als partits polítics. Aquest dissabte, Junts per Catalunya s'ha afegit a les peticions de dimissió del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i també de les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Escoltem el secretari general de Junts, Jordi Turull.
15: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres, hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que el cos de Mossos no funciona i demana a Illa que actuï.
16: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
0: Des dels comuns, la presidenta del partit al Parlament, Jéssica Albiach, veu el govern sobrepassat.
17: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari. Cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i ja no és un govern que vagi lent. No és només una qüestió de velocitat, que també. És sobretot un problema d'orientació política.
0: I el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, insta Esquerra i els comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Són declaracions a Ràdio 4.
18: És evident que si tu demanes la dimissió del director de policia per uns fets tan greus i el govern no t'escolta i no et fa cas, doncs aquí haurien de suposar uns trencaments i, per tant, un trencament d'unes suposades negociacions de pressupostos.
0: Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió i només s'ha referit a les inversions fetes en matèria educativa, que ha xifrat en 2.000 milions d'euros. En clau internacional, Hongria ha començat una nova etapa aquest dissabte amb la investidura del nou primer ministre Péter Maguiar. La presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea desapareguda durant l'etapa del seu antecessor Viktor Orbán. Ha sonat l'himne d'Europa i ha nojat també la bandera comunitària després de 12 anys. I a més, aquest dissabte s'ha celebrat el Dia d'Europa, que commemora el naixement de les primeres institucions comunes. Maguiar s'ha volgut desmarcar d'Orbán i s'ha compromès a governar amb esperit de servei al poble.
19: En uralkodni fogok Magyarországon.
20: No regnaré sobre Hungría, sino que serviré al meu país.
19: Én szolgálok, addig, ameddig a szolgálatom hasznos.
20: Serviré, mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui i la nació hungaresa ho exigeixi.
19: És a magyar nemzet igényli.
0: Peter Maquiar ha estat investit per una supermajoria aconseguida en les últimes eleccions que li permetrà fer canvis constitucionals per desmuntar el sistema de Viktor Orbán. Una de les seves prioritats serà l'acostament a Brussel·les i descongelar 17.000 milions d'euros de fons europeus.
21: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El recompte final de les eleccions al Regne Unit de dijous estableix governs independentistes a totes les nacions excepte Anglaterra i certifica l'ascens fulgurant de l'extrema dreta i la caiguda dels partits tradicionals, tant els conservadors com els laboristes de Keir Starmer. Davant aquest escenari, el primer ministre ha recuperat per al seu equip l'excap de govern Gordon Brown com a enviat especial de finances globals i ha insistit que no tirarà la tovallola. Això sí, ha admès que cal un full de ruta nou.
22: Aquests resultats són durs i això fa mal. Evidentment que fa mal, ha de fer mal. Però el que cal fer és, per tant, traçar el camí a seguir. Això és el que penso fer.
0: A Escòcia, el Partit Nacional Escocès del primer ministre John Swinney ha repetit victòria, però sense majoria absoluta. Swinney vaticina que l'extrema dreta arribarà al poder al Regne Unit i demana un nou referèndum d'independència.
23: El que ens espera és la probabilitat que Farage sigui el pròxim primer ministre del Regne Unit i per això crec que la gent a Escòcia ha d'estar alerta. I necessitem tenir la protecció de ser un país independent i evitar veure'ns afectats i influenciats per l'elecció d'un govern de Farage, que crec que seria absolutament catastròfic per tothom al Regne Unit.
0: A Gal·les, per primera vegada hi ha guanyat l'independentisme, però l'extrema dreta se situa com a segona força.
21: El temps.
0: Dani Ramírez.
24: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, hi pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports 32 litres, als Alfacs 26 o Amposta 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada de dia, amb més insolació puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o la Terra Alta.
21: 3CAT Info.
0: Aquest dissabte s'ha acabat la gratuïtat del servei de Rodalies després de 3 mesos i mig d'excepcionalitat tarifària motivada pels talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. Entre els usuaris, sobretot, hi ha hagut la sensació de resignació per haver de pagar per un servei que consideren que continua sent ineficient i poc fiable.
25: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
26: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
27: Ens hagués agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
28: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
29: Me he decantado por un día de viaje, que en lugar de salir 5,50 el viaje sale a 3,50. Volver a pagar, pues siempre nos va mal.
0: Els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, excepte els títols T usual i T jove. Els abonaments mensuals de Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% per als adults i del 70% per als joves. La mort d'un conductor a la Garrotxa eleva a 3 les víctimes mortals en accidents de trànsit aquest cap de setmana. L'accident s'ha produït al quilòmetre 43 de la carretera C-152, al seu pas per la Vall d'en Bas. En el sinistre ha quedat ferida greu una segona persona que ha estat evacuada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. A més, 2 més han patit ferides lleus i han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. Aquesta víctima mortal se suma a les 2 persones que van morir en un accident aquest divendres a l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ja són 39 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida diària a partir del 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. La convocatòria signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona arriba després de 2 mesos de negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i també delegada del Comitè del Consorci.
1: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
0: La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, malgrat coincidir amb una època clau per als estudiants de selectivitat.
1: Bueno, ens sap greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
0: La protesta va començar el 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la Setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes que continuarà durant les pròximes setmanes. La vaga segueix tenint un seguiment massiu. En total, a la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. El govern espanyol avala les polítiques de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona per frenar la compra especulativa d'habitatge i per regular els preus dels lloguers. Ho ha dit la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Se trata de gobernar el mercado, no de que el mercado nos gobierne. Y esa es la responsabilidad de las administraciones públicas. Eso es lo que hace el alcalde Colboni, eso es lo que hace Salvador Illa, y eso es lo que también trato yo de poner en marcha como ministra de Vivienda, que seamos nosotros los que gobernemos al mercado, no el mercado el que marque nuestras vidas cuando se trata de derechos. Con los derechos no se mercadea.
0: També ha avançat la quantitat que ingressarà a Catalunya aquest any del Pla Estatal d'Habitatge.
2: Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
0: Catalunya rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte al pla anterior. Aquest pla se centra en l'ampliació del parc públic d'habitatge, les subvencions al lloguer i les ajudes a la rehabilitació. Cada cop més professionals prefereixen no ascendir a la feina ni tenir més responsabilitats si això afecta el seu benestar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del que implica l'èxit professional. Per al professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, els treballadors ja no valoren únicament el sou, sinó també la flexibilitat horària i poder compaginar la vida laboral i familiar.
3: Els treballadors amb més experiència doncs, no és que rebutgin l'ambició, ni molt menys, sinó que la redefineixen. No? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
4: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga, el Barça d'hoquei patins campió de Champions i tot això el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
21: 3CAT Info.
4: Comencem pel futbol perquè aquest diumenge a les 9 del vespre juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou. Un enfrontament que, si els blaugranes empaten o guanyen, els es proclamaran campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té ben clara l'entrenador Hansi Flick.
5: Només em centro en aquest partit i sé que no és un partit normal. Sé que per a tothom és especial, també per a mi, però no diré que és el partit més important, no. És important per a l'afició, per al club, per als jugadors i per nosaltres, l'staff. De fet, volem guanyar el títol, el segon consecutiu. I és fantàstic, això no és normal aquí a Espanya. I això és el que volem fer.
4: Un Flick que recuperarà Jules Koundé, sancionat la jornada passada, mentre caldrà esperar per saber si Christensen rep l'alta mèdica. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, indignant-se molt més pel fet que la batussa entre tots els jugadors es filtrés i acabés sortint a la premsa.
6: Que se filtren coses que passa, que passen en el vestuari me parece una traición al Real Madrid. Una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho.
4: Tchouaméni, per cert, entrarà a la convocatòria mentre Fede Valverde no, ja que la baralla el va deixar lesionat. Aquest Barça a Madrid al Camp Nou, com dèiem, començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Seguim una mica en futbol perquè hem de destacar la dura derrota de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per la permanència. Dolan ha avançat als blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara a només 2 punts del descens. Així i tot, el tècnic Manolo González confia en revertir la situació.
7: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant, és que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades, però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis. Ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys.
4: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
21: Trescat Info.
4: Anem cap al ciclisme perquè Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi no s'ho ha acabat de creure.
8: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'angliro, però bé... Ara, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica.
4: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, com ella comentava, però que ha atacat i ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria i liderat per l'uruguaià Guillermo Silva, la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat a un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler.
21: L'actualitat esportiva a fons.
4: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputaran la final contra el Porto en una final a 6 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat ja a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Labart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Un Marc Grau protagonista al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
9: Aquesta temporada ho estan fent una temporada excel·lent, porta moltes victòries a la Lliga i re, ara... Sabíem que, bueno, que era complicat, que de fer un partit de 50 minuts, tothom molt concentrat, tothom molt posat, i havíem de rosar l'excel·lència per poder passar a la final.
4: La final serà contra el Porto, com hem comentat, a les 7 de la tarda i la seguirem en directe a Catalunya Ràdio. I en motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també la del cap de setmana que ve a Catalunya. Pel que fa al Gran Premi de França, ja sense el tro de Cervera, aquest diumenge a les 2 es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol, una cursa que seguirem en directe a l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
21: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. Paral·lelament, la dona ingressada a Alacant ha donat negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona, sense símptomes, ha començat una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. I també destaca que Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. A partir d'ara anirem a Girona. La ciutat s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell. I anirem al concert de Rodrigo Cuevas, que ha seduït el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret. I ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça pot proclamar-se campió de Lliga aquest diumenge. L'equip blaugrana ha d'empatar o guanyar el Clàssic al Camp Nou per aconseguir la segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Aquest duel decisiu contra el Real Madrid començarà a les 9 del vespre i el seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: Les properes hores acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i migdia amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Pirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus. El govern espanyol imposa a les Canàries que aculli el creuer Ondius per motius de seguretat després que el president de la comunitat, Fernando Clavijo, s'hagi negat a autoritzar-ne el fondeig. En declaracions als mitjans, Clavijo ha denunciat que cap dels ministres amb qui ha parlat aquest dissabte ha atès la seva petició de reubicar els passatgers en altres vols, arran del retard dels avions procedents dels Països Baixos i d'Austràlia. El president canari ha defensat una alternativa que ha qualificat de sentit comú: redistribuir la quarantena de passatgers encara pendents en els avions ja previstos, que, segons ha explicat, viatgen amb menys del 10% d'ocupació.
2: Lamentar que la falta de diálogo con el gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, ¿por qué no viajan? Sí pueden entrar en una guagua, pero no pueden entrar en un avión de 210 pasajeros. Y al no tener ningún tipo de respuesta, el gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo
0: segons
2: del buque.
0: Segons la companyia naviliera de l'Ondius, el creuer fondejarà al port de Granadilla de Tenerife a 6:15 de la matinada, hora local, i es preveu que tots els passatgers i un nombre limitat de membres de la tripulació comencin a desembarcar a partir de les 8, hora canària. A l'Ondius, afectat per un brot d'antivirus, hi viatgen 150 persones de 23 nacionalitats. El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumut retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots dos estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
3: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abu Keshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant de la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
4: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
5: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sans i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneraran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
6: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau internacional, Rússia ha celebrat aquest dissabte el Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi en l'edició més descolorida dels últims 20 anys. No s'hi han exhibit ni tancs ni míssils per por dels drons ucraïnesos, tot i que finalment Zelensky no ha amenaçat la plaça Roja gràcies a la mediació de Donald Trump. El president Vladimir Putin ha justificat la falta d'equipament militar amb l'argument que es necessita per a la derrota definitiva d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solias.
8: Putin només ha mostrat al món columnes de soldats. Els únics tancs i míssils que s'han pogut veure a la plaça Roja han aparegut projectats en una pantalla gegant amb vídeos gravats al front. El president rus ha tingut la festa en pau amb el permís de Zelensky, que s'ha abstingut de llançar drons cap a la plaça Roja durant la desfilada. En el tradicional discurs, Putin ha criticat que darrere de les accions de Kiev hi ha tot el bloc de l'OTAN i, malgrat això, està convençut que aconseguiran guanyar la guerra. Per aquest motiu, ha demanat als russos que, igual que van fer els seus avantpassats, contribueixin a la victòria.
9: Tenim un objectiu comú. Tothom fa una contribució personal a la victòria. S'està forjant al camp de batalla i a la rereguarda. Estic fermament convençut que la nostra causa és justa. Estem junts i la victòria sempre ha estat i sempre serà nostra.
8: Ara bé, la realitat és que l'operació militar especial, que s'havia d'allargar poques setmanes del 2022, ja dura més que la guerra soviètica contra l'Alemanya nazi i que enguany Putin ha celebrat la cinquena desfilada del Dia de la Victòria sense la victòria a la guerra d'Ucraïna.
0: Dos estudis internacionals analitzen com afecta la gravetat zero al cor i al cervell. Les astronautes d'Hipàtia s'han sotmès a 5 vols parabòlics a l'aeròdrom de Sabadell per experimentar-ne les conseqüències. Ho ha seguit des de Sabadell Núria Har.
10: Hem experimentat la gravetat zero en pròpia pell 9 vegades, 9 paràboles amb avioneta acrobàtica en què durant 9 segons ens hem desenganxat literalment del seient. Hem flotat, ens hem deslliurat de la gravetat que de cap altra manera es pot esquivar aquí al planeta Terra. Darrere d'una experiència molt única hi ha ciència, estudiar com la microgravetat afecta la salut humana. La catedràtica en neurociència, Elisa Ferre, de la Universitat de Londres, ha vingut fins aquí per investigar els efectes de la microgravetat al cervell.
11: No tenim receptors de la gravetat, com sí que tenim receptors per percebre la llum, el tacte o qualsevol altra característica del nostre entorn. Així que el que fa el cervell és una integració multisensorial, integra diferents modalitats sensorials.
10: Abans, durant i després del vol, aquest grup de científics britànic ens ha fet testos de percepció de diferents estímuls visuals i una entrevista qualitativa per saber com ens hem sentit durant aquestes paràboles de gravetat zero. I realment el pilot, Daniel Ventura González Alonso, tenia raó.
12: Llavors és una sensació com de placidesa, perquè realment no notes el pes del teu cos.
10: Una sensació que no es pot aconseguir de cap altra manera. Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, han registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. La idea és validar un model computacional per fer prediccions de com una missió amb gravetat zero afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
13: foc. El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols especials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
10: Les astronautes d'Hipàtia han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no es pot replicar en una missió anàloga, com les dues que han fet al desert nord-americà de Utah o la propera que faran a l'Àrtic. Aquest cap de setmana han aconseguit guanyar la gravetat i experimentar la gravetat zero.
0: La policia espanyola investiga com a possible cas de violència de gènere la mort d'una dona aquest dissabte al districte madrileny de Carabanchel. Els agents han detingut la parella de la víctima a l'interior del seu domicili. Els fets han passat a 8:15 del matí, quan s'ha rebut l'avís que una dona estava inconscient al carrer, amb un fort cop al cap. Membres del grup d'atenció al ciutadà s'han traslladat fins al lloc dels fets, on han assistit la víctima fins que han arribat els serveis sanitaris, que han constatat la mort de la dona, de 22 anys. Segons fonts policials, el presumpte agressor i la víctima tenien una relació sentimental. La policia ha detingut l'home, de 24 anys, acusat d'un delicte d'homicidi. Si es confirma aquest cas, el nombre de dones assassinades a tot l'estat per violència de gènere pujaria a 20 des de començament d'any. A Girona han inaugurat aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors amb una gran afluència de visitants durant tot el matí. Tot i això, el mal temps de la tarda ha acabat deslluint parcialment la primera jornada de la mostra floral. Berta Artigas Fontàs.
14: Els carrers del barri vell s'han omplert des de primera hora de curiosos i turistes que no s'han volgut perdre les 141 instal·lacions florals repartides per la ciutat. Un dels espais més visitats han tornat a ser les escales de la catedral, aquest any decorades amb una gran cucullona inspirada en el drac del Parc Güell. La Marga i l'Àngel són dos veïns de Girona.
15: S'ho han currat molt la gent, eh? Els que hi han participat tenen una feinada terrible, ens ha agradat. Ho farem per etapes aquest any, com que els altres.
16: Perquè hi ha molta gent i, escolta, no pots fer un pas en lloc.
15: No es pot apreciar.
14: D'altres visitants han vingut de diferents punts de Catalunya. En Guillermo i la Clàudia, per exemple, ho han fet des de Sant Cugat.
17: Doncs vam venir l'any passat i volíem repetir perquè ens va agradar molt i, a part, ens agraden molt les plantetes i les flors, així que creiem que és una bona manera de passar el dia.
14: La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha destacat durant la inauguració oficial la feina feta en els últims mesos per tirar endavant l'edició d'enguany.
18: S'ha treballat molt intensament, doncs, amb tots els voluntaris i també l'Ajuntament, doncs, per fer aquest Temps de Flors com està sent, doncs, que està agradant moltíssim.
14: Durant el dia s'han registrat algunes cues per entrar a espais emblemàtics com els banys àrabs o els soterranis de la catedral per aquesta mostra floral que durant 15 dies transforma el casc antic de la ciutat.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pareu bé l'orella si aquest diumenge al matí us heu de moure en cotxe per Barcelona, sobretot per la part alta. A partir de les 9 del matí es fa la 46a edició de la cursa del Corte Inglés, que és una de les més multitudinàries, i això comportarà talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat i afectacions en diverses línies de transport públic. El recorregut és de 10 quilòmetres i s'esperen uns 50.000 participants. Com dèiem, la cursa començarà a les 9 a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors aniran Diagonal avall fins a girar a Passeig de Gràcia. Baixaran fins a agafar el carrer Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina i finalment enfilaran el carrer Cas per acabar, com és habitual, a plaça Catalunya. Les restriccions de trànsit començaran a les 5 de la matinada a la zona de plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa. Es preveu que s'aixequin del tot a 1:45. A més, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi haurà servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des de les 5 de la matinada i fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir el metro.
7: El temps.
0: Dani Ramírez.
19: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona. la cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, hi pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports, 32 litres, als Alfacs, 26, o Amposta, 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt, o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada, de dia, amb més insolació, puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o a la Terra Alta.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Rodrigo Cuevas sedueix el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret i ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. Barcelona, Marc Ruiz.
20: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim. Per això, també ha escollit una posada en escena basada en un cabaret.
21: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agraden, eh? Estic fins als collons de la situació geopolítica global.
20: La realització de les pantalles també fa pensar en la televisió dels anys 70 o els 80. A Belleza, cançó que fa pensar en Nati Peluso, situa la càmera dins del mirall del tocador on es maquilla. Es mou per l'escenari creant petits sets amb l'ajuda de la il·luminació, un biombo, una passarel·la i poc més, però funciona. I s'explica i sedueix al públic un cop més, com amb Xardineiro, en què explica els seus trucs per enamorar, o a la Muñeira per a filla de bruixa, ancestral, cantada intensament pel públic i que ha creat un moment intens, només amb la veu, una pandereta i els cors dels fans. El concert està estructurat en quatre actes. Els tres primers tenen a veure amb els tres manuals que ja ha publicat, Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romeria, i un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantat i que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
22: Y la noche, cuando pasan comida.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
23: Dóna'm força per cridar, que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, la meva terra és el mar.
0: La castanyada del Cabró Rock tindrà un cartell de luxe amb 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana. A més, per primera vegada en dues dècades, els Pets i l'Axan Bustó compartiran cartell en un mateix festival. Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, la Ludwig Band o Doctor Prats i fins a un total de 14 artistes. El festival també aposta pels nous talents de l'escena catalana amb noms com Jules o Venus, a qui sentim de fons. Enguany, l'Espany Can Guitet de Montmeló, al Vallès Oriental, espera superar la xifra dels 30.000 assistents de la primera edició, amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana, amb activitats i gastronomia típiques catalanes.
7: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Més de 90.000 persones han passat entre dimecres i dissabte pel festival Rec.0 d'Igualada. Durant quatre dies, més d'un centenar de marques de moda han ocupat antigues fàbriques i adoberies del barri industrial del Rec, reconvertides temporalment en pop-up stores. L'organització destaca que la 30a edició del festival ha tornat a sumar un bon nombre de visitants i de vendes, malgrat les pluges de les últimes hores. El REC reuneix grans marques, firmes consolidades, dissenyadors independents i projectes emergents, i aquest any el 80% de les firmes que hi han participat són catalanes. Algunes de les novetats d'aquesta edició han estat un espai de col·laboració amb la 080, un mercat d'intercanvi de roba i una cosidora que arreglava desperfectes amb peces de vestir per allargar-ne també el seu ús. 5.000 roses d'un centenar de varietats omplen el Teatre Bartrina de Reus en el marc de la 79a edició del Concurs Nacional de Roses. Fins dilluns s'hi exposen un centenar de varietats en una convocatòria que per primer cop s'ha obert a nous públics. Reus, Ariana Escoda.
1: En aquesta ocasió s'han pogut veure flors i rams elaborats per amateurs, estudiants de l'Escola d'Horticultura i membres de la brigada que han fet composicions a partir de roses que es troben a la ciutat. Ho destaca Empar Pont, presidenta del Centre de Lectura de Reus.
2: Això ho hem obert per un costat a la part clàssica nostra, que són els homes i les dones que conreen i cultiven a casa seva rosers, que són amateurs, i per un altre al sector. O sigui, les floristeries a l'entrada han fet centres, els alumnes de l'Escola d'Horticultura també, i les nostres brigades. O sigui, que hi ha una taula amb els rosers de tots els reusencs, que són els rosers públics que n'hi ha a la ciutat.
1: Un jurat professional s'ha encarregat d'avaluar les 5.000 roses exposades. El tècnic mediambiental Francesc Xavier Llavaneres detalla que han tingut en compte a l'hora d'emetre veredicte.
3: Bueno, es valora l'estat general sanitari, això vol dir que no tinguin plagues i malalties, també la composició que es forma, que la taula sigui homogènia, que el número de flors amb cada gerro sigui de tres, es tenen que presentar tres flors per varietat, diguéssim. Bueno, hi ha una sèrie de factors tècnics, de valoracions tècniques, bueno, i a l'aspecte general.
1: Per a Reus, la rosa no és una flor qualsevol, sinó que és l'emblema de la ciutat. És per això que des de fa 6 anys a la capital del Baix Camp es combina la celebració del Concurs Nacional de Roses amb la celebració del Festival Roses Reus. Durant tot el cap de setmana s'han preparat activitats culturals al voltant d'aquest símbol, com ara rutes per admirar el patrimoni arquitectònic de la ciutat, tallers infantils o intervencions artístiques efímeres.
0: L'Ateneu barcelonès enceta aquest diumenge un cicle dedicat a la lectura compartida amb Diumenges al Jardí. Una invitació a aturar el ritme i gaudir de la lectura en un entorn privilegiat i tranquil cada diumenge. Jordi Jiménez és vocal de la Junta Directiva de l'Ateneu i impulsor de la idea.
4: Són festes de lectura en silenciosa, un fenomen literari que ve dels Estats Units però que volem adaptar a la literatura catalana, i per això, a part de llegir en silenci, podrem fer el vermut mentre coneixem l'obra d'un autor convidat.
0: Les sessions comencen a les 12 amb una hora de lectura en silenci d'un llibre propi, i un cop acabada l'obra de lectura hi ha una estona de conversa entre els assistents i l'autor convidat. Aquesta primera setmana la convidada és Júlia Becardit, escriptora de llibres com ara Un dietari sentimental o El preu de ser mare. L'autora compartirà la seva experiència, el seu procés creatiu i reflexions al voltant de la literatura. L'activitat és gratuïta per als socis i té un cost de 5 euros per als no socis, que podran descobrir la calma d'un jardí per on han passat persones essencials de la nostra cultura.
7: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
24: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga i el Barça d'hoquei patins campió de Champions el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
7: 3CAT Info.
24: Comencem pel futbol, perquè aquest diumenge a les 9 es juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, un enfrontament que, si els blaugranes empaten o guanyen, els proclamarà campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té clara l'entrenador Hansi Flick, que demana als seus jugadors centrar-se en ells mateixos.
25: El que hem de fer és seguir jugant com fins ara. Es tracta de nosaltres i del nostre rendiment. Això és el que vull veure del meu equip. Estem aquí en aquesta situació perquè hem jugat una temporada fantàstica com a equip, i és el que hem de mostrar al clàssic. Volem jugar el nostre partit amb el nostre estil, jugar com un equip, com una unitat, i és el que vull veure del meu equip. Res més, no ens hem de despistar amb altres coses. Està clar què volem, i això és el que hem de mostrar.
24: Un Flick que tindrà la novetat segura de Jules Koundé. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Real Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, titllant de traïció el fet d'haver-la filtrat a la premsa. Alhora, Arbeloa s'ha indignat quan se l'ha qüestionat sobre si és objecte de burla dels seus jugadors.
5: Es mentira que mis jugadores no son profesionales. Es mentira que mis jugadores me hayan faltado a una sola vez el respeto. Uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira. Como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
24: Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Més futbol, derrota dura de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per a la permanència. Dolan ha avançat als blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè les

0: Trescat Info.
1: I ho dèiem a l'inici, Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi ha explicat quan ha vist clar que podia guanyar.
2: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar. M'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
1: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, però que ha atacat i ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. Tots dos havien guanyat la Vuelta. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria liderat per l'uruguaià Guillermo Silva a la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una segona etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler. Aquest diumenge, tercera etapa, 175 quilòmetres entre Plovdiv i Sofia, amb un port de segona categoria.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: Parlem ara d'hoquei i patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputen la final contra el Porto en una final a 8 que estan disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Alabart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Ignacio Alabart, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, ha parlat de la dificultat del Porto.
3: Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs. Ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar a la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%. Crec que és la vuitena final davant del Porto i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018.
1: Un duel contra el Porto que començarà a les 7 de la tarda i seguirem en directe a Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info.
1: En motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també tot el cap de setmana que ve a Catalunya. A TV3, Márquez ha explicat que ja s'havia d'operar i aquesta lesió no és que arribi en mal moment.
4: Bueno, la lesió del peu mai és bo quan ha d'arribar, però ha arribat quan tocava. Per això aquest cap de setmana m'ho estava prenent amb molta calma. Després de Jerez vaig anar als doctors perquè vaig entendre a Jerez que algo al meu braç dret no estava funcionant bé i van veure el perquè.
1: Pel que fa a aquest Gran Premi de França, aquest diumenge a les dues es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol. La cursa la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La cursa sprint, per cert, d'aquest dissabte se l'ha endut Jorge Martín. I acabarem amb bàsquet perquè aquest diumenge l'Uni Girona busca la classificació per a la final de la Lliga Femenina. Les gironines reben el València Fontejau a les 7 de la tarda i necessiten remuntar un punt de diferència per classificar-se per a la gran final. Mentre a l'ACB aquest dissabte, victòria del Barça 91-76 contra el Burgos, que certificat el bitllet dels blaugranes pel play-off. D'altra banda, el Girona ha perdut contra el Camp Murcia 86-75 aquest diumenge jugant al Lleida i al Manresa.
0: Trescat Info.

l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. La dona ingressada a Alacant dona negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona sense símptomes comença una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí Saif Abukeshek i el brasiler Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que

0: després seran deportats. Els Mossos han identificat o denunciat una vuitantena de docents en les vagues d'educació. El sindicat USTEC reclama al govern que torni a la via de la negociació i deixi de criminalitzar l'organització sindical. Junts se suma a les demandes de dimissió del director dels Mossos que han fet els comuns, Esquerra i la CUP, i afegeix també les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra creu que si Josep Lluís Trapero no plega, ella l'hauria de cessar. La CUP insta els socis del govern a trencar les negociacions dels pressupostos si Trapero continua. Per la seva banda, els comuns creuen que el govern està sobrepassat. Péter Magyar pren possessió com a primer ministre d'Hongria envoltat de la simbologia europea desapareguda durant el mandat del seu antecessor Viktor Orbán. El polític conservador es compromet a engegar un canvi de règim i a governar amb esperit de servei al poble. Les biblioteques de Barcelona faran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat. Els sindicats lamenten els pocs avenços i demanen horaris legals i que permetin la conciliació. Girona s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell.
1: Esports. El Barça pot ser campió de Lliga si guanya o empata el clàssic d'aquest diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou, un partit que començarà a les 9 del vespre i seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte, dolorosa derrota de l'Espanyol en la lluita per a la permanència, 2-1 al camp del Sevilla. Els blanquiblaus acumulen 18 jornades sense guanyar i queden ara a 2 punts del descens. I en ciclisme, aquest dissabte, Paula Blasi s'ha convertit en la primera catalana a guanyar la Vuelta. Mentrestant, aquest diumenge, a les 7 de la tarda, el Barça d'hoquei patins jugarà la final de la Champions contra el Porto.
0: Pel que fa al temps, en les properes hores s'acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i el migdia, amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Prepirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El govern espanyol imposa a les Canàries que aculli el creuer Ondius per motius de seguretat després que el president de la comunitat, Fernando Clavijo, s'hagi negat a autoritzar-ne el fondeig. En declaracions als mitjans, Clavijo ha denunciat que cap dels ministres amb qui ha parlat aquest dissabte ha atès la seva petició de reubicar els passatgers en altres vols, arran del retard dels avions procedents dels Països Baixos i d'Austràlia. El president canari ha defensat una alternativa que ha qualificat de sentit comú: redistribuir la quarantena de passatgers encara pendents en els avions ja previstos, que, segons ha explicat, viatgen amb menys del 10% d'ocupació.
3: Lamentar que la falta de diálogo con el gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, ¿por qué no viajan? Sí pueden entrar en una guagua, pero no pueden entrar en un avión de 210 pasajeros. Y al no tener ningún tipo de respuesta, el gobierno de Canarias no va a autoritzar el fondeo
0: del buque.
3: Segons
0: la companyia naviliera de l'Ondius, el creuer fondejarà al port de Granadilla de Tenerife a 5:45 de la matinada, hora local, i es preveu que tots els passatgers i un nombre limitat de membres de la tripulació comencin a desembarcar a partir de les 8, hora canària. A l'Ondius, afectat per un brot d'antivirus, hi viatgen 150 persones de 23 nacionalitats. La major part dels avions que traslladaran els passatgers ja han arribat a Tenerife. Al creuer viatgen 150 persones de 23 nacionalitats i l'operació és complexa. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que tot està a punt i que no hi ha cap persona amb símptomes.
4: Yo quería aclarar que no son pacientes ni son casos. Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos. Son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
0: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que també ha arribat aquest dissabte a Tenerife, ha volgut reiterar que, tot i que es tracta d'un virus greu, el perill per a la població és baix.
5: This is not COVID.
6: And then... Això no és COVID.
2: I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per la població local és baix. The risk to the local
0: population is low. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també són a Tenerife per coordinar l'operatiu. A tot això, la dona d'Alacant, de 32 anys, que està ingressada en un hospital en aïllament per ser contacte d'una víctima d'antivirus, ha donat negatiu en la primera PCR que se li ha fet. D'aquí 24 hores se li tornarà a fer una altra PCR seguint els protocols. Mentrestant, continua en aïllament a l'Hospital Clínic de Barcelona la dona catalana que va ser en el mateix avió que una víctima d'antivirus. La dona no té símptomes, però haurà d'estar confinada per precaució durant un temps encara indeterminat. Ho ha explicat el doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic.
5: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
0: I el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg del mateix hospital, ha volgut subratllar en declaracions al suplement que ara per ara la dona es troba bé.
6: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: A la dona aquest dissabte li han fet una PCR i els resultats se sabran previsiblement aquest diumenge. L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, ha recordat que l'antivirus és un virus ben conegut pels científics. Ho ha dit també al suplement.
7: Recordem que aquest virus no és un virus nou, el coneixem bé. No és com el coronavirus que va aparèixer i no sabíem ni què feia, ni com es transmetia, ni res. Aquest sabem molt bé com es transmet. La transmissió entre humans és molt rara, és el que ha passat al vaixell, però no és habitual. Veurem més casos, és molt possible que veiem algun cas més, però no esperem veure de cop i volta centenars ni milers.
0: Amb el cas de Barcelona, ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els 2 activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Abukeshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots 2 estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
8: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abukeshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
9: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
10: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneraran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
11: Esta es una realitat per al poble palestí que viven en estas situaciones cada dia. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir mobilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. A les portes d'una nova vaga general d'educació, augmenta el malestar entre els docents després que s'hagi sabut que els Mossos van fer una vuitantena d'identificacions o denúncies durant les protestes del febrer i el març. Ho detalla una resposta d'Interior a una pregunta parlamentària que va fer la CUP a la consellera Núria Parlon. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga ni som cèl·lula jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
0: El document recull actuacions en diversos llocs, la majoria relacionades amb talls de carreteres. A més, Interior admet que la policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals permet o denega el tall de vies. Tot plegat pocs dies després de la denúncia per la infiltració de Mossos en assemblees del professorat.
12: Està marcat en tot aquest pla intentar desmobilitzar, intentar trencar aquest conflicte, però això des de l'espionatge, des de la intimidació, des de la repressió. I nosaltres aquí el que tenim molt clar és que aquesta no és la via, això un govern democràtic no s'ho pot permetre, desgasta la seva reputació i que aquest conflicte de l'única manera que es pot resoldre és seure's a negociar.
0: Aquest dimarts està convocada una vaga tant a primària com a secundària. El sindicat USTEC assegura que està disposat a reobrir les negociacions amb el govern per buscar una solució al conflicte. La infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents continua provocant també reaccions als partits polítics. Aquest dissabte, Junts per Catalunya s'ha afegit a les peticions de dimissió del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i també de les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Escoltem el secretari general de Junts, Jordi Turull.
13: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres, hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que el cos de Mossos no funciona i demana a Illa que actuï.
14: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
0: Des dels comuns, la presidenta del partit al Parlament, Jéssica Albiach, veu el govern sobrepassat.
15: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i ja no és un govern que vagi lent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
0: I el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, insta Esquerra i els comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Són declaracions a Ràdio 4.
16: És evident que si tu demanes la dimissió del director de policia per uns fets tan greus i el govern no t'escolta i no et fa cas, doncs aquí haurien de suposar uns trencaments i, per tant, un trencament d'unes suposades negociacions de pressupostos.
0: Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió i només s'ha referit a les inversions fetes en matèria educativa, que ha xifrat en 2.000 milions d'euros. En clau internacional, Hongria ha començat una nova etapa aquest dissabte amb la investidura del nou primer ministre Péter Maguiar. La presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea desapareguda durant l'etapa del seu antecessor Viktor Orbán. Ha sonat l'himne d'Europa i ha onejat també la bandera comunitària després de 12 anys. I a més, aquest dissabte s'ha celebrat el Dia d'Europa, que commemora el naixement de les primeres institucions comunes. Maguiar s'ha volgut desmarcar d'Orbán i s'ha compromès a governar amb esperit de servei al poble.
17: Én nem uralkodni fogok Magyarországon.
18: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré al meu país.
17: Én szolgálok, addig, ameddig a szolgálatom hasznos.
18: Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui i la nació hongaresa ho exigeixi.
17: És a magyar nemzet igényli.
0: Péter Maguiar ha estat investit per una supermajoria aconseguida en les últimes eleccions que li permetrà fer canvis constitucionals per desmuntar el sistema de Viktor Orbán. Una de les seves prioritats serà l'acostament a Brussel·les i descongelar 17.000 milions d'euros de fons europeus.
19: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El recompte final de les eleccions al Regne Unit de dijous estableix governs independentistes a totes les nacions excepte Anglaterra i certifica l'ascens fulgurant de l'extrema dreta i la caiguda dels partits tradicionals, tant els conservadors com els laboristes de Keir Starmer. Davant aquest escenari, el primer ministre ha recuperat per al seu equip l'excap de govern Gordon Brown com a enviat especial de finances globals i ha insistit que no tirarà la tovallola. Això sí, ha admès que cal un full de ruta nou.
2: Aquests resultats són durs i això fa mal. Evidentment que fa mal, ha de fer mal. Però el que cal fer és, per tant, traçar el camí a seguir. Això és el que penso fer.
0: A Escòcia, el Partit Nacional Escocès del primer ministre John Swinney ha repetit victòria, però sense majoria absoluta. Swinney vaticina que l'extrema dreta arribarà al poder al Regne Unit i demana un nou referèndum d'independència.
20: El que ens espera és la probabilitat que Farage sigui el pròxim primer ministre del Regne Unit i per això crec que la gent a Escòcia ha d'estar alerta. I necessitem tenir la protecció de ser un país independent i evitar veure'ns afectats i influenciats per l'elecció d'un govern de Farage, que crec que seria absolutament catastròfic per tothom al Regne Unit.
0: A Gal·les, per primera vegada hi ha guanyat l'independentisme, però l'extrema dreta se situa com a segona força.
19: El temps.
0: Dani Ramírez.
21: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, hi pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports, 32 litres, als Alfacs, 26, o Amposta, 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt, o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada, de dia, amb més insolació, puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o la Terra Alta.
19: 3CAT Info.
0: Aquest dissabte s'ha acabat la gratuïtat del servei de Rodalies després de 3 mesos i mig d'excepcionalitat tarifària motivada pels talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. Entre els usuaris, sobretot, hi ha hagut la sensació de resignació per haver de pagar per un servei que consideren que continua sent ineficient i poc fiable.
22: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
23: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
24: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
25: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
26: Oh, me he decantado por un día de viaje, que en lugar de salir 5,50 el viaje sale a 3,50. Volver a pagar, pues siempre nos va mal.
0: Els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, excepte els títols T-Usual i T-Jove. Els abonaments mensuals de Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% per als adults i del 70% per als joves. La mort d'un conductor a la Garrotxa eleva a 3 les víctimes mortals en accidents de trànsit aquest cap de setmana. L'accident s'ha produït al quilòmetre 43 de la carretera C-152, al seu pas per la Vall d'en Bas. En el sinistre ha quedat ferida greu una segona persona que ha estat evacuada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. A més, 2 més han patit ferides lleus i han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. Aquesta víctima mortal se suma a les 2 persones que van morir en un accident aquest divendres a l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ja són 39 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida diària a partir del 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. La convocatòria signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona arriba després de 2 mesos de negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i també delegada del Comitè del Consorci.
1: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
0: La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, malgrat coincidir amb una època clau per als estudiants de selectivitat.
1: Bueno, ens sap greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
0: La protesta va començar el 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la Setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes que continuarà durant les pròximes setmanes. La vaga segueix tenint un seguiment massiu. En total, a la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. El govern espanyol avala les polítiques de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona per frenar la compra especulativa d'habitatge i per regular els preus dels lloguers. Ho ha dit la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
3: Se trata de gobernar el mercado, no de que el mercado nos gobierne. Y esa es la responsabilidad de las administraciones públicas. Eso es lo que hace el alcalde Colboni, eso es lo que hace Salvador Illa, y eso es lo que también trato yo de poner en marcha como ministra de Vivienda, que seamos nosotros los que gobernemos al mercado, no el mercado el que marque nuestras vidas cuando se trata de derechos. Con los derechos no se mercadea.
0: També ha avançat la quantitat que ingressarà a Catalunya aquest any del Pla Estatal d'Habitatge.
3: Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
0: Catalunya rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte al pla anterior. Aquest pla se centra en l'ampliació del parc públic d'habitatge, les subvencions al lloguer i les ajudes a la rehabilitació. Cada cop més professionals prefereixen no ascendir a la feina ni tenir més responsabilitat si això afecta el seu benestar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del que implica l'èxit professional. Per al professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, els treballadors ja no valoren únicament el sou, sinó també la flexibilitat horària i poder compaginar la vida laboral i familiar.
4: Els treballadors amb més experiència doncs, no és que rebutgin l'ambició ni molt menys, sinó que la redefineixen. No? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
5: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga, el Barça d'hoquei patins campió de Champions i tot això el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
19: 3CAT Info.
5: Comencem pel futbol perquè aquest diumenge a les 9 del vespre juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou. Un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen, els es proclamaran campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té ben clara l'entrenador Hansi Flick.
6: Només em centro en aquest partit i sé que no és un partit normal. Sé que per a tothom és especial, també per a mi, però no diré que és el partit més important, no. És important per a l'afició, per al club, per als jugadors i per nosaltres, l'staff. De fet, volem guanyar el títol al segon consecutiu. I és fantàstic, això no és normal aquí a Espanya. I això és el que volem fer.
5: Un flic que recuperarà Jules Koundé, sancionat la jornada passada, mentre caldrà esperar per saber si Christensen rep l'alta mèdica. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, indignant-se molt més pel fet que la batussa entre tots els jugadors es filtrés i acabés sortint a la premsa.
7: Que se filtren coses que passa, que passen en el vestuari, me parece una traición al Real Madrid. Una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho.
5: Tchouaméni, per cert, entrarà a la convocatòria mentre Fede Valverde no, ja que la baralla el va deixar lesionat. Aquest Barça a Madrid al Camp Nou, com dèiem, començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Seguim una mica en futbol perquè hem de destacar la dura derrota de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per la permanència. Dol han avançat els blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara a només 2 punts del descens. Així i tot, el tècnic Manolo González confia en revertir la situació.
8: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant, és que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades, però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis. Ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys.
5: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
19: Trescat Info.
5: Anem cap al ciclisme perquè Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi no s'ho ha acabat de creure.
9: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'angliro, però bé... Ara, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica.
5: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, com ella comentava, però que ha atacat i ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria i liderat per l'uruguaià Guillermo Silva, la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat a un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler.
19: L'actualitat esportiva a fons.
5: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputaran la final contra el Porto en una final a 6 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat ja a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Labart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Un Marc Grau protagonista al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
10: Aquesta temporada ho estan fent una temporada excel·lent, porta moltes victòries a la Lliga i re, ara... Sabíem que, bueno, que era complicat de fer un partit de 50 minuts, tothom molt concentrat, tothom molt posat, i havíem d'arrosar l'excel·lència per poder passar a la final.
5: La final serà contra el Porto, com hem comentat, a les 7 de la tarda i la seguirem en directe a Catalunya Ràdio. I en motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també la del cap de setmana que ve a Catalunya. Pel que fa al Gran Premi de França, ja sense el tro de Cervera, aquest diumenge a les 2 es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol, una cursa que seguirem en directe a l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
19: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. Paral·lelament, la dona ingressada a Alacant ha donat negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona, sense símptomes, ha començat una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. I també destaca que Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. A partir d'ara anirem a Girona. La ciutat s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell. I anirem al concert de Rodrigo Cuevas, que ha seduït el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret. I ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça pot proclamar-se campió de Lliga aquest diumenge. L'equip blaugrana ha d'empatar o guanyar el Clàssic al Camp Nou per aconseguir la segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Aquest duel decisiu contra el Real Madrid començarà a les 9 del vespre i el seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: Les properes hores acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i migdia amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Pirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus. El govern espanyol imposa a les Canàries que aculli el creuer Ondius per motius de seguretat després que el president de la comunitat, Fernando Clavijo, s'hagi negat a autoritzar-ne el fondeig. En declaracions als mitjans, Clavijo ha denunciat que cap dels ministres amb qui ha parlat aquest dissabte ha atès la seva petició de reubicar els passatgers en altres vols, arran del retard dels avions procedents dels Països Baixos i d'Austràlia. El president canari ha defensat una alternativa que ha qualificat de sentit comú: redistribuir la quarantena de passatgers encara pendents en els avions ja previstos, que, segons ha explicat, viatgen amb menys del 10% d'ocupació.
2: Lamentar que la falta de diálogo con el gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, ¿por qué no viajan? Sí pueden entrar en una guagua, pero no pueden entrar en un avión de 210 pasajeros. Y al no tener ningún tipo de respuesta, el gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo
0: segons
2: del buque.
0: Segons la companyia naviliera de l'Ondius, el creuer fondejarà al port de Granadilla de Tenerife a 6:15 de la matinada, hora local, i es preveu que tots els passatgers i un nombre limitat de membres de la tripulació comencin a desembarcar a partir de les 8, hora canària. A l'Ondius, afectat per un brot d'antivirus, hi viatgen 150 persones de 23 nacionalitats. El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots dos estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
3: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saïf Abu Keshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant de la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
4: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
5: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneraran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
6: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau internacional, Rússia ha celebrat aquest dissabte el Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi en l'edició més descolorida dels últims 20 anys. No s'hi han exhibit ni tancs ni míssils per por dels drons ucraïnesos, tot i que finalment Zelensky no ha amenaçat la plaça Roja gràcies a la mediació de Donald Trump. El president Vladimir Putin ha justificat la falta d'equipament militar amb l'argument que es necessita per a la derrota definitiva d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solias.
8: Putin només ha mostrat al món columnes de soldats. Els únics tancs i míssils que s'han pogut veure a la plaça Roja han aparegut projectats en una pantalla gegant amb vídeos gravats al front. El president rus ha tingut la festa en pau amb el permís de Zelensky, que s'ha abstingut de llançar drons cap a la plaça Roja durant la desfilada. En el tradicional discurs, Putin ha criticat que darrere de les accions de Kiev hi ha tot el bloc de l'OTAN i, malgrat això, està convençut que aconseguiran guanyar la guerra. Per aquest motiu, ha demanat als russos que, igual que van fer els seus avantpassats, contribueixin a la victòria.
9: Tenim un objectiu comú. Tothom fa una contribució personal a la victòria. S'està forjant al camp de batalla i a la rereguarda. Estic fermament convençut que la nostra causa és justa. Estem junts i la victòria sempre ha estat i sempre serà nostra.
8: Ara bé, la realitat és que l'operació militar especial que s'havia d'allargar poques setmanes del 2022 ja dura més que la guerra soviètica contra l'Alemanya nazi i que enguany Putin ha celebrat la cinquena desfilada del Dia de la Victòria sense la victòria a la guerra d'Ucraïna.
0: Dos estudis internacionals analitzen com afecta la gravetat zero al cor i al cervell. Les astronautes d'Hipàtia s'han sotmès a 5 vols parabòlics a l'aeròdrom de Sabadell per experimentar-ne les conseqüències. Ho ha seguit des de Sabadell Núria Har.
10: Hem experimentat la gravetat zero en pròpia pell 9 vegades, 9 paràboles amb avioneta acrobàtica en què durant 9 segons ens hem desenganxat literalment del seient. Hem flotat, ens hem deslliurat de la gravetat, que de cap altra manera es pot esquivar aquí al planeta Terra. Darrere d'una experiència molt única hi ha ciència, estudiar com la microgravetat afecta la salut humana. La catedràtica en neurociència, Elisa Ferre, de la Universitat de Londres, ha vingut fins aquí per investigar els efectes de la microgravetat al cervell.
11: No tenim receptors de la gravetat, com sí que tenim receptors per percebre la llum, el tacte o qualsevol altra característica del nostre entorn. Així que el que fa el cervell és una integració multisensorial, integra diferents modalitats sensorials.
10: Abans, durant i després del vol, aquest grup de científics britànic ens ha fet testos de percepció de diferents estímuls visuals i una entrevista qualitativa per saber com ens hem sentit durant aquestes paràboles de gravetat zero. I realment el pilot, Daniel Ventura González Alonso, tenia raó.
12: Llavors és una sensació com de placidesa, perquè realment no notes el pes del teu cos.
10: Una sensació que no es pot aconseguir de cap altra manera. Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, han registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. La idea és validar un model computacional per fer prediccions de com una missió amb gravetat zero afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
13: El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols especials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
10: Les astronautes d'Hipati han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no es pot replicar en una missió anàloga, com les dues que han fet al desert nord-americà de Utah o la propera que faran a l'Àrtic. Aquest cap de setmana han aconseguit guanyar la gravetat i experimentar la gravetat zero.
0: La policia espanyola investiga com a possible cas de violència de gènere la mort d'una dona aquest dissabte al districte madrileny de Carabanchel. Els agents han detingut la parella de la víctima a l'interior del seu domicili. Els fets han passat a 8:15 a.m, quan s'ha rebut l'avís que una dona estava inconscient al carrer, amb un fort cop al cap. Membres del grup d'atenció al ciutadà s'han traslladat fins al lloc dels fets, on han assistit la víctima fins que han arribat els serveis sanitaris, que han constatat la mort de la dona, de 22 anys. Segons fonts policials, el presumpte agressor i la víctima tenien una relació sentimental. La policia ha detingut l'home, de 24 anys, acusat d'un delicte d'homicidi. Si es confirma aquest cas, el nombre de dones assassinades a tot l'estat per violència de gènere pujaria a 20 des de començament d'any. A Girona han inaugurat aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors amb una gran afluència de visitants durant tot el matí. Tot i això, el mal temps de la tarda ha acabat deslluint parcialment la primera jornada de la mostra floral. Berta Artigas Fontàs.
14: Els carrers del barri vell s'han omplert des de primera hora de curiosos i turistes que no s'han volgut perdre les 141 instal·lacions florals repartides per la ciutat. Un dels espais més visitats han tornat a ser les escales de la catedral, aquest any decorades amb una gran cucullona inspirada en el drac del Parc Güell. La Marga i l'Àngel són dos veïns de Girona.
15: S'ho han currat molt la gent, eh? Els que hi han participat tenen una feinada terrible, ens ha agradat. Ho farem per etapes aquest any, com que els altres.
16: Perquè hi ha molta gent i, escolta, no es pot fer un pas enlloc.
15: No es pot apreciar.
14: D'altres visitants han vingut de diferents punts de Catalunya. En Guillermo i la Clàudia, per exemple, ho han fet des de Sant Cugat.
17: Doncs vam venir l'any passat i volíem repetir perquè ens va agradar molt i, a part, ens agraden molt les plantetes i les flors, així que creiem que és una bona manera de passar el dia.
14: La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha destacat durant la inauguració oficial la feina feta en els últims mesos per tirar endavant l'edició d'enguany.
18: S'ha treballat molt intensament, doncs, amb tots els voluntaris i també l'Ajuntament, doncs, per fer aquest temps de flors com està sent, doncs, que està agradant moltíssim.
14: Durant el dia s'han registrat algunes cues per entrar a espais emblemàtics com els banys àrabs o els soterranis de la catedral per aquesta mostra floral que durant 15 dies transforma el casc antic de la ciutat.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pareu bé l'orella si aquest diumenge al matí us heu de moure en cotxe per Barcelona, sobretot per la part alta. A partir de les 9 del matí es fa la 46a edició de la cursa del Corte Inglés, que és una de les més multitudinàries, i això comportarà talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat i afectacions en diverses línies de transport públic. El recorregut és de 10 quilòmetres i s'esperen uns 50.000 participants. Com dèiem, la cursa començarà a les 9 a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors aniran Diagonal avall fins a girar a Passeig de Gràcia. Baixaran fins a agafar el carrer Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina i finalment enfilaran el carrer Cas per acabar, com és habitual, a plaça Catalunya. Les restriccions de trànsit començaran a les 5 de la matinada a la zona de plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa. Es preveu que s'aixequin del tot a 2:15. A més, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi haurà servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des de les 5 de la matinada i fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir el metro.
7: El temps.
0: Dani Ramírez.
19: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona. la cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre i pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès o a la Plana de Vic o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels 25 litres per metre quadrat, als Ports 32 litres, als Alfacs 26 o Amposta 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada, de dia, amb més insolació, puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o la Terra Alta.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Rodrigo Cuevas sedueix el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret i ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. Barcelona, Marc Ruiz.
20: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim. Per això, també ha escollit una posada en escena basada en un cabaret.
21: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agraden, eh? Estic fins als collons de la situació geopolítica global.
20: La realització de les pantalles també fa pensar en la televisió dels anys 70 o els 80. A Belleza, cançó que fa pensar en Nati Peluso, situa la càmera dins del mirall del tocador on es maquilla. Es mou per l'escenari creant petits sets amb l'ajuda de la il·luminació, un biombo, una passarel·la i poc més, però funciona. I s'explica i sedueix al públic un cop més, com amb Xardineiro, en què explica els seus trucs per enamorar, o a la Muñeira per a filla de bruixa, ancestral, cantada intensament pel públic i que ha creat un moment intens, només amb la veu, una pandereta i els cors dels fans. El concert està estructurat en quatre actes. Els tres primers tenen a veure amb els tres manuals que ja ha publicat, Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romería, i un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantari que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
22: Y la noche, cuando pasan comida.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
23: Dóna'm força per cridar, que no som d'aquí, tampoc som d'allà, la meva terra és el mar.
0: La Castanyada del Cabró Rock tindrà un cartell de luxe amb 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana. A més, per primera vegada en dues dècades, els Pets i l'Axe Bustó compartiran cartell en un mateix festival. Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, la Ludwig Band o Doctor Prats i fins a un total de 14 artistes. El festival també aposta pels nous talents de l'escena catalana amb noms com Jules o Venus, a qui sentim de fons. Enguany, l'Espany Can Guitet de Montmeló, al Vallès Oriental, espera superar la xifra dels 30.000 assistents de la primera edició, amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana, amb activitats i gastronomia típiques catalanes.
7: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Més de 90.000 persones han passat entre dimecres i dissabte pel festival Rec.0 d'Igualada. Durant quatre dies, més d'un centenar de marques de moda han ocupat antigues fàbriques i adoberies del barri industrial del Rec, reconvertides temporalment en pop-up stores. L'organització destaca que la 30a edició del festival ha tornat a sumar un bon nombre de visitants i de vendes, malgrat les pluges de les últimes hores. El REC reuneix grans marques, firmes consolidades, dissenyadors independents i projectes emergents, i aquest any el 80% de les firmes que hi han participat són catalanes. Algunes de les novetats d'aquesta edició han estat un espai de col·laboració amb la 080, un mercat d'intercanvi de roba i una cosidora que arreglava desperfectes en peces de vestir per allargar-ne també el seu ús. 5.000 roses d'un centenar de varietats omplen el Teatre Bartrina de Reus en el marc de la 79a edició del Concurs Nacional de Roses. Fins dilluns s'hi exposen un centenar de varietats en una convocatòria que per primer cop s'ha obert a nous públics. Reus, Ariana Escoda.
1: En aquesta ocasió s'han pogut veure flors i rams elaborats per amateurs, estudiants de l'Escola d'Horticultura i membres de la brigada que han fet composicions a partir de roses que es troben a la ciutat. Ho destaca Empar Pont, presidenta del Centre de Lectura de Reus.
2: Això ho hem obert per un costat a la part clàssica nostra, que són els homes i les dones que conreen i cultiven a casa seva rosers, que són amateurs, i per un altre al sector. O sigui, les floristeries a l'entrada han fet centres, els alumnes de l'Escola d'Horticultura també, i les nostres brigades. O sigui, que hi ha una taula amb els rosers de tots els reusencs, que són els rosers públics que n'hi ha a la ciutat.
1: Un jurat professional s'ha encarregat d'avaluar les 5.000 roses exposades. El tècnic mediambiental Francesc Xavier Llavaneres detalla que han tingut en compte a l'hora d'emetre veredicte.
3: Bueno, es valora l'estat general sanitari, això vol dir que no tinguin plagues i malalties, també la composició que es forma, que la taula sigui homogènia, que el número de flors amb cada gerro sigui de tres, es tenen que presentar tres flors per varietat, diguéssim. Bueno, hi ha una sèrie de factors tècnics, de valoracions tècniques, bueno, i l'aspecte general.
1: Per a Reus, la rosa no és una flor qualsevol, sinó que és l'emblema de la ciutat. És per això que des de fa 6 anys a la capital del Baix Camp es combina la celebració del Concurs Nacional de Roses amb la celebració del Festival Roses Reus. Durant tot el cap de setmana s'han preparat activitats culturals al voltant d'aquest símbol, com ara rutes per admirar el patrimoni arquitectònic de la ciutat, tallers infantils o intervencions artístiques efímeres.
0: L'Ateneu barcelonès enceta aquest diumenge un cicle dedicat a la lectura compartida amb Diumenges al Jardí. Una invitació a aturar el ritme i gaudir de la lectura en un entorn privilegiat i tranquil cada diumenge. Jordi Jiménez és vocal de la Junta Directiva de l'Ateneu i impulsor de la idea.
4: Són festes de lectura en silenciosa, un fenomen literari que ve dels Estats Units però que volem adaptar a la literatura catalana, i per això, a part de llegir en silenci, podrem fer el vermut mentre coneixem l'obra d'un autor convidat.
0: Les sessions comencen a les 12 amb una hora de lectura en silenci d'un llibre propi, i un cop acabada l'obra de lectura hi ha una estona de conversa entre els assistents i l'autor convidat. Aquesta primera setmana la convidada és Júlia Bacardit, escriptora de llibres com ara Un dietari sentimental o El preu de ser mare. L'autora compartirà la seva experiència, el seu procés creatiu i reflexions al voltant de la literatura. L'activitat és gratuïta per als socis i té un cost de 5 euros per als no socis, que podran descobrir la calma d'un jardí per on han passat persones essencials de la nostra cultura.
7: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
24: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga i el Barça d'hoquei patins campió de Champions el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
7: 3CAT Info.
24: Comencem pel futbol, perquè aquest diumenge a les 9 es juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, un enfrontament que, si els blaugranes empaten o guanyen, els proclamarà campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té clara l'entrenador Hansi Flick, que demana als seus jugadors centrar-se en ells mateixos.
25: El que hem de fer és seguir jugant com fins ara. Es tracta de nosaltres i del nostre rendiment. Això és el que vull veure del meu equip. Estem aquí en aquesta situació perquè hem jugat una temporada fantàstica com a equip, i és el que hem de mostrar al clàssic. Volem jugar el nostre partit amb el nostre estil, jugar com un equip, com una unitat, i és el que vull veure del meu equip. Res més, no ens hem de despistar amb altres coses. Està clar què volem, i això és el que hem de mostrar.
24: un Flick que tindrà la novetat segura de Jules Koundé. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Real Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, titllant de traïció el fet d'haver-la filtrat a la premsa. Alhora, Arbeloa s'ha indignat quan se l'ha qüestionat sobre si és objecte de burla dels seus jugadors.
5: És mentira que mis jugadores no són professionals. És mentira que mis jugadores m'hagin faltat a una sola vez el respeto, uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira, como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
24: Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Més futbol, derrota dura de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per a la permanència. Dolan ha avançat als blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara només 2 punts del descens. En queden 9 per disputar-se, així que Roberto Fernández ha parlat de 3 finals.
6: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodido después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra, al final son tres finales los que nos quedan, tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
24: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
7: Tresca Tinfo.
24: I ho dèiem a l'inici, Paula Blasi ha fet història.

0: l'Angliru, però Katakati ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la vuelta amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. Tots dos havien guanyat la vuelta. També el ciclisme, aquest dissabte, victòria liderat per l'uruguaià Guillermo Silva a la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una segona etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler. Aquest diumenge, tercera etapa, 175 quilòmetres entre Plovdiv i Sofia, amb un port de segona categoria.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Parlem ara d'hoquei i patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputen la final contra el Porto en una final a 8 que estan disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Alabart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Ignacio Alabart, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, ha parlat de la dificultat del Porto.
2: Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs. Ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar a la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%. Crec que és la vuitena final davant del Porto i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018.
0: Un duel contra el Porto que començarà a les 7 de la tarda i seguirem en directe a Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
0: En motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també tot el cap de setmana que ve a Catalunya. A TV3, Márquez ha explicat que ja s'havia d'operar i aquesta lesió no és que arribi en mal moment.
3: Bueno, la lesió del peu mai és bo quan ha d'arribar, però ha arribat quan tocava. Per això aquest cap de setmana m'ho estava prenent amb molta calma. Després de Jerez vaig anar als doctors perquè vaig entendre a Jerez que algo al meu braç dret no estava funcionant bé i van veure el perquè.
0: Pel que fa a aquest Gran Premi de França, aquest diumenge a les dues es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol. La cursa la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La cursa sprint, per cert, d'aquest dissabte se l'ha endut Jorge Martín. I acabarem amb bàsquet perquè aquest diumenge l'Uni Girona busca la classificació per a la final de la Lliga Femenina. Les gironines reben el València Fontejau a les 7 de la tarda i necessiten remuntar un punt de diferència per classificar-se per a la gran final. Mentre a l'ACB aquest dissabte, victòria del Barça 91-76 contra el Burgos, que ha certificat el bitllet dels blaugranes pel play-off. D'altra banda, el Girona ha perdut contra el Camp Múrcia 86-75 aquest diumenge jugant al Lleida i al Manresa.
1: Trescat Info.

Què tal? Bon dia, són les 6 del matí. El govern espanyol ordena el desembarcament del creuer Òndius per motius de seguretat i assistència sanitària davant l'oposició del president de les Canàries, Fernando Clavijo, que s'ha negat a autoritzar-ne el fondeig. Clavijo diu que, si passa alguna cosa, serà responsabilitat de l'executiu espanyol. Aquest creuer és previst que arribi properament, ja d'aquí a uns minuts, al port tinerfeny de Granadilla. Mentrestant, la dona ingressada a Alacant ha donat negatiu en la primera prova de l'antivirus que li han fet a l'Hospital Clínic de Barcelona. Una veïna de la ciutat, sense símptomes, ha començat una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. De l'àmbit internacional, també destacar que Israel ja ha expulsat els dos activistes de la flotilla Global Sumut retinguts des del 30 d'abril al país. Ho ha confirmat el ministre d'Exteriors israelià, que acusa els activistes d'organització terrorista i activitat il·legal. En les properes hores seran deportats a través d'Egipte. Els Mossos han identificat o denunciat una vuitantena de docents en les vagues d'educació. El sindicat Justec reclama al govern que torni a la via de la negociació i deixi de criminalitzar l'organització sindical. Junts se suma a les demandes de dimissió del director dels Mossos que han fet Comuns, Esquerra i la CUP, i afegeix també les conselleres Parlon i

0: Ribó. Esquerra creu que si Josep Lluís Trapero no plega, Illa l'hauria de cessar. La CUP insta els socis de govern a trencar les negociacions dels pressupostos si Trapero continua al càrrec. Per la seva banda, els comuns creuen que el govern està sobrepassat. Les biblioteques de Barcelona faran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat. Els sindicats lamenten els pocs avenços i demanen horaris legals i que permetin la conciliació. Girona s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell. Dels esports, destaca que el Barça pot ser campió de Lliga si guanya un pat al clàssic d'aquest diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou, un partit que començarà a les 9 del vespre, com sempre una hora abans, a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte, dolorosa derrota de l'Espanyol en la lluita per la permanència, ha perdut 2-1 al camp del Sevilla. Ara els blanquiblaus acumulen 18 jornades sense guanyar i queden a 2 punts del descens. I també destacar que aquest dissabte Paula Blasi s'ha convertit en la primera ciclista catalana a guanyar la Vuelta. I del temps, també en aquest sentit, hem de parlar que les properes hores ja les pluges de les comarques de Girona podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest, després d'aquesta ja que remeten aquestes pluges a les comarques gironines, i els ruixats podrien arribar per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu, grans clarianes i sol durant el matí i el migdia, amb boira baixa en moltes valls encara del prelitoral, el Prepirineu i també la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus.
1: Trescat Info.
0: Què tal? Bon dia i bona hora. Passen 4 minuts de les 6 del matí. Us acompanya aquesta hora Maria Guixà per repassar els arguments més destacats d'aquest diumenge 10 de maig del 2026. D'entrada, discrepància entre administracions abans de l'arribada del creuer Ondius a les Canàries. El govern canari s'ha negat a autoritzar-ne el fondeig per motius, diu, de seguretat. Tot i que aquesta negativa de l'executiu canari, el govern espanyol li ha replicat imposant aquest desembarcament per motius de seguretat i assistència sanitària. La Marina Mercant, de fet, ja ha firmat la resolució en què autoritza aquesta entrada de l'Ondius al port inarfeny de Granadilla, on ha d'arribar en breu, els propers minuts. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, ha advertit que si passa alguna cosa serà únicament responsabilitat de l'executiu espanyol.
2: Ese buque no va a fondear con el visto bueno ni la autorización del gobierno de Canarias en este puerto. Si lo querrán hacer y lo querrán imponer, como han ido imponiendo absolutamente todo, pues bueno, ellos sabrán y serán ellos los responsables de lo que pueda ocurrir.
0: Un Clavijo que ha denunciat que cap dels ministres amb qui va parlar ahir va atendre la seva petició de reubicar els passatgers en altres vols arran del retard dels avions procedents dels Països Baixos i d'Austràlia. El president canari ha defensat una alternativa que ha qualificat de sentit comú, és a dir, redistribuir la quarantena de passatgers encara pendents en els avions ja previstos que, segons ha explicat, viatgen amb menys del 10% d'ocupació. Segons la companyia naviliera de l'Ondius, aquest creuer fondejarà el port de Granadilla, Tenerife, a partir de 6:15 de la matinada, hora local, per tant, 6:45 hora catalana, i es preveu que tots els passatgers i un nombre limitat de membres de la tripulació comencin a desembarcar a partir de les 8 del matí, hora canària. A l'Ondius, afectat per aquest brot d'antivirus, hi viatgen gairebé 150 persones de 23 nacionalitats, entre ells 14 ciutadans espanyols, 5 dels quals catalans, desembarcaran tots plegats de manera d'entrada, els primers, i seran traslladats a Madrid per fer la quarantena, mentre que la resta de passatge baixarà per grups de nacionalitats per abordar els avions que els portaran de tornada als seus països respectius. Aquesta part dels avions que traslladaran els passatgers ja han arribat a Tenerife. El creuer, com destaquem, hi viatgen pràcticament 150 persones de 23 nacionalitats, i això fa que sigui una operativa complexa. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que tot està a punt i que no hi ha cap persona ara mateix amb símptomes.
3: Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos, son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
0: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, també ha arribat aquest dissabte a Tenerife i ha volgut reiterar que, tot i que es tracta d'un virus que és greu, el perill, diu, a la població és baix.
1: This is not COVID.
4: And then... Això no és Covid. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per la població local és baix.
1: The risk to the local population is low.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també són a Tenerife per coordinar aquest operatiu. A tot això, la dona d'Alacant, de 32 anys, que està ingressada en un hospital en aïllament perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus, ha donat negatiu en la primera prova PCR que se li ha fet. D'aquí a 24 hores se li tornarà a fer una altra prova, seguint els protocols, mentre que un altre contacte, una dona catalana que no té símptomes, continua també en aïllament, en aquest cas a l'Hospital Clínic de Barcelona, per precaució. Ho ha explicat el doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic.
5: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
0: El doctor Antoni Trilla, epidemiòleg del mateix hospital, ha volgut subratllar en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio que ara per ara la dona es troba bé.
6: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: A la dona ahir li van fer una prova PCR i els resultats se sabran previsiblement avui diumenge. També l'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, ha recordat que l'antivirus és un virus conegut pels científics. També ho ha dit al suplement.
7: Recordem que aquest virus no és un virus nou, el coneixem bé. No és com el coronavirus que va aparèixer i no sabíem ni què feia ni com es transmetia ni res. Aquest sabem molt bé com es transmet. La transmissió entre humans és molt rara, és el que ha passat al vaixell, però no és habitual. Veurem més casos, és molt possible que veiem algun cas més, però no esperem veure de cop i volta centenars ni milers.
0: Amb el cas de Barcelona, ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. Passen 9 minuts de les 6 del matí, canviem de qüestió, parlem de la flotilla, perquè els 2 activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel ja han estat deportats del país. Ho ha confirmat a primera hora del matí el ministre d'Exteriors israelià en una piulada a la xarxa social X. Es tracta de l'activista català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, acusat d'organització terrorista, i també del brasiler Tiago Ávila, assenyalat per activitat il·legal. Tots dos, recordem, en vaga de fam des de fa 10 dies, han negat les acusacions. Ahir, l'anunci del seu alliberament va coincidir amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea. Un dels portaveus de la flotilla és Pablo Castilla.
8: Insistim que això no s'ha acabat. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneren tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: A tot això, la resta d'embarcacions de la flotilla Global Summit ja són a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. En total són una 30 de vaixells procedents de Barcelona i també d'Itàlia, que aquesta matinada han arribat a la localitat turca de Marmaris. Canviant de qüestió, a les portes d'una nova vaga general d'educació augmenta el malestar entre els docents després que s'hagi sabut que els Mossos van fer una 80 d'identificacions o denúncies durant les protestes del febrer i del març. Ho detalla una resposta d'Interior a una pregunta parlamentària que va fer la CUP a la consellera Núria Parlon. Sentim Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lula jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera, i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
0: El document recull actuacions en diversos llocs, la majoria relacionades amb les talls de les carreteres. A més, Interior admet que la policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals permet o bé denega el tall de vies. Tot plegat pocs dies després de la denúncia per la infiltració de Mossos en assemblees del professorat.
9: Està marcat en tot aquest pla intentar desmobilitzar, intentar trencar aquest conflicte, però això des de l'espionatge, des de la intimidació, des de la repressió, situació. I nosaltres aquí el que tenim molt clar és que aquesta no és la via, això un govern democràtic no s'ho pot permetre, desgasta la seva reputació, i que aquest conflicte, de l'única manera que es pot resoldre, és seure's a negociar.
0: Aquesta infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents continua provocant reaccions als partits polítics. Aquest dissabte, Junts per Catalunya s'ha afegit a les peticions de dimissió del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i també de les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Escoltem el secretari general de Junts, Jordi Turull.
10: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres, hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon, i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que el cos dels Mossos no funciona i demana a Salvador Illa que actuï.
11: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
0: Des dels comuns, la presidenta del partit al Parlament, Jéssica Albiach, veu el govern, diu, sobrepassat.
12: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes, i ja no és un govern que vagi lent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
0: I el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, insta Esquerra i els comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero diu no dimiteix. Són declaracions a Ràdio 4.
13: És evident que si tu demanes la dimissió del director de policia per uns fets tan greus i el govern no t'escolta i no et fa cas, doncs aquí haurien de suposar uns trencaments, i per tant un trencament d'unes suposades negociacions de pressupostos.
0: Per la seva banda, Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió i només s'ha referit a les inversions fetes en matèria educativa, que ha xifrat en 2.000 milions d'euros. Més qüestions abans d'obrir àrea de servei i saber la previsió meteorològica. Encara tenim temps d'explicar-vos novament amb mirada internacional que a Hongria ha començat ja una nova etapa. Va ser ahir dissabte amb la investidura del nou primer ministre, Péter Magyar. La presa de possessió al Parlament de Budapest es va fer envoltada de simbologia europea desapareguda durant l'etapa del seu antecessor, Viktor Orbán. Va sonar l'himne d'Europa, va onejar la bandera comunitària després de 12 anys i, a més, també aquest dissabte, aprofitant la celebració del Dia d'Europa, que es commemora el naixement de les primeres institucions comunitàries. Magyar ha volgut desmarcar-se d'Orbán i s'ha compromès a governar amb esperit al servei del seu poble.
14: Uralkodni fogok Magyarországon.
15: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré el meu país.
14: Én szolgálok, addig, ameddig a szolgálatom hasznos.
15: Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui, i la nació hongaresa ho exigeixi.
14: És a magyar nemzet igényli.
0: Una de les seves prioritats serà l'acostament a Brussel·les i descongelar 17.000 milions d'euros dels fons europeus encara pendents. El president del Consell Europeu i la presidenta de la Comissió han donat la benvinguda a Péter Magyar en missatges a les xarxes socials.
16: El temps.
0: Ens situem a un quart de set del matí, moment d'obrir àrea de servei i saber la previsió meteorològica que ens porta, en aquest cas, el Dani Ramírez.
17: La pluja avui ja no es presentarà bona part del dia. La tarda, aquest diumenge, a la tarda i al vespre, pot entrar algun ruixat des de l'Aragó, la franja de Ponent, cap a la zona de Lleida, cap a la Terra Alta, potser Priorat, Baix Camp, Quatre Trons, res, d'un a 5 litres, puntualment 10 litres. Després de la regada d'ahir, no pas al sector de Lleida, aquí poca pluja, o ni gota, cap a l'Alt Pirineu, però en canvi Girona va rebre 11 litres per metre quadrat, gairebé 15 ja a última hora del dia, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, 13 a Sant Cugat del Vallès, en van caure 25 a Castelldefels, al Baixador, 32 als Ports, 26 als Alfacs, 14 al Perelló, 20 litres en Posta. Doncs avui, ja diem, algun ruixat de tarda entre 1 i 5 litres en aquest sector de l'oest de Catalunya, bàsicament Ponent, interior de l'Ebre, i bona part del dia amb sol. Per tant, puja la temperatura màxima de 20 a 25. Un diumenge agradable, assolellat, res a veure amb el que va passar ahir. Ja és història aquesta pertorbació de llevant. I sí que destaquem que al matí d'hora hi pot haver llocs amb núvols baixos o boira, després s'aixecaran 10, quart d'11, però al matí d'hora boira baixa molts sectors del prelitoral, sobretot Catalunya central i algunes valls del Pirineu i també la Vall de l'Ebre.
0: Passa un minut d'un quart de set del matí. Més qüestions. Aquest dissabte s'ha acabat, ja ho sabeu, la gratuïtat al servei de Rodalies després de 3 mesos i mig amb excepcionalitat tarifària motivada pels talls, pels retards i pels trams de velocitat reduïda. Entre els usuaris, el que hi ha hagut sobretot ha estat la sensació de resignació per haver de pagar per un servei que consideren que encara continua sent ineficient i poc fiable.
16: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
18: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
19: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
20: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
21: Me he decantado por un día de viaje, que en lugar de salir 5,50 el viaje sale a 3,50. Volver a pagar, pues siempre nos va mal.
0: Ara, amb aquesta recuperació del servei de pagament, els abonaments que es tenien a mig gastar abans d'aquesta gratuïtat es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, excepte els títols T-Usual i T-Jove. Recordem que els abonaments que donava Renfe fins ara, que eren gratuïts, aquests, en cas de quedar viatges pendents, no es podran fer servir. Els abonaments mensuals de Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% pels adults i també del 70% pels més joves. La mort d'un conductor a la Garrotxa eleva de moment a 3 les víctimes mortals en accidents de trànsit aquest cap de setmana. Un accident que s'ha produït al quilòmetre 43 de la carretera C-52, al seu pas per la Vall d'en Bas. En aquest sinistre ha quedat ferida greu una segona persona que ha estat evacuada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, a més de 2 més que han patit ferides lleus i que han hagut de ser traslladades a l'Hospital d'Olot. Aquesta víctima mortal se suma a les 2 persones que van morir en un accident aquest divendres a la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ja són 39 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes. També d'aquest diumenge destaca que es fa l'edició número 46 de la cursa del Corte Inglés. És una de les més multitudinàries i això el que comportarà doncs, són talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat i també afectacions en diverses línies de transport públic. El recorregut és de 10 quilòmetres i s'esperen unes 50.000 persones que la disputin. Una cursa que començarà a les 9 del matí, farà l'Avinguda Diagonal de Barcelona davant dels grans magatzems a tocar de Maria Cristina i d'allà els corredors aniran diagonal avall fins a girar a Passeig de Gràcia, baixaran fins a agafar el carrer Aragó, passaran també per Viladomat, per la Gran Via, per Marina, finalment enfilaran el carrer de Cas per acabar, com és habitual, a la plaça Catalunya. Aquestes restriccions de trànsit ja han començat a les 5 d'aquesta matinada a la zona de la plaça Catalunya i cap a les 8 els carrers per on passarà la cursa doncs ja es veuran alterats. Es preveu que s'aixequin del tot a quarts de 2 aquestes restriccions. A més, caldrà desviar també el servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des d'aquesta matinada a partir de les 5 i fins a les 11 d'aquest matí. El que recomana l'Ajuntament i l'organització és evitar durant tot el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i optar per l'opció més fàcil, que és el metro. Les biblioteques de Barcelona convoquen una vaga indefinida diària a partir del dia 26 de maig. Aquesta mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època que ja ho sabeu, és de gran ocupació a tots aquests espais. La convocatòria, signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, arriba després de 2 mesos de negociacions amb el Consorci i amb l'Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
22: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
0: La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, malgrat coincidir amb una època clau pels estudiants de selectivitat.
22: Bueno, ens sap greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
0: Recordem que aquesta protesta es va iniciar el 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes que continuarà durant les pròximes setmanes. Una vaga que segueix tenint un seguiment massiu en total a la ciutat de Barcelona. Per exemple, han tancat 37 de les 40 biblioteques que hi ha. El govern espanyol avala les polítiques de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona en matèria d'habitatge, sobretot per frenar la compra especulativa d'habitatge i per regular els preus dels lloguers, ho ha dit la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Se trata de gobernar el mercado, no de que el mercado nos gobierne. Y esa es la responsabilidad de las administraciones públicas. Eso es lo que hace el alcalde Colboni, eso es lo que hace Salvador Illa, y eso es lo que también trato yo de poner en marcha como ministra de Vivienda, que seamos nosotros los que gobernemos al mercado, no el mercado el que marque nuestras vidas cuando se trata de derechos. Con los derechos no se mercadea.
0: La mateixa ministra, també en declaracions en aquesta mateixa entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, ha avançat la quantitat que ingressarà Catalunya aquest any en materia del Pla Estatal d'Habitatge.
2: Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
0: Per tant, Catalunya, en el marc d'aquest pla, rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte al pla anterior. És un pla que se centra en l'ampliació del parc públic d'habitatge, les subvencions al lloguer i també les ajudes a la rehabilitació. Abans de l'actualitat esportiva, també us explicarem que cada cop més professionals prefereixen no ascendir a la feina ni tenir més responsabilitats si això els afecta en el seu benestar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del que implica tenir èxit professional. Pel professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, els treballadors ja no valoren, diu, únicament el seu sou, sinó també la flexibilitat horària i, sobretot, i això és molt important, poder compaginar la vida laboral i familiar.
3: Els treballadors amb més experiència, doncs, no és que rebutgin l'ambició, ni molt menys, sinó que la redefineixen, no? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
0: També es dona importància, segons aquests estudis, a poder tenir cura de la família i dels fills petits. Aquest rebuig a assumir més responsabilitats laborals es dona, sobretot, segons expliquen els especialistes, en dones, perfils femenins a les feines, sobretot dones que siguin més grans de 35 anys, segons els estudis d'Infojobs de la consultora de la selecció de personal Michael Page. La diferència que ens separa fins a dos quarts la dediquem a l'actualitat esportiva amb el Marc Andrés.
4: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga, el Barça d'hoquei patins campió de Champions i tot això el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
23: 3CAT Info.
4: Comencem pel futbol perquè aquest diumenge a les 9 del vespre juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou. Un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen, els es proclamaran campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té ben clara l'entrenador Hansi Flick.
24: Només em centro en aquest partit i sé que no és un partit normal. Sé que per a tothom és especial, també per a mi, però no diré que és el partit més important, no. És important per a l'afició, per al club, per als jugadors i per nosaltres, l'staff. De fet, volem guanyar el títol al segon consecutiu. I és fantàstic, això no és normal aquí a Espanya. I això és el que volem fer.
4: Un Flick que recuperarà Jules Koundé, sancionat la jornada passada, mentre caldrà esperar per saber si Christensen rep l'alta mèdica. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, indignant-se molt més pel fet que la batussa entre tots els jugadors es filtrés i acabés sortint a la premsa.
25: Que se filtren coses que passen en el vestuario me parece una traición al Real Madrid. Una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho.
4: Tchouaméni, per cert, entrarà a la convocatòria mentre Fede Valverde no, ja que la baralla el va deixar lesionat. Aquest Barça-Madrid al Camp Nou, com dèiem, començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Seguim una mica en futbol perquè hem de destacar la dura derrota de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per la permanència. Dolen avançat els blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara a només 2 punts del descens. Així i tot, el tècnic Manolo González confia en revertir la situació.
1: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant, és que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades, però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis. Ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys.
4: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
23: Trescat Info.
4: Anem cap al ciclisme perquè Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi no s'ho ha acabat de creure.
5: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'angliro, però bé... Ara, res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica.
4: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, com ella comentava, però que ha atacat i ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marxa sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria i liderat per l'uruguaià Guillermo Silva, la segona etapa del Giro d'Itàlia, una etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat a un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler.
23: L'actualitat esportiva a fons.
4: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputaran la final contra el Porto en una final a 6 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat ja a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Labart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Un Marc Grau protagonista al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Aquesta temporada ho estan fent una temporada excel·lent, porta moltes victòries a la Lliga i re, ara... Sabíem que, bueno, que era complicat, de fer un partit de 50 minuts, tothom molt concentrat, tothom molt posat, i havíem d'arrosar l'excel·lència per poder passar a la final.
4: La final serà contra el Porto, com hem comentat, a les 7 de la tarda i la seguirem en directe a Catalunya Ràdio. I en motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també la del cap de setmana que ve a Catalunya. Pel que fa al Gran Premi de França, ja sense el tro de Cervera, aquest diumenge a les 2 es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol, una cursa que seguirem en directe a l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
23: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: En punt a aquesta hora, 6:45 del matí d'aquest diumenge 10 de maig del 2026 per recuperar alguna de les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol imposa a les Canàries que aculli el creuer Òndius per motius de seguretat després que el president de la comunitat, Fernando Clavijo, s'hagi negat a autoritzar-ne el seu fondeig. Clavijo adverteix que si passa alguna cosa serà responsabilitat, diu, de l'executiu espanyol. La dona ingressada a la CAN ha donat negatiu a la primera prova de l'antivirus que li han fet a l'Hospital Clínic. Mentrestant, una veïna de Barcelona, sense símptomes, ha començat una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. I també us hem explicat que Israel ja ha expulsat els dos activistes de la flotilla Global Sumut retinguts des del passat 30 d'abril al país. Ho ha confirmat el ministre d'Exteriors israelià, que acusa els activistes d'organització terrorista i també activitat il·legal. En les properes hores seran ja deportats a través d'Egipte. També a partir d'ara anirem a Girona, a la ciutat s'omplir de visitants en l'arrencada de l'edició del Temps de Flors a les escales de la catedral, i per uns dies la gent podrà tenir el seu propi Parc Güell en un homenatge al centenari d'Antoni Gaudí. També anirem al concert de Rodrigo Cuevas, que ha seduït el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret i ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, que és un antídot contra els missatges d'odi i la violència. També en esports, el Barça pot proclamar-se avui campió de Lliga si empata o bé guanya el clàssic del Camp Nou per aconseguir la segona lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Aquest duel contra el Madrid començarà a les 9 del vespre. I pel que fa al temps, avui el dia començarà amb núvols baixos, clarianes extenses i també sol a bona part del país, un cop s'aixequi la boira baixa a les valls del centre i del prelitoral. Refresca a primera hora del matí, en canvi de dia pujarà la temperatura i la tarda tindrem alguns xàfecs a ponent, a l'interior de Tarragona i l'Alt Pirineu. Passen 6:45 del matí, discrepància entre administracions abans de l'arribada del creuer Òndius a les Canàries. El govern d'aquesta comunitat autònoma es nega a autoritzar-ne el fondeig per motius de seguretat i, tot i aquesta negativa, el govern espanyol ha imposat el desembarcament per motius de seguretat i d'assistència sanitària. A més, la Marina Mercant ja ha firmat la resolució en què autoritza l'entrada d'aquest creuer al port Tinerfeny de Granadilla, on ha d'arribar en breu. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, ha advertit que si passa alguna cosa serà, diu, responsabilitat única i exclusiva de l'executiu espanyol.
1: Ese buque no va a fondear con el visto bueno ni la autorización del gobierno de Canarias en este puerto. Si lo querrán hacer y lo querrán imponer, como han ido imponiendo absolutamente todo, pues bueno, ellos sabrán y serán ellos los responsables de lo que pueda ocurrir.
0: Segons la companyia naviliera de l'Òndius, aquest creuer fondejarà el port de Granadilla de Tenerife 6:45 de la matinada, hora local, per tant, a partir d'ara, hora ja catalana, i es preveu que tots els passatgers i un nombre limitat de membres de la tripulació comencin a desembarcar a partir de les 8, hora canària. Un Òndius, que ja ho sabeu, està afectat per aquest brot d'antivirus. Hi viatgen unes 150 persones de 23 nacionalitats diferents. Entre ells hi ha 14 ciutadans de l'estat espanyol, 5 dels quals catalans, que seran els que desembarcaran primer i seran traslladats tots ells a Madrid per fer la quarantena, mentre que la resta de passatge baixaran grups de nacionalitats per abordar els avions que els portaran de tornada ja als seus respectius països. Més qüestions. Hem de parlar també, al marge de l'antivirus i aquest desembarcament a les Canàries que serà properament, de la flotilla, perquè els dos activistes de la flotilla Global Sumut retinguts a Israel ja han estat deportats del país. Ho ha confirmat a primera hora del matí el ministre d'Exteriors israelià a través d'una piulada a la xarxa social X. Es tracta de l'activista català d'origen palestí, Saif Aboukeshek, acusat d'organització terrorista, i del brasiler Tiago Ávila, assenyalat per activitat il·legal. Tots dos, també en vaga de fam des de fa 10 dies, i han negat les acusacions. Ahir, l'anunci del seu alliberament va coincidir amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea. Un dels portaveus de la flotilla és Pablo Castilla.
2: Insistim que això no s'ha acabat. Els han segrestat en aigües internacionals, burlaran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: A tot això, la resta d'embarcacions de la flotilla Global Sumut ja són a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. En total, són una trentena de vaixells procedents de Barcelona i d'Itàlia, que aquesta matinada ja han arribat a la localitat turca de Marmaris. També de l'àmbit internacional, destacar que Rússia ha celebrat aquest dissabte el dia de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi en l'edició més descolorida dels últims 20 anys. Per exemple, no s'hi han exhibit ni tancs ni míssils per por dels drons ucraïnesos, tot i que finalment Volodymyr Zelensky, el president ucraïnès, no ha amenaçat la plaça Roja gràcies a la medició de Donald Trump. El president Vladimir Putin ha justificat la falta d'equipament militar amb l'argument, diu, que es necessita per la derrota definitiva d'Ucraïna. Moscou, corresponsal Cristina Solias.
3: Putin només ha mostrat al món columnes de soldats. Els únics tancs i míssils que s'han pogut veure a la plaça Roja han aparegut projectats en una pantalla gegant amb vídeos gravats al front. El president rus ha tingut la festa en pau amb el permís de Zelensky, que s'ha abstingut de llançar drons cap a la plaça Roja durant la desfilada. En el tradicional discurs, Putin ha criticat que darrere de les accions de Kiev hi ha tot el bloc de l'OTAN i, malgrat això, està convençut que aconseguiran guanyar la guerra. Per aquest motiu, ha demanat als russos que, igual que van fer els seus avantpassats, contribueixin a la victòria.
4: Tenim un objectiu comú. Tothom fa una contribució personal a la victòria. S'està forjant al camp de batalla i a la rereguarda. Estic fermament convençut que la nostra causa és justa. Estem junts i la victòria sempre ha estat i sempre serà nostra.
3: Ara bé, la realitat és que l'operació militar especial, que s'havia d'allargar poques setmanes del 2022, ja dura més que la guerra soviètica contra l'Alemanya nazi, i que enguany Putin ha celebrat la cinquena desfilada del Dia de la Victòria sense la victòria a la guerra d'Ucraïna.
0: I ara escolteu això. Dos estudis internacionals analitzen com afecta la gravetat zero al cor i al cervell. Les astronautes d'Hipàtia s'han sotmès a 5 vols parabòlics a l'aeròdrom de Sabadell per experimentar-ne aquestes conseqüències. És una crònica des de Sabadell de la Núria Har.
5: Hem experimentat la gravetat zero en pròpia pell 9 vegades. 9 paràboles amb avioneta acrobàtica en què durant 9 segons ens hem desenganxat literalment del seient. Hem flotat, ens hem deslliurat de la gravetat, que de cap altra manera es pot esquivar aquí al planeta Terra. Darrere d'una experiència molt única hi ha ciència. Estudiar com la microgravetat afecta la salut humana. La catedràtica en neurociència, Elisa Ferre, de la Universitat de Londres, ha vingut fins aquí per investigar els efectes de la microgravetat al cervell.
6: No tenim receptors de la gravetat, com sí que tenim receptors per percebre la llum, el tacte o qualsevol altra característica del nostre entorn. Així que el que fa el cervell és una integració multisensorial, integra diferents modalitats sensorials.
5: Abans, durant i després del vol, aquest grup de científics britànic ens ha fet testos de percepció de diferents estímuls visuals i una entrevista qualitativa per saber com ens hem sentit durant aquestes paràboles de gravetat zero. I realment el pilot, Daniel Ventura González Alonso, tenia raó.
7: Llavors és una sensació com de placidesa, perquè realment no notes el pes del teu cos.
5: Una sensació que no es pot aconseguir de cap altra manera. Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, han registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. La idea és validar un model computacional per fer prediccions de com una missió amb gravetat zero afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
8: El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols especials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
5: Les astronautes d'Hipàtia han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no es pot replicar en una missió anàloga, com les dues que han fet al desert nord-americà de Utah o la propera que faran a l'Àrtic. Aquest cap de setmana han aconseguit guanyar la gravetat i experimentar la gravetat zero.
0: 5 minuts i seran 3:15 del matí. Més qüestions. La policia espanyola investiga com a possible cas de violència de gènere la mort d'una dona aquest dissabte al districte madrileny de Carabanchel. Els agents han detingut la parella de la víctima a l'interior del seu domicili en uns fets que van passar ahir a 8:15 del matí quan van rebre l'avís que una dona estava inconscient al carrer amb un fort cop al cap. Membres del grup d'atenció al ciutadà van traslladar-se fins al lloc dels fets on van assistir la víctima, que va acabar morint tot i l'ajut dels serveis sanitaris. La dona tenia 22 anys i, segons fonts policials, el presumpte agressor tenia una relació sentimental amb ella. La policia el va poder detenir. Es tracta d'un home de 24 anys acusat de delicte d'homicidi. Si finalment s'acaba confirmant aquest cas, el nombre de dones assassinades a l'Estat per violència de gènere pujaria ja fins a 20 des de començament d'aquest any. A l'altra cara de la moneda, qüestions més amables. Per exemple, hem d'explicar-vos que Girona ha inaugurat aquest dissabte una nova edició de Temps de Flors. Ho ha fet amb una gran afluència de visitants durant el matí, tot i el mal temps que ha fet una mica la guitza. El mal temps de tarda ha acabat deslluint parcialment la primera jornada d'aquesta mostra floral que acull la ciutat de Girona durant molts dies. Ens ho explica des de Girona la Berta Artigas Fontàs.
9: Els carrers del barri vell s'han omplert des de primera hora de curiosos i turistes que no s'han volgut perdre les 141 instal·lacions florals repartides per la ciutat. Un dels espais més visitats han tornat a ser les escales de la catedral, aquest any decorades amb una gran cucullona inspirada en el drac del Parc Güell. La Marga i l'Àngel són dos veïns de Girona.
10: S'ho han currat molt la gent, els que hi han participat, tenen una feinada terrible, ens ha agradat. Ho farem per etapes aquest any, com que els altres.
11: Perquè hi ha molta gent i, escolta, no es pot fer un pas enlloc.
10: No es pot apreciar.
9: D'altres visitants han vingut de diferents punts de Catalunya. En Guillermo i la Clàudia, per exemple, ho han fet des de Sant Cugat.
12: Doncs vam venir l'any passat i volíem repetir perquè ens va agradar molt i, a part, ens agraden molt les plantetes i les flors, així que creiem que és una bona manera de passar el dia.
9: La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha destacat durant la inauguració oficial la feina feta en els últims mesos per tirar endavant l'edició d'enguany.
13: S'ha treballat molt intensament amb tots els voluntaris i també l'Ajuntament per fer aquest Temps de Flors com està sent, que està agradant moltíssim.
9: Durant el dia s'han registrat algunes cues per entrar a espais emblemàtics com els banys àrabs o els soterranis de la catedral per aquesta mostra floral que durant 15 dies transforma el casc antic de la ciutat.
0: I abans d'obrir àrea de servei, explicar-vos que avui la mobilitat a Barcelona es veurà lleugerament afectada per la cursa del Cort Inglés. Si us heu de moure per la ciutat a partir de les 9 del matí, especialment a la part alta, heu de saber que es fa l'edició número 46 d'aquesta emblemàtica prova atlètica, que és una de les més multitudinàries i, per tant, això comportarà talls importants de trànsit en diferents punts i afectacions també en línies de transport públic. És un recorregut, el d'aquesta cursa, de 10 quilòmetres i s'espera que hi participen pràcticament uns 50.000 participants. És una cursa que començarà a les 9 del matí, ho farà a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems, a tocar de Maria Cristina, i d'allà els corredors aniran Diagonal avall fins a girar Passeig de Gràcia, també baixaran fins al carrer Aragó, i passaran per vies com Viladomat, la Gran Via, Marina, i finalment enfilaran al carrer de Cas per acabar com és habitual a la plaça Catalunya. Les restriccions de trànsit ja han començat a les 5 de la matinada a la zona de plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa es preveu ja que estiguin condicionats, unes restriccions que no s'aixecaran fins a 1:45 del migdia. A més, també caldrà desviar una trentena de línies d'autobusos. No hi haurà tampoc servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des de les 5 del matí, que ja ha començat aquesta restricció, fins a les 11 del matí. Tant Ajuntament com també organització recomana evitar durant tot el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i recomana fer servir el metro. Ens situem pràcticament a 6:45 del matí, moment d'obrir àrea de servei i d'actualitzar la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
14: El temps.
15: La pluja avui ja no es presentarà bona part del dia. La tarda, aquest diumenge, la tarda i el vespre, pot entrar algun ruixat des de l'Aragó, la franja de Ponent, cap a la zona de Lleida, cap a la Terra Alta, potser Priorat, Baix Camp, 4 trons, res, d'un a 5 litres, puntualment 10 litres, després de la regada d'ahir. No pas al sector de Lleida, aquí poca pluja, o ni gota, cap a l'Alt Pirineu, però en canvi Girona va rebre 11 litres per metre quadrat, gairebé 15 ja a última hora del dia, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, 13 a Sant Cugat del Vallès, en van caure 25 a Castelldefels, al Baixador, 32 als Ports, 26 als Alfacs, 14 al Parelló, 20 litres en Posta. Doncs avui, ja diem, algun ruixat de tarda entre 1 i 5 litres en aquest sector de l'oest de Catalunya, bàsicament ponent interior de l'Ebre, i bona part del dia amb sol. Per tant, puja la temperatura màxima de 20 a 25. Un diumenge agradable, assolellat, res a veure amb el que va passar ahir. Ja és història aquesta pertorbació de llevant. I sí que destaquem que al matí d'hora hi pot haver llocs amb núvols baixos o boira, després s'aixecaran 10, quart d'11, però al matí d'hora boira baixa en molts sectors del prelitoral, sobretot Catalunya central i algunes valls del Pirineu, també la vall de l'Ebre.

0: Passo un minut de 6:45 del matí. Seguim a 3Cat Info repassant l'actualitat destacada d'aquest cap de setmana, sobretot ara en plana cultural, parlar-vos de Rodrigo Cuevas, que ha seduït el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret. I ha presentat el seu disc més lluminós, anomenat Manual de Belleza, que es tracta d'un antídot contra els missatges d'odi i de violència. Una crònica des de Barcelona que ens porta al Marc Ruiz.
1: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim. Per això, també ha escollit una posada en escena basada en un cabaret.
2: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agraden, Estic fins als collons de la situació geopolítica global.
1: La realització de les pantalles també fa pensar en la televisió dels anys 70 o els 80. A Belleza, cançó que fa pensar en Nati Peluso, situa la càmera dins del mirall del tocador on es maquilla. Es mou per l'escenari creant petits sets amb l'ajuda de la il·luminació, un biombo, una passarel·la i poc més, però funciona. I s'explica i sedueix al públic un cop més, com amb Xardineiro, en què explica els seus trucs per enamorar. O a la Muñeira, per a filla de bruixa, ancestral, cantada intensament pel públic i que ha creat un moment intens, només amb la veu, una pandereta i els cors dels fans. El concert està estructurat en 4 actes. Els 3 primers tenen a veure amb els 3 manuals que ja ha publicat: Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romería, i un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantat i que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
0: També de l'àmbit musical, destacar-vos que la Castanyada del Cabró Rock tindrà un cartell de luxe amb 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana. A més, per primera vegada en 2 dècades, els Pets i els Lacs en Busto compartiran cartell en aquest mateix festival. Entre les bandes del país hi trobem, per exemple, també els Amics de les Arts, la Ludwig Bang o Doctor Prats, i fins a un total de 14 artistes. El festival també aposta pels nous talents de l'escena catalana, amb noms com Jules o Venus, i aquest any l'espai de Can Guiteres de Montmeló, al Vallès Oriental, espera poder superar la xifra de 30.000 assistents de la primera edició, amb una clara aposta per reivindicar com la gran diada de la cultura catalana, amb activitats i amb gastronomies típiques del país. També 5.000 roses d'un centenar de varietats han omplert el Teatre Bartrina de Reus, al Baix Camp, en el marc de la 79a edició del Concurs Nacional de Roses. Fins al dilluns s'hi exposen un centenar de varietats en una convocatòria que per primera vegada s'ha obert a nous públics. Des de Reus, la crònica de l'Ariadna Escoda.
3: En aquesta ocasió s'han pogut veure flors i rams elaborats per amateurs, estudiants de l'Escola d'Horticultura i membres de la brigada, que han fet composicions a partir de roses que es troben a la ciutat. Ho destaca Empar Pont, presidenta del Centre de Lectura de Reus.
4: Ja, ho hem obert per un costat a la part clàssica nostra, que són els homes i les dones que conreen i cultiven a casa seva rosers, que són amateurs, i per un altre al sector. O sigui, les floristeries a l'entrada han fet centres, els alumnes de l'Escola d'Horticultura també, i les nostres brigades. O sigui, que hi ha una taula amb els rosers de tots els reusencs, que són els rosers públics que n'hi ha a la ciutat.
3: Un jurat professional s'ha encarregat d'avaluar les 5.000 roses exposades. El tècnic mediambiental Francesc Xavier Llavaneres detalla que han tingut en compte a l'hora d'emetre veredicte.
5: Bueno, es valora l'estat general sanitari, això vol dir que no tinguin plagues i malalties, també la composició que es forma, que la taula sigui homogènia, que el número de flors amb cada gerro sigui de 3, es tenen que presentar 3 flors per varietat, diguéssim. Bueno, hi ha una sèrie de factors tècnics, de valoracions tècniques, bueno, i l'aspecte general.
3: Per a Reus, la rosa no és una flor qualsevol, sinó que és l'emblema de la ciutat. És per això que des de fa 6 anys a la capital del Baix Camp es combina la celebració del Concurs Nacional de Roses amb la celebració del Festival Roses Reus. Durant tot el cap de setmana s'han preparat activitats culturals al voltant d'aquest símbol, com ara rutes per admirar el patrimoni arquitectònic de la ciutat, tallers infantils o intervencions artístiques efímeres.
0: I del Baix Camp cap a la comarca de l'Anoia, perquè més de 90.000 persones han passat entre dimecres i ahir dissabte pel festival Rec.0 d'Igualada, per la capital d'aquesta comarca. Durant 4 dies, més d'un centenar de marques de moda han ocupat les antigues fàbriques i adoberies del barri industrial del Rec, reconvertides temporalment en pop-up stores. L'organització destaca que la 30a edició d'aquest certamen ha tornat a sumar un bon nombre de visitants i també de vendes, malgrat les pluges de les últimes hores. El Rec és un certamen, un festival que reuneix grans marques, firmes consolidades, també dissenyadors independents i projectes emergents, i aquest any el 80% de les firmes que hi han participat han estat firmes catalanes. Algunes de les novetats d'aquesta edició han estat, per exemple, un espai de col·laboració amb la 080, un mercat d'intercanvi de roba, o també una cosidora que arreglava desperfectes en peces de vestir per allargar-ne el seu ús. L'Ateneu Barcelonès enceta avui diumenge un cicle dedicat a la lectura compartida amb Diumenges al Jardí. Es tracta d'una invitació a aturar el ritme i a poder gaudir de la lectura en un entorn privilegiat i tranquil, i això fer-ho cada diumenge. Jordi Jiménez és vocal de la Junta Directiva de l'Ateneu i també impulsor d'aquesta iniciativa.
6: Són festes de lectura en silenciosa, un fenomen literari que ve dels Estats Units però que volem adaptar a la literatura catalana, i per això, a part de llegir en silenci, podrem fer el vermut mentre coneixem l'obra d'un autor convidat.
0: Aquestes sessions comencen a les 12 del migdia amb una hora de lectura en silenci d'un llibre propi, i un cop acabi aquesta hora de lectura hi ha una estona de conversa entre els assistents i l'autor que sigui convidat en l'edició en qüestió. Aquesta primera setmana la convidada, per exemple, és Júlia Bacardit, escriptora de llibres com ara Un dietari sentimental o El preu de ser mare. Aquesta autora, per tant, compartirà la seva experiència, el seu procés creatiu i també reflexions al voltant de la literatura. És una activitat que és gratuïta pels socis, amb un cost de 5 euros pels no socis, i també en aquest cas es podran descobrir la calma d'un jardí per on han passat persones essencials de la nostra cultura.

0: I ara l'estona que ens separa fins les 7 del matí la dedicarem a repassar tota l'actualitat esportiva d'una jornada marcada per aquest clàssic a Catalunya, d'aquest Barça-Madrid a partir de les 9 del vespre, que pot ser decisiu pel desenllaç de la Lliga, per si el Barça pot ser o no campió, i també que comença ja ben d'hora amb aquesta cursa del Cort Inglés. Actualitat amb el Marc Andrés.
1: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga i el Barça d'hoquei patins campió de Champions el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
2: 3CAT Info.
1: Comencem pel futbol perquè aquest diumenge a les 9 es juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen els proclamarà campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té clara l'entrenador Hansi Flick, que demana als seus jugadors centrar-se en ells mateixos.
3: El que hem de fer és seguir jugant com fins ara. Es tracta de nosaltres i del nostre rendiment. Això és el que vull veure del meu equip. Estem aquí en aquesta situació perquè hem jugat una temporada fantàstica com a equip i és el que hem de mostrar al clàssic. Volem jugar el nostre partit, amb el nostre estil, jugar com un equip, com una unitat, i és el que vull veure del meu equip. Res més, no ens hem de despistar amb altres coses. Està clar què volem i això és el que hem de mostrar.
1: Un Flick que tindrà la novetat segura de Jules Koundé. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Real Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla titllant de traïció el fet d'haver-la filtrat a la premsa. Alhora, Arbeloa s'ha indignat quan se l'ha qüestionat sobre si és objecte de burla dels seus jugadors.
4: És mentira que mis jugadores no són professionals. És mentira que mis jugadores m'hagin faltat a una sola vez el respeto, uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira, como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
1: Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Més futbol, derrota dura de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per a la permanència. Dolan ha avançat als blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026, i queda ara només 2 punts del descens. En queden 9 per disputar-se, així que Roberto Fernández ha parlat de 3 finals.
5: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodido después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra, al final son tres finales los que nos quedan, tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
1: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
2: 3CAT Info.
1: I ho dèiem a l'inici, Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi ha explicat quan ha vist clar que podia guanyar.
6: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
1: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, però que ha tacat i ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha

0: L'actualitat esportiva a fons.
1: Parlem ara d'hoquei i patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputen la final contra el Porto en una final a 8 que estan disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Alabart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Ignacio Alabart, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, ha parlat de la dificultat del Porto.
2: Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs. Ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar a la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%. Crec que és la vuitena final davant del Porto i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018.
1: Un duel contra el Porto que començarà a les 7 de la tarda i seguirem en directe a Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info.
1: En motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també tot el cap de setmana que ve a Catalunya. A TV3, Márquez ha explicat que ja s'havia d'operar i aquesta lesió no és que arribi en mal moment.
3: Bueno, la lesió del peu mai és bo quan ha d'arribar, però ha arribat quan tocava. Per això aquest cap de setmana m'ho estava prenent amb molta calma. Després de Jerez vaig anar als doctors perquè vaig entendre a Jerez que algo al meu braç dret no estava funcionant bé i van veure el perquè.
1: Pel que fa a aquest Gran Premi de França, aquest diumenge a les 2 es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol. La cursa la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La cursa sprint, per cert, d'aquest dissabte se l'ha endut Jorge Martín. I acabarem amb bàsquet, perquè aquest diumenge l'Uni Girona busca la classificació per a la final de la Lliga Femenina. Les gironines reben el València Fontajau a les 7 de la tarda i necessiten remuntar un punt de diferència per classificar-se per a la gran final. Mentre a l'ACB aquest dissabte, victòria del Barça 91-76 contra el Burgos, que ha certificat el bitllet dels blaugranes pel play-off. D'altra banda, el Girona ha perdut contra el Camp Múrcia 86-75 aquest diumenge jugant al Lleida i al Manresa.
4: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 10 de maig del 2026, el més immediat passa a aquestes hores per Tenerife, on arriba l'Ondius, el vaixell on es va declarar el brot d'antivirus. El creuer fundeix ja al port, assistit per un remolcador. Ho farà properament, a punt per començar una evacuació que es pot allargar més de 24 hores. Assistirem en directe al desembarcament esglaonat dels 147 passatgers en grup reduïts i per nacionalitats. Recordem que hi ha 5 catalans i que les 14 persones amb nacionalitat espanyola seran els primers a abandonar el vaixell. Tots seran traslladats en autobusos bombolla des del port fins a l'aeroport del sud de Tenerife i utilitzaran una zona aïllada per evitar el contacte amb la població. Des d'allà viatjaran en avió militar a la base de Torrejón de Ardoz i després a un hospital militar de Madrid on passaran la quarantena. El missatge de les autoritats i dels epidemiòlegs continua sent de molta, molta calma. S'estan seguint els protocols i, malgrat el record de la pandèmia del coronavirus, res fa pensar que siguem davant d'una situació similar. Per tant, tranquil·litat, malgrat l'escenificació i l'espectacle al qual assistirem per part d'alguns mitjans i televisions aquestes properes hores. Tot és a punt, per tant, ja al port de Granadilla. De seguida hi connectem en directe, allà tenim la Mònica Mas. I mentre el seny s'hauria d'imposar per parlar de l'antivirus, la rauxa arribarà en un diumenge marcat pel futbol. Per primera vegada a la història, el Barça es pot proclamar campió de Lliga davant d'un Real Madrid que arriba al Camp Nou en una de les pitjors setmanes de la seva vida. L'equip blanc està desfet i és la riota de tot l'univers futbolístic. Passi el que passi aquesta nit, la temporada serà per fer festa grossa per tot el que representa l'equip de Flick: identitat, joves, actitud, però també pels despropòsits d'un rival que s'ha acabat la seva pròpia tomba. Si la resposta de Florentino torna a ser Mourinho, ves que la festa no s'allargui fins que surti el sol. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: Veiem imatges ja d'aquest creuer Òndius que comença a entrar al port de Granadilla a Tenerife. Eva Compte, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Aquesta matinada el president canari Fernando Clavijo s'ha negat a autoritzar el fondeig de l'embarcació, però el govern espanyol ha ordenat que es faci el desembarcament del vaixell on hi ha el brot d'antivirus.
0: De seguida sentim aquestes paraules del president canari. Mentrestant, l'altre titular del dia el trobem a Israel, que ja ha alliberat aquesta matinada els dos activistes de la flotilla per Gaza, retinguts des del 30 d'abril.
1: Són el català d'origen palestí Saif Abukeshek i el brasiler Thiago Ávila. El ministre d'Exteriors israelià ha confirmat que els han expulsat del país. Ara seran deportats a través d'Egipte.
0: Els Mossos d'Esquadra han identificat o denunciat una vuitantena de docents en les vagues d'educació.
1: L'USTEC reclama al govern que deixi de criminalitzar el sindicat i que torni a seure's a negociar.
0: Sentirem també els representants d'USTEC aquest matí al suplement a les portes d'aquesta nova setmana de vagues. Talls de trànsit aquest matí a Barcelona. Atenció a aquesta hora si us heu de moure, per la cursa del Corte Inglés, que comença a les 9.
1: El traçat de 10 quilòmetres anirà de l'Avinguda Diagonal a l'alçada de Maria Cristina fins a la plaça Catalunya. Es tallaran els carrers per on passa la cursa i també es desviaran una trentena de línies d'autobús.
0: Avui a les 9 del vespre, diumenge de clàssic al Camp Nou, el Barça es pot proclamar campió de Lliga avui si empata o guanya contra el Madrid, Biel Cadilla.
2: Bon dia, sí, un Madrid que arriba molt tocat després de la crisi d'aquesta setmana al vestidor blanc amb la baralla entre Valverde i Tchouaméni. Arbeloa ha mirat de passar pàgina ahir en una roda de premsa molt tensa, mentre que Hansi Flick no va voler fer-ne massa sang. El tècnic alemany recupera Koundé, que torna de sanció i podria donar alguns minuts a Rafinha.
0: Perilla l'Espanyol, que se situa a 2 punts del descens a falta de 3 jornades després d'una dolorosa derrota al camp del Sevilla.
2: Els andalusos van remuntar el gol inicial de Dolan i enfonsen encara més els blancs i blaus, que ja sumen 18 jornades sense guanyar. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, subratlla que només depenen d'ells mateixos, mentre que el davanter perico, Roberto Fernández, diu que els 3 partits que els queden són 3 finals.
0: No pinta gaire bé, i més si veus el calendari, tampoc ho té del tot fàcil l'Espanyol amb aquestes 3 jornades, també sobretot per aquesta dinàmica. 18 partits des del mes de desembre sense guanyar l'equip de Manolo González. Paula Blasi guanya la Vuelta en la categoria femenina, es converteix en la primera catalana a aconseguir un triomf en una gran volta.
2: Sí, la ciclista d'Esplugues va acabar segona en l'última etapa ahir, en final a l'Angliru, però va deixar enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi es va endur la Vuelta amb 24 segons de marge. Només 2 catalans havien assolit una fita similar, Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri el 1991.
0: Enric Agut, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Roger.
0: Després de la pluja d'aquest dissabte, avui què ens espera aquest diumenge?
3: Doncs un dia aquest matí molt tranquil, amb sol. Sí que ha començat amb bancs de boira. Amb boira, per exemple, al Vallès, n'hi havia en alguns pobles, algunes viles, també al centre del país, se n'hi han desfent. Aquestes boires que s'han format fruit de la humitat, de la pluja d'ahir, també de la fresca que hem tingut aquesta nit. Un matí així, doncs, que quedarà assolellat, i a la tarda sí que arribarà una línia de ruixats i algunes tempestes, però per ponent, per comarques de Lleida, també a Tarragona, i que de cara al vespre nit podrien arribar també a altres sectors i després ja marxaran molt, molt ràpid. De dia, com que farà sol, la temperatura pujarà, i avui pot pujar, doncs, entre 2 i 5 graus, una bona pujada. I també hi haurà vent, vent de Garbí, que reforçarà a partir del migdia la Costa Brava, en cops que poden arribar als 50 km per hora, i lògicament el mar quedarà alterat amb onades que poden superar el metre d'alçada. Ara mateix el Carràs marca 8 graus, Anglès 9, Tivissa 11, la mateixa temperatura que Sant Cugat del Vallès.
0: Avui el suplement... Avui al suplement viurem en directe aquest desembarcament acompanyats del Roger Paredes. Ell és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, amb la tertúlia habitual dels diumenges, Carles Monguilot, Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte. A les 10, inoculats també pel virus del futbol, Jordi Puntí, Miqui Otero i Anna Vallbona, 3 escriptors també amb molt de futbol a les cames. La setmana tràgica de Lion Sindreu i el Toni Rodon. I a les 11 canviarem de registre per conèixer de més a prop una parella d'allò més glamurosa. Parlem de la model Martina Klein i el tenista, o l'extenista, Àlex Corretja.
4: L'Àlex és un fora de sèrie total en totes les facetes, com a parella, com a pare, com a professional, o sigui, està trencant tots els sostres de totes les possibilitats, o sigui, els homes esteu absolutament humillats davant aquest
5: bueno, ja està, hauríem de plegar ara.
3: No, qui hauria de plegar?
0: Demà dilluns seran els ambaixadors la Martina Klein i l'Àlex Corretja de la Gala People in Red de Barcelona, una iniciativa solidària per recaptar fons per la investigació científica. Avui tots dos es prodiguen poc als mitjans aquí al suplement. Tot això en un diumenge en què a l'eclipsi del suplement a les 12 ens visita Fede Sardà. Si algú en aquesta vida ha viscut nits llargues i sonades, és ell, i no cal dir que l'UD Gas porta bons records blaugranes. Mig quart de 8.
6: L'informatiu del suplement.
0: El creuer Òndius, afectat pel brot d'antivirus, ja és en aigües canàries. El creuer ha entrat al port de Granadilla a aquesta hora i la Mariona Barcant ja ha firmat la resolució en què autoritza l'entrada de l'embarcació al port canari, tot i que aquesta matinada el president de les Canàries, Fernando Clavijo, s'ha negat a autoritzar el fondeig del vaixell apel·lant motius de seguretat. El govern espanyol ha imposat que es dugui a terme el desembarcament. Enviats especials a Tenerife i anem en directe amb el David Mendoza, el suport tècnic, i la Mònica Mas. Mònica, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, què tal, Roger? Doncs mira, l'Òndius l'acabem de veure, el que passa que encara no ha entrat dins del recinte, dins del dic de contenció del port, es mou, s'està movent dins, davant de la bocana, d'esquerra a dreta, es va movent i el anem veient estones, però encara no està a dins del port. Això no serà fins a les 8 del matí, hora canària, són les 9 vostres, perquè hi hagi prou llum i es veu que la bocana d'aquest port és estreta i seria perillós fer-ho mentre es faci de nit, estigui de nit. Per tant, fins a les 8 no començarà tot aquest procés de repatriació dels passatgers de l'Òndius afectat per aquest antivirus. Una arribada molt esperada i que a última hora, com deies, ha estat envoltada d'una nova picabaralla política entre el govern canari i el govern espanyol, i és que el president de les Canàries, Fernando Clavijo, ahir a última hora va sortir dient que es negava a utilitzar l'entrada de l'Òndius al port canari, una decisió que, com deies, ja ha revocat la Marina Mercant, que ha signat l'autorització. El cap del govern canari feia aquest advertiment.
7: Ese buque no va a fondear con el visto bueno ni la autorización del gobierno de Canarias en este puerto. Si lo querrán hacer y lo querrán imponer, como han ido imponiendo absolutamente todo, pues bueno, ellos sabrán y serán ellos los responsables de lo que pueda ocurrir.
6: Clavijo dueix raons de seguretat i perill de contagi i assegura que hi ha dos avions que no poden arribar avui i fins demà no podrien començar aquest desembarcament. Per això proposa que se'ls faciliti un nou avió o se'l recol·loqui amb els del govern espanyol. Sembla que ara sí l'Òndius començaria ja a entrar per la bocana, ens acaben d'informar. De moment no ho estem veient. Imagino que ha de ser una maniobra lenta perquè pugui entrar un vaixell d'aquestes característiques. Per tant, de seguida que el veiem entrar aquí dins del recinte del port, us en informem.
0: Molt bé. El que ha de passar aquestes properes hores, Mònica, ho hem anat relatant, això no serà ràpid, perquè es pot allargar aquest procés de desembarcament entre 24 i 36 hores, amb tots aquests grups bombolla entrant també dins d'aquests vehicles perfectament estipulats, amb un recorregut marcadíssim, per nacionalitats. Primer hi ha l'entrada de diversos epidemiòlegs dins del vaixell. Per tant, va per llarg i assistirem també a una retransmissió per part d'algunes televisions, però intentarem ser rigorosos també i fer-ho amb tota la màxima prudència, però el dia d'avui es farà llarg també pels passatgers i perquè afronten d'ara endavant una quarantena.
6: Sí, exacte. Roger, ara sí que veiem l'Òndius que comença a acostar-se aquí a la bocana del port. El veiem perfectament, tenim una visió privilegiada, estem aquí al moll, per tant sí que us podem confirmar que està començant a fer aquesta maniobra per entrar dins del port i fondejar aquí i fer tot aquest procés que deies que s'allargarà bàsicament pel tema dels avions, és a dir, com que ells volen que cap passatger surti si no hi ha un avió esperant, doncs si no tenen la confirmació de que tots aquests avions tenen programats els seus vols, doncs això seria el que faria que s'allargués tot aquest procés.
0: Mm-hmm. Molt bé, podem sentir també, aquestes últimes hores ha parlat per part de l'OMS el seu president.
8: This is not COVID.
9: And then... Això no és Covid. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per la població local és baix.
8: The risk to the local population is low.
0: És el missatge que van repetint, Mònica, que això no té res a veure amb el coronavirus i, per tant, molta calma.
6: Sí, sí, jo entenc que també aquestes paraules del director de l'OMS una mica era per contrarrestar les paraules del president d'aquí de les Canàries, Fernando Clavijo, que doncs, tot fa molts dies ja que està repetint aquest mantra de que hi ha perill per la població canària. Imagino que ha sortit el pas, de fet va fer ahir una carta dirigint-se directament per xarxes a la població de Tenerife dient això, no? Que calma, això no és un Covid i està tot controlat.
0: La notícia a aquesta hora és que el Òndius ja és en aigües canàries, que està entrant en aquest port de Granadilla, que la Marina Mercant ha firmat la resolució en què autoritza l'entrada de l'embarcació al port canari, malgrat que s'hi ha posat de cul una altra vegada el president de les Canàries amb un intent també d'utilització política d'una crisi o susceptible crisi sanitària. En qualsevol cas, això ja és més tema de tertúlia, que també farem a partir de les 9 del matí, analitzant doncs, tot el que doni de si aquestes hores en què doncs aquest brot d'antivirus pot arribar també a l'inici del que serà el seu final amb aquesta quarantena i amb aquesta notícia ahir, i és que també coneixíem un contacte que doncs estava ingressat a l'Hospital Clínic de Barcelona sense cap mena de símptoma, però una passatgera catalana que havia viatjat en el mateix avió on hi havia hagut una de les morts i, per tant, s'havia decidit activar els protocols i passar una quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona, des d'on també van poder sentir missatges molt, molt tranquil·litzadors, per exemple, del doctor Antoni Trilla. Mònica Mas, tornem que en directe cap a Tenerife d'aquí una estona. Gràcies, fins ara.
6: Fins ara.
0: Israel ja ha expulsat els dos activistes de la flotilla Global Summit retinguts des del 30 d'abril. Ho ha confirmat a primera hora el ministre d'Exteriors israelià, que acusa els activistes d'organització terrorista i activitat il·legal.
1: Són l'activista català d'origen palestí, Saif Aboukashek, i el brasiler Thiago Ávila, tots dos en vaga de fam des de fa 10 dies. Ahir l'anunci del seu alliberament va coincidir amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la delegació de la Comissió Europea. Sentim un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla.
10: Insistim que això no s'ha acabat. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneren tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
1: La resta d'embarcacions de la flotilla Global Summit ja són a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
0: El fràgil alto el foc entre els Estats Units i l'Iran continua vigent malgrat que la tensió es manté a l'estret d'Hormuz. Teheran ha amenaçat Washington amb una resposta contundent contra interessos nord-americans a l'Orient Mitjà després de l'atac dels Estats Units contra dos patrullers iranians. Al Líban, també sota una teòrica treva, la jornada d'ahir va deixar almenys 24 libanesos morts.
1: Si els combats entre Israel i Hezbollah continuen al sud del Líban, mentre els Estats Units continuen esperant una resposta de l'Iran a la seva proposta de pau, tot plegat enmig d'incidents que fan perillar l'alto el foc a tot l'Orient Mitjà. Teheran assegura que qualsevol agressió contra la seva marina mercant provocarà represàlies immediates i afirma que ja té míssils i drons apuntant l'enemic.
0: Un quart de vuit del matí. A les portes d'una nova vaga general d'educació creix el malestar entre els professors per la intervenció policial durant les protestes de principis d'any. A les primeres vagues d'aquest curs, els Mossos van identificar o denunciar una vuitantena de docents.
1: Sí, la informació ha transcendit per la resposta del Departament d'Interior a una pregunta parlamentària de la CUP. En declaracions a Catalunya Ràdio, la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat responsabilitats al govern.
11: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lules jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera, i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles.
1: Aquesta nova polèmica arriba pocs dies després de la denúncia per la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en assemblees del professorat.
0: Precisament sobre les conseqüències polítiques de la infiltració dels Mossos en assemblees d'educació, els grups parlamentaris han demanat en cadena la dimissió del director del cos, Josep Lluís Trapero. Els últims a fer-ho han estat Junts per Catalunya. També han exigit a les conselleres d'Interior i d'Educació que pleguin.
1: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ho considera un atac als drets i llibertats dels mestres.
12: Cessi a la consellera Parlon, i pel que fa a incompetència, urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
1: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que l'actuació dels Mossos d'Esquadra és poc democràtica.
13: Si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
1: Des dels Comuns, Jéssica Albiach diu que veu el govern sobrepassat, i des de la CUP, Xavier Pellicer insta Esquerra i els Comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Per ara, el president Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió, només ha fet esment de les inversions fetes en matèria educativa, que ha xifrat en 2.000 milions d'euros.
0: Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida diària a partir del dia 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques.
1: La convocatòria signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona arriba després de dos mesos de negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
14: que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
1: La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, tot i que coincideix amb una època clau per als estudiants de selectivitat. La protesta, recordem, va començar el 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la Setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes, que continuarà durant les pròximes setmanes. La vaga segueix tenint un seguiment massiu. En total, ahir, a la ciutat de Barcelona van tancar 37 de les 40 biblioteques.
0: Més qüestions. La societat civil es comença a organitzar per convocar l'any que ve una vaga general pel dret a l'habitatge. La plataforma per una feina i una casa dignes aglutinarà entitats, sindicats i associacions disposades a promoure una aturada general de la producció a tot el país. Abans, i per calibrar el suport que pot arribar a tenir aquesta vaga, faran una macroenquesta pels pobles de Catalunya, serà el proper 6 de juny.
1: La idea de formar aquesta aliança va sortir després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat, i ja són una desena de col·lectius. El repte és superar la dinàmica de les jornades de lluita que s'han muntat fins ara i fer una cosa realment grossa, diuen, que pugui forçar les administracions a fer polítiques d'habitatge útils, perquè ara mateix treballar no és sinònim de poder viure dignament. Isi Saez, portaveu de la plataforma.
15: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge. I a poc anem a pujant, no, esferes com més definitòries.
1: Hi ha moltíssims indicadors sobre quan s'ha encarit el preu del lloguer a Catalunya en l'última dècada, però el consens general és que, com a mínim, el preu s'ha doblat. I això no ha anat en sintonia amb el que s'ha pujat el salari brut mitjà anual, que ha estat poc més del 20%, i, a més, sense comptar tot això, la inflació.
0: Atenció a la mobilitat. Aquest matí de diumenge, malgrat que és diumenge a la ciutat de Barcelona, tenim en marxa la 46a edició de la cursa del Corte Inglés. És una de les més multitudinàries. Això comporta talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat, afectacions en diverses línies de transport públic. El recorregut és de 10 quilòmetres. S'esperen uns 50.000 participants. És una animalada. La cursa comença a les 9 del matí a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems, a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors van diagonal avall fins al Passeig de Gràcia, baixaran fins a agafar el carrer d'Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina, i finalment enfilaran el carrer Casp per acabar, com és habitual, a la plaça de Catalunya.
1: Les restriccions de trànsit han començat a les 7 de la matinada a la zona de la plaça Catalunya i cap a les 8 ja es tallaran els carrers per on passa la cursa. Es preveu que els talls s'aixequin del tot a quarts de dues. A més, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi ha servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des de les 5 de la matinada fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant tot el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir, recomana, el metro.
0: Més qüestions. Dos estudis internacionals analitzen com afecta la gravetat zero la salut humana, en especial el cor i el cervell. Les astronautes d'Hipàtia s'han sotmès a 5 vols parabòlics a l'aeròdrom de Sabadell per experimentar-ne les conseqüències. Una d'elles és la nostra companya dels serveis informatius, la Núria Hart, que des de Sabadell ens explica com li ha anat. Núria, què tal? Bon dia.
16: Bon dia. Aquest dissabte hem experimentat 81 segons de gravetat zero en pròpia pell. 9 paràboles de 9 segons cadascuna en què ens hem desenganxat literalment del seient de l'avioneta acrobàtica que ha sigut clau en aquest experiment sobre salut humana a l'espai.
17: Ok, thank you.
16: La Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, ha registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. Els científics volen validar un model que els permeti preveure com una missió real, amb gravetat zero, afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
18: El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols especials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
16: Les astronautes d'Hipàtia han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no poden reproduir a les seves missions anàlogues, la falta de gravetat.
0: Gràcies, Núria. Déu-n'hi-do, quina aventura. Un quart i mig de 8 del matí. Ara anem fins al Sant Jordi Club, on aquesta nit Rodrigo Cuevas ha seduït el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret. Aquest dissabte ja ha presentat el seu disc més lluminós. És Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i de violència. Marc Ruiz.
19: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim.
20: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agraden, eh? Estic fins als collons de la situació geopolítica global. Aquí només es parla de panotxes i de bellesa.
19: I s'explica i sedueix el públic un cop més. El concert està estructurat en quatre actes. Els tres primers tenen a veure amb els tres manuals que ja ha publicat. Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romeria. I un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantari que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
0: Una proposta ben diferent la trobem a la castanyada del Cabró Rock, que tindrà un cartell de luxe amb aquests que sonen els Pets, amb 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana. A més, per primera vegada en dues dècades, els Pets i els Lacs amb Busto compartiran cartell en un mateix festival.
1: Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, el Big Band, Doctor Prats i fins a un total de 14 artistes. També aposta pels nous talents de l'escena catalana amb noms com Jules o Venus. Enguany, l'espai Can Guitet de Montmeló, al Vallès Oriental, espera superar la xifra de 30.000 assistents de la primera edició, amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana amb activitats i gastronomia típiques catalanes.
0: Aquest és el primer cap de setmana de tallers oberts a Barcelona. El projecte cultural organitzat per l'Associació d'Artistes i Artesans d'Alfat convida a descobrir els espais de creació artística, de disseny i d'arquitectura amb diferents jornades de portes obertes i activitats de proximitat repartides per diversos districtes de Barcelona.
1: El públic pot descobrir espais que habitualment no són accessibles i conèixer de primera mà com es treballa. És on, per exemple, es fa ceràmica, escultura, pintura, joieria, tèxtil, fotografia o estampació. Eulàlia Oliver, secretària de l'AFAT, en declaracions a aquesta emissora.
21: Si ho veuen in situ com s'està treballant, que hi ha diferents disciplines, la ceràmica, joieria, tèxtil, pintura, escultura, gravat, fotografia, restauració, i dialogues amb l'artesà o artista, doncs tens una visió completament diferent.
1: Tallers oberts BCN està estructurat en dos caps de setmana per districtes. Aquest es fa als districtes de Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi, Eixample, Sants Montjuïc i Ciutat Vella. I el cap de setmana que ve serà a Sant Martí, Sant Andreu, Nou Barris i Horta. Els espais s'obren els dissabtes d'11 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre, i els diumenges només s'obren d'11 del matí a 2 del migdia.
22: L'informatiu del suplement.
23: Arriba el clàssic definitiu, un clàssic per guanyar una lliga.
24: Atenció!
23: Avui el Tot Gira és un dia gran.
24: Comença a acariciar una lliga.
22: A partir de les 4 de la tarda.
24: Cada cop de color més blaugrana.
22: Tot Gira especial dedicat al clàssic més decisiu.
23: Farem un gran desplegament per no perdre'ns res del partit que pot donar el títol de lliga al Barça davant de l'etern rival.
22: Connectats al Camp Nou des de primera hora. L'anàlisi, les claus del partit, els protagonistes.
23: A més, la ressaca del Gran Premi de França de moto, l'etapa del Giro, el Tenerife-Barça de la Lliga F i dos partits claus a la primera ref, Europa-Villarreal B i Tarassona-Nasti.
22: Tot Gira.
23: Aquesta tarda a partir de les 4, amb David Clopés.
22: L'informatiu del suplement.
0: És un diumenge de clàssic al Camp Nou. El Barça es pot proclamar campió de Lliga avui si empata o guanya contra el Madrid. Un Madrid que arriba molt tocat després de la crisi d'aquesta setmana al vestidor blanc, amb la baralla entre Valverde i Tchouaméni, que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital. Arbeloa va mirar de passar pàgina ahir en una roda de premsa molt tensa, la vam seguir en directe aquí al suplement, mentre que Hansi Flick no va voler fer sang. Biel Cadilla, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Roger. Sí, Flick té clar que s'han de centrar en ells mateixos i fer el millor futbol possible, i és que l'ocasió s'ho mereix perquè els blaugranes tenen l'oportunitat de guanyar la Lliga per segona temporada consecutiva i, a més, de fer-ho davant del Madrid, cosa insòlita fins ara. Sobre la crisi al vestidor blanc i com gestionar els conflictes, Flick només va fer aquesta comparativa.
25: I think the most important thing, and this is...
26: El més important, i això és el que valoro molt en aquest club, és que tothom va en la mateixa direcció. Quan passa alguna cosa, tots parlem en la mateixa direcció. Aquestes coses passen al futbol, a la vida, no diré que és normal, però pot passar. I quan passa, ho has de gestionar. Has de parlar. El millor és comunicar-se, és el primer que has de fer, i així és com ho podem i ho gestionem aquí.
3: Also, how we manage it here.
2: Flick recupera Jules Koundé, sancionat a Pamplona, i caldrà esperar a saber si Christensen rep l'alta mèdica. També és possible que tingui alguns minuts Rafinha, que en la prèvia del Clàssic ha concedit una entrevista a Movistar.
4: Buscando mi mejor versión otra vez, creo que aún me falta un poco más, pero esperamos que va a ser un partido bastante complicado. Tienen oportunidad de ganar la Liga matemáticamente, entonces no nos van a regalar nada, y si ganamos el partido, celebrar la Liga otra vez.
2: Mentrestant, el bàndol madrileny, mirant de tancar la crisi, l'entrenador del Club Blanc, Álvaro Arbeloa, ha tret ferro a la baralla i ha parlat de traïció pel fet d'haver-la filtrat a la premsa. A més, s'ha indignat quan li han preguntat si és objecte de burla dels seus jugadors.
5: Es mentira que mis jugadores no son profesionales. Es mentira que mis jugadores me hayan faltado a una sola vez el respeto. Uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira. Como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
2: Aquest Barça-Madrid, aquest clàssic al Camp Nou, començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. I encara en futbol, dura derrota de l'Espanyol al camp del Sevilla.
6: I l'àrbitre assenyala el final del partit. Final dolorós, final molt dolorós al Sánchez-Pizjuán.
2: Així ho narrava Sergi Andreu al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Els blanquiblaus van perdre per 2-1 en un partit molt important per la permanència. L'Espanyol suma 18 partits sense guanyar i se situa a 2 punts del descens. En queden 9 per disputar-se i Roberto Fernández ja parla de 3 finals.
7: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodió después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra, al final son 3 finales los que nos quedan, tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
2: Els pròxims partits de l'Espanyol són dimecres a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao, diumenge que ve a Pamplona contra l'Osasuna i l'última jornada a casa contra la Reial Societat. Parlem ara de ciclisme perquè Paula Blasi ha fet història.
6: I el compte enrere per veure com arriba la Paula. Vinga Paula, que tens la Vuelta a les teves mans. Vinga Paula, 23 anys, la ciclista d'Esplugues. D'on has sortit, d'on has aparegut? Atenció perquè Paula Blasi està a punt de creuar la línia d'arribada. Ho fa, aixeca els dos braços. Paula, què has fet? Paula, què has fet?
2: La narració de l'Isaac Vilalta i el Tot Gira explicant que la ciclista d'Esplugues ha guanyat la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana a aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi explicava quan va veure clar que podia guanyar.
8: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els 2 últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
2: Blasi va acabar segona l'última etapa i en final a l'Angliru, però va deixar enrere Anna van der Breggen, a qui al final li va treure 24 segons de marge. La victòria de Blasi és històrica perquè tant en categoria masculina com femenina només 2 catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell: Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. 2 apunts més, en hoquei patins, el Barça avui es pot proclamar campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputaran la final contra el Porto, en una final a 8 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal. Serà a les 7 de la tarda, el seguirem en directe a Catalunya Ràdio. I en motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera va caure ahir a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el 5è metatarsià del peu dret. Això farà que es perdi la cursa d'avui a França i també la del cap de setmana que ve aquí a Catalunya.
22: El suplement, amb Roger Escapa.
0: Passen 2 minuts de 2:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
9: Molt bon dia, Roger.
27: 3, 2, 1, seganya!
28: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Com està, Joan Anton?
9: Molt bé, Roger, molt bé.
0: Cada diumenge a l'hora que surt el sol amb el Joan Anton Català mirem cap al cel, però mirem també cap a la Terra i parlem sobretot de ciència. I sort en tenim de la ciència perquè l'actualitat passa per aquest antivirus. Joan Anton.
9: Sí, exacte. És una cosa que ens estan explicant els metges, els especialistes, i que ens ha donat moltes notícies darrerament, però les notícies que ens estan donant la gent que en sap molt de tot això, d'infeccions, són que no hem d'entrar en pànic. No té res a veure això amb el Covid.
0: Efectivament. La notícia més immediata és que ja tenim el port de Granadilla de Tenerife, el creuer Ondius. Veiem imatges on ha escalat aquests últims dies el brot d'antivirus dins d'aquest creuer. Supervisant tot aquest operatiu hi ha els ministres de Sanitat i d'Interior del govern espanyol, també el director de l'Organització Mundial de la Salut, un operatiu sense precedents, amb més de 20 països implicats, amb passatgers d'arreu, 147 passatgers que esglaonadament aniran sortint d'aquest vaixell al llarg de les properes hores. Serà per nacionalitats, entraran dins d'un cotxe, d'un vehicle perfectament medicalitzat i bombolla, d'alguna manera, seguiran un circuit molt establert. Els que tenen nacionalitat espanyola seran traslladats a un hospital militar de Madrid. Això va per hores, perquè no serà un procés gaire ràpid, però sí que aquest creuer ja és a la costa sud de Tenerife i, per tant, tot és a punt per començar aquest desembarcament. Tan bon punt comenci a sortir el sol, a Tenerife aquesta hora encara és fosc. Aquesta nit, també, utilització política d'aquesta crisi. Fernando Clavijo, el president de les Canàries, diu que ell no volia, doncs, que aquest vaixell de cap manera aparegués a Tenerife. En qualsevol cas, la Marina Mercant sí que ha autoritzat l'entrada del creuer al Port Canari. Ho ha fet a través també del govern espanyol i, per tant, és qüestió de temps que comencin a desembarcar els passatgers. Que no pacients, hem de dir-ne passatgers, perquè la majoria no té cap mena de símptoma i, per tant, ahir també parlant amb la gent del clínic ens explicava tot això. Bé, en qualsevol cas, suposo que l'interès informatiu és a Tenerife, Joan Anton, i que, malgrat que no és estrictament la teva qüestió, quan hi ha una notícia d'aquesta mena, la segueixes de prop.
9: Sí, sí, sí, perquè a més, clar, estem parlant de virus i els virus són unes entitats biològiques molt abundants a la Terra que són pràcticament la major part d'ells, Roger, dels virus són absolutament inofensius perquè si no ja no hi seríem en aquest planeta, però n'hi ha alguns que ens preocupen i aquest és un dels que ens preocupa. Recordem que a diferència del Covid o de la cepa de Covid que ens va dur a la pandèmia, aquesta variant ja de l'antivirus ja existia abans i dona, vull dir que no és nou, es coneix, i dona brots molt localitzats i per això també els missatges de tranquil·litat que ens estan donant els epidemiòlegs.
0: Escolta'm, què és un virus, Joan Anton? Com ho definim? Perquè n'hem parlat alguna vegada, ho vam fer aquest capítol quan parlàvem de la Covid. Crec que és interessant recuperar aquestes històries ara que l'antivirus també és protagonista i, evidentment, veurem algunes diferències entre l'antivirus i la Covid. Què és un virus? Com ho definim?
9: Mira, ho definim com un agent infecciós microscòpic molt bàsic. Fixa't que dic agent infecciós, no dic entitat viva, perquè aquí la discussió de la ciència durant molts anys, i encara no la tenim tancada, és si podem considerar els virus com éssers vius o no. El consens és que no, i per això en diem agent infecciós, per dir-li d'alguna manera. Són, per tant, unes entitats biològiques molt petites, amb una estructura simple, formada per cadenes d'ADN o ARN, que és el seu llibre d'instruccions. De fet, l'antivirus està fet per una cadena d'ARN, i aquest llibre d'instruccions els virus el tenen envoltat de proteïnes que ho protegeixen. I, a més, l'antivirus, i en això s'assembla al Covid, a més, tenen una capa de greix, una capa de lípids que protegeix tot aquest conjunt. Són així de simples, i de fet, per un Premi Nobel de Medicina de l'any 1960, que es deia Peter Medavar, la frase és: els virus són un conjunt de males notícies envoltades en proteïna. Així de simples.
0: Quina mida té aquest conjunt de males notícies envoltades de proteïna? Com de gran és un virus?
9: Són molt petits, superpetits, molt més petits que els bacteris, molt més petits. Que els bacteris sí que, recordem que són éssers vius, aquests sí. Per exemple, mira, el virus del xarampió és 8 cops més petit que un bacteri que es diu E. coli, i el de l'hepatitis és 40 cops encara més petit que això. En el cas de l'antivirus, es tracta d'un virus mitjà gran, que és 4 cops més gros que el de l'hepatitis B, però tot i això continua sent molt més petit que un bacteri.
0: Com funcionen aquests virus? Com ens infecta?
9: Clar, un virus necessita entrar dins una cèl·lula per obligar-la a que faci còpies del virus. Per això considerem que un virus no és un ésser viu, perquè per ell mateix no es pot reproduir. Ha d'envair una cèl·lula, ha d'entrar dins i ha de capturar el seu mecanisme de reproducció. I aquest procés d'infecció va per etapes. I la primera és que el virus s'adhereix a la membrana cel·lular i després penetra dins. I això, en funció de diferents tipus de virus, empren diferents maneres d'entrar dins, no? Per exemple, el del SIDA es fusiona amb la membrana de la cèl·lula i penetra d'aquesta manera. El del polio crea un canal per fora la membrana. Els antivirus penetren formant una mena de vesícules amb la pròpia membrana de la cèl·lula. És com si es fusionessin en una part de la membrana de la cèl·lula. I la tercera etapa consisteix, quan ja és dins, consisteix en destruir la seva pròpia capa de protecció per alliberar dins la cèl·lula el seu llibre d'instruccions, l'ARN, que és el que enganyarà a la cèl·lula i farà que la cèl·lula comenci a fer còpies d'aquest virus.
0: Precisament la part més crítica de tot aquest procés és aquesta replicació, eh? Què és exactament la replicació?
9: Clar, el virus d'alguna manera obliga la cèl·lula a fabricar-ne còpies, i això té lloc amb els ribosomes. Els ribosomes són uns orgànuls dins de les nostres cèl·lules que són els que interpreten les instruccions d'aquest llibre d'instruccions que és l'ARN i creen proteïnes. Doncs el que fa el virus és enganyar, allibera el seu ARN i fa que els ribosomes de la cèl·lula creguin que estan treballant per l'organisme, per la cèl·lula, i en veritat comencen a fer còpies d'aquest virus. És com si canviessis les instruccions, és com si agafessis el llibre d'instruccions natural de la cèl·lula i canviessis i li posessis les teves pròpies instruccions. Però mira, l'antivirus necessita, a més, un pas extra. Resulta que el seu llibre d'instruccions és com si estigués escrit a l'inrevés, en diem en sentit negatiu, un ARN negatiu. Vol dir que abans que faci això, l'antivirus ha de tornar a canviar el seu llibre d'instruccions, el seu ARN, l'inverteix perquè això pugui ser interpretat pels ribosomes.
0: I un cop s'ha replicat, què més fa aquest virus?
9: Doncs mira, comença a encaixar totes les peces que han fabricat els ribosomes, és a dir, comença a encaixar de nou les proteïnes, el material genètic, i finalment el virus, clar, necessita sortir de la cèl·lula per continuar infectant noves cèl·lules. Aquesta és l'etapa final. En alguns casos, el virus destrueix la cèl·lula per alliberar les seves còpies que puguin infectar-ne d'altres. Però mira, l'antivirus no ho fa així. El virus es desplaça dins la cèl·lula, cap a l'exterior, pressiona la membrana cel·lular i s'allibera envoltat justament dels lípids, dels greixos que formen aquesta membrana. Es fa com una vesícula i allà s'allibera. D'aquesta manera, la cèl·lula infectada continua encara viva i amb capacitat de continuar infectant. Mm.
0: L'antivirus, la Covid, fins i tot un virus del refredat comú, són només alguns dels tipus de virus dels quals hem parlat més, però de fet al món en deuen existir moltíssims, eh?
9: Uau, sí, és el que dèiem. Són, fixa-t'hi, les entitats biològiques més abundants de la natura. Els experts estimen que hi podria haver més d'edat, atenció, 10 quintilions de virus de tota mena a la Terra, que si els poguessin posar un rere l'altre, i mira que són peques, formarien una cadena tan llarga com tota la nostra galàxia.
0: Tots els virus ataquen el mateix tipus de cèl·lula, Joan Anton?
9: No, estan molt especialitzats, i afortunadament, el que dèiem al començament, la gran majoria de tot aquest exèrcit de virus són totalment inofensius pels humans, és que si no ja no hi seríem. I hi ha virus que estan especialitzats en determinats organismes, no? Per exemple, n'hi ha que ataquen plantes, n'hi ha que ataquen determinats tipus d'animals, n'hi ha que ataquen, per exemple, els gats poden tenir una mena de sida que és específica, causada per un virus específic, només els ataquen ells, val? També hi ha fins i tot virus que ataquen bacteris, estan molt, molt, molt especialitzats.
0: Quant temps sobreviuen fora de les cèl·lules?
9: És variable. Això depèn de cada virus. N'hi ha que sobreviuen poquíssims, per exemple el del SIDA, necessita un contacte molt pròxim per poder transmetre's i només ho pot fer per la respiració. Altres, com el que ens va donar la pandèmia del Covid, sembla que pot ser més estable durant hores o dies en funció de la superfície. El de la polio és més resistent i, mira, els antivirus se situen en un punt intermedi, però són molt, molt, molt sensibles a les condicions ambientals. Fora del seu hoste, que habitualment és un ratolí, poden sobreviure entre pocs dies i una setmana en condicions normals d'interior, però són molt vulnerables a la llum solar directa, als rajos ultraviolets, que els destrueixen en molt poc temps.
0: I una de les coses que també m'han anat aprenent aquests dies parlant de l'antivirus és aquest mètode i la cadena de transmissió. No tots els virus es transmeten igual, precisament de l'antivirus expliquen que costa de transmetre, que no té una transmissió tan alta, precisament també perquè és un virus que provoca molta mortalitat.
9: Correcte, correcte. I a més, només en coneixem, que jo sàpiga, una variant, que és aquesta variant, l'andina, que es diu, Andes, que és la que es pot transmetre d'humà a humà. De fet, ara ho deies, no? Cada virus té els seus mecanismes de transmissió. N'hi ha com el refredat o la grip, que es transmeten per petitetes gotes que alliberem al respirar, l'estornudar o el tossir. Altres es transmeten per contacte. I els antivirus tenen un mecanisme de transmissió que és per aerosol. El virus surt del ratolí a través de la seva orina, excrements o saliva, s'assequen en un lloc tancat, es mesclen amb la pols, i ara, si tu mous aquesta pols, per exemple, escombrant, doncs això flota per l'aire i el podem respirar, i aquí és on es pot inhalar. Val? Per tant, l'antivirus, en general, no acostuma a saltar de persona a persona. Però l'excepció és aquesta variant, l'andina, que és la que hi ha al vaixell, que ja es coneix de fa temps, i ha donat brots, però sempre ha donat brots molt localitzats, no ha creat mai aquestes extensions d'altres virus, no? I aquesta sí que és l'única variant del virus que es pot transmetre de persona a persona, però no ho fa de manera fàcil. Els experts ens diuen que és complicat, que ha d'haver-hi un contacte molt estret i durant hores, durant dies, prolongat. No és una cosa similar a un refredat o una grip o al Covid.
0: En el cas de la Covid, precisament, vam parlar molt de les mutacions, la variant Delta, l'Omicron. Com són i com es donen aquestes mutacions en un virus? Per què muta un virus?
9: Clar, un virus, al ser molt simple, al tenir aquest ARN, que és molt simple, està molt sotmès a agents externs que li provoquen mutacions, per exemple, agents químics o la mateixa radiació ultraviolada del sol. I com que es repliquen molt de pressa, entren dins una cèl·lula i la cèl·lula fabrica centenars o de vegades milers de còpies, aquest procés va molt ràpid, molt ràpid, molt de pressa. I pot haver petits canvis, pot haver-hi petites modificacions d'un virus a un altre. La major part de modificacions faran que aquell virus en concret no sobrevisqui, és a dir, no faci res, però mira, de tant en tant, per atzar, n'hi haurà alguna modificació que serà beneficiosa pel virus, que crearà una nova variant del virus, que despistarà el mecanisme d'autodefensa de la víctima, que els seus anticossos no reaccionaran, no reconeixeran aquell virus, i això és el que crea les noves variants i fa que els virus mutin molt de pressa. I això ho veiem amb el de la grip. El de la grip, cada any, quan ens vacunem de la grip i es vacuni contra la grip, és cada any una nova variant, com a mínim una. Ens vacunem d'una de les variants, però són virus que canvien molt de pressa.
0: Aquestes mutacions són les que fan que els humans puguem tornar a agafar el mateix virus, precisament.
9: Clar, és el que dèiem ara de la grip, no? Dius, bueno, ja ha passat la grip i no en tornaré a passar mai més. Doncs no, cada any pots agafar grip i, a més, en pots agafar més d'una en un any, en funció de les variants que creïn. Perquè el nostre sistema de protecció immunològic crea anticossos per combatre els virus, però, clar, si el virus ha mutat, això vol dir que només que hagi canviat una mica les proteïnes que envolten, que protegeixen el seu ARN, ja està. Els nostres anticossos fracassen i els ha de tornar a fabricar el nostre cos novament. Vol dir que ens tornem a malaltir o ens hem de tornar a vacunar. Llavors el nostre cos aprendrà sobre aquella variant.
0: Una cosa que també estem aprenent amb l'antivirus és que, és aquesta cosa d'una mena d'ironia, que els virus més mortals són precisament els que menys es transmeten, els que costa més de transmetre.
9: Clar, com que un virus necessita, per infectar, necessita sortir d'una cèl·lula per infectar-ne d'altres i després trobar nous hostes, doncs si un virus és molt, molt, molt, molt mortal, doncs no dona temps a que aquell ésser que el té, no?, pugui infectar-ne d'altres. De manera que es produeix això que dius, és una ironia perversa, no?, però és així, els que són més mortífers no tenen una extensió molt grossa perquè no tenen temps a infectar-ne d'altres. De fet, mira, hi ha una cosa que és que és com si el virus no volgués fer mal. És a dir, d'entrada el virus no vol fer res, vull dir que no és cap ésser viu, però si ho fos, no té intenció de fer mal. L'única cosa que vol és emprar la víctima com un medi per reproduir-se. El que passa és que, clar, això té conseqüències nefastes normalment per la víctima.
0: Sentint-te, Joan Anton, en saps moltíssim, però encara ens queda molt més per aprendre sobre aquests virus, eh?
9: Oh, i tant. Mira, d'entrada ja et dic, encara estem discutint a la ciència si els considerem éssers vius o no, ja et deia al començament que ara el consens de fa temps és que no els podem considerar. Però dèiem, mira, són molt petits, i et deia, són en general molt més pequeños que un bacteri, però des de fa uns anys comencem a descobrir virus que són molt grossos, alguns dels quals sembla que infecten fins i tot ameves, que ja són organismes doncs, en una certa mida. I això de la vida, de si són vida o no, encara és una qüestió que ens porta de corcoll i dura aquest debat. I és que, en definitiva, Roger, encara avui, ple segle XXI, no sabem exactament com definir la vida.
0: Gràcies, Joan Anton Català. Una abraçada ben forta. Ho deixem aquí.
10: Igualment, Roger.
0: Passen dos minuts de 3:45 del matí. Pausa. I recuperem també la plana informativa d'aquest suplement que passa a aquesta hora per Tenerife, on aquest creuer ja és al port i és a punt també per el desembarcament d'aquests 147 passatgers que aniran desfilant per nacionalitats i els espera un llarg periple que acabarà amb una quarantena.
22: El suplement amb Roger Escapa.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
13: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
22: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
13: Thank you!
12: Per aquí, sisplau!
22: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
14: Jordi Vilà és el nostre cuiner que cuina i quan em vas dir, Paula, jo vull parlar de múrgoles, vaig dir, fes el que vulguis, però jo no sóc molt de múrgoles. Sí. Cosa que a partir d'ara doncs ja em condemna a tots els mals, no?
15: Sí, jo t'haig de dir que no entenc com es pot no ser molt de múrgoles.
14: Ai, és a dir... em sap greu, veu?
16: Un restaurant caníbal a Berlín.
15: És un bolet que sembla una miqueta com una bresca d'abelles i té tota una rugositat que fan ideal per fer-lo guisat perquè la salsa s'adhereixi allà, es posa allà i es converteix en gustosíssim, boníssim. Mm-hmm.
16: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1:00 PM, amb Paula Molés.
17: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
22: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
17: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
22: Revolució 4.0.
17: Dissabte tot a l'App i web.
22: I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'App i el web de Catalunya Ràdio.
17: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
22: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passen 4 minuts de 7:45. Núria Pujades, titulars, bon dia.
18: Bon dia.
0: El creuer Ondius ja ha entrat al port de Granadilla, a Tenerife.
18: Els ministres de Sanitat, Interior i també el director de l'OMS supervisaran el desembarcament dels passatgers en les properes hores. L'operativa continua endavant amb el vistiplau del govern espanyol, malgrat aquesta matinada el president canari, Fernando Clavijo, s'ha negat a autoritzar el fondeig.
0: Israel assegura que ja ha alliberat aquesta matinada els dos activistes de la flotilla per Gaza retinguts des del 30 d'abril.
18: Són el català d'origen palestí, Saif Abukashek, i el brasiler, Tiago Ávila. El ministre d'Exteriors israelià ha confirmat que els ha expulsat del país, tot i que les seves advocades diuen que desconeixen si ja han sortit de la presó.
0: Els Mossos d'Esquadra han identificat o denunciat una 80 de docents a les vagues d'educació.
18: El sindicat Uster reclama al govern que deixi de criminalitzar el sindicat i que torni a seure's a negociar.
0: Trànsit complicat a Barcelona a aquesta hora per la cursa del Corte Inglés.
18: Que començarà a les 9, el traçat de 10 quilòmetres anirà de l'Avinguda Diagonal a l'alçada de Maria Cristina fins a la plaça de Catalunya. Els talls de trànsit han començat a les 5 del matí.
0: Hungria ja ha passat pàgina d'Orbán.
18: Amb la investidura del nou primer ministre, Péter Magyar, i el canvi de rumb del país ja es comença a notar, com a mínim, simbòlicament, la presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea.
0: Els Mossos busquen els dos assaltants que aquest dissabte van fer un atracament a punta de pistola a Mataró.
18: Van entrar en una botiga d'electrònica amb una arma de foc. Segons els Mossos, els atracadors no van disparar cap tret i l'episodi ha acabat sense ferits.
0: Ja es prepara una vaga general pel dret a l'habitatge.
18: Serà per l'any que ve, una mobilització que organitza la plataforma Per una feina i una casa dignes, i per calibrar el suport que pot arribar a tenir una vaga general, faran una macroenquesta pels pobles de Catalunya el proper 6 de juny.
0: Aquesta nit, Rodrigo Cuevas ha omplert el Sant Jordi Club.
18: El músic hi ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, que diu que és un antídot contra els missatges d'odi i de violència.
0: Tot això en un diumenge de clàssic. Al Camp Nou, el Barça es pot proclamar campió de Lliga avui si empata o si guanya contra el Real Madrid.
18: Mentrestant, l'Espanyol s'apropa al descens després de perdre contra el Sevilla per 2-1.
0: Marina Laminos, portades dels diaris, protagonisme avui pel vaixell Ondius i per un clàssic que pot ser decisiu.
1: A l'ara, tant la crisi de l'antivirus com el duel entre els de Flick i els d'Arbeloa ocupen la part inferior dreta de la portada, en gran però imatge central del cel de Barcelona, on s'hi veu un raig, titular sobrescrit, arriba un superniño, com ens afectarà, es pregunten, i espai també per a una altra fotografia, en aquest cas de Pilarín Vallès, perquè avui l'ara entrevista sis famosos que expliquen el seu racó preferit de Catalunya. A La Vanguardia, a la part superior, imatges dels entrenadors de Barça i Madrid. El Barça, un clàssic del títol de Lliga, i a sota, titular central, desplegament global per posar sota control l'antivirus. I a la part inferior, encara de La Vanguardia, imatge de Paula Blasi, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, que lluerna, diuen, a la Vuelta. Mateixa fotografia central que a El Periódico, d'ella diuen que ha nascut una estrella, i titular en aquest cas també del Periódico, una enquesta en Andalusia. El PP es juga la majoria amb l'esquerra del PSOE a l'alça, i el Punt avui, vertigen. Cada vegada més professionals fan un canvi radical a la feina i opten per dedicar-se a la seva passió.
0: A la premsa que s'ha dit a Madrid, l'antivirus comparteix protagonisme amb el funeral dels dos guàrdies civils morts que perseguien una narcollanxa.
1: Tant del País com a La Razón, la imatge central és la de viatgers de l'Ondius observant l'horitzó en prismàtics aquesta setmana, quan anaven rumb a Tenerife. El País titula 40 dies del risc, la vida al creuer amb un virus mortal a bord. I a La Razón, la pacient de la Candona negatiu i quarantena per a la de Barcelona. A l'ABC, la imatge central és de l'enterrament dels policies, tant l'ABC com La Razón, que critica que ni Sánchez ni cap ministre hi van ser presents. I el Mundo, en titular, en el mateix sentit, els narcos van provocar el xoc. La Guàrdia Civil desmunta Marlaska.
0: Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufa 60 espelmes, 3 aforcades.
10: Jo, quan vaig estudiar la carrera, vaig acabar l'any 90 aquí, a la Facultat de Medicina.
19: Llicenciada en Medicina, ha estat una de les monges més mediàtiques de casa nostra, sobretot per la seva manca de fe en les vacunes i per defensar substàncies sense una base científica, motiu pel qual el Col·legi de Metges de Barcelona la va inhabilitar durant 18 mesos.
0: 81 espelmes, Rafael Ribó.
20: No coneixia el senyor Pablo Hasél. No conec.
19: L'exlíder d'Iniciativa per Catalunya va ser diputat al Parlament durant 5 legislatures i una al Congrés dels Diputats. Entre el 2004 i el 2022 va ser el síndic de greuges de Catalunya.
0: 66 espelmes, Bono.
19: El cantant irlandès és conegut sobretot per ser el vocalista d'U2. Més enllà de la música, també és un personatge que destaca per la seva filantropia, que li ha valgut 2 nominacions consecutives al Premi Nobel de la Pau.
0: Vida social.

0: Marta Ferrer, aquest que sona és Eric Clapton, torna a Barcelona 22 anys després.
1: El rocker semblava que s'havia de retirar dels escenaris després de denunciar fa uns anys que tenia una malaltia crònica, però el guitarrista anglès encara té força per fer un tour internacional que avui el durà a actuar al Palau Sant Jordi. Serà a les 9 del vespre i encara queden algunes entrades per entre 120 i 180 euros.
0: I això és Ànima, que encara es pot veure a l'escenari del Teatre Tívoli.
1: L'obra, protagonitzada per Paula Malian, situant el Hollywood dels anys 30, i ens presenta la Greta, una jove que assumia ser animadora en un món en què les dones no poden fer aquesta feina. Avui hi ha doble funció a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda. Es poden comprar entrades amb preu especial avui a partir de 19 euros.
0: A la Sala Beckett abracen fins que m'adormi.
1: És un dels primers textos del jove dramaturg i escenògraf Cesc Colomina, un monòleg íntim i poètic sobre l'amor primerenc, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. Avui a funció a les 6 de la tarda, les entrades per 15 euros.
0: El Teatre Texas encara s'hi pot veure per Magel.
1: L'adaptació de la novel·la d'Eva Baltasar està dirigida per Victoria Spunberg i protagonitzada per Maria Rodríguez Soto i explica la història d'una dona que es defineix com una lesbiana suïcida que s'endins en un viatge interior on desafia la família, l'amor romàntic i fins i tot la pròpia idea de supervivència. Avui a funció a 6:15 de la tarda, les entrades a partir de 12 euros.
0: I avui també es pot veure el clàssic al Time Out Market de Barcelona.
1: S'hi ofereixen dues opcions. D'una banda, l'experiència Premium, per gaudir del partit des d'una sala privada amb terrassa, servei a taula i un menú especial, tot per 35 euros. I de l'altra, veure el partit en l'ambient obert del Market amb menús disponibles per 20 euros. Tot plegat amb una pantalla gegant per gaudir-ne com cal.
0: És l'hora del conte, el suplement. El conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils, la narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Model pedagògic.
2: Ahir era el mestre més estimat pels alumnes i el més lloat a l'AMPA. Avui és un empestat. El motiu? Creuar en vermell un semàfor amb 5 alumnes al darrere, formant en fila índia. Tots van arribar sans i estalvis a l'altra banda. Però una professora espieta es va encarregar de traslladar-ho a direcció. El mestre va defensar que travessar en vermell tenia un rerefons pedagògic. Primer va al·legar que les regles calia complir-les només quan tenia sentit fer-ho. Després va afegir que acatar per acatar convertia els ciutadans en súbdits. I al final ho va traduir al llenguatge viari. Per molt que el semàfor ensenyés el vermell, tenies el deure de passar si no venia cap vehicle. El director no el van convèncer les explicacions i va expulsar-lo sense miraments. I si avui és un empestat, és per la reacció dels pares quan el veuen a la via pública. Quan el mestre es disposa a creuar amb vermell qualsevol carrer, s'afanyen a tapar els ulls de les seves criatures

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 10 de maig del 2026, el més immediat passa aquesta hora per Tenerife, on ja ha arribat l'Ondius, el vaixell on es va declarar el brot d'antivirus. El creuer ja fondeix el port, assistit per un remolcador a punt per començar una evacuació que es pot allargar més de 24 hores. Assistim en directe al desembarcament esglaonat dels 147 passatgers, encara no ha començat, 147 passatgers que seran desembarcats en grups reduïts i per nacionalitats. Recordem que hi ha 5 catalans i que les 14 persones amb nacionalitat espanyola seran els primers a abandonar el vaixell. Tots seran traslladats en autobusos bombolla des del port fins a l'aeroport del sud de Tenerife i utilitzaran una zona aïllada per evitar el contacte amb la població. Des d'allà viatjaran en avió militar a la base de Torrejón de Ardoz i després a un hospital militar de Madrid on passaran la quarantena. El missatge de les autoritats i dels epidemiòlegs continua sent de molta, molta, molta calma. S'estan seguint els protocols i, malgrat el record de la pandèmia del coronavirus, res fa pensar que siguem davant d'una situació similar. Per tant, tranquil·litat, malgrat l'escenificació i l'espectacle al qual assistirem aquest diumenge per part d'alguns mitjans i televisions a aquestes properes hores. Mentre el seny s'hauria d'imposar per parlar de l'antivirus, la rauxa arribarà en un diumenge marcat també pel futbol.

Per primera vegada a la història, el Barça es pot proclamar campió de Lliga davant d'un Real Madrid que arriba al Camp Nou en una de les pitjors setmanes de la seva vida. L'equip blanc està desfet, és la riota de tot l'univers futbolístic. Passi el que passi aquesta nit, la temporada serà per fer festa grossa per tot el que representa l'equip de Flick, identitat, joves, actitud, però també pels despropòsits d'un rival que s'ha acabat la seva pròpia tomba. Si la resposta de Florentino torna a ser Mourinho, ves que la festa no s'allargui fins que surti el sol. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Després de les pluges arriba la calma. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia. Doncs sí, aquest matí s'espera sol i amb bastants bancs de boira que s'anien desfent ràpidament, i a la tarda novament hi haurà una línia de ruixats que entrarà per les comarques de Ponell, les de Tarragona, Lleida, ruixats, algunes tempestes també pel Pirineu, l'Alt Pirineu, i més cap al tard, cap al vespre, poden també arribar ruixats més tocats a altres indrets del país. La temperatura avui puja entre 2 i 5 graus, una bona pujada, i també destacar, per acabar, que el vent de Garbí reforçarà i que pot arribar a cops superiors als 50 km per hora a partir de la migdia a la Costa Brava.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Ja és al port de Granadilla de Tenerife, el creuer Ondius, on ha escalat els últims dies el brot d'antivirus. Supervisant tot l'operatiu hi ha els ministres de Sanitat i Interior del govern espanyol i també director de l'Organització Mundial de la Salut. Sens dubte, un operatiu sense precedents, amb més de 20 països implicats, amb passatgers d'arreu. La incertesa és evident i aquestes últimes hores el president de les Canàries s'ha negat a rebre de nou el vaixell, ho ha dit de matinada. Fernando Clavijo diu que ell no el vol i que tot el que pugui passar serà responsabilitat del govern espanyol. En qualsevol cas, la Marina Mercant ha autoritzat l'entrada del creuer al Port Canari i ja és qüestió de temps que comencin a desembarcar els passatgers, que no pacients. Això ens ho van explicar ahir des del Clínic, perquè la immensíssima majoria

0: majoria són absolutament asimptomàtics. Ho recordava ahir al vespre la ministra Mònica García.
1: Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos, son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
0: Enviats especials a Tenerife i anem en directe al suport tècnic del David Mendoza i la Mònica Mas. Mònica, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Roger, què tal?
0: Fa una estona que veieu el vaixell, ja?
2: Sí, ja està dins del recinte del port. En un primer moment ha quedat fondejant justament al costat de l'únic vaixell que hi ha en aquest moll, i això ens ha estranyat a tots els periodistes que estem aquí, que som gairebé un centenar, però ara s'està movent, està fent maniobres. Entenem que és ja per situar-se en un punt en què pugui començar tot aquest desembarcament. Hi ha, com us deia, molta expectació, hi ha alguna llanxa de la Guàrdia Civil que patrulla al voltant d'aquest Ondius, també veiem drons i helicòpters de l'exèrcit. Recordem que, com deies ahir, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, va dir que no autoritzava aquest fondeig, aduint raons de seguretat, però és evident que la Marina Mercant i el govern espanyol l'han desautoritzat, perquè l'Ondius és aquí davant nostre, per tant, sentim el que deia Clavijo.
3: Ese buque no va a fondear con el visto bueno ni la autorización del gobierno de Canarias en este puerto. Si lo querrán hacer y lo querrán imponer, como han ido imponiendo absolutamente todo, pues bueno, ellos sabrán y serán ellos los responsables de lo que pueda ocurrir.
2: Justament per calmar els ànims ahir, Tedros Adhanom, el director de l'OMS, des d'aquí mateix, des del port de Granadilla, va remarcar que això no és una Covid.
4: This is not COVID.
5: And then... Això no és Covid. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per la població local és baix.
4: The risk to the local population is low.
2: Ara aquí a Granadilla, a Tenerife, està sortint el sol, comença a haver-hi llum, per tant, segons el previst, ara hauria de ser el moment en què experts de l'OMS, metges, entrin dins de l'Ondius per comprovar l'estat de tots els passatgers que, com deia, són ara mateix asimptomàtics, i ja cap a mig matí, quan s'hagi fet aquesta revisió, si tot és correcte i no hi ha ningú que es trobi malament, començaria tot aquest procés de desembarcament tal com estava previst.
0: Fantàstic, Mònica. Demana pas tan bon punt tinguis novetats amb la Mònica Mas i el David Mendoza, que avui ens acompanyaran al llarg de tot aquest suplement en vies obertes, evidentment, amb Tenerife, des del port de Granadilla a les Canàries. També ens acompanyarà en aquest estudi ben aviat el Roger Paredes, ell és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, per entendre el perquè de les mesures sanitàries en aquest desembarcament. Mentrestant, es mantenen en 6 els casos d'antivirus relacionats amb el creuer d'Ondius. La dona confinada a Alacant amb sospites del virus ha donat negatiu a les últimes hores i en aquesta prova de PCR, notícia importantíssima. Tot i així, seguirà ingressada i se li farà una segona prova avui, passades 24 hores. Continua confinada a l'Hospital Clínic, com us vam avançar ahir en aquest programa El Suplement, una persona que es considera contacte de la dona que va acabar morint pel virus a Johannesburg. La notícia ens va agafar fent programa justament a l'Hospital Clínic per les jornades del Clínic Obert, i l'epidemiòleg Antoni Trilla subratllava que tampoc hem de parlar d'ella com una pacient.
6: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: Trilla deia que hi ha molt poca probabilitat que aquesta dona doni positiu els propers dies. Malgrat tot, no se sap quants dies haurà d'estar confinada. Van parlar entre 3 i 6 setmanes. De seguida tornem cap a Tenerife, vies obertes amb aquest port de Granadilla, de Abona, on ja tenim l'Ondius a l'espera que arrenqui aquest desembarcament, que va per llarg, eh? És a dir, això pot allargar-se més de 24 hores, tampoc farem la transmissió en directe, sí que, evidentment, doncs, tot el que vagi passant, que sigui destacable, ho anirem traslladant a l'antena de Catalunya Ràdio. L'altra notícia d'aquestes últimes hores és que Israel assegura que ja ha alliberat els 2 activistes de la flotilla Global Sumut, retinguts des del 30 d'abril, ho ha confirmat a primera hora el ministre d'Exteriors israelià, que acusa els activistes d'organització terrorista i activitat il·legal. Tot i així, les seves advocades diuen que desconeixen si ja han sortit de la presó. Es tracta de l'activista català d'origen palestí, Saif Abukeshek, i el brasiler Thiago Ávila, tots dos en vaga de fam des de fa 10 dies. Ahir l'anunci del seu alliberament va coincidir amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la delegació de la Comissió Europea. Sentim un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla.
7: Insistim que això no s'ha acabat. Els han segrestat en aigües internacionals, burlaran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La resta d'embarcacions de la flotilla Global Sumut ja són a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. És un diumenge, atenció, de restriccions de mobilitat. Si us heu de moure per Barcelona, d'aquí menys d'una hora a les 9 arrenca la cursa del Corte Inglés, una de les més multitudinàries. El recorregut és de 10 quilòmetres i s'esperen uns 50.000 participants, com sempre que hi ha esdeveniments esportius d'aquesta magnitud, que ja està comportant talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat i afectació al transport públic. Per tant, paciència. De fet, les restriccions de trànsit han començat a les 5 de la matinada a la zona de la plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa. Es preveu que s'aixequin del tot a quarts de dues d'aquest migdia. La cursa comença a les 9 a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems, a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors aniran diagonal avall fins al Passeig de Gràcia, baixaran fins a agafar el carrer Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina i finalment també enfilaran el carrer Casc per acabar, com és habitual, a la plaça de Catalunya. Pel que fa a l'afectació al transport públic, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi haurà servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir el metro. A les portes d'una nova vaga general d'educació, el sindicat majoritari USTEC continua exigint una negociació amb el departament a l'hora que demanen dimissions per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea docent. Continua també la picabaralla política per aquesta qüestió. L'últim a sumar-se a la petició de dimissió de Trapero ha estat Junts per Catalunya, que ha ampliat les exigències a dues conselleres del govern. El secretari general de Junts, Jordi Turullo, considera un atac als drets i llibertats dels mestres.
8: Cessi la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, creu que l'actuació dels Mossos és poc democràtica.
9: Si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
0: Des dels Comuns, Jessica Albiach diu que veu el govern sobrepassat i des de la CUP, Xavier Pellicer insta Esquerra i els Comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. A aquesta hora podem saludar Isaac Salinas, ell és delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona. Bon dia, Isaac, què tal?
10: Bon dia, què tal, com esteu?
0: L'Isaac Salinas va ser a l'assemblea on dues agents dels Mossos es van infiltrar fa uns dies, un fet que ha aixecat polseguera, peticions de dimissió del cap dels Mossos. Et vas adonar que hi havia agents a la sala, Isaac?
10: Bé, no jo, però sí altres companyes. Hi ha una companya de l'assemblea que va reconèixer a les dues agents perquè les havia vist uniformades a la manifestació del 8 de març. Amb aquest indici, doncs, es va fer una sèrie de preguntes sobre el centre educatiu on treballen i, a més, que van deixar prou clar que no eren docents. Mm. I quan ja es van veure exposades, van marxar sota un pretext que era, doncs, com de debò, van marxar de l'assemblea i ja està. Llavors, amb aquestes evidències, bueno, és que ja no cal donar-li més voltes. El mateix cos dels Mossos d'Esquadra han confirmat la infiltració d'aquestes agents. La qual cosa, doncs, bueno, és una vulneració gravíssima del dret de reunió i de l'activitat sindical, perquè al final les assemblees de docents, que són, doncs, són espais democràtics i pacífics, no?, d'organització sindical.
0: De quina manera aquest fet condiciona també totes les demandes que teniu amb el govern i que de moment no són correspostes?
10: Bé, bueno, en primer lloc ens sumem a l'exigència d'explicacions immediates per part del president Illa. Ha de comparèixer i explicar quin és l'abast d'aquesta operació i ha d'haver el cessament immediat de qui correspongui. Però és que ja durant les vagues que van fer el mes de febrer i març, els Mossos van identificar o van denunciar a una vuitantena de docents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que es basen en la llei de seguretat ciutadana, no? La llei Mordassa. Bueno, doncs no és casualitat que quan es va aprovar aquesta llei els moviments socials la van denunciar, no? O sigui, en un país que es consideri democràtic, el desplegament policial sistemàtic contra les mobilitzacions de docents resulta inacceptable. I és per això que diem al govern que prou d'espiar, prou d'intimidar i prou de reprimir els treballadors i treballadores de l'educació alhora que mantenen bloquejada la negociació del conflicte educatiu. I és que un govern que tracta així el personal educatiu és que és un govern que menysté l'educació del país i per això no ens cansem d'insistir. El que han de fer és tornar a la via del diàleg i de la negociació. Han de convocar els sindicats majoritaris, a mesa sectorial, reobrir la negociació i no enviar policia a espiar-nos.
0: Aquesta negociació ara mateix no està oberta aquest cap de setmana de cara, per exemple, a la vaga que hi ha convocada aquest dimarts i després la resta de calendari que ve farcit també de jornades de vaga, però la més immediata és aquest mateix dimarts.
10: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures en l'exigència per part del Departament d'Educació d'uns serveis mínims completament abusius del 50%. Per tant, observem com, mentre d'una banda la consellera Niubó parla de mà estesa als sindicats, segueix havent un immobilisme molt greu, no?, per part del govern. Llavors, doncs, bueno, hi ha un malestar acumulat entre el col·lectiu docent que ha arribat a un punt límit i bueno, és que és inexplicable que després de les vagues de febrer i març, que van superar en tots els casos un 70% de seguiment, que no són minoritàries ni molt menys, a més amb el suport de famílies i de tota la comunitat educativa, tota resposta del Departament d'Educació i del Govern de la Generalitat sigui defensar un acord signat el 9 de març amb els sindicats minoritaris que el 95% del col·lectiu docent rebutja per insuficient i a més d'aquest immobilisme observem això, cortines de fum com el pla dels Mossos als instituts de secundària que en cap cas resol els problemes de convivència.
0: Última pregunta. Sí, Isaac Salinas, què ha de passar perquè USTEC aixequi aquestes vagues programades per final de curs, que són moltes, a data d'avui diumenge, missatge adreçat a la consellera Niubó?
10: Sí, el dia dijous ja vam enviar un nou missatge a la consellera Niubó que si volen que no tinguem a l'escenari de vagues convocades, bueno, les vagues ja estan convocades, no?, de maig i juny, però si no volen que no acabem el curs en normalitat, que és doncs, el que estem plantejant amb aquest escenari de vagues, el que han de fer és tornar a negociar i situar una millor oferta i millorada en matèria de salaris, en matèria de recursos per atendre l'alumnat, de ràtios, en matèria de reduir la burocràcia i que sigui acceptable pel col·lectiu. Llavors, si tenim una voluntat real i una oferta realment per dignificar la professió, podrem apropar postures i llavors doncs, bueno, tindrem la possibilitat de valorar la desconvocatòria de vagues sempre després de la consulta al col·lectiu, perquè ens estem orientant en base a un full de ruta que té en compte, no només té en compte, sinó que posa en primer lloc la voluntat del col·lectiu en forma d'assemblees, on es delibera i es prenen decisions sobre com continuar a l'hora de valorar si una oferta és suficient o no.
0: Última pregunta de sí o no. Espera una trucada de la consellera, vostè, que avui o demà?
10: És el que hem exigit en aquesta comunicació de dijous. Amb total urgència vam demanar a la consellera que ens contactés per ser a negociar aquesta mateixa setmana. Sí, ara ja és diumenge i encara tot i així seguim esperant la seva trucada.
0: Molt bé. Doncs l'Isaac Salinas, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, queda clar el missatge. Una abraçada. Gràcies. Bon dia.
10: Gràcies a vosaltres.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, hora informativa, finestra oberta a Tenerife, on aquest creuer ja ha arribat a la costa sud de l'illa Canària. Es preveu que aquests propers minuts, a partir de les 9, comenci el desembarcament d'aquests 147 passatgers. Mentrestant, la crònica internacional continua ben farcida. A l'Orient Mitjà continua vigent el fràgil alto al foc entre els Estats Units i l'Iran, malgrat que la tensió es manté a l'estret d'Hormuz. Teheran ha amenaçat Washington amb una resposta contundent contra punts estratègics nord-americans a la zona després de l'atac dels Estats Units contra dos petroliers iranians. El país persa assegura que qualsevol agressió contra la seva marina mercant provocarà represàlies immediates i afirma que ja té míssils i drons apuntant l'enemic. Mentrestant, Donald Trump continua esperant una resposta de l'Iran a la seva proposta de pau enmig d'incidents que fan perillar l'alto al foc. Al Líban, també sota una teòrica treva, la jornada d'ahir va deixar almenys 24 libanesos morts. Al sud del país, els combats entre Israel i Hezbollah no s'aturen. I a Hongria ha començat una nova etapa aquest dissabte amb la investidura del nou primer ministre Péter Magyar. El canvi de rumb del país ja es va començar a notar com a mínim simbòlicament. La presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea, desapareguda durant l'etapa del seu antecessor, Viktor Orbán. Ha sonat l'himne d'Europa i ha onejat la bandera 12 anys després i s'ha celebrat el Dia d'Europa per commemorar el naixement de les primeres institucions comunes. Magyar s'ha volgut desmarcar d'Orbán i s'ha compromès a governar amb esperit de servei al poble.
11: Én nem uralkodni fogok Magyarországon.
12: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré al meu país. Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui i la nació hongaresa ho exigeixi.
0: Péter Magyar ha estat investit per una supermajoria aconseguida a aquestes últimes eleccions que li permetrà fer canvis constitucionals per desmuntar el sistema de Viktor Orbán. Al suplement ahir us vam prometre que viuríem un vol amb gravetat zero des de dins. Doncs bé, després d'un dia de gran intensitat informativa, ens hem endinsat en un estudi internacional que analitza com afecta la gravetat zero a la salut humana, en especial al cor i al cervell. Les astronautes d'Hipatia han tripulat aquests 5 vols parabòlics per experimentar-ne les conseqüències i també han estat testimoni des de Sabadell la Núria Hart, que ens ho explica en aquesta crònica. Bon dia, Núria, com ha anat?
13: Bon dia. Aquest dissabte hem experimentat 81 segons de gravetat zero en pròpia pell. 9 paràboles de 9 segons cadascuna en què ens hem desenganxat literalment del seient de l'avioneta acrobàtica que ha sigut clau en aquest experiment sobre salut humana a l'espai.
14: Okay. Thank you.
13: La Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, ha registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. Els científics volen validar un model que els permeti preveure com una missió real, amb gravetat zero, afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
15: El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols especials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
13: Les astronautes d'Hipatia han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no poden reproduir a les seves missions anàlogues, la falta de gravetat.
0: Més qüestions. La societat civil es comença a organitzar per convocar l'any que ve una vaga general pel dret a l'habitatge, una mobilització que es vehicularia a través de la plataforma Per una feina i una casa dignes, un espai que aglutina entitats, sindicats i associacions disposades a promoure una aturada general arreu del país. Isi Saez és portaveu de la plataforma.
16: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
0: Per calibrar el suport que pot arribar a tenir una vaga general, la plataforma farà una macroenquesta pels pobles de Catalunya el proper 6 de juny. Aquesta possible aturada s'emmarca en un context en què el preu del lloguer a Catalunya s'ha doblat a l'última dècada, una pujada que no ha anat en sintonia amb la del salari brut mitjà anual, que ha estat de poc més del 20% i sense comptar la inflació. Un altre front de lluita són les biblioteques de Barcelona. Han convocat una vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, una mesura que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
17: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. L'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris.
0: La convocatòria arriba després de 2 mesos de negociacions contra el Consorci i l'Ajuntament que, segons els treballadors, no han avançat. Atracament a punta de pistola al centre de Mataró. Els Mossos busquen els dos assaltants que ahir al matí van irrompre en una botiga d'electrònica amb una arma de foc. Com es pot veure a les imatges de les càmeres de seguretat avançades per El Caso, un dels lladres va entrar al negoci amb una maleta de rodes i amagant-se el rostre amb una gorra i una mascareta. Van preguntar a un dependent per un carregador i a continuació el va apuntar amb una pistola. El dependent es va intentar amagar i aleshores va aparèixer un altre lladre per emportar-se diversos productes. Segons han explicat els Mossos a l'ACN, els atracadors no van disparar cap tret i l'episodi va acabar sense ferits. I han desarticulat un grup implicat en diversos tirotejos i incidents violents registrats a Sant Adrià de Besòs des de l'any 2024. Les detencions són fruit de la investigació oberta després d'uns enfrontaments amb armes de foc el mes passat entre dos grups criminals amb un fort arrelament a la zona. En el marc d'aquesta investigació, els Mossos van fer escorcolls domiciliaris a principis del mes de maig al barri de la Mina i van intervenir dues escopetes, una pistola, projectils i armes blanques. Els detinguts se'ls atribueixen els delictes d'atemptat contra els agents de l'autoritat, tinença il·lícita d'armes, amenaces i desordres públics. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions. Això que sona és Rodrigo Cuevas. Ha fet concert aquesta nit al Sant Jordi Club de Barcelona. El músic hi ha presentat el seu disc més lluminós. És Manual de Belleza, que diu que és un antídot contra els missatges d'odi i de violència, Marc Ruiz.
18: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim.
19: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agraden, eh? Estic fins als collons de la situació geopolítica global. Aquí només es parla de panotxes i de bellesa.
18: I s'explica i sedueix al públic un cop més. El concert està estructurat en quatre actes. Els tres primers tenen a veure amb els tres manuals que ja ha publicat. Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romeria. I un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantari que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
0: Gràcies, Marc Ruiz. Veig que li ha entusiasmat el Rodrigo Cuevas al Marc. Tot això també, la redacció del suplement la tenim sobreexcitada per el que vindrà a continuació. Aquesta nit, després de 19 anys, ha tornat a sonar, per pena de molts, l'Oreja de Van Gogh amb la veu de Maya Montero. Uf, mare de Déu. A veure, puja. Ens hem d'imaginar que és de Maya Montero. Ha sonat el tret de sortida d'aquesta manera de la gira del grup Basca Bilbao, on per primera vegada des de l'any 2007 els fans han tornat a gaudir dels èxits cantats per la seva vocalista original, un directe que ha tingut algun entrebanc. Fil de veu. A veure, és la qualitat, o sigui, no és... Clar, és so de directe, no sé si gravat amb un telèfon mòbil o amb què, però sona com sona. Cançons antigues i també alguna de nova. Se sent més el fan que la canta que no Maya Montero. La de Bilbao és la primera parada d'aquesta gira de retrobament de l'Oreja de Van Gogh, que a Barcelona farà parada 4 dies diferents, el 6, el 7, el 26 i el 27 de novembre al Palau Sant Jordi.
20: Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet.
0: D'un concert a un altre que també vindrà, ja sabem el cartell de la Castanyada del Cabró Rock, el festival que durant 17 hores omplirà l'espai Can Guitet de Montmeló. Els Pets són un dels caps de cartell que, a més, compartiran escenari en un mateix festival amb l'Axe en Busto per primera vegada en dues dècades. També hi seran els Amics de les Arts, la Ludwig Band, els Figaflaues i els Tiets. Entre d'altres, el festival es farà el dia 31 d'octubre. Espera superar la xifra de 30.000 assistents de la primera edició amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana i, a més de música, oferirà activitats i gastronomia típiques catalanes.
21: Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
22: No te preocupes.
0: Sorda i Cirat continuen triomfant als premis. Aquesta passada nit han recollit diverses estatuetes als Premis Platino que celebren el cine iberoamericà. Álvaro Cervantes s'ha endut el premi a millor actor de repartiment i Cirat ha triomfat en la categoria tècnica de so, direcció de foto i efectes especials. La gran guanyadora de la nit ha estat, però, aquesta pel·lícula.
1: Aquells programes...
0: Això és L'Agente Secreto, és el thriller polític brasiler que s'ha coronat com la millor pel·lícula iberoamericana de ficció i també s'han dut els guardons a millor direcció, guió, millor protagonista per Wagner Moura. La gala dels Premis Platino podrà veure aquesta nit a través de la televisió espanyola. I la Factoria Cultural de Terrassa acull aquest vespre al seu escenari el prestigiós London City Ballet. Després de 3 dècades d'absència, la mítica companyia va renéixer el 2023 sota la direcció artística de Christopher Marni. Avui porta el seu projecte artístic a la ciutat del Vallès, a la CUC capital del Vallès Occidental. Un espectacle que aixecarà el taló a les 6 de la tarda amb les entrades exaurides. De seguida els esports, de seguida el Barça, de seguida l'enfonsament del Madrid. Quan són 8:45 del matí, aquesta nit el Barça es pot proclamar campió de Lliga. Només necessita un empat al Camp Nou, però ja sabeu que a vegades, quan tot sembla tan encarat i de cara a barraca, els catalans també són especialistes en tirar-nos a la piscina i que no hi hagi aigua. Intentarem apagar el tribunero que portem dins i ser una mica més optimistes a les hores que tenim per endavant de suplement, que estan marcades per Tenerife, però també estan marcades per la prèvia del Clàssic i alguna altra última hora que de seguida desenvolupem. Fins ara.
21: El suplement, amb Roger Escapa. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
22: A l'arribar a la residència, Los Tilos estava preocupada per deixar casa meva. Però aquí vaig trobar persones que em cuiden com si fos de la família. Residència Los Tilos és com la meva llar i em cuiden amb amor.
23: Residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, al 93-450-7000 i bastondeoro.com.
24: Benvinguts a la millora del dia.
25: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
24: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Qui creus que t'ha enviat aquesta coca?
26: Yes, te diu.
27: Qui creus que t'ha enviat la coca, àvia?
24: Carme, Carme.
26: Sí, sí, ja, ja ho hem rebut, ja, ja, ja. Hola, hola.
28: Hola, amb qui parlo?
26: Sí, mare?
28: Hola, hola.
26: Sí, sí. Soc la Roser, jo.
24: Ara, ara sí!
28: Escolta, perquè no puges.
24: No, no puges. En comptes de dir-li per la ràdio, perquè no puges a dir-li.
29: Ho arreglem abans.
28: Tinc una coca molt maca.
24: Ara, ara, això és el que volíem sentir.
21: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
24: Anem a repartir berenar.
21: A la tarda de Catalunya Ràdio.
28: Què diu?
30: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
31: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
32: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar hasta 30% de descuento.
33: Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
34: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
35: Ens van detindre el primer dia que el Cruyff jugava amb el Barça. I el Cruyff pregunta, clar, com ho va sentir, i venia d'un país democràtic. Però, què han hecho? Bueno, estaven reunidos i pedien libertat i pedien amnistia. I el Cruyff no s'ho podia creure.
34: Aquest diumenge, l'advocada Magda Oranic.
35: És més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Però les lleis són bones i amb el tema homosexual encara hi ha molta homofòbia.
34: El divan, el valor de la conversa.
35: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no l'heu viscuda. No sabeu lo que és una dictadura.
34: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
36: Som 3CAT.
37: A punt semàfors. Comença la cursa.
34: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
38: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
34: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
38: Vols anar al Gran Premi de Catalunya de MotoGP? Doncs estigues molt pendent aquesta setmana de l'Univers MotoGP i de les nostres xarxes socials. Aquesta setmana, Gran Premi de França, amb convidats especials.
34: Univers MotoGP.
38: Perquè el Mundial és nostre i les entrades, teves.
34: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El suplement,
1: Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: El Barça de Hansi Flick té un nou repte, guanyar la Lliga en un clàssic. No ha passat mai encara. Els blaugranes poden fer-ho realitat aquest vespre a les 9 al Camp Nou. De fet, en tindrien prou amb un empat per proclamar-se campions. Però, escoltant Flick ahir a la sala de premsa, queda clar que volen donar un cop damunt la taula i enfonsar encara una mica més el Madrid, que arriba molt tocat aquest clàssic.
1: El nostre objectiu és clar, volem guanyar la Lliga a casa. Juguem a casa, tenim un equip fantàstic i amb molta qualitat i amb el suport dels nostres aficionats, que és magnífic. Però quan m'ho miro des de l'òptica del rival, també és un clàssic. Tots donaran el 100% i també volen guanyar. És normal, és obvi. Al final, per això el clàssic és tan important tant pel Barça com pel Madrid. I el que volem és guanyar-ho i fer-ho a casa.
0: Flick la cara, Arbeloa la creu, la nit i el dia, l'antagonista de Hansi Flick, si el tècnic alemany transmet il·lusió i entusiasme, Arbeloa és tot el contrari. L'entrenador del Madrid, ahir a la sala de premsa, el vam seguir en directe amb crispetes aquí al suplement, intentava treure aigua del vaixell amb un cubell i amb una tassa també, minimitzant la baralla entre Valverde i Tchouaméni amb arguments tan treballats com aquest.
2: Mira, yo tenía un compañero que ha cogido un palo de golf y le ha metido un palazo a otro.
0: Molt bé. A tot això, hi ha el Cadilla en un clàssic en què pot reaparèixer Rafinha.
3: Sí, el brasiler ja va rebre l'alta mèdica la setmana passada, Pamplona, però no va tenir minuts després d'un mes i mig de baixa per una lesió al bíceps femoral de la cama dreta que es va fer en un amistós amb el Brasil contra França. Rafinha ja té ganes de jugar contra el Madrid. N'ha parlat a Movistar.
4: Buscando mi mejor versión otra vez. Creo que aún me falta un poco más, pero esperemos que va a ser un partido bastante complicado. Tienen oportunidad de ganar la Liga matemáticamente, entonces no son a regalar nada y si ganamos el partido celebrar la Liga otra vez.
3: També podria tenir minuts Marc Bernal, que ja va reaparèixer la setmana passada a Pamplona. El migcampista de Berga és l'únic jugador del primer equip que encara no ha jugat mai un clàssic a primera.
5: Sí, la veritat que al ser el meu primer clàssic amb el primer equip és molt especial. També ho ha sigut des de ben petit, però fer-ho al Camp Nou jo crec que és algo diferent. Al final el Camp Nou sempre és especial, amb tota l'afició, amb tots els nostres, i fer-ho contra el Real Madrid serà algo que serà únic.
3: Flick recupera Koundé, sancionat a Pamplona, i caldrà esperar per saber si Christensen rep l'alta mèdica. Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem amb la TDT de Catalunya Ràdio.
0: I mentre el Barça es prepara per guanyar la Lliga, avui hem preparat un programa també amb molt de Barça. A partir de les 10, tertúlia esportiva amb tres escriptors inoculats pel virus del futbol. Són el Jordi Puntí, el nostre home Barça, però també vindrà l'Anna Vallbona, el Miqui Otero, també l'Ion Cindreu i el Toni Rodon, segur que hi volen dir la seva. I, evidentment, saludarem al llarg d'aquest suplement el Ricard Torquemada, el Bernat Soler, el David Clopés. Per si avui no n'hi hagués prou, a l'eclipsi del suplement, Fede Sardà, un home que al llarg de la seva vida és bastant probable que hagi dit més vegades bona nit que bon dia. Fede Sardà, l'inventor del lut de gas, pràcticament ja de retirada, però que avui la cosa pot anar de celebracions, segur que té unes quantes aventures per explicar de nit. A tot això, dèiem, mentre el Barça es prepara per guanyar la Lliga, l'Espanyol, doncs, s'enfonsa cada vegada una mica més.
6: I l'àrbitre assenyala el final del partit. Final, final, final dolorós, final molt dolorós al Sánchez.
0: L'Espanyol allarga una mica més aquesta agonia. D'aquesta manera, el Sergi Andreu, el tot gira, narrava la derrota dels blanquiblaus al camp del Sevilla per 2-1, i això que les coses havien començat prou bé pels pericos que es van avançar al marcador.
6: Ara ve, ha tallat una bona pilota, Expósito, Golan, Aleix, ja és a la zona 3/4, prova el xut, li cau a Roberto a l'altra banda, a veure si pot evitar que marxi. La centra Roberto, punt de penal, Golan controla, xuta, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Minut 11 de la segona meitat, el primer gol 0-1 Golan, però quan faltaven només 8 minuts pel final del temps reglamentari, l'empat del Sevilla.
6: Avança Castrín, arriba el vèrtex, entra a l'àrea, encara Castrín, encara Castrín, el gol del Sevilla.
0: El Sevilla feia l'empat en una jugada molt mal defensada per l'Espanyol i només 10 minuts després, crec que era el minut 91, atenció, minut 91, patacada de les grosses per l'Espanyol.
6: Que la rep a la frontera, el gol! El gol del Sevilla! No m'ho puc creure! A Cor Adams! A Cor Adams ha rebut una pilota al balcó de l'àrea i ha engaltat un xut.
0: Realment el guió va ser duríssim per l'Espanyol. La sentència, aquest 2-1 victòria del Sevilla, que supera els blanquiblaus a la classificació i els deixa només a 2 punts del descens. Crec que han fet a l'Espanyol, que la dada és demolidora, 6 punts de 54. des del mes de desembre. 6 punts de 54, 18 jornades sense guanyar, Biel.
3: Sí, queden 9 punts per disputar-se. Dimecres a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao, diumenge que ve a Pamplona contra l'Osasuna i l'última jornada a casa contra la Reial Societat. 3 finals, com reconeixia ahir el davanter Roberto Fernández.
7: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodió después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra. Al final son 3 finales los que nos quedan. Tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
3: Mientras que el técnico blanquiblau, Manolo González, mira de veure el got mig ple.
8: L'única cosa positiva, entre cometes, de jornada és que continuem depenent de nosaltres, com qui diu. Però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més. Saber jugar el partit i torno a dir, tu no pots fer un partit defensivament complet com ha fet l'equip i cometre 2 errors del gruix que hem comès avui.
0: Entrades a partir de 10 euros pel partit de dimecres. És evident que la RCD Stadium necessita doncs, tota l'afició de l'Espanyol per intentar aixecar el que és una de les pitjors segones voltes de la història de la Lliga Espanyola, si no la pitjor. Però realment el Sergi Andreu, pobre, ahir que semblava que la cosa podia acabar cara, doncs aquest final va ser demolidor. Encara parlant de futbol, atenció al que ha passat a Praga al derbi de la ciutat. Minut 96, el partit entre l'Eslàvia i l'Esparta de Praga. L'Eslàvia guanyava per 3-2 i s'estava a punt de proclamar campió de Lliga, però quan quedaven 4 minuts del temps afegit, centenars d'aficionats de l'Eslàvia envaeixen el camp amb bengales i petards, creuen el terreny de joc i comencen a atacar els aficionats de l'Esparta. Resultat, partit suspès, la federació estudia donar-lo per perdut a l'Eslàvia, que ja ha reconegut que és la vergonya més gran de la història del futbol de la República Txeca i diria jo a Europa en aquests fets que són del tot inusuals. Al marge del futbol, un dels noms del dia, també, Biel, és el de Paula Blasi.
9: I el compte enrere per veure com arriba la Paula. Vinga, Paula, que tens la volta a les teves mans. Vinga, Paula, 23 anys.
0: La ciclista d'Esplugues de 23 anys ha fet història. Com narrava l'Isaac Vilalta al Totgira, Blasi va guanyar ahir la volta en la categoria femenina.
3: Sí, s'ha convertit en la primera dona catalana a aconseguir un triomf en una gran volta. La catalana va acabar segona ahir en l'última etapa, en final a l'Angliru, però va deixar enrere la neerlandesa Anna van der Breggen, a qui va acabar superant per 24 segons de marge. En declaracions al Totgira, Blasi explicava així quan va veure clar que podia guanyar.
10: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres ja han baixat, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els 2 últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
3: Una victòria històrica, la de Blasi, perquè tant en categoria masculina com femenina només 2 catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell: Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri el 1991.
0: Marc Márquez serà baixa al Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
3: Sí, el pilot de Cervera va caure ahir a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el 5è metatarsià del peu dret. S'haurà d'operar i es perdrà tant la cursa d'avui com també el Gran Premi de la setmana que ve aquí a Catalunya. Avui a les 2, cursa llarga, alemans, amb Pecco Bagnaia des de la Pol. La seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I acabem amb hoquei patins perquè el Barça es pot proclamar campió d'Europa avui mateix.
3: Sí, jugarà la final a les 7 contra el Porto. Els blaugranes van superar ahir el Benfica per 3-4 a les semifinals en la final a 8 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal.
0: Joan Anton Català, bon dia de nou.
11: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
11: Ahir va ser quart minvant i continuarà decreixent fins a arribar a ser nova d'aquí una setmana, que això és diumenge vinent.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Cassà de la Selva, el gironès?
11: A les 6:34.
0: I a quina hora es pondrà?
11: A les 20:56.
0: Una abraçada, Joan Anton, gràcies.
11: Igualment.
0: Temperatura a Cassà de la Selva a aquesta hora, Enric Agut.
12: Doncs mira, ara mateix, a Cassà de la Selva la temperatura és de 9 graus, ara mateix aquí a Cassà de la Selva amb una humitat del 70%.
0: Que et falta l'aire, Enric.
12: Sí, sí, és que vengo corrents, disculpa, eh? No me'n recordava que entrava a la ràdio. I
0: ostres, Enric, ets un cas, eh?
12: Sí, sí.
0: No, és que noto com et falta l'aire. Vull dir, que ja des del plató de la tele fins a l'estudi de la ràdio són gaires metres?
12: No, és res.
0: Però has hagut de fer un sprint de
12: 150 metres.
0: 154 metres llisos de l'Enric Agut a 8:45 del matí. Doncs no deu ser fàcil, eh? Encara amb l'estómac buit.
12: Sí, no, després esmorzaré i em carregaré piles. És a dir que...
0: Enric... Bé, va, avui surt el sol.
12: Doncs mira, el sol ha sortit arreu del país, però al matí a primera hora teníem bancs de boira a força indrets, eh? I en zones que són menys habituals. Per exemple, al Vallès hi havia boira, al Baix Ebre hi havia boira, també cap a Cassà de la Selva hi havia boira, bé, Cassà de la Selva, cap a l'àrea de l'Empordà, des de Begur es veia molts indrets amb boira, però es va aixecant, és normal aquesta època de l'any. El sol va guanyant alçada i bé, avui s'espera un dia tranquil aquest matí, amb una temperatura màxima que pot pujar doncs, a entre els 2 i 5 graus. Avui les màximes més elevades poden tocar els 24, 25, 26, és a dir, que es notarà que el sol escalfa. I a la tarda sí que novament tindrem un canvi de temps, arribarà un front que pot deixar alguns ruixats i alguna tempesta a comarques de Lleida, de Tarragona, i després sí que més cap al tard podria arribar altres indrets. Però bé, és un canvi que passarà molt ràpid. I per la setmana entrant sí que es veu una setmana bastant dinàmica, eh? Perquè dimarts passarà un front, deixarà ruixats, dimecres podria tornar algun pel nord del país, oh, yeah. I a partir de dijous, saps què passarà? Doncs que entrarà una massa d'aire polar.
0: Què dius ara? Dijous, torna el fred?
12: Sí, sí. Sí. Dijous, divendres i dissabte vol baixar la temperatura i bé, serà com un ambient d'inicis de primavera i pot nevar al Pirineu i ja veurem la cota, però podria caure fins als 1.000 metres.
0: Ens té boig aquest temps. Gràcies, Enric. Fins ara.
12: Fins ara.
0: Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
13: Dos amics col·legues en el judici aquest que porto 6 mesos a
0: dels
13: Madrid...
0: Dels Pujol.
13: Sí, que és el Francesc Sánchez i el Fuster Fabra, que són...
0: Dos advocats
13: reconeguts perigos que, hòstia, és que em tenen... Perdó, és que em tenen amenaçat, pràcticament. I tinc que veure el futbol amb ells allà a Madrid. He vist el Madrid amb ells allà. Amb Albertino Osborne, que ho vaig explicar un dia.
14: Si avui no passa, jo ja m'imagino que ells ens guanyen al Camp Nou, ens amarguen la nit, i això ho anem allargant fins gairebé l'última jornada. Aquest és una mica el panorama.
15: Perquè jo quan perd el Barça no menjo.
0: Ets de les que no sopa.
15: Jo no sopo, ja ho feia el meu avi, això és una tradició familiar, no? Però clar, quan veus que la cosa va malament, pico algun, fas mitja trampa, no? Que piques com un petit allò, cacauets, olives, el que sigui.
16: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge, 10 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Javier Padilla.
1: Ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados...
2: És el secretari d'Estat de Sanitat que acaba de parlar des del port de Granadilla, Tenerife, confirma que cap passatger quedarà desatès i que seran desembarcats amb llanxes i autobusos de la Unitat Militar d'Emergències.
0: Saïf Abukeshek.
3: I heard your voices...
2: La flotilla de Gaza acaba de confirmar que Israel ha alliberat avui l'activista català d'origen palestí, retingut des del 30 d'abril i que estava en vaga de fam des de fa 10 dies.
0: De seguida ens ho desenvolupa el Jordi Brascó des de Tel Aviv. Isaac Salinas.
4: Hi ha una companya de l'assemblea que...
2: El delegat de l'USTEC, el Consorci de Barcelona, en declaracions aquí, en aquest programa, el suplement, va estar present a l'Assemblea d'Educació, on dues agents dels Mossos es van infiltrar i ha denunciat aquesta intervenció policial fa pocs minuts al programa i també... ha demanat poder contactar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, abans de la vaga general d'Educació d'aquest proper dimarts.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres, la primera és el 19.
2: Els anys que feia que Maya Montero no cantava amb l'oreja de Van Gogh, la vocalista original del grup s'ha retrobat amb la banda en el primer concert de la seva nova gira a Bilbao.
0: El número 3.
2: Els premis Platino que s'han dut, Sirat, que continua triomfant. La pel·lícula està premiada en les categories tècniques, mentre que Álvaro Cervantes ha guanyat el seu paper de repartiment a Sorda.
0: El 10.
2: Els quilòmetres afectats per la cursa del Corte Inglés, que arrencarà d'aquí uns minuts a les 9 del matí. El recorregut surt des de la Diagonal a l'alçada de Maria Cristina i acaba a la plaça de Catalunya. Per tant, mobilitat complicada aquest matí a Barcelona.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Carles Monguilot, Oriol Marc, Marta Monforte i Núria Oriols. Un mateix 10 de maig, en aquest cas de l'any 1987, va néixer l'emissora Catalunya Música.
5: Bona nit. Avui, 10 de maig, ara, en aquest moment precís, comencen les emissions de Catalunya Música.
0: Així va sonar amb Josep Conill al capdavant. El primer programa de Catalunya Música es va emetre just abans d'un concert especial de la Victòria dels Àngels al Palau de la Música.
5: Catalunya Música neix sabent que la seva creació ha estat un objectiu llargament ambicionat, no solament pels qui treballem a Catalunya Ràdio, sinó també per moltes de les persones que, a un nivell o altre...
0: 39 anys després, Catalunya Música continua sent una emissora de referència de la música clàssica. Entre els programes que s'hi emeten, des d'aquest any podeu gaudir del Fixa't com sona, del nostre estimat Xavier Solà. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del Gran Teatre del Liceu, des d'un barber de Sevilla o des del quiròfan d'un doctor que, per donar la nota, opera en texans.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Els diaris Marina Alaminos, plens d'anàlisis i reconstruccions de la crisi de l'antivirus a bord del vaixell Ondius. Per exemple, El País detallen, a partir del testimoni de diversos passatgers, com s'han viscut aquests dies de quarantena a alta mar.
7: Són testimonis que expliquen que a l'Ondius hi havia tres tipus de passatgers, apassionats de la naturalesa, fotògrafs de fauna, observadors d'aus, d'altra banda també col·leccionistes de països, i un tercer grup que fa baixar aquesta mitjana de 60 anys, que són els influencers i bloguers. Durant el creuer s'han topat amb onades de fins a 7 metres d'altura i, després del primer mort, expliquen que la vida va continuar més o menys amb normalitat, excepte per la vídua, que els testimonis doncs narren que gairebé no va sortir de la seva habitació perquè estava molt malament. Els altres feien àpats tots junts i barrejats al menjador, sopa de carabassa i gingebre, duo de llagosta i filet i panacota de pastanaga, per exemple, era algun dels menús. Després van començar a arribar les confirmacions d'antivirus i hi ha veus de dins del vaixell que sí que lamenten que es va tardar a informar i que els primers dies no es van prendre precaucions. En canvi, la majoria de testimonis expliquen al País que van continuar fent vida relativament tranquil·la, amb els ànims alts. La gent ha continuat somrient, passejant per la coberta intentant avistar aus marines. De fet, van veure, expliquen, el partit del PSG contra el Bayern, i fa uns dies també van celebrar l'aniversari d'una passatgera catalana, mantenint les distàncies, però buscant animalets per fotografiar, amb telescopis, amb prismàtics i de vegades veient tots els reporters a l'altra banda del vaixell fent-los fotos.
0: També sobre l'antivirus, Josep Corbella fa una crida a la calma. Si apareixen més casos, escriu, no us espanteu.
7: És a La Vanguardia, on insisteix que la situació està controlada. Pot ser que apareguin més casos entre passatgers i gent que va compartir avió amb algun dels infectats. És possible que encara no hagin aparegut els símptomes, però reivindica que s'estan rastrejant bé els contactes per tallar les cadenes de transmissió i, a més, no es tracta d'un virus, us recorda, que es transmeti de manera eficient entre humans. Afegeix també que el brot més gran va ser a l'Argentina el novembre del 2018 i que les cadenes de transmissió més llargues van ser de 3 casos. Ara s'estan aplicant els mateixos protocols de rastreig. En aquella ocasió el brot va afectar 34 persones, 11 de les quals van morir. L'antivirus dels Andes, a més, acaba que és un vell conegut, incapaç, diu, de causar una gran epidèmia.
0: I avui també ens fixem en l'article del Toni Soler, que reivindica, diu, ficar el sac de la cultura catalana a la Fèria d'Abril és absurd.
7: Com també ho seria ficar-hi l'Oktoberfest de Calella? Seria com dir que si 500.000 de catalans se'n van a viure a Andalusia i formen una colla castellera anomenada Los Chiquitos de Fuengirola, un 4 de 9 amb folre i manilla seria tan andalús com la Romeria del Rocío. També és absurd negar el dret de qualsevol ciutadà de Catalunya a celebrar les festivitats de les seves terres d'origen, però cal que el govern català protegeixi i fomenti la cultura pròpia, perquè les grans migracions han de demostrat la gran capacitat d'integració de la societat catalana, però també han deixat la població que cataloga d'indígena i la seva llengua, el català, per tant, en minoria. Una Catalunya independent, reivindica Soler, hauria pogut gestionar millor la seva pluralitat i ara en paguem les conseqüències.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
10: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
11: El vehicle consta a la base de vehicles robats.
12: Com de fàcil és robar un cotxe?
11: Porta plaques falses que no es corresponen amb el model del vehicle.
12: Quins són els trucs dels lladres?
13: I ara us faré una demostració, sense trencar cap vidre ni cridar l'atenció. Ja ho veieu, el cotxe està obert.
12: 30 minuts, la màfia dels cotxes robats. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
15: Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
16: 32.927. 32927 de la sèrie 42.
15: Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre ben jugat.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: 6 minuts per arribar a les 9 del matí. De nou, matí informativament intens, amb molts focus oberts. Anem cap a Jerusalem, on la flotilla per Gaza acaba de confirmar que Israel ha alliberat l'activista Saif Abu Keshek. Última hora des de Jerusalem, amb el nostre corresponsal, el Jordi Brascó. Jordi, què tal? Bon dia.
17: Hola, bon dia. Sí, finalment ha passat de matinada. Israel ha alliberat Saif Abu Keshek i Tiago Ávila després de 10 dies de detenció des d'aquella matinada en què els seus vaixells van ser interceptats en aigües internacionals davant les costes de Creta. Tant el seu grup d'advocats com el Ministeri d'Afers Exteriors israelià han confirmat la seva deportació. El Ministeri, per cert, els ha catalogat de provocadors professionals. I el mateix Abu Keshek fa uns minuts ha enviat per xarxes un missatge d'agraïment des de l'aeroport d'Atenes.
18: I heard your voices.
19: He sentit les vostres veus, m'han donat força, però encara no hem acabat. Hem de continuar, mobilitzant-nos fins que Palestina sigui lliure.
17: Recordem que l'expedició de la flotilla Global Summit, en la que formaven part Abu Keshek i Ávila, encara continua, tot i que amb un menor nombre de vaixells. Ara mateix són una trentena i aquesta nit han arribat a la ciutat costanera de Marmaris, a Turquia, on tenen previst dur-hi a terme una assemblea internacional i on debatran quins han de ser els següents passos de la flotilla. Israel, per si de cas, ja ha recarcat, ha remarcat, ha recordat que no permetrà que ningú trenqui aquest bloqueig naval que té instaurat davant la Franja de Gaza.
0: Fantàstic. És l'última hora del Jordi Brascó des de Jerusalem, amb aquest alliberament després de diversos dies. Fa una setmana començàvem també amb el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, esforços diplomàtics perquè aquesta persona resident a Barcelona, d'origen palestí, aquest activista, doncs, pogués ser alliberat a mans d'Israel, i imaginem que aquestes properes hores doncs tornarà cap a casa. Una abraçada. Gràcies, Jordi.
17: Fins ara.
0: Al Washington Post, Albert Postils, avui llegim, es fan ressò d'una teràpia innovadora, ponis que toquen el piano pels pacients de l'hospital.
20: Darrere d'aquesta iniciativa hi ha una organització sense ànim de lucre de Califòrnia, una associació encapçalada per Victoria Nodif Netanel, que ha entrenat els seus 9 ponis perquè facin lliscar els seus morros sobre un piano de 32 tecles. L'objectiu és alegrar en la mesura del possible l'estada dels pacients als hospitals del sud de Califòrnia. Aquests 9 ponis viuen en un estable al costat de la casa on viu la Victoria i aprenen a utilitzar el teclat imitant els ponis més experimentats i reben llaminadures amb gust a menta o fenc quan progressen en els seus entrenaments, que poden allargar-se fins a 2 anys. A més de visitar hospitals, els ponis també es reuneixen amb nens que han fugit de llars on patien abusos, famílies en dol i persones afectades per tirotejos i desastres naturals a Califòrnia.
0: Obrim també els diaris esportius el dia que el Barça pot proclamar-se campió de Lliga davant del Madrid. Què diu el Mundo Deportivo?
20: Doncs bateja el partit com un clàssic de campionat. A l'esport, avui pot ser un gran dia, il·lustrat amb imatges de les cares dels dos entrenadors, Hansi Flick i Álvaro Arbeloa. A Madrid, l'As surt amb una foto del trofeu de Lliga, acompanyat d'aquest titular, qüestió d'honor, i el Marca, llegeix un castellà, a evitar otro golpe. A la foto de portada, imatge de Tchouaméni rematant de cap una pilota en el clàssic del partit de nada, sota l'atenta mirada de Pedri i Rashford.
21: Avui, el suplement...
0: De seguida obrim tertúlia al suplement, acompanyats del Carles Monguirot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. A les 10, Jordi Puntí, Miqui Otero i Anna Vallbona, tres escriptors inoculats pel virus del futbol. Avui tertúlia esportiva amb tots tres. També tindrem els de la setmana tràgica, segur que hi podran dir la seva, el Lion Sindri.

0: Són les 9.
1: Viu la ràdio.
2: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
3: Sense embuts.
4: Sense embuts.
3: Sense dubtes.
4: Sense dubtes.
3: La ràdio directa.
4: La ràdio directa.
3: Ràdio Argentona.
4: Ràdio Argentona.
3: Ràdio Argentona.
4: Ràdio Argentona.
3: Ràdio Argentona, la més...

0: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal, com estan? Després d'una primera part d'una selecció de temes propis de diferents grups d'havaneres, anem ara per la segona i última. Tornem a navegar en segell propi. Els hi recordo que les cançons escollides són d'autoria de components que formen o havien format part dels grups, tant la lletra com la música. Seran formacions que estiguin en actiu i per ordre alfabètic. Comencem, si els sembla bé, aquesta segona i última part.
2: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
1: I ho farem amb els pescadors del Francolí, que tenen un repertori que es compon d'havaneres tradicionals i pròpies, cançons de la terra amb peces instrumentals i divertides per a tots els públics. D'aquest repertori escoltarem aquesta en composició de dos dels seus integrants, en Tomàs Sanahuja i Àngel Santiago, amic pescador.

El primer tema que hem escoltat ha estat aquest amic pescador pels pescadors del Francolí. Continuem i els hi diré que són de Girona, no gaire coneguts, tota l'ombra de terra endins i les anxovetes. El grup vell de Galligants va néixer l'any 2011 de la mà d'un grup d'amics, cantaires de diferents corals i amants de les habaneres que varen prendre la decisió de formar un grup per a cantar-les en festes populars. El 2016 varen publicar el seu primer CD, on hi trobem aquest tema escrit i musicat per dos dels seus components, en Sebastià Gironès i l'Àngel Santiago. Serveix també com a presentació a les cantades i que porta per títol La Colla.

Hem escoltat per al grup vell de Galligans aquest tema que porta per títol La Colla i que, com els he dit, al començament de les cantades el fan servir de presentació. Tot i que estan en un moment de parada, no sé si tècnica o què, però considero el grup Habana Vieja de Montblanc encara en actiu i els hi proposo escoltar aquest tema de producció pròpia i que dona títol al seu primer treball discogràfic. És una peça dedicada al drama humà dels refugiats i que porta per títol La barca de Lamine.

Hem escoltat a la barca de Lamin el tema que dona títol al seu primer treball discogràfic, d'aquest que no el varen treure físicament, sinó que el varen portar ja directament a les plataformes musicals. Continuem amb La Petita Habana, que es va formar l'any 2012 quan la Gina Spolet i en Jepe Costa deixen el grup a cau d'orella. Després de varis canvis a la formació, en Jepe continua al davant del conjunt i fent composicions com la que escoltarem a continuació amb un enregistrament en directe i que porta per títol Torna a Port.

gargallons clanxats pel vent. Quatre dunes, sorra i roques, com m'enyoro el timó, com m'enyoro les xarxes.

quatre llises i un sorell petit, una canya i un cistell i una bota de bon vi ben fresc, bicicleta i un farcell. Com enyoro pujar a bord i fer

escoltat de la Petita Habana aquesta composició de l'acordionista en G.P. Costa, que porta per títol Torna a Port. Varen ser tot un revulsiu quan varen aparèixer, tancant tots els esquemes d'aquest gènere musical que coneixem fins al moment. Les veus femenines formaven part de les masculines. A temps ja hi va haver-hi un altre grup d'havaneres en femení, les Algues, però de curta duració, i varen passar desapercebudes, al contrari de les Anxovetes, ja consolidades i amb un variat repertori de cançons pròpies com aquesta de la Marta Pérez i que porta per títol El viatge.

Hem escoltat El viatge, una composició pròpia per la integrant del grup com és la Marta Pérez. Pere Ferrer Daví ens va deixar massa aviat. Tenia poques però meravelloses composicions seves, com aquesta que va guanyar el primer premi de composicions de Veneres de Sant Pol de Mar, com encara no portava el nom de Josep Bastons. Durant anys, en Pere va ser l'acordionista del grup L'Espingari de Montcada i Reixac. I escoltarem aquesta preciosa Havanera Estimada.

Pavanera Estimada, de l'enyorat Pere Ferrer Daví amb el seu grup L'Espingari. Sempre tindré un gran reconeixement per en Pere Ferrer perquè de les cançons que treia, les cançons que composava, abans no els publicava, sempre me'ls deixava escoltar, i així també ho va fer-ho amb l'Havanera Estimada, abans inclús de portar-la en el concurs de Sant Pol de Mar. Per Llops de Mar hi han passat compositors com el mestre Salvador de Bau, en Llibori, i també el que durant temps va ser la segona veu i guitarra del grup, en Salvador Ballesteros, que va fer unes quantes composicions pels de Sant Feliu de Guíxols, com la que gaudirem a continuació, El nen i la sirena de Cadaqués.

una cançó més de sirenes. Aquesta vegada no és de Begur, hi ha la famosa sirena de Begur, sinó que és la sirena de Cadaqués, amb una bonica història acompanyada per aquest nen, que és el que hem escoltat del grup Llops de Mar. Mar i Vent en varen fer 30 el 2025, un grup amb una àmplia trajectòria musical que ha actuat arreu de Catalunya i altres indrets. Els avala una àmplia discografia. Cal dir que per celebrar aquest últim aniversari varen publicar dos treballs discogràfics. Els hi proposo escoltar aquesta producció pròpia de tot el grup, Sols una havanera.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Sols una manera, el tema que acabem d'escoltar del grup Mar i Vent, que ja van per al seu 31è aniversari, 31 temporades en actiu, i des d'aquí els hi desitgem que en puguin tenir moltes i moltes més. Continuaré dient-los que sempre m'han escoltat de dir que Menorca és la illa més avenerística de les Balears, i tenim cantants i cantantes solistes i grups com Maragassa, que es va fundar a Maó l'any 2004. Un dels seus iniciadors va ser en Gerard Anglada, del que escoltarem la següent peça, Menorca, illa estimada.

I per al grup menorquí, Maragassa, aquesta Menorca illa estimada. Els he de dir que si han estat, i si no hi han estat, els hi recomano que hi vagin, perquè Menorca és una illa que s'acaba estimant. I de Menorca, al nord de Catalunya, amb Mariners del Canigó, el grup més representatiu d'aquest territori i que, malauradament, han fet poques actuacions al Principat. No tan sols ells, sinó les altres formacions d'aquests indrets. Marcel Pons, a part de que va ser el director musical, és autor de varis temes que porten els de Ceret en el seu repertori com aquest Camí de Ronda.

De la Catalunya Nord, dels mariners de Canigó, hem escoltat i els hem acompanyat amb aquest camí de ronda. Josep Bastons ha posat música a composicions de Narcís Oliver, Carles Casanovas, Tòfol Mus, entre d'altres. Ell em va dir una vegada que les lletres només pel banc. El vull incloure en aquest programa amb una peça anònima, és a dir, d'autor desconegut, que ell mateix hi va posar la música. Pot ser saltant la norma i en lletra petita, escoltarem amb el seu grup Peix Fregit, Ullia.

Follia, musicada per Josep Bastons i, del tot desconegut, interpretada per els de Palafrugell, el peix fregit. Amb l'arribada dels pescadors de l'Escala, de Quim Mas, Albert Prat i fa poc Ernest Dollero, el grup ha generat una varietat de temes propis. El primer enregistrat en lletra i música d'un component del grup el trobem al disc Salió de Jamaica del 1988 i l'autoria va ser del contrabaixista del grup, en Josep Joli, un tema amb una història molt emocionant. Aquest tema és Enyorament.

Hem escoltat aquest enyorament de Josep Joli per als pescadors de l'Escala. En Joli va escriure aquest tema mentre s'estava recuperant d'un accident a la seva habitació, on només hi veia el sol per la finestra, entre d'altres coses, com és normal. En Carles Casanovas és més de lletres que de músiques, tot i que ha fet composicions amb autoria d'una banda i de l'altra. Varen ser les seves primeres composicions, no gaires, ja que es va dedicar a crear lletres i molt ben treballades i bones. Tot un referent dins aquest gènere musical. Els hi proposo una de no gaire coneguda, que és aquesta, El Mulato Genaro.

tot i que l'oració del pescador és la més coneguda tant de lletra i música d'en Carles, avui hem escoltat aquest El Mulato Genaro. El grup són de l'Havana i trobem composicions de Llorenç Fernández, en José Manuel Alaya, en José Lluís Blázquez i l'Oriol Roca, és a dir, tota la formació inicial del grup. He volgut escollir, com a cançó de segell propi, la que varen fer Olaya i Roca i que dona títol a un dels seus treballs discogràfics editat el 2022, que porta per títol Les dones del mar.

0: I fins aquí el nostre darrer viatge en segell propi. Hem continuat descobrint les històries i la música que neixen directament del cor dels grups amb la marca autèntica de qui els han escrit i somiat. Gràcies per tornar a acompanyar-nos en aquesta navegació per les veus més pròpies de l'Havanera. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no el puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància, que un dia et fot un cop amb tanta

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.
0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona. D'aquí a breus instants us oferirem en directe el ple municipal.

0: Doncs som aquí a l'entrada de l'Ajuntament Vell, on a aquesta hora els veïns i veïnes d'Argentona s'estan concentrant davant la porta de l'Ajuntament abans que comenci el ple, la sessió plenària d'aquest mes de gener. Començarà a 6:45, probablement un pèl més tard, ja que hi ha gent que ja està pujant. Aquí a fora de l'Ajuntament es concentren aproximadament una trentena, quarantena de persones. Hi ha famílies, hi ha infants. Hem vist els pares d'un dels nois que va ser agredit i que, de fet, aquesta és la causa per la qual avui s'està concentrant tot aquest conjunt de gent. És una cita que s'ha fet la crida a través de les xarxes socials, a través de la missatgeria i aplega ara mateix això que dèiem, una trentena de persones, amb famílies, infants. Hem vist la mare del nano que va ser agredit. La festa major...
1: Benvinguts al ple del mes de gener. Abans d'iniciar l'ordre del dia, voldria, de part del govern, transmetre la rebutja i condemna de qualsevol acte de violència i, en aquest cas, dir que compartim la preocupació de la ciutadania. Hem rebut a l'Ajuntament una trentena d'instàncies de diferents vilatans i col·lectius compartint aquesta preocupació arran de l'agressió a dos joves el divendres 16 de gener. Quan vam ser coneixedors dels fets, ens vam posar en contacte, en aquest cas, juntament amb els cossos de seguretat, amb les famílies, per posar-nos a disposició de qualsevol necessitat i per mirar d'aclarir el que havia succeït. Haig de dir que vull agrair personalment i volem agrair la col·laboració de la ciutadania, perquè mitjançant les xarxes i alguns tècnics de la casa, juntament amb la policia i els Mossos d'Esquadra, han fet possible identificar alguns dels responsables. Aquests fets ara estan en investigació, per tant, no podrem donar molts detalls fins que finalitzi aquesta tasca que està iniciada. Demanem sobretot la confiança, igual que la tenim nosaltres, amb tècnics, policia i Mossos, perquè juntament amb nosaltres com a govern puguem treballar per valorar aquesta prevenció abans i durant els diferents actes que fan al municipi, perquè no torni a succeir, per aclarir el que hi ha. Reitero el nostre suport a les víctimes afectades, sobretot a través de l'inspector, que així és com molts algunes de les famílies han dit que volien fer-ho. Compromís en que Argentona sigui un espai de trobada, respecte i de gaudi per a tothom, vingui qui vingui, i que ho puguem aconseguir. I crido sobretot a la calma i a la confiança i al respecte.

0: Cop dit això, ara sí doncs que m'agradaria doncs iniciar el ple. Aquest ple, per desgràcia, l'hem de començar amb un minut de silenci. Passo la paraula a la regidora Mariona Pasqual.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, el passat 31 de desembre es va produir un feminicidi d'una veïna del Vendrell a mans de la seva parella. Al llarg del 2025 s'han comptabilitzat 11 feminicidis. D'aquests, 10 corresponen a dones assassinades per violència masclista en mans de la seva parella o exparella o familiar i un cas de violència vicària. També aquest diumenge, és a dir ahir, dia 25 de gener, s'ha produït un assassinat masclista d'una veïna de Lleida de 53 anys en mans de la seva parella, un home de 65 anys. D'aquesta manera, com portem fent els últims anys, des del ple municipal condemnem aquests feminicidis i infanticidis, reafirmant que aquestes violències són una greu vulneració als drets humans. Per aquest motiu, doncs, també expressem a les famílies el més sentit condol i escalf i reafirmem el nostre compromís en erradicar les violències masclistes, perquè és una cosa de país i una prioritat transversal en totes les polítiques públiques. Així que d'aquesta manera passem un minut de silenci, però també volem aprofitar per també dedicar aquest minut de silenci a totes les víctimes d'aquests accidents ferroviaris que hem tingut en aquest, malauradament, en el que portem d'any i aquestes últimes setmanes. Així que aquest minut de silenci també va per ells.

0: Passaríem ara a l'ordre del dia que ja ha establert. El primer punt, com sempre, doncs és aprovar l'acta de la sessió anterior, que és la del ple del 22 de desembre. Si hi ha alguna qüestió, doncs vots a favor. 17, tots els presents. Ara entraríem en el punt de l'activitat de control. En aquí hi ha donar compte de les actes de Junta de Govern, en aquest cas la número 20, que és de l'1 de desembre. Si hi ha alguna qüestió al respecte. Hi ha de donar compte dels decrets d'alcaldia, els des del 5 de desembre al 8 de gener, si hi ha algun decret. Ara sí que s'ha de donar compte doncs, en el ple d'aquests decrets d'alcaldia que així ho requereixen. En aquí hi han tres delegacions de matrimoni a la regidora Montserrat Cervantes i una delegació en el regidor Quim Capdevila. Hi ha el nomenament d'una funcionària interina d'agent de policia. Hi ha l'increment, l'aplicació de l'increment del 2,5 amb efectes de l'1 de gener en els treballadors. Hi ha el nomenament també dels membres del Consell de Patrimoni. La contractació del tècnic de projectes fins que es resolgui el procés de selecció que està convocat. Hi ha la pròrroga, dos pròrrogues de contracte en dos auxiliars de serveis i un amb un auxiliar polivalent fins la incorporació de la, bueno, fins al 30 de juny, esperen que es reincorporin les persones que tenen aquesta plaça. Hi ha l'aprovació d'una col·laboració per una formació en pràctiques a la Fundació Privada de la Universitat Abat Oliva. Hi ha el nomenament d'una administrativa fins a la cobertura definitiva de la plaça amb un màxim de 3 anys, des de l'1 de gener que s'ha incorporat. Hi ha també doncs, una administrativa informadora a baix, tramitadora de la UAC, fins a la incorporació d'una de les treballadores. Un nomenament en pràctiques, en aquest cas, doncs, de funcionari, que és l'inspector, des del dia 1 de gener, de l'inspector de policia, i les pràctiques són de 12 mesos. La pròrroga també de contracte d'un tècnic de promoció econòmica fins a la incorporació d'una treballadora. La renúncia voluntària a la plaça per part de l'arxiver que va guanyar la plaça i s'ha incorporat, que ja el tenim, doncs, el que va quedar segon. I l'aprovació de la nòmina, en aquest cas amb l'abonament dels endarreriments del 2,5 que abans he comentat. Si hi ha alguna cosa... Doncs ara passaríem als punts que sí que s'han de posar a votació. El primer punt és el d'aprovar el pla normatiu de l'Ajuntament del 2026 per donar compliment a la normativa. En aquí s'han afegit del que teníem restant, que ara aniré dient en quin punt estan, que hi ha el reglament de prestacions econòmiques, en aquest cas de caràcter social, i el reglament del nomenclàtor. Dels que s'aprova, en aquí n'hi ha que ja estan en tràmit, que en aquest cas doncs, és el reglament regulador de l'habitatge social, que aquest s'està treballant, el reglament de la venda no sedentària argentona, que també s'està fent amb tot el canvi que hi haurà del mercat, el reglament d'ús i cessió de material, l'ordenança també reguladora de la cessió i ús dels equipaments, el reglament del nomenclàtor, que l'hem afegit però ja està també en tràmit treballant-se, l'ordenança reguladora de colònies felines, que aquí s'ha demanat suport a Diputació, i en tràmit també el que hem dit de les prestacions econòmiques de caràcter social, que per això doncs, també s'ha inclòs. Si hi ha alguna pregunta, doncs passaríem a votar aquest pla normatiu per treballar-lo i poder-lo donar efectivitat dins el 2026. Vots a favor? Són 17, tots els presents. El següent punt és una aprovació inicial per modificar el reglament del règim intern de les escoles Bressol. Passo la paraula al regidor Joan Garatxana.
1: Bé, aquí... dins del reglament, més que d'ús i situacions habituals l'escola Bressol, aquí el que hi havia és una modificació respecte a l'hora de cobraments, perquè amb alguns dels tècnics de serveis econòmics van trobar que hi havia una situació que amb algunes de les noves lleis doncs no estava prou definit i es va trobar necessari fer una apreciació i això va passar doncs, a modificació del reglament. A partir d'aquí doncs, no sé si tenen algun dubte d'aquesta situació, tot i que es va passar per comissió informativa i jo crec que es va aclarir, es va fer reunió per explicar tota aquesta situació.
0: Sí, senyora Sunyer.
2: Sí, des d'Unitat, com ja vam expressar la nostra disconformitat amb el reglament de règim intern de l'escola Bressol, on es parlava d'aquestes 9 hores 45 minuts en què els infants a partir de 16 setmanes i 3 anys doncs, podien estar seguides dintre el centre, doncs evidentment votarem en contra d'aquesta normativa perquè ja no hi estem a favor d'entrada. Res més.
1: Només per informació, quan vostè fa, crec que va ser fa 2 anys, que van modificar això que diu que menciona ara, es va acordar en la comissió que per necessitats de la ciutadania que ho aportaríem i que es faria la valoració de si això era un fet que s'estava produint durant moltes situacions, hi havia molts infants que allargaven aquest horari, això s'ha comentat en els diversos òrgans, en aquest sentit en el Consell d'Educació, s'ha fet l'estudi, s'ha fet el seguiment anual, s'ha traslladat en els seus representants que tenen i la veritat és que hi ha casos puntuals i a més per necessitats concretes i explicades a les pròpies escoles. Això va ser una situació, ja dic, fa 2 anys i el que es porta ara a aprovació és un tema de cobraments, res més, però lícit i perfecte.
0: Doncs, si no hi ha res més, passaríem a la votació. S'aprova inicialment aquesta modificació que estarà exposada públicament en un termini de 30 dies. Vots a favor? En aquest cas són 14. I vots en contra? 3 d'Unitat.

0: El següent punt de l'ordre és l'atribució dels noms dels carrers a l'urbanització de Can Raimí. Passo la paraula al regidor Bernat Calvo.
1: Molt bona tarda, moltes gràcies, alcaldessa. Per mi, com a regidor de Patrimoni, també de nomenclàtor, és un honor doncs, poder passar aquest acord pel qual doncs, el que estem fent és resoldre les al·legacions i, per tant, aprovar ja definitivament el que són els noms de lo que serà el veïnat de Can Raimí futur, allà posant una mica les pedres del futur, amb el desig de que un cop fetes les obres doncs, es puguin recepcionar en un futur, però ja per estalviar tràmits i adelantar-nos una mica, es va dir doncs que seria interessant i important que ja els carrers de Can Raimí disposessin d'uns noms definitius. Com bé se sap, els veïns ho saben, els noms de carrer 1, 2, 3, 4, etc. i el passeig 1 i passeig 2 són noms que va posar el mateix promotor, eren noms provisionals, teòricament havia de ser una cosa molt temporal, el que passa que tots els que coneixem la història de Can Raimí sabem que és una història de fa bastantes dècades, d'una història de resiliència dels mateixos veïns lluitant doncs, per la seva recepció definitiva i tenir uns serveis adequats urbanísticament. I fer un pas perquè això s'aconsegueixi també és normalitzar la qüestió del nomenclàtor. Per tant, el que farem ara és resoldre les al·legacions dels mateixos veïns que es van interessar en aquest procediment, perquè vam recordar quan vam fer una aprovació inicial, es va donar un període d'al·legacions, hem rebut diverses al·legacions de diversos veïns, que agraïm la seva participació, i per tant el que farem ara és resoldre aquestes al·legacions i per tant posar definitivament el nom dels carrers. S'ha fet per intentar aconseguir el màxim consens entre els grups polítics municipals i els mateixos veïns, hem estat en contacte entre nosaltres a través de lo que és la Comissió Nomenclàtor, però també he estat en contacte amb representants dels veïns intentant buscar una solució el millor possible de cara a donar els noms definitius. Sí que és veritat que hi havia alguna gent que demanava mantenir els noms dels carrers com amb els números originals. Això en principi no pot ser perquè eren noms provisionals i s'han d'atorgar uns noms definitius. A més, sempre hem dit, i jo com a regió de Patrimoni Nomenclàtor també, que havia existir una nomenclatura definitiva que a més han de ser noms pròpiament i a més han de ser hem intentat basar-nos en la toponímia tradicional. Per tant, els noms de les fonts a partir d'ara aniran segurament molt vinculats a lo que és l'urbanització de Can Raimí. I per tant, us recordaré com queden els noms dels carrers. El carrer número 1 quedaria l'1 i el 4 amb carrer Font del Groc. Fixeu-vos que no sempre tots els noms dels promotors queden exactament amb els noms definitius dels carrers perquè hi ha carrers que s'entrellacen o es subdivideixen. El carrer 1, en la part de cul-de-sac, és a dir, una de les extremitats que hi havia sortints, es dirà carrer Font d'en Mateu. El carrer 3, que és un altre cul-de-sac que sorgeix, és el carrer o quedarà com a carrer Font del Gavatx. El carrer número 6 passarà a dir-se carrer Font de Can Raimí. El carrer número 7 es dirà carrer Font de Cal Ermità. El carrer 8, carrer Font de Calavi. El carrer 9, carrer Font de l'Esquerrà. El carrer 10, carrer Font de la Teula. El carrer 11, excepte el cul-de-sac, carrer Font de Can Casanovas. El carrer 11, que és la part del cul-de-sac, passarà a dir-se carrer Font de Can Santem. El carrer 12 es passarà a dir carrer Font d'en Quico. El carrer 13, carrer de la Font del Manantial de Clarà. I aquest és precisament un dels que hem admès a les al·legacions, perquè diversos veïns deien que no els hi sonava bé o a Can Patota, que era una masia històrica que hi havia a la zona, que està pràcticament errònica. Ja mirarem de trobar una altra manera de potenciar la historiografia i el coneixement d'aquesta masia històrica, que és de les més antigues, que està a la zona també de la Vall de Clarà, però doncs, així és com queda, carrer de la Font, Manantial de Clarà. Després, el carrer número 14 passa a dir-se carrer Font de Can Marc. El carrer d'entrada des de la carretera és la carrer d'Òrrius, que manté una mica la lògica amb el que és la carretera d'Òrrius, que es coneix com a tal. Després, el carrer davant de la masia de Can Raimí es dirà carrer de la masia de Can Raimí, perquè no porti cap mena de confusió. El carrer número 16 és el carrer de la Font de les Tres Mines. El carrer 17 passarà a dir-se carrer Font de Cap de Núvol. El carrer 18 passarà a dir carrer Font de Bau. I el passeig 1 i 2, que aquí també hi havia hagut el tema de la Muriel Casal, que va ser la proposta inicial, però ateses diverses al·legacions i també havent-ho parlat amb grups polítics municipals i per intentar buscar noms més centrats en la toponímia de l'espai i generar més consens i també és veritat que quedava una mica estrany dins de tots aquests noms de fonts i alguna masia deixant allà el nom d'una persona física, s'intentarà buscar les persones físiques doncs, carrers més cèntrics o bé equipaments. Per tant, el passeig 1 i 2, que queda unificat en un sol passeig, passarà a dir-se passeig de la Vall de Clarà. Per tant, aquí s'admet també unes al·legacions dels veïns que ens van demanar de Can Remi. Per tant, també vull mencionar, que és important, és una proposta d'acord bastant llarga, però sí que vull mencionar sobretot el punt 7è, en el que diu que periòdicament l'Ajuntament i Policia Nacional faciliten la renovació del DNI al propi municipi. L'Ajuntament vetllarà per tal que en la propera sessió de renovació del DNI al municipi, els veïns de Can Remi que hi estiguin interessats disposin de totes les facilitats possibles per portar a terme el canvi de nom. El punt 8è també és interessant perquè diu habilitar una instància específica a la seu municipal per facilitar l'accés de documentació necessària als veïns afectats per portar a terme els canvis necessaris, empadronament, certificat, acord, canvi de nom de carrer. I el 9è és procedir a canviar les plaques i senyalització vertical que correspongui amb la nova denominació. La nova senyalització contindrà la nova nomenclatura, si bé inclourà referència a l'anterior. Això ho dic perquè els veïns de Can Remi pot ser que agraeixin doncs, tenir una referència al nom antic, perquè durant un temps, segurament per molta gent, el carrer 1 seria dient-se el carrer 1, no pas el carrer el nou nom, o com a mínim el tindran. O potser el Google Maps encara surt com a carrer 1, 13, durant un temps. Això també intentarem doncs, que es faciliti la vida dels veïns. També hem de dir que tot això es fa ara perquè quan es faci, s'inscriu la reparcel·lació en el registre de propietat ja es pugui fer automàticament el canvi de nom en el registre de propietat. De tal manera que ho fèiem ara també per evitar fer tràmits dobles en el registre de propietat. Bé, també dir el punt de ser, diu que un cop es disposi d'acord relatiu als números de policia es col·locarà un plànol a l'entrada d'organització per facilitar l'accés a diferents serveis, en especial el servei de repartiment de correu postal. Bé, tots aquests punts estan pensats doncs, per facilitar aquesta transició dels noms provisionals que als anys 70 va posar el promotor de Can Remi i Montimar a el que és el que ha de ser, i tot, crec que tothom desitja en un futur, que és que Can Remi no sigui una urbanització amb dèficits urbanístics, sinó un veïnat més completament integrat a l'entramat urbà del municipi. Dit això, doncs, aquestes són les al·legacions que s'estimen, la resta, com he dit, queden desestimades íntegrament.
0: Moltes gràcies. Passaré la paraula en el Collet perquè pugui acabar de completar.
2: Sí, gràcies, alcaldessa. Per completar una mica la informació que ha donat el regidor Bernat Calvo, ja s'ha comentat que aquesta aprovació entra dintre del procés d'aprovació dels projectes, sobretot ara el de reparcel·lació de Can Remi, en el que ja s'inscriuran aquests nous noms en el registre de la propietat. El tràmit que vindrà a partir d'ara intentarem facilitar-ho al màxim en els veïns, per exemple, facilitar també el certificat que els hi permeti fer els canvis que corresponguin en els diferents documents que hagin d'anar canviant. Aquest certificat els hi farem arribar. Quan, ara en paral·lel també, hem de fer, ara hem fet aprovarem el canvi de nom dels carrers, però hem de fer també la numeració nova, perquè evidentment els habitatges ja deixaran de ser parcel·la número 56 a tenir el nom del carrer i el número de l'habitatge en aquest carrer. No? Per tant, ara paral·lelament treballarem aquest canvi de numeració i un cop fet farem arribar aquests certificats en els vilatans de Can Remi. És important recordar, aquí hi ha veïns de Can Remi i els que ens estiguin escoltant i els que no, demano que sisplau se'ls hi faci arribar perquè des de l'Ajuntament ja ho estem fent, aquesta facilitació, per exemple, del certificat, ens aniria molt bé poder-ho fer electrònicament i per tant recollim autoritzacions per poder fer aquestes notificacions de tot el procés doncs, que estem engegant amb la regularització de Can Remi. Ens aniria molt bé poder-ho fer electrònicament, per tant els demanem que ens facilitin el correu electrònic i ens firmin aquesta autorització per poder-ho fer. A partir d'aquí, l'Ajuntament es farà càrrec de canviar, evidentment, les plaques dels carrers, ja s'ha dit. En quant al carnet d'identitat, que segurament és el que primer doncs, molts veïns voldran canviar, un cop els hagin fet arribar el certificat, s'ha pactat amb els gestors que porten tota la gestió del carnet d'identitat que aquest tràmit, quan ho facin els veïns de Can Raimí, motivat per aquest canvi de nom que es promou des de l'Ajuntament, sigui gratuït. Per tant, també és important doncs, que els veïns ho sàpiguen, el canvi del carnet es farà de forma gratuïta a Mataró, i necessiten el certificat que nosaltres els hem de donar. I a part d'això, doncs, res més. Sabem que és difícil, tots els veïns ho saben, que és difícil aquest procés doncs, que estem fent amb Can Raimí i que també hem començat a Can Cabot, però anem avançant, no tan ràpidament com tots voldríem, però estem segurs que anem pel bon camí. Gràcies.
0: Sí, si hi ha qüestions, m'ha demanat la paraula la Mariona Pascual.
3: Gràcies, alcaldessa. Bé, només volíem comentar que des d'Esquerra Republicana ens abstindrem a aquest punt perquè un dels valors que defensem i propostes que defensàvem i la comissió en un moment clar tot es va dir que hi hagués més presència en noms de dones, però podem entendre que en aquest context no acabava de quadrar perquè en tot noms toponímics. Per tant, podem entendre aquest canvi, però defensant els nostres ideals doncs ens abstindrem. D'acord?
0: Sí, senyor Collet.
2: Sí, perdoneu, és que m'he deixat també un comentari sobre aquest fet que comentava la regidora Pasqual. Des de Tots per Argentona proposàvem també que en un dels carrers que s'ha renombrat avui figurés també com a mínim el nom de, un nom de dona, com a mínim que n'hi hagués un. Si en aquest procés de posar noms a tants carrers no som capaços com a mínim de posar-ne un de dona, doncs em sembla bastant trist. Des de Tots per Argentona feia temps que proposàvem un nom de dona en concret, no cal que ara el comenti, però per arribar a un consens fins i tot vam arribar a acceptar doncs, que se'n presentés qualsevol altre i que ens semblaria bé. Malauradament els grups polítics no van saber, no vam saber posar-nos d'acord, però vull manifestar aquesta voluntat de Tots per Argentona que com a mínim n'hi hagués un i malgrat la facilitat que vam donar doncs no va ser possible arribar a aquest acord. Gràcies.
0: Senyora López.
4: Sí, jo en la mateixa línia que Esquerra Republicana i Tots per Argentona també abogava perquè hi haguéssim un com a mínim nom de dona, en concret era el que al final serà com una espècie d'avinguda o de carrer més ample, i també no votaré a favor de la proposta perquè entenc que està ben treballada i que s'haurà de tirar endavant, però sí que vull deixar clar que tenim un dèficit en igualtat, sobretot en moltíssimes coses, però en el tema de carrers també, i que hem perdut una oportunitat important de posar un nom femení a un dels nostres carrers. Esperem que en futures promocions, quan s'hagin d'anomenar carrers, es tinguin en compte i intentem equilibrar, tot i que podem estar 200 anys posant noms a carrers per poder equilibrar de manera igualitària els noms d'homes i dones als nostres carrers, però que com a mínim en tot el que pugui fer es treballarà per això, perquè es pugui equilibrar. Gràcies.
0: Sí, senyor Blanco.
5: Sí, bona tarda, gràcies, alcaldessa. Bé, en el mateix sentit, i per no ser reiteratius, ho vam treballar en nomenclàtor, coincideixo amb els companys que han intervingut, i bueno, també havíem treballat pel nom del passeig que fos el nom d'una dona, no ha sigut possible, i per això nosaltres presentarem el vot d'abstenció.
0: No sé si hi ha algú més que vulgui intervenir. Digue, señor Fragoso.
6: Sí, señora alcaldesa, muchas gracias. Hombre, me acabo de quedar sorprendido. ¿Quién ha decidido el nombre de todas las calles, todas las fuentes? Todo el nomenclato, en el cual estamos todos. Se decidió poner el nombre de una señora y los vecinos decidieron que no. O sea, es que ahora parece que políticamente ninguno queramos el nombre de ninguna mujer, pero no lo entiendo, de verdad. Nuestro voto será a favor.
0: Senyor Bava.
7: Sí, em saben greu algunes afirmacions en aquest ple de posar noms de dona. Jo li recordaré, senyora Susana, que vostè porta molts anys a aquest ajuntament, ha tingut moltes oportunitats de posar nom de dones. Aquest nom de dona que sortia en aquest informe semblava un bolet al mig de la muntanya. Tot era nom de fonts i de cop i volta apareixia un nom d'una dona. Escolti, no és aquesta, em sembla, la política que hem de portar, hem de ser una mica coherents. I no ens semblava, precisament a Unitat, no ens semblava bé que posessin aquest nom de dona allà en aquell veïnat. A part que els veïns tampoc hi estaven conformes. Gràcies.
0: Senyora Susana.
4: Jo no sé vostè, però jo no recordo que en el temps que porto de regidora s'hagi creat cap carrer, se li hagi posat un nom. Vostè recorda algun? Jo no recordo, però bueno, en tot cas, jo només tenia dos vots com a representant del Partit Socialista en el nomenclàtor. En aquest cas tenia un vot com a Susana López. I jo el que manifesto que m'hagués agradat. La majoria del nomenclàtor va decidir que no, per altres raons. No estic dient en cap moment que perquè no vulguin un nom d'una dona. De fet, he dit que hi havia el compromís de que en un futur es posaran, s'intentarà arribar a l'equilibri, i aquest compromís també era del nomenclàtor. Jo crec que vostès s'han sentit al·ludits, no sé per què. Jo no he dit en cap moment, i crec que la senyora Pasqual tampoc, ni el senyor Cullet tampoc, hem dit que en cap moment que la resta de grups no volguéssim un nom de dona, sinó que per altres raons, com per exemple, vostè ho ha dit, perquè era com posar un bolet, no els hi semblava adequat. Però no he dit en cap moment que vostès no volguéssim. S'han sentit al·ludits, vés a saber per què. Però jo no ho he dit en cap moment.
0: Senyora Mar Rodríguez.
8: Gràcies, alcaldessa. El que vull deixar constància és que abans de que s'acceptessin aquestes al·legacions, tots els membres del nomenclàtor vam decidir que si la majoria de delegacions eren més del 50% dels veïns, es tindrien en compte les demandes veïnals. I les demandes veïnals eren aquestes, que es posessin noms de toponímis de la zona. Per aquest motiu es va mantenir i es van acceptar les al·legacions veïnals.
0: Senyor Bava.
7: Sí, ja per acabar, a mi, senyora Susana, no em sento al·ludit. L'únic que em passa que moltes vegades em sap greu la seva poca coherència que té a l'hora d'expressar-se. I em sap greu. I no m'hauria de barallar amb vostè, però és que jo m'agradaria que anés en compte i tingués en compte els anys que porta en aquest ajuntament. Gràcies.
0: Senyora... Espera, m'ha d'anar la senyora Mercè Juan i després li dono la paraula.
9: Primer de tot, agrair la feina del senyor Calvo, la feina que s'ha dut a terme. No entraré en una discussió que em sembla més política que no pas funcional, i el meu vot serà favorable.
0: Senyora López.
4: Jo, de veritat, senyor Bova, a mi m'agradaria que totes les vegades que vostè a mi m'acusa en aquest ple de falta de coherència, que no és la primera, posi exemples, perquè és molt gratuït acusar algú d'una cosa o d'una altra si després no posa un exemple. Jo li demano que tregui totes els... Porta, no sé si 6-8 mesos, des de que no formo part del Partit Socialista, que m'està acusant de falta de coherència. I a mi m'agradaria saber, perquè jo també sóc humana i segurament en algun moment he faltat a la meva mateixa coherència, com tothom, m'agradaria que quan m'acusa d'alguna cosa posi darrere un exemple. Només li demano això.
0: Sí, anirem acabant el debat.
7: Ja acabo, senyora Susana, sempre quan li dic alguna cosa li argumento. I em sembla que l'última va ser, no recordo si era pressupostos, però no pateixi, cada vegada que li digui li recordaré. Això és el que vostè em va dir, que li fes memòria de la coherència. Gràcies.
0: Doncs si no hi ha més paraules, en Bernat Calvo voldria fer algun aclariment.
1: Sí, només per tancar una mica, tampoc vull entrar molt al debat perquè... És veritat que l'aprovació inicial, i jo vaig estar d'acord amb que el passeig es digués Muriel Casal, que és veritat que després, doncs, buscant una mica l'opinió en aquest període d'exposició que van fer al·legacions i també entrar en contacte directe amb representants dels veïns i també doncs, intentant buscar un màxim consens amb els grups municipals, vaig veure que aquest tema el que es buscava sobretot era més la coherència de la toponímia, la qual cosa vaig entendre perfectament. Sí que és veritat que durant aquest mes... Bueno, poc temps abans o durant aquest procés vam tenir l'honor de poder nomenar el pavelló esportiu municipal de la Carme Femades, que precisament una mica l'esperit és buscar també que els noms de les persones acabin recaient sobretot en equipaments o carrers del centre del poble, i el criteri en general, que també és el criteri de la tècnica, i que això també en principi figurarà en el reglament que s'està elaborant i que properament doncs, podrem tornar a treballar, és que el criteri toponímic serà generalment el prioritari amb el tema dels noms dels carrers. Naturalment la toponímia no té gènere específic en quant a persona, i una mica ja veieu que tots els carrers el que seran simplement doncs, noms de toponímia tradicional, perquè també així es ressaltarà l'orgull dels veïns de Can Remi del seu ampli i ric patrimoni, en aquest cas de masies i fonts. Penso que això al final doncs, pot ser una cosa molt bonica pels mateixos veïns i que sobretot farà que els mateixos veïns hi sentin molt a gust i molt identificats amb tots aquests noms. A partir d'aquí, doncs, això només aclarar que en el cas de l'equipament, sí que en aquest cas un cas molt clar, el del Carme Famàs, vam apostar pel nom d'una dona, però precisament perquè és la millor esportista argentonina a nivell de bàsquet catalana, i si voleu fer-ho extensiu a nivell estatal, doncs també ho era. I crec que era un homenatge totalment necessari i merescut.
0: Doncs una mica de resum. Sobretot és un pas molt important aquest de poder posar els noms dins d'aquestes obres que esperem que es puguin realitzar de Can Raimí. Jo també vull agrair en aquest cas a la secretaria, als tècnics de la casa i també a l'inspector de policia, perquè entre tots han pogut afavorir que els tràmits dels veïns els puguem fer aquí i siguin tots més àgils. Passaríem, si no hi ha res més, a votar aquesta estimació de les al·legacions tant com s'han explicat, la desestimació de la resta i l'atribució definitiva d'aquests noms i amb tots els canvis que hi ha. Vots a favor? En aquest cas, a favor és Maria Mercè Juan, PSC, 3 d'unitat, Bernat Calvo, els 4 de Tots per Argentona i els 3 del Partit Popular i la Susana López. I abstencions és Junts i Esquerra. El següent punt és ratificar un text refós per la modificació puntual del pla, que és del POUM, de la zona de Can Cirés. Passo la paraula al regidor Collet.
2: Gràcies, alcaldessa. Bé, portem a aprovació una modificació del que ja vam aprovar en el ple amb anteriors sessions. Primer es va fer l'aprovació provisional, després es va fer després del temps de publicació. Primer es va fer l'aprovació inicial, publicació, l'aprovació definitiva, i vam passar el document a la Comissió Territorial d'Urbanisme, que és la que havia d'aprovar-ho definitivament. La Comissió Territorial es va reunir el 14 d'octubre del 2025 i de fet va aprovar el text, el que passa que ens va demanar unes modificacions per poder-lo publicar. Per tant, el text està aprovat, però falta aquest tràmit de publicació que la farà la Comissió Territorial d'Urbanisme. Què ens va demanar que modifiquéssim? Doncs que bàsicament que afegíssim un punt en la memòria de perspectiva de gènere. Les modificacions puntuals del pla general, des de fa uns anys, han d'incloure aquest punt que intenta millorar des de la perspectiva de gènere la urbanització de l'espai públic. I aprofitant que es feia aquesta modificació, van demanar també que s'incorporés en el document refós les consideracions que havia fet el Consell de Cultura, de Patrimoni de la Generalitat, i aquestes demandes que feia aquest Consell estan incorporades en el text refós i estan incorporades també en les fitxes del catàleg, perquè aquests edificis que estan dintre d'aquest àmbit estan catalogats i per tant tenen cada una la seva fitxa. Incorporem aquestes recomanacions en cada una de les fitxes. Només recordar que aquesta modificació permetrà a l'Ajuntament obtenir part de l'edificació com a equipament, part de l'espai de fora com a espai lliure, i en aquest equipament té designats alguns dels usos i entre ells poder-hi fer habitatge dotacional. I per tant, això seguirà el seu procés, que potser no serà molt ràpid, però que en el futur podrem disposar d'aquest nou equipament. Gràcies.
0: No sé si hi ha alguna pregunta al respecte. Doncs passaríem a aprovar aquesta ratificació d'aquesta modificació del POUM per la zona de Can Cirés i transmetre aquest acord a la Comissió Territorial. Vots a favor? Són 17 tots els presents. El següent punt és el tema de l'augment de les tarifes dels serveis de taxis. Passo la paraula a la regidora Montse Cervantes.
10: Gràcies, alcaldessa. És com cada any, a principi d'any, passem l'aprovació de les tarifes del taxi per al 2026 i l'increment no supera el percentatge autoritzat per la Comissió de Preus del Taxi de Catalunya. Per tant, per això els donem el vistiplau.
0: No sé si hi ha alguna qüestió. Doncs aquí passaríem a aprovar aquest augment de les tarifes, que és de mitja d'un 2,11%. Vots a favor? Són 17, tots els presents. El següent punt és de benestar animal, és una proposta d'una sanció o de diverses sancions per infraccions greus. Passo la paraula a la regidora Mariona Pasqual.
3: Gràcies, alcaldessa. Doncs bé, la proposta de sanció que portem és tot a un mateix individu, que se li otorguen diferents tipus de sanció. Per una banda, una sanció molt greu, que és tenir el gos potencialment perillós sense llicència, que això puja a 2.404 euros. Després, tres sancions greus, que és no tenir el gos identificat, no tenir-lo amb llicència, dur-lo sense lligar, 1.000 euros pugen les tres sancions. I després, una altra greu, que és no tenir assegurança. Tot això plegat puja a 6.405 euros.
0: No sé si hi ha alguna qüestió al respecte d'aquest import que ha manifestat la regidora. Hi haurà unes bonificacions i el que aprovem és incoar aquest expedient, doncs, també per donar audiència de 10 dies doncs, a la persona afectada perquè pugui també doncs, fer les seves al·legacions corresponents. Vots a favor? Són 17, tots els presents. El següent punt és una moció en aquest cas que posa que la presenta el grup de Tots per Argentona, però és del govern. Aquí li passo la paraula a la regidora Mariona Pasqual. És una moció en defensa del reconeixement del català i suport doncs, a la Catalunya Nord.
3: Doncs bé, passaré a llegir la moció que s'ha presentat. Doncs bé, atès que els ajuntaments de Catalunya Nord han mostrat el seu ferm compromís amb la llengua comuna de tots els catalans, aprovant àmpliament la moció que insta l'Estat francès a donar suport al reconeixement del català com a llengua oficial de la Unió Europea i que aquesta moció ha estat enviada formalment a la prefectura de Perpinyà. Okay. Atès que després del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre de 2017, la ciutadania i les institucions de Catalunya Nord van manifestar de manera continuada la seva solidaritat amb la ciutadania i les institucions de Catalunya Sud davant la repressió de l'Estat espanyol, amb nombrosos concerts, exposicions i manifestacions, i un centenar d'alcaldes de Nord catalans van signar un manifest per la llibertat dels presos polítics, així com el suport a 41 senadors francesos a favor del respecte dels drets fonamentals de Catalunya. Atès que és de justícia reconèixer aquest compromís i aquesta solidaritat de Catalunya Nord i que cal correspondre-hi amb el suport explícit del món local. Atès que la defensa del català té avui tres eixos essencials. 1. El reconeixement oficial a escala europea. 2. El seu reconeixement i ús institucional en l'àmbit de l'Estat francès. 3. El seu ús efectiu com a llengua de relació bàsica entre la Catalunya Nord i la del Sud, com a eina indispensable per al desenvolupament cultural, social i econòmic del territori compartit. Atès que altres territoris europeus han sabut aprofitar la força d'una llengua comuna per potenciar el desenvolupament compartit, com és el cas d'Alemanya i Àustria, o els dels espais plurilingües entre Suïssa, França i Alemanya, i que el nostre entorn més proper, el País Basc, ha avançat decididament en la cooperació transfronterera i en la normalització de la seva pròpia llengua. Ja està.
0: Sí, aclarir, perquè és que he llegit el títol que tenien a l'ordre del dia, però aquesta moció, quan la vam treballar dins de les comissions informatives, en aquest cas els grups doncs, que li donem el suport a l'hora de presentar-la, són tots per Argentona, Unitat, Avancem Junts, Argentona, Esquerra, i les regidores no escrites en Susana López i Maria Mercè Juan. Vull dir que era per clarificar-ho. No sé si hi ha alguna qüestió que es vulgui comentar. Digui, senyor Bernat Calvo.
1: Gràcies, molt breument, només que per nosaltres doncs, és un plaer afegir-nos en aquesta moció, penso que és una bona iniciativa en defensa dels que tenim com a germans nostres del nord, de la Catalunya Nord, i que al fons són la mateixa cultura, és natural que ens defensem entre nosaltres, i més si és en defensa també del català a més a més. Així que enhorabona per la proposta, ens hi hem afegit i naturalment hi votarem a favor. Gràcies.
0: Digui, senyor Fragoso.
6: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres votarem en contra, no per el fons de la moció, però sempre dient que mocions que no pertanyin a l'Ajuntament d'Argentona, ho hem dit durant molts anys, la votarem en contra. No és res en contra del català, perquè el passat ple van aprovar el reglament de l'Ajuntament del català i el van aprovar el nostre regidor, però nosaltres sempre hem dit que les mocions que no siguin exclusivament per Argentona la votarem en contra. Gràcies.
0: Aclarit. Doncs passaríem a votar. Sí? Vots a favor de la moció. Som 14, sí. I vots en contra són els 3 del Partit Popular. Ara entraríem en el punt de les urgències, n'hi ha dues. La primera és una moció doncs, que en aquest cas defensarà la regidora Mariona Pasqual. Aquí és un reclam i una moció que fem aquí en el consistori per la manca de finançament que tenim amb delegacions o competències que, o normes o lleis que ens posen i no ens donen el finançament. També ha vingut doncs, una mica provocada per aquesta sol·licitud que es va fer davant d'una subvenció a l'hora de tenir finançament per tot el tema de les colònies felines, que és un reclam doncs, que moltes entitats del poble tenen i gràcies a elles doncs, tenim controlats aquests animals. I llavors doncs, creiem oportú doncs, que aquesta moció doncs, la puguem fer arribar en aquells estaments que són supramunicipals i que són els que ens han de donar el finançament per poder-hi fer front.
3: Abans de llegir la moció, vinc a matitzar una mica que, com bé s'ha dit, aquesta subvenció no se'ns ha donat, però realment s'ha donat a 40 municipis, una quarantena de municipis de l'estat espanyol. Per tant, és insuficient totalment i també, curiosament, cap municipi de Catalunya se li ha donat aquesta subvenció. Per tant, és el que demanem, que si se'ns dota de competències, que se'ns doti de recursos també. A llegiré la moció, és una mica llarga, però bé, penso que és important doncs, lluitar per això i per reclamar doncs, que això, si se'ns donen competències, doncs, que se'ns doti de recursos també. Moció relativa a la manca de finançament als ajuntaments per atendre els drets dels animals. En els darrers anys, l'Estat ha anat aprovant diverses disposicions legals que atribueixen noves competències, obligacions i funcions a les entitats locals, especialment als ajuntaments, en àmbits com ara la transparència, la protecció de dades, la seguretat, l'administració electrònica, la igualtat, la gestió ambiental, l'atenció a la ciutadania o la protecció als animals. Aquestes noves atribucions competencials no han anat acompanyades del corresponent increment de recursos econòmics necessaris per garantir-ne un exercici adequat, eficient i sostenible, fet que incideix directament en la capacitat financera municipal i en la prestació de serveis públics locals. Aquesta situació contravé al principi de suficiència financera de les entitats locals, reconegut a l'article 142 de la Constitució espanyola, així com el principi de lleialtat institucional i la correlació entre competències i recursos, recollit a la legislació bàsica del règim local. Un clar exemple d'aquesta situació és la que recentment ha patit aquesta corporació en relació a les colònies felines, llei 7/2023, de 28 de març, de protecció de drets i el benestar dels animals. Atribueix als municipis noves competències de caràcter obligatori, entre els quals destaquen la gestió integral de les colònies felines, l'aplicació al mètode CER, captura, esterilització i retorn, la identificació i registre dels gats comunitaris a nom del municipi, la coordinació entre entitats i cuidadors acreditats, la garantia del benestar i control sanitari de la fauna urbana. A Argentona hi ha comptabilitzats més d'una cinquantena de colònies felines. Davant la despesa que la gestió d'aquestes colònies suposa, es va concórrer la subvenció destinades a mejorar e impulsar el control poblacional de las colonias felinas en 2025 en cumplimiento de la resolución de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales de 19 de marzo de 2025, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades locales destinadas a mejorar e impulsar el control poblacional de las colonias felinas, convocada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Recentment s'ha rebut la resolució del 10 de diciembre de 2025 de la Secretaria d'Estat de Drets Socials, per la qual consta que la sol·licitud d'aquest Ajuntament ha estat desestimada, annex 5 de la resolució del 10 de desembre. La justificació és, dada la limitació de crèdit existente per atendre la totalitat dels projectes presentats. Cal posar expressament de manifest que de les 1.315 sol·licituds, únicament se n'han estimat 40, és a dir, menys d'un 3,08%. Cap municipi català es troba en aquests 40. Per tant, cap municipi català no ha obtingut ni un sol euro d'aquesta línia d'ajuts. Les obligacions imposades, en aquest cas per l'Estat, comporten un increment substancial de despesa municipal, tant en recursos humans com materials, sense que allí hagi previst cap mecanisme de finançament específic, transferència finalista o línia d'ajuts estable per als ajuntaments. Val a dir que es concorre periòdicament a les subvencions que convoca la Diputació de Barcelona, si bé la subvenció que s'obté no cobreix ni una quarta part de despesa global de gestió de colònies felines. Per sort, aquest municipi compta amb una gran tasca d'associacions i voluntaris, però no pot pretendre's que ni siguin els voluntaris ni les aportacions privades qui assumeixin les despeses d'assistència als animals. A aquesta situació de precarietat financera de serveis s'hi afegeix que durant l'exercici actual s'ha produït una reducció de la participació municipal en els ingressos de l'Estat, PIE, així com la imposició estatal d'increments de retribució als treballadors municipals, fets que encara limiten més la capacitat financera del municipi per assumir noves obligacions. L'Ajuntament té l'obligació de destinar recursos a totes aquestes obligacions i davant d'això només hi ha dues alternatives, o augmentar impostos i taxes considerablement o reduir despesa en altres serveis que venen prestant. Amb dues alternatives perjudiquen els vilatans i els serveis que tenen dret a rebre. La combinació de totes aquestes circumstàncies és una evident vulneració de Article 142 de la Constitució, que garanteix que les hisendes locals han de disposar de recursos suficients per a l'exercici de les seves funcions. Carta Europea de l'Autonomia Local, que estableix que els recursos financers de les entitats locals han de ser proporcionals a les competències previstes per les lleis. Principi de correlació entre competències i finançament, recollit en la legislació de règim local i hisendes locals. L'atribució d'obligacions sense dotació econòmica específica limita l'autonomia local, compromet la suficiència financera i pot afectar la qualitat dels serveis públics. És ben senzill, dictar lleis estatals per assignar competències als municipis si no aporta finançament corresponent. Aquesta pràctica no només és injusta, sinó que vulnera el principi de suficiència financera. Recentment, la vicepresidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Alba Pérez Sobirana, exposa la gravetat del problema del finançament que pateix els municipis. Manca de finançament que impedeix donar un bon servei. Per tot l'exposat, es reafirma el compromís d'aquest Ajuntament amb el benestar animal i amb la gestió responsable de la fauna humana, si bé es considera imprescindible que les obligacions imposades per la normativa estatal vagin acompanyades de recursos econòmics necessaris per garantir-ne l'efectiva aplicació.
0: Moltes gràcies. Era una mica llarga, però jo crec que estava bé que es pogués escoltar doncs, una mica en quin punt estem amb aquest finançament i l'obligació que tenim com a Ajuntament davant de les colònies felines. Aquesta moció, un cop estigui aprovada, l'enviarem doncs, en aquest cas doncs, al Ministeri i a tots els estaments doncs, que correspongui perquè puguin doncs, canviar aquests finançaments. Primer de tot hauríem de votar l'urgència per poder incloure-la amb l'ordre i després doncs, votarem la moció o si hi ha qualsevol cosa doncs, passaré la paraula. Sí? Vots a favor de l'urgència? Som 16, tots els presents. En aquest cas el regidor i portaveu del Partit Popular, Fran Fragoso, haurà d'ausentar-se de la sala. Ara sí, si hi ha algú doncs, que vol afegir alguna qüestió. Senyora López.
4: Bé, jo voldria felicitar el govern per la redacció d'aquesta moció. Aquest és un cas puntual de falta de finançament, però malauradament els ajuntaments a tot l'Estat es troben en que hi ha moltíssimes competències delegades o que ningú assumeix, perquè a vegades ni tan sols estan delegades, i no hi ha suficients diners per poder-les assumir en les condicions adequades. Per tant, aquest seria un cas flagrant i que ha quedat molt clar i per escrit, però que ens podríem trobar infinitat de casos en d'altres serveis que estem prestant des dels ajuntaments, que no són competència nostra, però que en canvi sí que hem de cobrir. Gràcies.
0: Si no hi ha cap qüestió més, passaríem a la votació. Vots a favor de la moció? Som 16, tots els presents. L'altre punt d'urgència és la pròrroga doncs, del servei de neteja i recollida de residus. Passo la paraula a la regidora Mariona Pasqual.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, simplement aquest contracte es va posar en marxa a finals del 2022, que per tant era per 4 anys, i el que portem a votació és fer un any de pròrroga, com que s'ha d'avisar amb 2 mesos d'antelació, per això ho portem a plenari avui per complir aquests 2 mesos. I seria aquest any seguint amb el que s'ha seguit durant aquests 4 anys per treballar durant aquest temps en el nou contracte que ja posaríem en marxa doncs, quan sigui pertinent i s'esgoti la pròrroga.
0: Sí, passaríem primer a votar l'urgència i després doncs, l'acord. Vots a favor de l'urgència? Som 16, tots els presents. En aquí a les informatives es va referenciar un tema d'uns imports. Jo crec que van donar la resposta de com estaven distribuïts. Suposo que ja van quedar aclarits. Senyor Bova.
7: Sí, sí van trametre el correu amb les dades. Sí, sí. Van quedar aclarit i però era no, perdó.
0: No era d'això?
7: Sí.
11: Perdó, era la deixalleria.
7: Era de la deixalleria, sí.
0: Val, m'he equivocat, entre neteja, recollida i deixalleria.
7: Estàvem barrejant la...
0: Sí. No, simple... És que també he vist aquí el desglòs.
7: Simplement volíem... Nosaltres ens abstindrem en aquest punt per dos temes, perquè ens sap greu que agafem una pròrroga, i segona, que ens preocupa el fet de que, clar, l'empresa que té aquesta concessió haurà de, suposem, incrementar el que toquin el seu personal, i ens preocupa que aquestes pèrdues que pugui tenir l'empresa repercuteixin en el servei, simplement això. Vull dir que no som partidaris de... Si és que sí, l'Ajuntament potser s'estalviarà uns diners agafant aquesta pròrroga, però potser pot repercutir en el cost del servei. Gràcies.
0: Sí, tot i que en aquest cas el servei han de complir-lo igual, o sigui, el que es prorroga és el que hi ha ara. En principi s'ha de fer així, no per esgotar l'any, sinó perquè dins el termini d'aquest any doncs, s'ha de poder portar la licitació nova i s'han de poder presentar. La idea no és acabar el termini.
7: No, no, clar, és que era la licitació era 4 més 1. Hem fet,
0: sí.
7: Hem esgotat els 4 i ara aprofitem
0: sí.
7: La pròrroga del
0: sí, taula. Sí. Però no, intentarem no esgotar-lo, aquesta és la idea. No? I estan treballant, l'únic que hi havia en l'àrea molts, com vostès saben, el de la deixalleria, que era un dels més grans que hi havia, entre d'altres, i aquest doncs, es va preferir fer d'aquesta manera i no deixar doncs, que la deixalleria no en tenia, en aquest cas, de contracte.
7: Correcte.
0: No sé si hi ha alguna qüestió més. Doncs faríem la votació d'aquest

0: I en contra? Què ha votat el Partit Popular? A favor, val, doncs a favor. Sí, sí, no havia vist si havíeu aixecat el braç. D'acord. Val, doncs ara sí que s'han acabat l'ordre del dia i les urgències. Hi havia uns temes que van quedar o preguntes del ple doncs, passat que anirem donant resposta amb els que tinguem i si no doncs, queden emplaçats doncs, a poder-se donar. Un era doncs, quin import hi havia en aquest cas de despesa de la poda. Dono la paraula al regidor Collet.
1: Sí, gràcies. L'import del que l'any passat es va destinar a podes i manteniment de l'arbre urbà són 57.000 euros. Em sembla que es va demanar també la planificació per aquest any 2026. Els hi donarem un document perquè aquests treballs, bueno, diguem-ne que ja van començar a finals del 25, ara estem doncs, a principis del 26, els hi diré als carrers, els hi passarem el document per això, i aquests treballs doncs, ja s'inicien ara, ja s'estan fent i arribaran fins al mes de maig d'aquest any 2026. Evidentment aquests treballs també estan supeditats doncs, al temps que faci, doncs, els dies que està previst i en funció d'això doncs, es anirà ajustant i possiblement doncs, tindrà algun endarreriment. Li faig la llista dels carrers que a partir d'ara doncs, es aniran fent carrers o zones. La zona de l'Skate, i per ordre, per ordre cronològic, la zona de l'Skate, Mestre Falla, l'Espai Verd 126, Pau Casals, carrer de les Feixes, Riu de Meia, carrer Riu de Meia, carrer Canigó, Avinguda Montserrat, Rafael Casanovas, carrer Nadal, Ferrero, Bates Carrer, Font Picant, Leandre Jové, Antoni de Moragues, Can Cirés, Plaça Nova, Puig i Cadafal i Les Mateves. Ja li dic que per això li donaré el full amb la previsió durant aquests mesos. Gràcies.
0: La següent qüestió que es va plantejar també era quin ingrés hi havia a hores d'ara amb el tema doncs, de les sancions per lo dels animals. La regidora Mariona Pasqual.
2: Bé, durant l'any 2025 es van imposar 60 sancions per un valor de 64.346,06 euros. Fins a data de setembre, perquè les d'últim trimestre s'estan tramitant, s'han cobrat 5.640 euros. Per tant, això no vol dir que de moment, és a dir, aquestes sancions després es poden cobrar d'una altra manera a través de l'organisme, però de moment és el que s'ha cobrat, tot i que hem de dir que la gran majoria de les sancions es van tramitar aquest últim trimestre, per tant no s'han cobrat.
0: L'última pregunta que tenia jo aquí per respondre era la que va sortir si la Can Serra Lladó, on han d'haver-hi els habitatges, doncs és zona inundable. En aquest cas doncs, hi ha unes al·legacions que s'han presentat tant pel Partit Popular com del PSC en respecte a la cessió d'aquests doncs, terrenys i en allà doncs, seran respostes i es portaran en el ple. Per tant, allà donarem la resposta. Abans de passar la paraula a les formacions, si volen fer preguntes, m'agradaria doncs, recordar que aquest gener, que ha sigut doncs, un mes de pèrdues de gent d'aquí de la vila i de persones que tant estaven vinculades amb l'Ajuntament com amb el poble i amb entitats, hi ha hagut, doncs, en aquest cas, doncs, va haver-hi per part dels Diables doncs, una de les pèrdues primeres i després doncs, en el mar de Festa Major també vam tenir la d'en Pannon com a fill predilecte. No hem fet en aquest cas doncs, ni cap minut de silenci ni hem fet res a l'inici doncs, perquè no es veiés barrejat doncs, amb el que també hi havia de la violència de gènere i de lo de les víctimes dels trens i també una mica doncs, per respecte a la família que ens vam emplaçar doncs, de que sí, doncs, que es mirarà juntament amb la família doncs, de poder trobar aquell espai on te li puguem

fer doncs, un homenatge i on tothom hi puguem ser presents per ser-hi. Ara sí, doncs, que passo la paraula a qui em demani de formacions.

0: Vinga, senyor Bernat Calvo.
1: Moltes gràcies, alcaldessa. Primer de tot, des del grup municipal de l'Argentona, volem mostrar la nostra tristesa per el recent traspàs del nostre amic en Joan Panon, fill predilecte d'Argentona des del 2022 i persona sempre implicada a la vida cultural de la vila d'Argentona. Per nosaltres doncs, ha estat una pèrdua molt trista, com a regió de patrimoni doncs, també ho lamento moltíssim i volíem mostrar doncs, també l'escalf a la família i amics d'en Joan. Dit això, també volíem, des del grup municipal de l'Argentona, condemnar rotundament i enèrgicament l'agressió grupal soferta per dos joves d'Argentona en un atac clarament inexplicable per la seva gratuïtat i bestialitat. Esperem doncs, que la policia i la justícia facin la seva feina per fer recaure tot el pes de la llei sobre aquest grup d'individus que ha actuat d'aquesta manera tan terrible. Per això ens volem solidaritzar, primer de tot, naturalment, amb les mateixes víctimes per aquest brutal atac i també, naturalment, els seus amics, familiars, doncs, que estan també sofrint aquest terrible atac d'alguna manera, perquè com a part de la família i amics doncs, també es veuen molt afectats i naturalment també la solidaritat doncs, amb tota la gent del poble que naturalment no entenen i se senten impotents davant d'un atac tan gratuït que en un poble d'Argentona doncs, normalment no es dona aquesta circumstància. Que passa que sí, que és on potser sí que es dona més aquesta mena de violència o d'atacs és en l'àmbit de l'oci nocturn, que és on crec que potser doncs, sí que volia fer alguna pregunta al respecte, perquè volia preguntar doncs, a nivell de govern municipal si saben doncs, quan està prevista fer la propera Junta Local de Seguretat Argentona, si és abans de la Festa Major de Sant Domingo, perquè si no preguem doncs, que s'intenti fer bastant abans de la Festa Major de Sant Domingo per tal d'intentar coordinar i buscar doncs, maneres, solucions perquè un fet així, intentar, doncs, no sempre, ja entenem que no sempre es poden evitar perquè poden sortir per qualsevol banda, però la coordinació entre els representants polítics i policials, tant aquí sobretot policia local com Mossos, creiem doncs, que pot ajudar a que fets així tan malaurats no es donguin més. I per això doncs, bé, volíem preguntar doncs, si estava previst fer una Junta Local de Seguretat abans de la Festa Major de Sant Domingo i si aquest tema es tractaria. Si no, pregaríem que específicament es tractés aquest punt perquè crec que atès el neguit social i també la gravetat en si mateix objectiva dels fets crec que seria desitjable pel que dic, perquè en l'àmbit de l'oci nocturn es donen aquestes circumstàncies. Pot ser doncs, a la Festa Major d'estiu, poden donar-se fets similars o si anéssim a les zones d'oci nocturn cada cap de setmana a Mataró, a vegades passen fets de gravetat. Jo crec que no recordo fets de tanta gravetat, però sí que és veritat que diverses festes majors d'aquí de l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona, desgraciadament passa més del que seria desitjable i crec que s'hauria d'afrontar sobretot des d'aquest punt de vista, d'intentar mirar com posar més seguretat o més mesures de seguretat dins l'àmbit de l'oci nocturn, perquè solen passar altes hores de la matinada en aquests contextos de festa major o de discoteques. A Argentona no tenim pràcticament àmbit de discoteques, però sí que dos cops l'any tenim festes majors, on hi ve gent jove i desgraciadament hi ha gent que ve en busca de problemes. Per això volíem fer aquesta pregunta i aquest prec a la vegada. Moltes gràcies.
0: Sí, gràcies. En principi està pensada fer el mes de juny. Això no vol dir que abans no es treballin coses, tal com vostè ha dit, doncs, amb els fets que han succeït el mateix dilluns i el dimarts doncs, vam fer una reunió tècnica valorant això, amb els tècnics doncs, que sempre són de les àrees, en aquest cas que va passar doncs, de festa i de policia. I bueno, és un tema doncs, que també s'està treballant molt amb Mossos i amb policia propera, perquè passa doncs, amb diferents ambients doncs, festius, ara mateix aquest tipus operanding d'aquí de l'àrea del Maresme és on també ens estem referenciant. El mes de juny és, però ja et dic que estem en aquest cas doncs, emplaçant-nos a anar treballant coses prèvies abans. Tinc la paraula de l'Héctor.
2: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Segons tenim entès, la neteja del terreny situat a Can Ser Ratllador es va dur a terme amb posterioritat a la seva cessió a la cooperativa Sostre Cívic. Malgrat això, no consta cap criteri tècnic, cap informe justificatiu ni cap procediment establert que expliqui o avali aquesta decisió. Aquest fet suposa un dèficit de transparència i coherència en la gestió municipal. Encara resulta més incomprensible si tenim en compte que amb anterioritat no s'havien atès sol·licituds formulades pels veïns per actuar sobre aquest mateix àmbit, sense que posteriorment s'hagi fet públic cap canvi de criteri ni cap justificació objectiva que expliqui aquesta situació. Aquesta manera de procedir no només no es comparteix, sinó que posa seriosament en qüestió la igualtat de tracte, el rigor en la presa de decisions i el respecte degut a la ciutadania. Els veïns tenen dret a saber per què es prenen determinades decisions sobre un terreny ja cedit i per què allò que abans no era procedent, posteriorment sí que ho acaba sent, sense cap explicació pública. El que es demana no és una altra cosa que claretat, coherència i responsabilitat pública en gestió dels béns i actuacions municipals. Gràcies.
3: Gràcies. Miri, no acabo d'entendre el que pregunta, perquè aquesta zona és una zona que està al costat, a darrere de l'escola Bressol, a davant de Can Serra de Lladó. És una zona que fa anys i dècades que estava molt degradada, bruta, hi havia barracons i fa uns anys doncs, hi feia alguna activitat que evidentment no tenia llicència. I el que hem procedit és a netejar-ho. I em sembla que els veïns d'allà doncs, ho havien demanat algunes vegades i per tant hem fet el que era normal de fer, que és netejar aquella zona. Encara no hem acabat, encara queda una part dels barracons que hi havia, però ho farem aviat. I per tant no entenc quina és la no transparència que fem, perquè per netejar una zona em sembla que tothom hi està content que ho hagin fet després de tants anys que estava molt degradada. No acabo d'entendre quina és la sol·licitud.
2: El terreny suposadament ja està cedit, veritat? Llavors, a l'estar cedit, de qui se suposa que és el terreny, pues, s'ha de fer responsable de la seva neteja. No, entenc que no hem de posar nosaltres mitjans per netejar un terreny, i a més anteriorment s'havia sol·licitat i s'ha fet una vegada s'ha cedit.
3: La cessió es fa efectiva quan es porta en el registre de la propietat, això s'està en tràmits de fer, per tant encara no és efectiva, però no sé si el que m'està demanant doncs, és el que no el netegem més. Doncs. M'està demanant això, que no el netegem més?
2: No, justament es va comentar que ja estaria cedit el terreny.
3: Bueno, es va aprovar pel ple, vostè ho sap que hi era, sí. Es va aprovar pel ple, però no està encara registrat en el registre de la propietat.
2: Val, d'acord.
0: Bueno, tinc la paraula d'en Tornai, però s'ha ausentat, per tant passo la paraula a la Isa Sunyer.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, des de Notat també volem parlar d'aquesta brutal agressió a una jove i un jove d'Argentona que estaven celebrant la festa major d'hivern, ja s'ha dit, a la matinada de dissabte 17 de gener. Sabem que els dos joves estan convalescents a casa i esperem la seva total recuperació i des d'aquí, així els hi desitgem. Sabem que els Mossos d'Esquadra estan investigant sobre els autors de l'agressió i esperem que aviat tinguem més notícies per aclarir aquest greu incident. Demanem que el govern de l'Ajuntament d'Argentona, tant com s'ha compromès en l'inici del ple, revisi aquests protocols de seguretat i millori i intensifiqui la vigilància en actes festius, així com que organitzi més actuacions per prevenir situacions potencialment agressives i així poder valorar i replantejar actes com aquests. Ens sorprèn que aquesta Junta de Local de Seguretat, com ha manifestat l'alcaldessa, es faci el juny del 2026. Doncs pensem que, donat que ara doncs, hi ha hagut aquests incidents, doncs no estaria de més començar-la a fer i programar-la ara. Aquest és el nostre parer des d'Unitat. Sí que emplacem des d'Unitat, ens oferim amb mà estesa a col·laborar en aquesta tasca. Res més.
0: Moltes gràcies. Jo he dit que és el juny perquè les juntes locals de seguretat no només parlen d'aquests temes, sinó que hi ha molts d'altres del municipi i intervenen molts cossos des de Guàrdia Civil Nacional, agents rurals, o sigui, és molts. Llavors, la Junta sí que es fa amb dades del 25 que tenen també els altres organismes, no només nosaltres, i per tant està prevista pel juny. Jo he manifestat que s'està treballant, en aquest cas, doncs, des del dia després del succeït, doncs, en fer prevencions diferents en actes que hi hagin ara mateix, doncs, fins a la Festa Major. Ja en Joan Bova.
5: Sí, ens trobem a la deixalleria que la gent hi porta electrodomèstics o petits electrodomèstics. Això ve passant des de l'estiu. Vam pensar que era una cosa puntual, però ara s'han fet anuncis públics que la gent deixi de portar aquests electrodomèstics. Voldríem saber per què s'ha produït aquesta incidència i quan es pensa que es podria estar solventada. Gràcies.
6: Bé, doncs això que comenta els electrodomèstics va passar l'estiu, però després es van tornar a admetre, no és que duri des de l'estiu. Això no és una circumstància nostra ni del Maresme, sinó que són les plantes a nivell nacional a la que es van enviant els electrodomèstics, que es van recollint a totes les deixalleries d'arreu del país, doncs, que estan col·lapsades, i fins que ells no gestionin, doncs, clar, el tap es va fent i per tant estem pendents d'organismes superiors que ens diguin que podem tornar a rebre aquest tipus de residus, però no depèn de la nostra deixalleria. Tant de bo poguéssim nosaltres gestionar-nos, però no pot ser així.
0: Senyor Isidre.
7: Bona tarda, gràcies. Sí, l'he donat. No? Sí. En data 28 de maig del 24, el promotor del Pla Parcial Sector Sud o el Collell. No se sent? Pues. Sí? Ara? Se sent molt baix. Bé, en data 28 de maig del 24, el promotor del pla parcial del sector sud 1, el Collell, presenta instància sol·licitant l'aprovació inicial. En la data 29 i 27 del 9 del mateix... No? A veure, i ara sí, home, ara sí. Bueno, la tercera. Bueno, com dèiem, el 28 de maig del 24, el promotor del Pla Parcial Sector Sud o el Collell presenta instància sol·licitant aprovació inicial de l'esmentat Pla Parcial. El 27 de setembre del 24 s'admeten informes tècnics desfavorables. El 17 del 12 del 24, el promotor presenta instància adjuntant nova documentació i sol·licita una altra vegada l'aprovació inicial. En data 20 de l'1 del 25, l'Ajuntament s'autoomplia el termini de resposta al·legant que és un ajuntament petit amb pocs recursos. El 20 del 3 s'emeten informes tècnics desfavorables a la proposta de pla parcial. El 29 del 9 del 25, el promotor entra nova documentació en la que afirma haver incorporat del tal i sol·licita aprovació inicial. El 18 de l'11, el promotor entra nova documentació. En data 20 de l'11, l'Ajuntament s'autoomplia el termini de resposta, aduint el mateix que abans, diguéssim, els serveis van col·lapsats, ajuntament petit, etc. I així estem. 20 mesos després estem com al principi i no sembla que tinguin gaires ganes de que aquest pla parcial avanci. Potser serà veritat el comentari de l'alcaldessa en el que deia que li agradava molt anar a passejar el gos per la zona del pla parcial. Però miri, nosaltres sí que tenim pressa. Tenim pressa per disposar d'habitatge de protecció oficial, tenim pressa per disposar d'una nova via d'entrada des del nord pels àmbits de Can Barrau i adjacents, tenim pressa per disposar del pont sobre el carrer Sant Sebastià, tenim pressa per disposar de nous equipaments i zones verdes, tenim pressa per relligar el carrer Gran amb el de Sant Sebastià i donar sentit al potencial eix comercial que se'n derivaria. Tenim pressa per poder sentir-nos orgullosos d'un poble modern, equilibrat i que funcioni. Tenim pressa per disposar dels centenars de milers d'euros que l'Ajuntament ingressaria en concepte de llicències d'obres, diners que per l'extraordinarietat que tenen es podrien ben bé destinar també a inversions extraordinàries o a resoldre dèficits estructurals, i li posem un parell d'exemples, velcro i veïnats, per exemple. I ens sap greu que vostè, senyora alcaldessa, consideri el pla parcial un tema privat en el que poc té a dir l'Ajuntament, tal com ens va dir la pregunta nostra. És realment trist que l'Ajuntament no vulgui entendre la transcendentalitat que té el pla parcial i l'important que és influenciar perquè el pla parcial no sigui un projecte tancat en ell mateix, sinó un motor de transformació i millora del poble. Trist, ben trist. I la pregunta, pensen realment facilitar el projecte del pla parcial? Pensen convidar l'oposició a participar en aquest apassionant projecte? Gràcies.
0: Abans de que el regidor Collet doncs, li contesti, una mica també doncs, perquè m'ha referenciat a mi.
8: Hola, Isa.
0: M'agrada anar a passejar la meva gossa, sí, però això no vol dir que no hi puguin haver-hi habitatges ni que no hi puguin haver-hi equipaments, però m'agrada, sí. Allà hi ha altres llocs d'Argentona. Jo no vaig dir que fos privat, sinó vaig dir que ara estàvem en un punt que estaven informant els tècnics i que, per tant, poca cosa teníem nosaltres a compartir. I en aquest cas, doncs, ara el Collet doncs, li respondrà doncs, el que ell sap.
3: Sí, gràcies, alcaldessa. És evident que no és un tema privat, però els promotors sí que són privats. I per tant, hem de saber diferenciar els interessos de cada un. Dit això, la primera pregunta, si ho pensem facilitar, escolti, nosaltres fem cas dels criteris tècnics i dels informes tècnics, que diuen el que diuen. Jo no em posaré per sobre d'aquests informes tècnics. La segona pregunta, és transcendent aquest pla parcial i per tant evidentment que en parlarem i suposo que arribarà el moment doncs, que no haurem de parlar. Ara està en el punt en el que està i per tant farà el seu curs en els propers mesos, però evidentment que no haurem de parlar aviat, sí. I comptem amb la seva opinió igual que amb la de la resta del consistori.
0: Digui, senyor Vinyas.
7: 30 segons. No, pensen parlar-ne nosaltres quan estigui tot aprovat, quan ja no serveixi de res, perquè és el que sembla, sincerament.
0: Quan tinguem la informació, senyor Vinyas. Senyora Mar Rodríguez. Un momentet que vol remetre.
3: Escolti, això s'aprovarà en el ple, per tant és evident que vostès hi participaran abans d'aprovar-se.
0: Ara sí, Mar Rodríguez.
9: Gràcies, senyora alcaldessa. Jo tinc dues preguntes, les faig del tirón perquè ens entenguem i ja en donareu resposta a qui correspongui. Per una banda, nosaltres, el grup municipal del PSC Argentona, tornem a manifestar novament el nostre desacord amb la possible construcció d'una planta de compostatge de la fracció d'orgànica al municipi, ja que no existeix cap necessitat objectiva que la justifiqui. Actualment, la fracció orgànica d'Argentona es tracta de la planta de Granollers, instal·lació que ha estat recentment ampliada i millorada per una inversió de 40 milions d'euros per part de la Generalitat de Catalunya. Malgrat això, es planteja un projecte que suposaria un impacte innecessari sobre l'entorn, amb un estalvi econòmic per al municipi que, segons les dades disponibles, seria només d'uns 18.000 euros anuals. Una xifra clarament insuficient per justificar una actuació d'aquesta magnitud. A més, no consta que s'hagi fet públic cap càlcul rigorós dels costos reals de manteniment, explotació i personal, ni com es preveu assumir-los pressupostàriament, fet que genera una manca de transparència. Resulta especialment preocupant que, tot i la importància ambiental, econòmica i territorial del projecte, no s'hagi consultat ni informat prèviament els veïns d'Argentona, menys tenint qualsevol mecanisme de participació ciutadana. Per tot això els preguntem, quin és el cost anual total real del funcionament de la planta? Amb quins recursos econòmics es preveu assumir aquest cost? Quin benefici real obtindran els veïns i veïnes en el rebut de la brossa i quin seria l'import, si es podria calcular? I per quin motiu no s'ha impulsat cap procés de consulta o participació ciutadana abans de promoure aquest projecte? I passo, sí? Aquesta és una instància que és una queixa formal que va presentar l'Associació de Veïns de les Ginesteres, en concret el seu president, en relació a l'omissió de serveis públics mínims a l'urbanització de les Ginesteres. Aquesta instància la van presentar el 7 d'octubre. En aquest escrit demanaven formalment, entre altres, que l'Ajuntament adoptés de manera immediata les mesures necessàries per garantir a les Ginesteres els serveis mínims obligatoris previst a l'article 26 de la llei, que en cas d'insistir en l'existència d'un servei regular de neteja, perquè en diverses vegades el president ha manifestat que ha tingut reunions amb vostès i els hi han dit que sí que passen a netejar, doncs ha manifestat que si hi ha aquest servei regular, que els hi traslladessin doncs, bueno, al calendari o quan passen per aquesta zona, per les ginesteres. Aleshores, han passat 3 mesos i l'únic que han rebut per part de l'Ajuntament és la callada per resposta. A veure si els hi poden traslladar, i aprofitant que avui tenim veïns a les ginesteres, perquè no se'ls hi ha donat resposta. Gràcies.
6: Gràcies, senyor Rodríguez. De veritat que li agraeixo que em faci arribar doncs, les inquietuds dels veïns, que per això estem, només faltaria. Jo no sé si és que m'he guanyat fama poc dialogant o què, però per a mi no m'arriben mai instàncies demanant-me informació. Jo estic encantada de rebre qualsevol vilatà i qualsevol veí i debatre'm. Només faltaria que per això estem, d'acord? Vull dir que no tinc cap problema en parlar-ne. El que volia demanar, si tot aquest seguit de preguntes, no m'ha donat temps d'apuntar-les, perquè llegi molt ràpid, si me les pot enviar per correu o...
9: Ho faré,
6: vale.
9: No pateixi que li enviaré.
6: I sí. Així li contesto tot.
9: Entenc que aquí també hem de sintetitzar una mica el clar, temps, també. Perquè també els sí, veïns això. I veïnes volen
6: Faré parlar. Només un petit comentari, i quan em passi aquestes preguntes li contestaré, d'acord? No, el que volia dir... Doncs bé, que des del govern i la regidoria que jo encapçalo, tal com ens van comprometre, anirem informant dels passos que anem seguint. El primer que vam fer va ser doncs, convidar a anar a visitar en els grups la planta de compostatge. Després ja els vam enviar la documentació a tots els grups, tots els informes, farà just abans de festa, si no recordo malament. Després els hem emplaçat ara el 2 de febrer per parlar del tema de plantar compostatge, perquè només faltaria, som una democràcia i hem de poder-ne parlar, clar que sí. Per tant, anirem seguint els passos, d'acord? I simplement és això, anirem treballant tots els dubtes que qualsevol persona pugui tenir, per això està també l'oficina ambiental, i treballem, i bé, anem seguint els passos. De moment es va fer l'estudi, és viable fer-ho, després ja mirarem els números que vostè em demana, i després és el que vaig dir, el següent pas és picar l'Agència Catalana de Residus a veure quin suport tenim, si el tenim, si no el tenim, i tot això es farà una valoració. Però bàsicament això, nosaltres els anirem informant de tots els passos que anem seguint i de moment estem en el punt que, després d'haver-los enviat l'informe, de poder-ne parlar tots els grups municipals. Així que anirem seguint.
9: Gràcies, li faré arribar les preguntes que fem. I volia fer una... Puc, perdó... traslladar aquesta postura, perquè jo sé quina postura té Esquerra Republicana amb el tema de la planta de compostatge, tots per Argentona, però d'aquest tema no hem parlat amb Avancem Junts. Si vostès també estan d'acord en que es porti a terme la planta de compostatge d'orgànica aquí al nostre municipi. Gràcies.
0: No sé si per...
8: Sí, bona tarda. Sí, donem resposta. Nosaltres ens pronunciarem al igual que tots els companys en el moment en què avanci la informació i passem tots els filtres de la Generalitat, al igual... Bé, la Mariona ha explicat els passos. Estem en una fase inicial, en una fase d'intercanviar amb els diferents partits les posicions, esperar la resolució de l'Agència Catalana de Residus i a partir d'aquí nosaltres també internament formarem l'opinió. Ara estem per... estem d'acord en portar la iniciativa de fer l'estudi, però hem d'esperar els resultats dels estudis. Si no tenim els resultats dels estudis, si no tenim els resultats de l'autoritat, que és la Generalitat de Catalunya, no podrem, evidentment, prendre una decisió. Estem en fase inicial. És a dir, jo entenc perfectament, i estan al seu dret, i més faltaria que tots els veïns que estiguin preocupats estiguin aquí, però també, com ha dit la companya Mariona, que també puguin ser atesos a l'Ajuntament i que es puguin informar perfectament, perquè a vegades la desinformació també pot significar un problema. No és que no vulguem emetre el vot, és que no és el moment de votar-ho, és el moment d'entendre-ho, d'avançar-ho i a partir d'aquí de formar l'opinió.
0: Ara passo en Collet perquè pugui contestar l'altra pregunta.
3: Sí, sobre la neteja de les ginesteres em feia referència a una instància, em sap greu, a serveis territorials contestem la gran majoria de les instàncies. Aquesta doncs ens deu haver quedat, si me la pot facilitar, li farem, donarem resposta de seguida. Gràcies.
9: Li trasllado perquè ja la tingui ja de primera mà i bueno, el registre és que és una còpia, però bueno, suposo que si ho demana el departament, li facilitaran, però bueno, la van presentar
0: a l'associació el 7 d'octubre, sí. Qui és qui ho ha presentat.
9: Agrairé que els hi traslladi resposta, gràcies.
0: Em queda de paraules la Maria Mercè.
10: Aviam, tinc dues preguntes, no sé si se'm sent bé. No?
0: Perquè has marxat.
10: Aviam, la primera pregunta respecte a la planta de compostatge, una pregunta per la senyora Cervantes i una altra per vostè, senyora Pasqual. Sí? Vale. Senyora Cervantes, respecte al tema de mobilitat de la planta de compostatge, la carretera, la 1415, és de la Diputació. S'ha contactat amb la Diputació per valorar el tràfic de vehicles pesants rodats que comportarà si es fa la nova planta de compostatge?
11: Com bé ha dit, gràcies alcaldessa, com bé ha dit la regidora, està en fase inicial i com bé ha dit el meu company, nosaltres encara ens estem formant l'opinió. Nosaltres encara estem esperant els resultats per veure si ho trobarem bé o no ho trobarem bé i entre altres temes hi haurà aquest que vostè acaba de dir.
10: D'acord. A la senyora Pasqual, aviam, el febrer del 2025 l'Agència Catalana de Residus va fer una inversió a la planta de Granollers, a 16 quilòmetres d'aquí, d'un total de 65 milions d'euros, dels quals aquest 2026 ja tindria una capacitat per operar 100.000 tones que donarien tant compost com biometà. Davant, i això l'ACA, l'Agència Catalana de Residus, ho ha considerat estratègic, d'acord? Davant d'aquesta inversió, tant de capital nacional com dels Next Generation, vostè creu que és viable que 16 quilòmetres la Generalitat torni a fer una inversió de 6 milions d'euros per gestionar 2.500 tones?
6: Val, dues coses. Una, si ells creuen que no és pertinent, ja ens ho faran saber en el moment que ens reunim amb ells, només faltaria. Però l'altra és comentar que l'orgànic que es gestiona allà no és el mateix orgànic que el nostre, perquè l'orgànic que es gestiona allà no accepta les restes de poda i de jardineria. Per tant, ens ho cataloguen com a impropi, que això ens acaba tornant cap a nosaltres i tots els impropis es paguen. Per tant, com que aquella planta té aquelles deficiències, o sigui, no és el volum que pot abarcar aquella planta de Granollers, és el tipus de residu que accepta aquella planta. I tota la poda, restes de gespa, fulles, branquetes, tot això ho detecta com a impropi. Per tant, tot això ens ho tornen com a penalització i això ho estem assumint nosaltres. I llavors hem d'enviar la brossa a una altra planta que està molt més lluny i pagar aquesta gestió perquè la de Granollers no ens l'accepta. Per tant, no va a Mataró. Mataró és una planta incineradora i no és aquesta. No, cap a Lleida va.
0: Demano que el públic després podrà, sisplau, participar.
6: Insisteixo, si el públic té alguna qüestió, pot demanar cita i amb el tècnic de Medi Ambient, qui sap perfectament on van els nostres residus, els explicarà sense cap mena de problema, només faltaria. Doncs és el que vinc a dir, la planta de Granollers assumeix un tipus d'orgànic que el nostre ens el penalitza quan resulta que és un orgànic excel·lent.
10: Bé, no la vull contradir, però
6: no m'ho invento,
10: No, l'Agència Catalana de Residus, ella mateixa diu que ara ja accepta a la planta de Granollers aquest tipus de residu que vostè diu que rebutjava. Accepta tant form com poda. I això està a 16 quilòmetres. Això ho ha dit ells, i està exposat a internet amb els informes que estan fent, arrel dels 65 milions d'euros que han invertit.
6: Bé, això no és el que ens consta, però per això ens anem a reunir amb ells, només faltaria per acabar de valorar en tota aquesta situació que fem amb aquest projecte. Només, simplement això és el que dic, anem caminant per veure si és viable, si interessa al municipi, si no interessa. Simplement això.
10: Perdó, la darrera pregunta. No considera que s'hauria d'haver fet al revés? En lloc d'invertir tot el temps, malgrat que hagi estat donat el diner d'una fundació, tot el temps que s'ha invertit, tota l'energia que s'ha gastat, primer treure la informació de la Generalitat o de la Diputació, si és viable, i després reformular tot el projecte?
9: Bé, sisplau, deixin contestar la regidora, per favor. Sisplau.
6: Primer de tot, el temps, insisteixo, no l'hem invertit nosaltres, perquè aquest informe s'ha fet amb una empresa externa que es dedica a creació de plantes. Per tant, no ha portat... El què? El què, perdó? Pagant amb una, però no hem pagat nosaltres, amb una donació d'una fundació que ens ha donat aquests diners perquè féssim aquest projecte. Per tant, si no, no hauríem rebut aquesta donació. Per tant,
9: senyora Mercè Juan, no faríem més preguntes perquè això és interpel·lació i és un altre format.
6: Ens podríem estalviar dubtar de la credibilitat de les fundacions que fan donatius a l'Ajuntament. Això ens ho podríem estalviar, eh? La veritat.
9: Bueno, el públic després, sisplau...
6: Insisteixo, si té alguna cosa a dir, demani hora i quedem, només faltaria. Jo insisteixo, que no sé si que m'he guanyat fama no dialogant, no ho sé, però a mi m'ha arribat zero instàncies de petició de parlar amb mi. Per tant, jo estic oberta, ho he dit moltes vegades, a la ràdio, a plenaris, no tinc cap mena de problema en atendre'ls. Només faltaria.
9: Sisplau,
6: en el to del públic, si vol.
9: Demano que el públic s'esperi el seu torn, que encara queden torn de regidors per poder parlar.
10: Tinc una altra pregunta, he dit que eren dues.
6: No me'n recordo si he contestat la pregunta.
9: Faci les preguntes totes,
10: ja han dit que n'hi
9: havia. Faci les preguntes totes senceres perquè es puguin respondre, sisplau.
10: Aviam, els grups municipals del PSC Argentona, Candidatura de Progrés, el Partit Popular d'Argentona i jo mateixa, volem plantejar unes preguntes al govern municipal arran dels greus fets ocorreguts la matinada del dissabte 17 de gener en el marc de la Festa Major d'Hivern, quan dos joves del municipi van patir una agressió grupal, i diria que brutal. Uns fets que han generat preocupació i alarma social entre la ciutadania, especialment en conèixer que el dispositiu de seguretat es limitava a només dos agents de la policia local. Una dotació clarament insuficient per a un cap de setmana festiu amb més afluència de persones. Cal recordar que la màxima responsable de la Regidoria de Seguretat Ciutadana és vostè, senyora Capdevila, que en el marc de les comissions informatives va informar aquest consistori que tenia previst reunir-se amb la policia local per abordar aquesta situació. I és aquí on formulem les preguntes. Qui va decidir que durant la Festa Major d'Hivern només hi hagués dos agents de la policia local de guàrdia? Considera vostè, alcaldessa, com a responsable directa de la seguretat ciutadana, que aquest dispositiu era adequat? S'ha celebrat ja la reunió amb la policia local i quins acords concrets se n'han derivat? Quines mesures immediates pensa adoptar el govern municipal per garantir la seguretat dels veïns i veïnes d'Argentona? I per últim, quines actuacions es preveuen perquè situacions com les viscudes no es tornin a repetir?
9: Tal com hem manifestat a l'inici, crec que ens vam emplaçar el dia després i així se'ls va informar a vostès i vam parlar amb policia, amb Mossos i ells estem fent la feina i amb els tècnics de la casa, no només són ells. En aquest cas, quan hi ha un dispositiu per festes i actes, aquest dispositiu el fan diferents tècnics de la casa, entre ells la policia. Hi havia dos agents, un inspector, dos Mossos i dos arros, que en aquest cas no estaven en el lloc, però sí que estaven activades, i aquest és el dispositiu que hi havia. Aquí s'està fent la feina, en aquest cas, doncs, per dins la investigació, doncs, poder aclarir-ho tot. Totes les altres preguntes n'hi ha que no les puc respondre fins que hi hagi, doncs, tot l'acte de tancada de Mossos.
10: Perfecte.
9: Hi ha la Susana López.
12: Bé, senyora alcaldessa, jo intervindré també sobre els dos temes que estan, bueno, que estan a sobre la taula. Primer parlaré del tema de la planta de compostatge. Com sempre dic, aquí estem per fer política i la política es fa a través d'idees, projectes, que a vegades queden, es tiren endavant, a vegades transcendeixen un o més mandats, o a vegades queden com a idees que, per lo que sigui, al final no s'han pogut dur a terme. Però, clar, evidentment, algú ha de tenir la idea, després s'ha de posar sobre un paper i després s'ha de mirar si és orgànicament, a nivell de dret, o sigui, legalment i econòmicament, factible. Aquest és l'ordre que políticament es fa normalment per tirar endavant els projectes. Aquí s'ha fet un projecte, aquest projecte s'està valorant per part d'alguns partits com a positiu i per tant es porta, aquí té la següent paraula, que és l'Agència Catalana de Residus, que depèn de la Generalitat i crec que aquí tots sabem de qui depèn la Generalitat ara mateix. Per tant, esperem a veure què respon i si no vol esperar, senyora Rodríguez, vostè pot preguntar als del seu partit què pensen d'aquest projecte i si ho tirarien endavant o no. Perquè molt demanar explicacions i responsabilitats a d'altres quan vostè podria fer una trucada, entenc jo, i preguntar, acabo. I quan acabi la meva exposició, que em respongui qui digui l'alcaldessa que m'ha de respondre. Vale? Llavors, en tot cas, el que s'ha de fer, com bé han dit altres regidors, és esperar els resultats que ens donarà, que ens posarà sobre la taula l'Agència Catalana de Residus, que en realitat és qui entenc d'això, i després es valorarà orgànicament, econòmicament, legalment i políticament si es tira endavant o no. I políticament ho valorarem els 17 regidors que estem aquí. Però per valorar si ho volem fer o no, necessitem la informació. El que passa que moltes vegades a la política s'utilitzen procediments, s'utilitzen moments, s'utilitzen coses que poden ser impopulars. Quantes coses no hauríem fet pel fet de ser impopulars, que després al final han acabat sent positives pel poble? Quantes coses no hauríem fet per fer una política partidista? I això està passant. Jo ho veig així, clarament. Però bé, dit això, també dic que els veïns que s'han enterat de que això està en procés tenen tot el dret de dir la seva opinió, d'expressar-se, de dir si ho volen, si no ho volen, de demanar més informació, crec que seria oportú que també demanéssim més informació, d'intentar saber qui està a favor o qui no està a favor ara mateix, qui estarà a favor o no estarà a favor en un futur. Tenen tot el dret del món de venir, manifestar-se en el ple, amb cartells, a les xarxes, on vulguin. Però hem de diferenciar clarament quin és el paper d'un ciutadà i quin és el paper d'un ciutadà regidor i, per tant, representant dels ciutadans. Això per un tema. És el que jo penso, eh? Després vull parlar també de l'altre tema, del tema tan greu que va succeir el divendres de Festa Major. I com tots ja sabeu, va haver-hi aquesta greu agressió on uns joves, entenc jo que de manera fins i tot jo diria que coordinada, van fer una agressió molt greu a dos altres joves que van patir unes conseqüències, ho tornaré a dir, greus. Com he dit aquí, estem per fer política nosaltres i jo estic amb la manera que ha plantejat en primera instància Unitat i en primera, segona i tercera instància ara Argentona el tema, posant sobre la taula possibles propostes que poden millorar de cara a preveure que en un futur això no torni a passar. Jo, la primera cosa que voldria dir és la meva total solidaritat amb les famílies. Com a mare d'un jove d'aquesta edat em sento m'he sentit molt interpel·lada. Entenc la por que pot estar passant la ciutadania, ho entenc perfectament i penso que hem de posar tots els nostres esforços col·lectius perquè això no torni a passar a Argentona ni enlloc. I penso que si treballem tots junts encara ho podrem fer millor. Però dit tot això, també dic, i ho haig de dir per coherència, per la meva trajectòria política en defensa del que és la justícia social, que em sap greu, molt greu, com s'ha utilitzat aquest tema també de manera partidista, no de manera política, fer política és lícit, utilitzar... Jo tinc dret a dir el que penso, no? No, no, jo estic dient el que penso. Jo estic dient el que penso. I s'ha, per mi, hi ha persones que han utilitzat aquest fet com l'altre de manera partidista i cadascú sabrà la seva opinió. Aquesta és la meva opinió i crec que és lícita, no? Jo, que jo sàpiga, no estic faltant el respecte a ningú perquè no dic nom de ningú.
0: A veure, sisplau, el públic hauria d'esperar el seu torn.
12: Per tant, rebutjo la utilització partidista d'aquest fet i rebutjo qualsevol expressió o manifestació violenta o racista, que també hi ha hagut. Que també hi ha hagut.
0: Peri, acabo, us heu d'esperar el vostre torn aquí.
12: Acabo sisplau. De dir...
0: Sisplau, us voleu esperar el vostre torn, si no haureu de desallotjar la sala.
12: Acabo de dir que tinc un fill de 17 anys. Porto treballant en política...
0: Sisplau, no és un debat amb el públic.
12: El meu fill també ha tingut 12 anys.
0: Vale? Sisplau.
12: Porto treballant en política social 20 anys. Vale? Jo crec que puc dir la meva opinió. Que us pugui agradar més o menys, que hi ha opinions que són més populars o populistes, perfecte. Que la meva opinió igual no és populista, també perfecte. Però que amb atacs racistes, què podem arreglar? M'ho dieu? Podem arreglar alguna cosa? No. Podem arreglar...
0: Sisplau.
12: Sí, amb atacs racistes evitarem que tornin a pagar. Perfecte, ja ho hem sentit tot. Gràcies.
0: La paraula del senyor Raül.
13: Gràcies. Hola, sí? Gràcies, senyora alcaldessa. Tinc un prec i una pregunta. Primero, me gustaría acercarle a la señora secretaria, ¿vale? Una petició de modificació puntual del POM.

0: Vale, doncs tinc un prec i una pregunta. Decir que estamos en contra de la planta de compostatge, antes de empezar, ¿vale? Vale, el meu prec seria que desde nuestro grupo condenamos los hechos acontecidos en la fiesta de Rivert y que esperamos que pongan medios para que esto no vuelva a suceder. Mi compañero, que ya ha estado en contacto con la familia, tenía un escrito, pero lo dejamos para el siguiente pleno, ya que prefiero que la respuesta suya, pues prefiero que la conteste mi compañero, ¿vale? Solamente añadir que en una entrevista en directo dejó a mi compañero Frank como que no quería poner las cámaras porque no aprobamos los presupuestos. Usted sabe bien por qué no aprobamos los presupuestos porque no queríamos las cámaras. Usted sabe que es mentira, ya que desde nuestro grupo hemos hecho, sobre todo desde 2011, hincapié en colocar cámaras de seguridad al pueblo y ampliar la plantilla de la policía, que es una lucha continua que llevamos cada año, para la mejora de la seguridad del pueblo. Este sería el PEC, ¿vale? Ahora falta la pregunta, ¿eh? Atés que en un ple anterior ja es va sol·licitar informació sobre els costos derivats de la neteja de fulles com a conseqüència de la manca de poda i que, sorprenentment, encara avui no hem tingut el privilegi de rebre cap resposta ni oral ni escrita, voldríem preguntar: pot informar finalment el govern municipal de quin ha estat el cost econòmic total que ha hagut d'assumir l'Ajuntament per les tasques extraordinàries de neteja de fulles derivades de la manca de poda dels arbres? I ja posats a demanar, poden indicar també si aquesta informació existeix, s'està elaborant o forma part d'aquells misteris municipals que només es revelen amb el pas del temps. Gràcies.
1: Sí, respecte a la modificació que li ha entregat a la senyora secretària, suposo que és lo del POUM de Can Baladia o no? No? No?
2: Sí, el regidor Fragoso ha hagut de marxar i havia comentat que repartiria a tots vostès aquest document per tal de que estigui d'acord, doncs, a manifestar la seva voluntat de modificar el POUM per tal de que el vial de Can Baladia sigui de caràcter privat, doncs pugui signar la documentació i retornar-la signada a secretaria. Un cop la retorni, qui vulgui firmar-la i qui no, doncs està en el seu legítim dret, que un cop me la retornin jo li faré arribar al senyor Fragoso i ell ja, doncs, a la presidenta de la comunitat.
1: Val. Respecte a aquest punt, el govern, com que ja ha tingut reunions, doncs, amb l'associació i amb la presidenta, ja van fer el document de compromís i se'ls ha fet arribar via telemàtica amb el número, doncs, d'expedient obert per poder fer el tràmit. Vull dir que no farem aquest perquè ja l'hem fet, en aquest cas, perquè quedi clar. Respecte a lo de les càmeres, el que jo vaig dir és de que si hi ha la intenció de posar càmeres, que sí, que en aquest cas, doncs, el Partit Popular hi ha estat des de fa temps a favor, des de que està aquest govern, que som els que hem fet efectiu el desplegament de càmeres, cap pressupost s'ha votat a favor. Això és el que vaig dir. Si no es voten els pressupostos a favor, les inversions no es poden tirar endavant. I per tant, el que jo vaig referenciar era això. Hi han hagut moltes millores, en aquest cas, respecte a la policia, que surten en el pressupost, no només d'aquest any, sinó de l'anterior, i que s'han votat en contra per part del Partit Popular. Això és la referència. Ara no entrarem en un debat polític d'això, perquè també hi ha gent que hi vol intervenir. Passo la paraula al senyor Collet per l'altra pregunta.
3: Sí, gràcies. Sobre l'import destinat a la retirada de fulles, no li puc donar perquè això està dintre del contracte de neteja. Per tant, sí, li donaria el contracte de la neteja, però que inclou tota la neteja de la via pública. No és el que em demana. Per tant, no li puc donar perquè no disposem d'aquestes dades separades. Sí, no és cap misteri, eh? Senzillament és que funcionem per contractes i aquest contracte engloba moltes més coses que la retirada de fulles.
1: Ara sí que donaríem, doncs, perquè no hi ha més preguntes dels partits, donaríem el torn de paraula al públic. Si us plau, vaig agafant paraula i nom perquè pugueu venir, és pregunta i després us respon. Digue'm el nom. La Cati, l'Enric i la Mireia. Doncs per ordre, si l'Àlex, que és el que tinc, vol venir fins al micro i fer la pregunta corresponent.
4: No sé si us feu una idea de què pot anar la meva pregunta. Sí. Abans de fer la pregunta m'agradaria dir alguna cosa que, per exemple, m'ha sobtat molt que des de Junts no tinguin una opinió sobre la planta compostadora quan hi ha una memòria valoritzada i un estudi d'olors que si el llegeixes, com a mínim una opinió pots tenir, no? No és un assumpte menor aquest de la planta de compostatge i si no hi ha hagut més instàncies és perquè sembla ser que s'ha portat amb una mica de secretisme això, perquè nosaltres ens acabem d'assabentar a les urbanitzacions. Jo he parlat amb gent del poble que no tenia ni idea, em sembla que els partits polítics fa poc que també s'han assabentat. Analitzant aquests documents de memòria valorada i l'estudi de dispersió d'olors, queda clar que no provoqui pudor i filtracions als aqüífers, entre altres molèsties, als escenaris 2 i 3, de l'1 ja ni en parlem, caldria un manteniment molt costós i un personal altament qualificat. I és clar, el manteniment d'aquesta planta imagino que serà externalitzat. De manera que ja sabem el que passa amb les coses externalitzades, oi? D'altra banda, aquí això repercutirà en la vida de milers de veïns de les urbanitzacions. Si no es fa mega bé, hi hauran filtracions als aqüífers, hi hauran pudors... Heu considerat fer una consulta popular vinculant al poble? Perquè això és la democràcia, sobretot, no? Amb una cosa que pot afectar no només a la qualitat de vida, sinó que tots els veïns que estem a les urbanitzacions ens ha costat molt i encara estem pagant les cases que baixaran, reduiran el seu valor. Si tenen una planta de compostatge que ens donarà problemes, segur. Segur, perquè aquest manteniment, si és com les voreres de les ginesteres o d'això, ho tenim clar. I aprofito per comentar també que abans heu parlat de la protecció dels animals. Heu tingut en compte el malestar que provocarà els animals de la gossera, el tràfic de camions, les males olors que poden sortir... En fi, sobretot la meva pregunta és, heu pensat en algun moment, heu considerat o tindríeu a bé considerar fer una consulta popular vinculant sobre un tema tan important?
5: Sí, senyor Àlex, bona tarda. Justament, li vull donar contesta, justament perquè és una decisió molt important i els primers interessats són els veïns, a més, de la zona en concret on s'està valorant ubicar la planta, nosaltres, evidentment, per formar l'opinió necessitem tota la informació possible de tècnics, d'entitats, de la pròpia Generalitat, de la Diputació, i crec que és una decisió prou important per seguir-la treballant. Jo veig positiu que vostè i els veïns i tothom estigui aquí, que segueixi informant dia a dia, i nosaltres, justament, per ser coherents, prendrem la nostra posició i decisió quan haguem fet totes les fases prèvies. No està ni molt menys avançat el projecte, sinó que el projecte ara s'està treballant. Per això vam començar parlant amb tots els companys regidors i ho seguirem fent, i al igual que es faran sessions informatives i, a més, no hi ha cap decisió presa al respecte. Per tant, nosaltres hem de ser prudents, és una decisió molt important i jo de veritat que li dic que agraeixo la seva intervenció.
6: Gràcies, Àlex, per venir al ple i expressar el teu parer i el teu malestar. És el que insisteixo, només faltaria que no poguéssiu venir i dir-ho. Bé, això de que s'ha portat amb secretisme, no és cert. Un exemple, el mes de març del 2024, o sigui, estem parlant de fa gairebé 2 anys, va haver-hi una instància al seu moment quan encara era portaveu la Susana López preguntant per aquest projecte perquè n'havíem parlat públicament. I vam dir que aportaríem documentació quan la tinguéssim, que ha sigut al cap d'un any i pico. que és quan hem tingut els informes que vam encarregar, o sigui, fa més, gairebé 2 anys que se'n parla d'això, d'acord? I això, la instància aquesta, la Mar Rodríguez també ho sap, que es va fer, i fins i tot va manifestar un dia a la ràdio que no se li havia contestat aquesta instància perquè ja estàvem treballant, és totalment cert. Va, sí, deixa que contesti.
1: És el torn del públic i hauríem de mirar de nosaltres no intervenir.
7: Vale, volia matisar perquè m'està per al·lusions, m'està dient.
1: Digui.
7: Perdona, tu m'has comentat que ens vau informar, nosaltres ens vam assabentar, no ens vam assabentar per vosaltres del tema de la planta de compostatge. Vam fer una instància, exacte, vam fer la pregunta al plenari, vam fer una instància demanant, sisplau, que ens passéssiu la documentació o la informació que tinguéssiu, i és aquesta la que no ens vau respondre.
6: Ah, és la que vam respondre aquest desembre.
7: Ara,
6: quan
7: ara el desembre, però sí, això sí. Van així, gràcies.
6: Totalment. Sí. I bé, doncs això era març de 2024. Després, el desembre, si no vaig equivocar, del 2024, vam anar a veure la planta, o sigui, fa un any i pico. Per tant, tots els regidors que van voler van venir i van visitar una planta que està a la Mancomunitat La Plana. Per tant, i això no s'ha amagat mai que hi vam anar. Per tant, aquesta informació, mínim, gairebé 2 anys que corre.

0: En fases es va fer l'estudi per veure què implicava. Ara en comencem a parlar amb els grups la setmana que ve i anem caminant. Però s'ha creat un rambombori aquí com si fos ara una cosa decidida i que l'anem a construir demà i no és així. Mica en mica. Però anem pas per pas, de moment anem parlant amb els grups i després ja es anirà planificant. El que sí que s'ha de dir, i és així, que va passar el novembre del 2023, si no vaig equivocada, que es va fer una xerrada informativa, que es van convidar tots els partits, menys el que encapçalo jo, per parlar aquest tema. Home, si volia parlar aquest tema, jo també podia haver sentit aquesta opinió d'aquesta experta que es va portar, que potser m'hauria interessat i m'hauria portat coses. Però es va decidir que el grup que liderava això no podia anar a aquesta reunió. No sé per què, la veritat. Però bé, seguim caminant, seguim els passos i anem parlant. I segueixo dient, m'emplaço a parlar amb qui faci falta. Parlo amb els grups i si la ciutadania vol parlar amb mi, també hi soc.
1: Manuel, no sé quantes preguntes porta, però hi ha molta gent que vol intervenir. Ja, per això. No, facin alguna, però no les faci totes i després... Doncs després, si un cas, me'ns les fa arribar, vale? Però facin dos ja, o tres.
2: Vale. Buenas noches. Lo primero es que vosotros hacéis las cosas al revés. Vale. Tenéis la idea de lo que queréis hacer. Vale. ¿Por qué antes de seguir para adelante no hacéis una consulta al pueblo? Yo creo que vosotros estáis para defender al pueblo, para hacer lo que el pueblo quiere, no lo que vosotros queréis. Porque resulta que, vale, vosotros hacéis una planificación, el pueblo no se entera hasta que ya lo tenéis medio hecho. Hasta que ya lo tenéis medio hecho. Y eso no es así. Perdona, ¿qué es la democracia? La democracia es que aquí 17 personas que deciden todo lo que Argentona quiere, en general.
1: Som els representants. Però fes la pregunta, sí, Manuel.
2: Però
1: fes
2: no
1: la,
2: són...
1: Fes la pregunta, sisplau.
2: Però no todas.
1: Manuel, fes la pregunta. Fes
2: mira,
1: la pregunta.
2: Para, tengo muchas.
1: Bueno, aquesta és una, que és la de Consol. Quina més
2: mira,
1: tries?
2: Sí, mira, ¿qué pasa con la rata en San Miguel del Cross, Argentona? ¿Qué pasa con el alcantarillado que no tenéis presupuesto para arreglarlo? La cuaca para limpiarla, Argentona en general, no digo el Cross, digo Argentona en general, con todos sus barrios y todo su... Oye, toda Argentona. Yo cuando digo algo, no es San Miguel del Cross, yo digo Argentona en general, y nos tenéis súper abandonados, en general a todos. ¿Qué pasa con el dichoso árbol que hace más de tres meses, bueno, no, hace más de un año? Que te lo dije yo. Hace más de tres meses te lo dijo la Luisa, que pasan cables por allí y como si nada, un platanero que pasa los cables de corriente por allí y no pasa nada, ni no los podáis porque decís que no se puedan. Y tengo muchísimas cosas, pero lo dejaré para otro
1: día. No, si en cas després ja mirem de parlar. En referència a la primera qüestió, que era la de la planta de tractament, ja hem dit doncs, que es valorarà si quan tinguem més informació si es fa aquesta consulta pública. Ara no tenim res doncs, per poder portar consulta. En aquest cas hem de tenir tots els informes i tota la documentació. Per la resta de preguntes que ha fet aquest prei, passo la paraula al regidor.
3: Sí, dues qüestions. Sobre el clavegram i la neteja del clavegram. No és cert que no tinguem pressupost? Perdoni.
1: Manuel, no hi ha resposta ara, et responen, no. Manuel, és pregunta-resposta. No, no et perdono, sisplau, deixa que respongui i ja... Em deixes que respongui el regidor? Si no deixes que respongui el regidor, et faré fora de la sala. Deixa que respongui, és pregunta-resposta, sisplau. És pregunta-resposta.
3: Doncs contestaré al senyor Manuel. Sí que tenim pressupost perquè tenim un contracte de manteniment del clavegram. Si vaig dir això, no...

0: algun ple és perquè aquest contracte el tenim des de fa poc. Ja tenim contracte i, per tant, estem netejant. No hi havia sigut mai aquest contracte i ara el tenim. De fet, en el Cross, aquesta setmana, avui estem a dilluns, aquesta setmana passada es va fer neteja del clavegram en general. I quan en Argentona hi ha algun embús, alguna incidència en aquest aspecte, doncs també fem la neteja que toca. Sobre els cables que passen per entremig de plataners, n'hi han molts, senyor Manuel, n'hi han molts. A tots els carrers on hi ha plataners, els cables elèctrics passen pel mig. I això és competència de la companyia que té el monopoli sobre la gestió d'aquesta xarxa elèctrica. I nosaltres fem les accions que toquen davant d'aquesta companyia, però els monopolis ja ho tenen, això. Ens és molt difícil fer-los complir amb un mínim de qualitat. I això passant no pel Cross, sinó passant pels carrers d'Argentona i mirant com estan els cablejats, es pot veure a tot arreu d'Argentona i de la majoria de municipis. Gràcies.
1: Senyor Sabino.
2: Vale, yo no me voy a repetir porque varias cosas muy interesantes ya se han dicho. Pero hay uno que aunque se ha dicho, lo voy a marcar. Mira, me voy a referir a la alcaldesa. Yo he sido implicado siempre en la política. He tenido siempre respeto, no soy de aquellos que no se interesan de nada y luego lloran o siempre se quejan de cualquier tontería. Yo tengo respeto sobre todo incluso del Estado, pero el ayuntamiento, que es la institución más cercana de los ciudadanos, es que una cosa nuestra, eso debería apreciarlo, tener que ser una relación entre los políticos del ayuntamiento y los ciudadanos, porque van a votar y voten a lo que lo deberían representar, porque esto se lo olvida tanto los ciudadanos como ustedes. Varios, no todos. Vale. Ahora, yo digo, y voy a la pregunta. Pregunto si de una vez conseguiremos en Argentina aumentar el nivel intelectual, tanto nosotros como el vuestro. Yo pregunto si es posible cambiar la actitud, la manera de fe, de interpretar, cuando se hace un presupuesto para cualquier cosa, como si fuera una cosa vuestra, como si fuera una cosa privada, sin saber, sin importarle nada de la inquietud, de los sufrimientos que nosotros tenemos, de mucho problema, entonces, ya se ha dicho, hay que ser capaz de interpretar la inquietud de los ciudadanos, intentar de hacer las cosas, no se pueden hacer proyectos, gastar mucho dinero, cuando en el caso del descompuesto esto, ahora yo creo que se va a rechazar, porque nadie lo quiere, nadie lo va a aceptar, pero se gastan dinero público, gastáis tiempo vosotros, y hay enfrentamiento, cuando deberemos querernos entre los ciudadanos y vosotros, es cambiar la actitud. Yo veo, malauguradamente, lo siento, lo voy a decir la última vez, veo una actitud que me comportéis como si fuera una institución autárquica peor que la monarquía o peor. Vamos en detrás de siglo. Es decir, se toman decisiones, pero señores totalmente. Ustedes se refugian siempre en los técnicos, todos los técnicos. Sabemos que vosotros no entendéis nada de nada. Pero estás rodeado de técnicos, de asesores, de cosas, todo. Pero la cosa más importante, los asesores debemos ser nosotros. ¿Vale? Y cierro este tema. Sobre la seguridad. Yo esto no la llamaría seguridad e inseguridad. Esto lo llamaría delincuencia. Delincuencia hay en todo el planeta. Yo en Argentina no me siento seguro. En Argentina me siento segurísimo. Aunque han pasado tres o cuatro cosas últimamente, que en 20 años no había pasado esto. Yo son 30 años que vivo en Argentina y nunca se han sumado tantas cosas como en este, ha habido tres o cuatro agresiones, no solamente uno que es el más grave. Pero yo, a mí lo que yo alucino, y en una fiesta donde hay multitud de juventud, siempre hay alguno que se pasa de beber, ahí debería estar permanentemente por lo menos una patrulla. Yo sabía, lo que yo sabía, a mí me sorprende que aquí ya dice que había policía municipal, había mozos de escuadra, había no sé qué, había no sé cuál. Ahí la gente dice que aquí no han visto a nadie. ¿A dónde estaban? Si ahí había dos personas, dos policías, nada más de que se ve un chavalillo borde, cualquier, no, a lo mejor no había pasado esto. Y aquí estaremos más tranquilos, no tenía que venir la gente aquí a molestar el pleno, porque a mí me molestaban. Entonces, claro, aquí hay que investigar, porque también, ¿cómo han pasado tantas cosas? Sí, hay gente que viene fuera, a veces debería investigar, no solamente responsabilidad, porque puede haber que esta cosa ha sido organizado. Había alguna manera, algún interés, no lo sé. Esto yo no puedo esperar. Entonces digo, vale, nunca más una fiesta sin estar ahí. Dos policías. Pero si la había y no estaban, esto es muy grave. Yo tengo una admiración por la policía que tiene Argentona, lo veo que se mueven mucho, lo veo que están presentes. Yo no. Pero si ha pasado esto, que allí no había un... Entonces aquí hay responsabilidad, esta responsabilidad del ayuntamiento. Yo no voy a ir en contra de los trabajadores de la policía, pero este es un problema vuestro.
3: Gracias, Rosendo. Ai, Sabino, m'he equivocat. Hi havia diverses argumentacions que s'han fet. Quan es fan els pressupostos, doncs sí que hi ha unes parts tècniques que hi participen, l'altre són prioritats doncs, que es donen en aquest cas doncs, des del govern a l'hora de portar a votació un pressupost i sempre doncs, intenten recollir aquelles necessitats que creiem doncs, que el municipi o els tècnics una mica validen. Tot segurament doncs, es pot revisar. Lo de la seguretat, en aquest cas jo ja he referenciat el dispositiu que hi havia aquell dia, a part de la seguretat privada, que no ho he dit, i bueno, jo crec que ens hem emplaçat doncs, a poder mirar doncs, si prèviament doncs, es podia haver fet alguna cosa més a la que succeïa doncs, en allà en aquell instant de l'agressió, i això és el que he comentat. No sé si hi havia alguna qüestió més. Sí?
0: Sí, a mi m'agradaria fer un comentari sobre la reflexió que ha fet el senyor Sabino, i no sé si ha començat una mica per això, però al principi de tot ho ha dit, en aquest món que vivim cada vegada hi ha més violència, això ens n'adonem, no només a Argentona, no? A tot arreu. I és important que cada un ens interpel·lem i sapiguem què fem en el nostre àmbit, en el nostre entorn, en la nostra manera de fer, per intentar compensar, per intentar apagar aquestes ànsies de violència, per intentar educar, per intentar que això no vagi a més, sinó que amb la nostra acció puguem cada vegada reduir-ho. Jo crec que això ens interpel·la a tots, no només al govern. El govern ens interpel·la amb el que hem de planificar. L'alcaldessa ho ha explicat diverses vegades. Aquest any hi havia més dotació policial que l'any passat i que els anteriors. Això no vol dir que es pugui controlar tot, perquè el senyor Sabino també ha dit si hi ha dos policies això no passarà, bueno, pot passar quatre cantonades més amunt o quatre cantonades més avall. De fet, en el Maresme, últimament, aquests últims mesos, aquestes situacions es van repetint en diferents municipis. Per tant, a nosaltres ens interpel·la què hem fet i què hem de fer en el futur, està clar que sí, i que ho revisarem amb la col·laboració dels que més hi entenen amb això, que és la policia municipal i els Mossos d'Esquadra, que estaven allà, que saben el que ha passat, que investiguen i tots sabem que ja han començat a tenir resultats i d'això ens anem a felicitar i que a més planificaran a partir d'ara doncs, amb el coneixement de la situació que hi ha, perquè aquesta situació és canviant. Aquesta situació que vivim de violència fa 5 anys segurament no ens n'adonàvem tant perquè no hi era. Per tant, ens interpel·la a nosaltres i ens interpel·la com a ciutadans a tots. Hem col·laborat durant aquests dies a que les situacions de tensió, de violència, vagin a més o vagin a menys. I això jo vull fer-ho arribar a tothom, a què participem, a què col·laborem, a què ajudem a fer més gran o més petit, la violència o la tolerància o la convivència. I em sembla que això ens ho hem de replantejar tots. Gràcies.
3: Tinc... i a nosaltres també. Sisplau, Sabino, Sabino, sisplau. Tinc en Joan Colobret d'allò. Sabino, Sabino, sisplau.
4: Bona nit a tothom. A veure, començaré per lo que ha promogut molta bellugadissa. Senzillament diré dues coses. Tothom se'n recorda, almenys molta gent, quan es va començar a fer la recollida dels residus porta a porta. Val? Crec que difícilment algú avui pot justificar amb dades i d'una manera objectiva que la recollida porta a porta no és un bon resultat i dona bons resultats de la manera de recollir els residus urbans d'una població com la nostra. Crec que això ja no és discutible, si de cas serà demagògia. Jo personalment hi crec en una planta de compostatge. El que passa, que ja hi som, a davant de casa no, ho fotem. Vale. La planta de compostatge, jo ara no em faré una apologia, però vull dir, serveix, com bé ha dit la regidora, per gestionar els residus que són d'una gran qualitat de l'orgànica que es recull porta a porta a Argentona, que no és barrejable, sí que ho és clar, però amb d'altres municipis que tenen molta quantitat d'impropis i que llavors allò, la gestió que es necessita és molt més complexa. Jo confio que es facin els estudis que toca, que es facin les consultes que toquin i que s'informi a cada pas que es faci, doncs, via regidors i via, si convé, doncs, amb una reunió oberta a la població, perquè, evidentment, ja em costa de creure que d'això s'hagi de posar a consulta popular, entre cometes. Tanco el tema. El segon tema seria lo de les colònies felines. També em preocupa i no tinc ni gat, ni gos, ni canari. Però bueno, sóc un vilatà que paga els seus impostos i una part van per totes aquestes criatures. Heu dit que hi havien, si no m'he apuntat malament, 50 colònies, però no sé quina quantitat estimada podríem parlar de gats, gates, gatets i gatetes, més o menys, no sé, 200, 300, 400, o sigui, estaríem entre 3 i 400 animalons. Què val tenir aquesta quantitat de personal felí en condicions, ben alimentat, vacunat, esterilitzat? Estem disposats, tots els vilatans i vilatanes d'Argentona, a pagar de les nostres butxaques això? Perquè abans la gent que tenia gat el tenia a casa, la gent que tenia gos el tenia a casa, i ara encara continua. Però els gats resulta que han de ser municipals. I això qui s'ho ha tret de la màniga? Els que manen més enllà? Vale, doncs no hi estic d'acord. El que he demanat ja m'ho contestareu. Gràcies.
3: Gràcies. Tinc la Cati Alzina. Quants gats?
5: Moltes gràcies. Bé, jo primer de tot, només avui a la tarda, i m'han dit de tot aquest barullo, de totes aquestes informacions i de tot el que ha anat passant amb tot això d'aquestes agressions a nivell de xarxes i no xarxes, i tot el que s'ha anat dient i s'ha anat posant, diu, és que això, cada vegada que es fa la garrinada, això passa. Val? I jo dic, ho sento, però tot el meu suport en la garrinada, perquè dius, jo estic a la comissió de festes, molta gent d'aquesta que va dient i va passant aquest tipus d'informació, doncs jo no els veig en la comissió de festes, i dius, realment, quan es fan festes, es preparen i amb consciència. Val? I nada, és un projecte de jovent molt responsable que s'autoorganitza i s'auto realment ell preocupa. I vull dir, tot el meu suport, perquè si això ha anat i va per als bars i a Vox Populi, ho sento. Llavors, que hi ha molta gent que té moltes ganes de donar mala informació o de donar mala premsa. Això una part. Llavors, a nivell de reciclatge, a veure, jo de sempre, jo diria que des de que vaig néixer, no m'agrada gastar més del que realment de vegades, o m'agrada comprar més del que de vegades jo puc gestionar. Llavors, m'agradaria que a nivell d'ajuntament es mirés per ser un poble sostenible. I què vol dir sostenible? Doncs no agafar més recursos de la terra del que realment ens dona, ni poder doncs, fer més recursos del que realment podem absorbir. Llavors, jo miro la planta de compostatge, dic sí, hi ha gent que li molesta, perquè jo diria que és falta d'informació o que és ignorància, per no dir una altra cosa, doncs que cada un es gestionés a casa seva doncs, el seu compostatge, com es va fer propaganda doncs, en el començament del porta a porta. Que això també seria factible, cada un se'l gestionaria i aniria amb la mar de bé. Val? Llavors, també m'agradaria que dic, siguem una mica conscients, perquè a nivell de la Generalitat, vaig llegir i vaig escoltar en el senyor president de la Generalitat, que tots plegats potser hauríem de reciclar i reutilitzar i anar buscant en els abocadors tota la que realment hi ha allà, perquè realment d'aquí uns anys potser ho necessitarem. Vull dir que no vinguem ara amb tanta abundor, si us plau, perquè realment tots sabeu, si sou conscients, que venen temps difícils. Llavors sí que, si us plau, llavors, a nivell del cooperativisme, dels habitatges cooperatius, jo m'agradaria, preguntant al senyor Xavier Collet, si n'hi ha de sòl, terra, públic, que pugui ser en cessió d'ús per habitatge cooperatiu sènior, perquè això ja l'Ajuntament de Barcelona ja fa anys que va cedir un terra, habitatge sòl, i ara hi ha una cooperativa sènior que es diu a Can 70 i que ja han posat el primer totxo per a les persones grans, perquè és una altra manera de que les persones puguem viure amb dignitat, i més les persones grans fins que ens morim, no com normalment el que més o menys s'ha d'anar en els últims moments de la vida. Sisplau, hi ha cooperativisme, per què es fa? Per cooperar, per col·laborar i, com deia en Sabino, per ser una mica més, tots plegats, una mica més cultes i més persones.
3: Les reflexions que ha fet del tema del reciclatge segur que donaria molt per parlar, i és un tema doncs, que la casa ja dona en els tècnics. Passaré per la pregunta en el senyor Collet.
0: Sí, gràcies per la pregunta sobre els habitatges per gent gran. No sé si era la setmana passada o l'anterior que vam fer la xerrada sobre els habitatges cooperatius amb cessió d'ús, i en allà ho vaig explicar-ho, però ara tindré l'oportunitat també de dir-ho molt breument, perquè estem als inicis, que estem treballant per tenir terrenys per poder fer habitatge per la gent gran. El que no crec per les circumstàncies és que puguin ser en cessió d'ús. Per tant, buscarem la fórmula més adient per poder-ho fer. Però estem treballant per tenir terrenys i poder-ho dedicar a habitatge per la gent gran. Sí. Gràcies.
3: Sí. La Mireia.
6: Molt bona tarda. Per qui no ho sabeu, sóc la mare del noi agredit dissabte. Jo no faré preguntes, no faré res. Se'm cau la cara de vergonya de sentir les respostes que segueixes donant com a alcaldessa. Segueixes dient que tenies la seguretat que tenies que tenir i jo puc demostrar que no. Tinc tot el poble que nega les teves paraules. No són quatre persones, és tot un poble que nega el que tu estàs dient i et tombes la boca d'anar dient per tot arreu. És curiós que en una festa major en la que quasi maten el meu fill i a la seva nòvia amb 16 anyets no tinguessis medis de seguretat, però vull que sabies que hi havia organitzada una petita concentració pacífica amb pitos a la porta de l'Ajuntament, així ha tingut 6 cotxes de Mossos d'Esquadra, més patrulles de la policia. I el més trist, a més, és que moltes culpes estan portant la policia que s'hi està deixant la pell, perquè el que va és falta d'efectius. Sento vergonya de ser riantonina i de cargentona, tinc una alcaldessa com tu, no tinc res més a dir.
7: Aprofito.
3: Sí, bé, gràcies. Moment, sisplau.
7: Gràcies, senyora Patllesa, regidor, regidores. Jo parlo en nom de la família de la noia, sóc el cunyat, perquè realment, senyora alcaldessa, si avui dia ve aquí la seva família, potser li pujarien a vostè els colors. Dir-li una mica això, no? No fa gaire que visc a Argentona, fins ara doncs creia que era un poble i em sentia segur, però veig que arran de la festa major d'estiu hi ha hagut una agressió, ara hi ha hagut aquesta segona pallissa i aquests dies, a més, hi ha hagut 6 robatoris i ha anat en augment. Vostè diu que hi ha hagut més patrulla, per part de que hi hem pogut saber que no era així. De totes maneres, dir-li que si vostè augmenta les patrulles i encara així se segueixen succeint aquests casos, alguna cosa falla i, per tant, el que s'hauria d'intentar plantejar és que això no torni a succeir. Jo el que sí que demanaria des d'aquí és que d'entrada a l'Ajuntament, quan fa trucades a les famílies, no només sigui per exculpar-se i veure com que ha sortit de l'hospital, ja, molt bé, me'n salvo, sinó que sigui realment, bueno, sí, vostè va trucar a la família preguntant com estava i hi ha dos trucades una mica escuetes. Jo crec que la seva funció com a alcaldessa i com a govern en general, i suposo que també parlo per l'oposició, perquè al final també formen part de l'Ajuntament, és que hi hagi un suport a les famílies, hi hagi un suport psicològic, que aquest no hi ha sigut, no? I perquè això no torni a repetir, doncs, fer una taula de treball conjuntament amb Mossos d'Esquadra, que per cert no hi eren, perquè el dia següent la meva parella va rebre la trucada de Mossos d'Esquadra, de la caporal, i que no en tenien cap notícia. Que no en tenien cap notícia i que la trucarien a vostè per tindre reunió. Llavors, jo el que sí que... Sí. Bueno, doncs la caporal mateix. Però jo el que sí que li demanaria, vostè va, bueno, de fet, des de ràdio a Televisió de Mataró ens van trucar per fer una entrevista, igual que li van trucar a vostè, i vostè li va dir que els fets havien sigut lleus. Llavors, Televisió de Mataró ens va trucar demanant, sí, ens va trucar demanant l'informe mèdic, i després ja sembla que vostè va canviar l'opinió quan va vindre a Televisió Espanyola, va dir que els fets no havien sigut tan lleus. Jo el que li demanaria com a alcaldessa també i a la resta de govern és que quan estem parlant de temes tan sensibles, i més si no són metges ni són especialistes i si no tenen l'informe mèdic, abans de difondre mentides o falses o coses que simplement desconeixen, sisplau, doncs tinguin la decència doncs, d'intentar almenys no difondre. Més que res perquè el món ja està ple de mentides, no fa falta que com a càrrecs electes en difonguem més. Dit això, demano doncs, que d'urgència, sisplau, això no vagi a més, és a dir, fiquem els reforços que facin falta. Vostè, perdoni, que encara no el sé, deia que treballem perquè la delinqüència, que és una cosa comuna, no vagi a més, no? Però aquests dies, després d'haver passat això, han sortit petites causes. Llavors, alguna cosa falla i fiquem-nos mans a l'obra. Moltes gràcies per la paraula i espero que... Ah, bueno, i si tingués també l'oportunitat de tindre, doncs, perquè formular-li algunes preguntes després a Cinques personalment, però m'agradaria si em pogués fer arribar a la memòria de la festa i certes preguntes més que li faré arribar. Val?
3: Perfecte.
7: Moltes gràcies.
3: Vull agrair el to. Espera un moment, hi ha una altra paraula demanada, si vols després te la dono.
8: És un moment. El meu fill de 12 anys i vendres també va ser agredit a la plaça Montserrat entre tres nois. El van picar i el van intentar robar. A mi només m'agradaria preguntar on està la policia que es mereix Argentona. No vull dir res més. Només vull dir això.
3: Gràcies. Agrair que hagueu vingut aquí en el ple. Jo crec que hi ha moltes coses que si haguéssim tingut l'oportunitat, no només jo, sinó la policia i Mossos alhora, tenir la reunió amb les famílies s'haurien aclarit, perquè aquests dispositius i tot està posat i jo no haig de dir res que no m'hagin a mi dit per fer. Si la trucada a les famílies o el missatge s'ha considerat doncs, que no era l'adequat, doncs des d'aquí demano disculpes, perquè en aquest cas quan algú diu que no vol parlar amb polítics, jo el que faig és derivar-ho doncs, en aquest cas als cossos de seguretat, i així és com ho vaig fer després d'una trucada i un missatge preguntant perquè sabia doncs, que havien desplaçat. Segurament tot es deu poder millorar. Jo ja he dit que amb la policia doncs, s'està mirant i juntament amb Mossos, i que el dispositiu estava marcat. Jo no haig de dir res que no fos el que hi era, i doncs, jo crec que ens hem d'emplaçar i poder-ho explicar quan estigui tota la causa doncs, en aquest cas i l'informe fet per als Mossos, que en aquest cas doncs, ells estan verificant tot coordinat amb l'inspector d'aquí de la policia. Les preguntes que puguis fer doncs, te les respondrem tranquil·lament. Tinc l'Enric Gumbau.

0: Bona tarda. Jo us volia llegir un petit manifest que tinc aquí. No abans, sense presentar-me, pels que no em coneixen, sóc Enric Gombau, president de les Ginesteres, i un dels portaveus d'Argentona Qualitat de Vida, la plataforma. Aquest manifest surt en boca dels veïns de la plataforma. I és el següent. Diversos veïns i veïnes d'Argentona volem expressar la nostra preocupació i desacord amb la intenció de l'Ajuntament d'instal·lar una planta de compostatge a la Vall de Clarà. Considerem que aquesta proposta és innecessària, injustificada i perjudicial per al nostre municipi i per un entorn natural que cal preservar. Actualment, la gestió de residus d'Argentona ja es duu a terme de manera correcta, eficient, a través de les plantes de tractament de Mataró i Granollers. Aquestes instal·lacions estan plenament operatives i garanteixen un tractament adequat de la brossa complint amb tots els requisits ambientals. Per tant, la creació d'una nova planta dins del nostre terme municipal no aporta cap benefici real. No aporta cap benefici real. Ni millora el servei existent. Ens preguntem, doncs, quina necessitat hi ha de construir una planta de compostatge quan el sistema actual ja funciona correctament? No es justifica ni des del punt de vista ambiental, ni econòmic ni social. En canvi, sí que comporta possibles conseqüències negatives: increment del trànsit de vehicles pesants, risc de males olors, impacte visual i degradació progressiva de l'entorn. La Vall de Clarà és un espai natural estimat pels veïns, un lloc de passeig, tranquil·litat i contacte amb la natura. Transformar aquest espai en una zona, en una instal·lació d'aquest tipus, suposa una pèrdua de qualitat ambiental i de benestar pel conjunt del municipi. La sostenibilitat no hauria de justificar actuacions que malmeten el territori. També volem posar sobre la taula la importància de la participació ciutadana. Decisions d'aquest abast haurien de comptar amb un debat obert, transparent i real amb els veïns i les veïnes afectats. Fins ara, molts ciutadans tenim la sensació que aquesta proposta s'ha plantejat sense escoltar prou la veu del poble. Creiem fermament que la gestió responsable dels residus passa per reduir-los amb origen, millorar la separació i aprofitar les infraestructures ja existents, no per crear-ne de noves en espais naturals sensibles. Per tot això, com a col·lectiu veïnal, demanem a l'Ajuntament d'Argentona que reconsideri aquesta decisió, que explori alternatives i que protegeixi la Vall de Clarà com el que és, un patrimoni natural que pertany a tots i totes i que no hauria de ser sacrificat per una planta de compostatge que no és necessària. Dit això, tres observacions i acabo en seguida. Senyora Susana, vostè hauria de canviar l'ordre de prioritats. Sembla ser que les prioritats dels polítics estan per davant del poble. I el poble paga els polítics. Sí. Val? Jo volia comentar-li una coseta, regidora Montse Cervantes. Vostè i jo ens coneixem fa molt de temps i li tinc gran apreci. Però si anem per feina, vostè crec que fa ja 8 anys, no?, que porta mobilitat, eh que sí? No? 4 de l'any passat, amb l'altre partit polític, i ara 3, 4 i 3, 7. En queda un aquí. Hem parlat moltes vegades de mobilitat, i jo em pregunto, i sobretot per Junts, com és possible que Junts estigui pensant en una empresa de compostatge quan tenim la mobilitat com la tenim, que tenim els avis que no es poden moure de casa, que ningú lluita per això i es fiquen a pensar en una planta de compostatge? A mi em sembla mentida. I en quant la regidora, Mariona Pasqual, amb tots els meus respectes, vostè porta medi ambient, no mal ambient, medi ambient. Llavors, a veure, té moltes coses per fer, n'hi ha moltes coses per fer, penso jo. Miri com estem, però com estem, Argentona. Jo no parlo ara de les Ginesteres, eh? Falta de poda, neteges, perímetres, sotabosc, zones verdes públiques que no es poden veure. I es vol gastar uns diners? Ens fa una foto d'una planta de compostatge que devia ser una perfumeria, per el que sembla. I escolti'm, com és possible que es vulguin gastar aquests diners si l'Ajuntament no té un duro? Vostè porta benestar animal. Aquesta foto, suposo que hi va anar un grapat de gent, i això té un cost, gastos de locomoció, possibles dietes, pues gastos de locomoció, és igual, i temps, que nosaltres paguem el temps dels regidors. En canvi, ens neguem a esterilitzar gats perquè no n'hi ha diners. O sigui, són coses que xoquen molt, i francament, jo estic assabentat, molt ben assabentat de lo que és una empresa, una planta de compostatge. Jo vaig ser el que no la va convidar a vostè, perquè no interessava convidar-la a vostè. Primer teníem que saber nosaltres, el poble, què era una planta de compostatge i què comportava. Després vostè es va enfadar perquè no la vam convidar, evidentment. En l'enemic no se'l convida. No, en aquell moment sí, en aquell moment sí, però vostè té que entendre-ho, que no la vam convidar per això, va ser el poble que es volia enterar. I amb això acabo. Els hi demano, sisplau, que reconsiderin aquesta postura i rectifiquin. Res més i bona nit.
1: Senyor Enric Gombau, ara que se'm senti, aquí és on està equivocat vostè de concepte. Jo no aconsello que hi hagin dos bàndols i que siguem enemics. Hem de treballar plegats, justament. Aquí és on vam començar malament, perquè en comptes de dir vingui a la reunió, ens asseiem, en parlem, el que ens expliqui aquest expert, vostè també ho pot tenir, potser canvia d'opinió o potser no, però vostè ho ha deixat molt clar, l'enemic. Em dol que ho digui, perquè jo la veritat és que no considero que el poble sigui enemic meu. Al contrari, així que torno a insistir, estic disposada a escoltar qui sigui. Jo no tinc enemics ni tinc intenció de tenir-ne. Si vostè em considera enemiga, em sap greu perquè jo considero que vostè personalment no li fer res perquè siguem enemics. Simplement això, la resta de preguntes ja les contestarem.
2: Senyor Enric, jo també el considero, no li puc dir amic, però sí una bona persona amb la qual quan contacto tenim bon feeling. No em podrà dir que el transport públic, tot i que no és el que voldríem, com a mínim tenim el transport a demanda. Que, bueno, sí, després en podem parlar de si és l'adequat o no. Però partint de la base que el transport públic ens el posa la Generalitat, nosaltres anem a lluitar allà les millores que anem aconseguint molt a poc. I en quant a lo de la planta de compostatge, que heu estat reiteradament, m'heu preguntat, nosaltres dins del grup, del nostre grup, no nosaltres dos, sinó amb el partit, no hi ha consens, per tant estem esperant tota la informació per fer una votació democràtica dins del propi grup. Quan la tinguem, la transmetrem de debò.
3: Miri, senyor Enric, miri si tinc les prioritats clares, que per anar a aquella visita a la planta de compostatge vaig demanar hores de les meves personals, de la meva feina, perquè treballo matí i tarda, per poder fer la visita. Evidentment, els cotxes eren particulars de tots els regidors i regidores. I vam berenar, i ens van pagar també el berenar. Vale? Nosaltres mateixos. Per tant, miri si tinc les prioritats, que perdo diners i temps de la meva feina, del meu temps lliure, no el perdo, l'inverteixo. A mi m'agradaria que la gent em respectés. Jo no sé què he fet perquè no em respectin, m'agradaria saber-ho.
4: Sisplau, si podeu respectar el torn de paraula igual que nosaltres hem respectat.
3: Jo penso que confondre soberbia amb molts anys d'experiència parlant amb un ple també pot ser que es confongui, però bueno, si vostè diu que sóc superba, vostè mateix, a mi m'és igual. Jo crec que no he faltat de respecte a ningú, però a mi se m'està faltant avui molt el respecte. Però cadascú sap per què ho fa. Torno a dir, vaig invertir en la meva obligació com a regidora, el meu temps lliure, les meves hores personals de la feina i els meus diners, com és la meva obligació. I en d'altres...
4: A veure, sisplau, no hi ha més torn de paraules, era l'última. El que demano és que la gent respecti.
3: que és la meva obligació. Sisplau. Però jo no estic alliberada i no em dedico a la política només. Jo tinc una feina en sanitat.
4: Sis, Collet.
5: Sí, volia fer un comentari sobre el tema de la planta, però m'agradaria també ara comentar el que deia ara la Susana. Sort en tenim a Argentona i a molts altres llocs, que els ciutadans s'organitzen per interessar-se per la política, pel que és de tots, i també sort en tenim de molts polítics que hi dediquen molt més del que caldria i del que s'espera, amb temps i amb moltes altres coses. I per tant, la bona feina es fa d'aquesta manera, crec jo. I a mi em sembla que en aquest tema de la planta de compostatge el govern podem defensar que estem fent les coses bé, perquè aquí s'ha comentat sobre la necessitat de fer una consulta abans de tot, abans de que encarreguem un projecte, abans de que fem no sé què, abans de que... I per fer bé la feina, això es fa al revés. Primer s'ha de tenir informació, primer s'ha de tenir un projecte que ens digui què es pot fer, com es pot fer, si és sostenible, si no és sostenible, perquè aquesta informació s'ha de compartir. L'hem començat a compartir amb els grups polítics i ara vindrà amb la ciutadania. És evident, no hem amagat mai res amb tot aquest procés. És un procés lent, és un procés llarg, però primer es recull informació. I si el senyor Enric Gombau diu que sap molt bé com funciona la planta de compostatge, segur que no tindrà cap problema en confrontar la seva informació amb la nostra, la seva informació amb els tècnics que han fet el projecte. A lo millor descobrim que aquest projecte, pels seus coneixements que té, està molt mal fet, o a lo millor podem discutir de coses que estan bé o que estan malament. És amb informació que es pot treballar bé, i això és el que estem fent. I ara vindrà el temps, i ara vindrà el torn dels ciutadans durant tot aquest procés, no només dels ciutadans, sinó dels organismes superiors. L'Agència Catalana de Residus està al tanto d'aquest projecte. Ja ens dirà l'Agència Catalana de Residus si entra dintre del seu plàning d'inversions o no, si creu que és viable o no, i si creu que és adient fer-ho o no a Argentona, ja ens ho dirà. I aquesta agència de residus, ja s'ha dit, és una agència de la Generalitat, per tant, en allà, el partit que governa, em sembla que tots el coneixeu, perquè la senyora López, socialista, ha mostrat una opinió... La senyora Mar Rodríguez ha mostrat una opinió molt clara sobre això. Per tant, en aquí participarà tothom, però les coses es fan per ordre, i per poder-hi participar tots necessitem informació. Escolti'm, jo no sóc tècnic de res de tot això de la planta, i em crec en els tècnics que fan el projecte, i si vostès tenen alguna altra persona tècnica, és que serà perfecte que puguem contrastar les opinions. Però em sembla que hauríem de reconèixer que aquest procés llarg té diferents fases, i ara arriba el torn d'explicar-ho a la ciutadania i veure si té més avantatges que inconvenients o al revés, però tot al seu punt. I necessitem informació, perquè el primer que demanareu quan les entitats, les urbanitzacions, qui sigui, els ciutadans, vulguin opinar sobre això, és informació, i nosaltres la donarem tota la que tenim i recollirem tota la que tenim vosaltres. Per tant, deixem temps, deixem treballar correctament, estiguem tots tranquils, perquè aquest procés és un procés transparent com ha sigut fins ara, i no hi haurà manca de participació, no n'hi haurà, però cada cosa al seu moment. Em sembla que és la millor manera de treballar.
6: És una al·lusió t'ha fet, Marc? Un aclariment. Vostè ha comentat que l'Agència Catalana de Residus sap d'aquest projecte. Vostès han presentat ja el projecte a la Generalitat?
4: S'ha demanat ara l'hora perquè ells estaven...
6: Però aleshores com tenen coneixement d'aquest projecte?
4: Marc, ells sabien que estaven fent l'estudi d'olors i tot el tema viable per després poder tenir...
6: Jo li puc dir que l'Agència Catalana de Residus encara a data d'avui no té el projecte i no sap quin és el projecte.
4: Marc, només no, perquè no entrar... hem de fer la reunió amb ells, no, no, però saben vale, que estava encarregat.
6: Però el que deia que l'Agència Catalana era coneixedor del projecte, sí, volia matitzar. Ja està, no entrarem en debat perquè per les hores ja és hora de plegar. Gràcies.
4: Moltes gràcies per haver vingut. S'acaba el ple. M'agradaria doncs poder quedar amb tu ara per poder acabar. No. Jo havia tancat amb l'Enric Gombau. Sí? No t'he vist, doncs. Joan, no t'he vist. Jo tancava amb l'Enric. Pensava que ja estava.
7: Bona nit. Em vull dirigir al regidor Bernat Calvo i li voldria dir que ha de tenir més consideració amb els ciutadans del poble. El dia 19 de l'11 del 25 vaig presentar una queixa 6.664 contra la idea de canviar el nom del carrer passés de la República sense cap tipus de resposta. El dia 17 del 12 del 25 vaig presentar un altre escrit, 7.124, demanant una entrevista amb el regidor, pel mateix tema de l'anterior escrit. Igual que en l'anterior, no he rebut cap resposta ni acusé de rebut. Avui estem a 26 de l'1 del 26, per això li demano al regidor respecte per la col·laboració ciutadana amb l'Ajuntament i que com a mínim mereixem que se'ns escolti. Estic a la seva disposició per com vulgui citar-me. Quan es va aprovar el ple de l'Ajuntament el novembre del 2018, el canvi de nom i es va posar Passeig de la República, es van fer i canviar les plaques del carrer, suposo que amb l'aprovació del gasto per part de l'interventor. I l'aplicació de l'acord del ple municipal per part de la secretària, perquè els dos casos s'ajustaven a llei. És incoherent gastar recursos fent plaques noves perquè l'Ajuntament no ha fet complir els acords del ple. Els únics reis que conec que són generosos i fan regals sense demanar res a canvi són els reis mags. Tots els altres monàrquics aquí a Espanya són interessats, no regalen títols nobiliaris, sinó que és per servilisme o com pagament pels serveis prestats o els seus propis interessos. Va ser el rei Alfons XIII que anys més tard va recolzar la dictadura de Primo de Rivera. Això diu molt dels conceptes i valors morals democràtics d'aquest rei, que reparteix títols nobiliaris. I si això li afegim que el cacic de l'època, Eduardo Fortí, perquè es té que matisar, alcalde d'Argentona, en 1901 va canviar el Passeig de la Font per al de Baró de Viver, i que el fill del Baró va desprestigiar el títol paral·lelament amb la mort del seu pare col·laborant amb el feixisme, perquè l'any 1931, en la Primera República, es va canviar el nom a Pi Maragall. I en 1939, el govern il·legítim, golpista i falangista de Tort, segons consta l'acta, va acordar, i això ho diré en castellà, que és com ho posa a l'acta, substituir la nomenclatura de les places i calles d'esta vila que glorifiquen personalidades o hechos incompatibles con el glorioso movimiento nacional, por denominaciones concordantes con el programa ideológico del glorioso movimiento nacional. Dues vegades es va posar el nom del Baró de Viver i en cap de forma democràtica. No acabo d'entendre, seguir insistint en voler tornar a posar el nom amb els antecedents feixistes que van tenir els seus nomenaments. Proposo que la plaça que vol inaugurar a l'Ajuntament al final del carrer del doctor Sansó, tocant a Puig i Cadafal, posin el nom de la plaça Darius Romeu Torrent o una altra persona, si fos el cas, per la seva vàlua personal i no pel títol mobiliari. Però crec que això ho tindria que anar recolzat per un informe d'un historiador independent, que tindria que estar inclòs a dins del nomenclàtor. I si aquest no fos el cas, demanar una opinió independent a un historiador. Que tindria que formar part de l'exterior. I no el criteri del regidor Bernat Calvo, que té una visió molt personal de la història, igual que jo. Que també tinc la meva visió personal, però sense cap valor cap de les dues opinions, perquè cap dels dos som historiadors i el càrrec no dona la raó.
8: Gràcies. Bé, contestaré molt, molt breument, però principalment no és perquè sigui un posicionament meu o el fet de l'acceptació de lo que es vol intentar, que és acceptar aquests recursos, és perquè els 80 i pico veïns del Passeig de República o Baró el Viver ho volen així i creiem doncs, que la voluntat dels veïns ha de prevaldre en tot cas. Altra cosa és que més, si ens volem mirar la llei de memòria democràtica el 2022, crec que és, clar, parla de qüestions vinculades a les dictadures i principalment del franquisme i sempre ho hem dit, aquest senyor crec que va morir el 1903 o 1904, el van nomenar Baró el Viver el 1901, que va ser quan la corporació municipal va decidir posar aquest nom d'aquesta persona, que no tenia un nom realment oficial aquell passeig. També és veritat que en aquell moment no es va canviar. Durant la República sí que es va canviar, es va treure el Baró Oliver i es va posar al carrer Pi i Margall, que era un president federalista de la Primera República. L'any 39 és veritat que hi havia noms vinculats al règim, però aquests van ser canviats ja al 79. Però en canvi, a l'any 39 és veritat que es recuperaven molts noms durant la Guerra Civil, van ser utilitzats en finalitats polítiques, però després es van recuperar els noms històrics. Per exemple, crec que és el carrer Nou, el carrer, crec que és el Mataró, etc., que estan al final d'aquest acord que mencionava, de l'any 39, simplement el que feia era rescatar els noms històrics o antics. Vull dir que simplement perquè els noms que hi havia eren de personalitats republicanes, ja està. Vull dir, no va a més. Jo crec que una cosa que prova el fet d'això és que l'any 79, el primer ple, crec que va ser l'abril de 79, amb en Jordi Suari, el primer que es fa és treure tots aquests noms de l'Avenida del Generalíssimo, la Plaza de los Caídos, bla, bla, bla, etc. Tots aquests es van perdre ja al primer ple de la democràcia. Els que ja s'havien recuperat de noms històrics simplement es van deixar en aquell moment. I ja no va ser fins al 2018 que algú va plantejar-se que potser això calia anar més enllà. I crec que alguns escrits ja diuen o denoten que el que no es vol és també que hi hagin carrers dedicats a un monàrquic. Actualment, a veure, la idea de memòria democràtica no diu que s'hagin d'eliminar o prohibir noms monàrquics perquè entren dins la pluralitat democràtica normal i per tant hi ha d'haver-hi noms amb diverses personalitats, però si la pràctica totalitat dels veïns del passeig de la República o Baró Oliver volen tornar a acceptar aquestes al·legacions i tornar al nom original, creiem que, escolta, si pràcticament tots els veïns unànimament ho volen, doncs se'ls ha de respectar l'opinió dels veïns i busquem una alternativa. Per això jo ja vaig dir que es podia proposar, per exemple, una plaça nova molt més cèntrica a l'entrada del poble que podia honorar perfectament la República, perquè la pluralitat política és això, que hi hagin carrers dedicats a gent de tendències diferents dins el marc democràtic que tenim. Així que bé, és aquest el motiu i disculpa si no desconeixia que es va demanar una entrevista a mi i no tinc cap problema a tenir-la. De seguida que sigui possible, doncs concertarem una hora, parlaré amb l'equip administratiu de territori per concertar-la. Així que gràcies també per recordar-ho.
4: Doncs donaríem per tancat el ple, gràcies per haver vingut i els que ens han escoltat. No, l'havia tancat i en Joan perquè m'han dit que ja estava, ja està, si vols t'atenem ara amb el que necessitis.
9: Estem aguantant 3 hores al ple i no doneu la paraula al públic, ja està bé,
10: No, jo només volia dir, si em deixeu parlar, jo només vull dir una cosa, molt fàcil. Jo porto 30 anys visquent aquí. Jo no he nascut aquí, he nascut a Mataró. Les meves filles han nascut aquí, les meves netes, la meva mare viu aquí. Tots vivim aquí. I he vist la degradació del poble en 30 anys. Surto de casa meva i només trobo fang. I no es pot ni passar. Tenim el cotxe al pàrquing, no podem entrar al pàrquing, però ens posen una multa perquè estem al carrer i no ens en recordem que l'hem deixat al carrer perquè estem acostumats a entrar al pàrquing. Aquest forat del carrer Barcelona, que creu el carrer Ferrero, s'ha tapat i destapat 25 vegades. Això és hores, pressupost. Per què? No tenim explicació d'això. Els veïns no sabem per què. Aquestes obres s'estan eternitzant. Vale. La violència, si nosaltres deixem que això es prengui peu i no fem alguna cosa ja, aquí no podrem sortir al carrer. Tothom sap que som un poble petit i no tenim els Mossos i els policies com en una capital com Barcelona o altres llocs grans. Hem de tallar-ho nosaltres. I des d'on s'ha de tallar? Des de l'Ajuntament, que són els responsables de la seguretat del poble, de la seguretat nostra. Jo tinc que estar tranquil·la de que les meves netes vagin de festa i no tingui que estar patint perquè em truquin que les han apallissat gent que venen a fer això. No gent que ve a disfrutar de la festa i ha begut una mica més. Són gent que venen expressament a fer això. Vale. No, i també demano, si us plau, que sou 17 persones, us conec a tots del carrer. Jo no sé ni què sou els regidors, me n'he enterat avui, vale? De molts. de tu, per exemple, ho sé, d'en Collet, de la... però molts us conec, i com ell, molta gent, jo no sabia, no, soc apolítica, però sí que vull viure en pau, i vull que els polítics em respectin, i em parlin amb respecte, eh? I baixem els fums una mica. Jo no tinc la culpa que una senyora treballi des de fa 30 anys i estigui cremada, perquè jo també he sigut sanitària, i si m'he cremat, he plegat de la feina. Però això no em dona dret a parlar amb aquesta supèrbia i aquesta altaneria, com s'ha tractat en els seus mateixos companys i com ens ha tractat a nosaltres. Jo crec que aquesta senyora ens hauria de demanar, com a mínim, una disculpa, que jo entenc que estigui sobrepassada, però tots ho estem una mica ja amb tota la situació. I perdoneu-me, i no, mai hauria pensat que avui parlaria. Venia a escoltar per primera vegada un ple, però surto que estic dels nervis, de lo que m'he hagut d'aguantar de callar, eh? Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. I estic fins als collons ja.
11: No val la pena que et posis així, de veritat.
10: Té raó, té raó.
12: Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez, compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: El que ens fa avançar no és només arribar més lluny, sinó la necessitat d'entendre el que sentim, de posar paraules al que ens passa i de compartir-ho. Per això, festes com la de Sant Jordi ens recorden que les històries també ens sostenen, perquè d'una manera o altra

0: Aquest canvi, de darrera hora, ens l'ha comunicat el nostre company del Cruïlla d'Europa, Gabriel Vázquez, que, com saben, ens parla cada setmana des d'Andorra, i aquesta vegada no ho podrà fer, no podrà estar amb nosaltres degut a tot aquest degut a aquests fets que ell haurà de cobrir. Macron tractarà amb les autoritats andorranes dos temes molt polítics, l'avortament i l'acord d'associació amb la Unió Europea. Ja hi dedicarem un programa a la forma de governar-se del país veí amb aquests dos copínceps, Macron per França i Lluís Serrano Pentinat, el bisbe d'Urgell, que ho és per l'estat espanyol. Ara escoltarem els nostres convidats. La primera és l'Esther Reyes, autora del llibre El corazón del WhatsApp, que us van presentar la setmana passada per fer un tast del Sant Jordi d'enguany. El llibre és de l'editorial Círculo Rojo, s'està traduint al català i el trobareu a les llibreries. El tema és l'acompanyament als malalts en els últims dies de la seva vida. Com ja sabeu, el pare de l'Esther, que va tenir un càncer de pàncreas, se'l va emportar aquesta malaltia en 37 dies. El llibre explica l'acompanyament que la filla, la família i sobretot el personal del centre sanitari li van fer des del servei d'oncologia de l'Hospital de Mataró. Això és el que ens deia l'Esther.
1: Bon dia, Teresa. Bon dia, Gabriel. Bueno, gràcies per l'acollida que em vau fer al Cruïlla d'Europa. Us volia fer saber que encara estic processant tot el que he viscut aquest Sant Jordi. El llibre s'acaba de publicar i no sabia gaire què esperar. I al final doncs, ha anat molt, molt millor del que m'imaginava. He pogut estar signant a Barcelona, a la parada de l'editorial Círculo Rojo, i vaig ser a la Fira de Mataró. Em va emocionar moltíssim veure els meus llibres a les parades de les llibreries barrejats amb autors importants. I bueno, el més bonic, sens dubte, ha estat la gent que s'apropava, que preguntava, que compartia i que d'alguna manera connectava amb la història. Pel que fa a les vendes, doncs, bueno, encara no tenim dades tancades, però el llibre va sortir fa només un mes i ja em queda menys de la meitat de l'estoc inicial, així que estic supercontenta. De cara al futur, doncs, tinc moltes ganes de seguir fent-lo créixer, de fer presentacions i que pugui arribar més gent, perquè al final va d'això, d'acompanyar. Una abraçada a Teresa i Gabriel i moltes gràcies pel vostre suport.
0: Moltes gràcies, Esther, per aquestes paraules. I ara li preguntarem al convidat que tenim aquí a l'estudi, en Ramon Navas. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Tu has fet algun llibre?
2: Sí, un llibre sobre la meva dona, de Cometes i Asteroids.
0: Com
2: de l'editorial...
0: Em sembla...
2: És l'editorial Marcombo i el llibre es diu... Observació de cometes i asteroids, crec. El nom del llibre
0: fa
2: és curiós.
0: Fa molts dies, que molts anys que l'has fet?
2: No.
0: I ja no te'n recordes, ai senyor, que anem malament.
2: Sé de lo que va, eh? El títol és anecdòtic per mi. Sóc una mica caòtic en aquest aspecte.
0: Molt bé, molt bé. Doncs, en Ramon Navas, ja el coneixeu els nostres oients, viu a Premià de Dalt?
2: No, a Cabrils.
0: Ah, Cabrils. Molt bé. Tens un...
2: Però també tenia un observatori a Premià de Dalt.
0: Exacte.
2: Però ara
0: un
2: tinc
0: observatori.
2: A Cabrils.
0: Sí. Val. I com és que has fet aquest canvi? Potser veus millor la lluna?
2: Perquè actualment visc a Cabrils. L'altre era el que era casa dels meus pares i és on vaig començar.
0: Molt bé. En Ramon Navas, ell és un científic. Ell sempre li agrada dir aficionat.
2: Sí, perquè no
0: per
2: cobro.
0: No.
2: Una cosa és el que un sap i l'altra és si cobra per lo que fa. Jo com no cobro per lo que faig, sóc aficionat.
0: Però per mi, com que tu saps del que parles,
2: sí,
0: ets un científic. Val? Ell és un científic que estudia els fenòmens físics del cosmos, utilitza telescopis, satèl·lits i moltes altres coses per entendre l'origen, l'evolució i el comportament de l'espai.
2: Sí.
0: Eh que sí? Sí, és important. I penso que les persones no en fem tant de cas com...
2: És bastant el gran desconegut. Jo crec que anys enrere l'astronomia estava com més en voga. Poder per la carrera lunar al principi, als anys 70, 80 i ara... I ara torna a reflotar amb lo de la lluna, poder, sí.
0: No, està clar que nosaltres l'hem portat...

0: aquí al Cruïlla d'Europa per analitzar l'Artemis 2, l'Artemis 2, entre aquest programa i els dos darrers de la temporada que farem el 22 i el 29 de juny, en tornarem a parlar.
1: Sí.
0: Sobretot de com deixem el món preparat per aquest eclipsi solar del 12 d'agost.
1: Sí, del 12 d'agost, sí.
0: Molt bé, molt bé. Doncs, ara aquí el que hem de dir és que tu ens en faràs una valoració. Com ha anat aquest? Perquè jo ho he seguit bastant.
1: El tema de tornar a la Lluna és sobretot perquè ha tornat una carrera espacial. La carrera espacial abans va ser contra la Unió Soviètica i aquest cop és contra la Xina.
0: Contra?
1: Sí.
0: I tu m'agrada perquè ho dius, contra.
1: Contra, contra. És un tema de, molt bàsic, molt bàsic. De demostrar superioritat militar, amagada de tecnologia, de recursos, perquè se suposa que a la Lluna hi ha uns recursos que ara per ara no són gaire útils, però podrien ser-ho. Llavors, els xinesos tenen la virtut de que fan tot un plan a molt llarg termini i el posen per escrit. I normalment compleixen el que escriuen. A diferència d'altra gent, els xinesos, quan posen un pla, tu el vas seguint i veus que si per tal any deien que farien un coet tal, ja l'han fet. Han de complir els passos a poc a poc. I al 2030 els xinesos aterraran a la Lluna.
0: 2030?
1: 2030. I llavors la por dels americans és, vale, els xinesos aterraran a la Lluna i nosaltres què fem de mentres? Pues els ha agafat una mica, no diré per sorpresa, però sí que estan corrent per intentar arribar abans que el 2030 a la Lluna. I tot el que hem vist al projecte Artemis és bàsicament intentar arribar a la Lluna abans que els xinesos.
0: Per tant, que ens hem tornat...
1: Hem tornat a la carrera espacial. Amb una gran diferència, i és que actualment a la Lluna, amb la tecnologia actual, és molt més econòmic que als anys 60, 70, que va ser una proesa i un gasto espectacular. Va ser una despesa tan gran que va hipotecar part de l'economia dels Estats Units. El que passa és que per ells allò era, vamos, imprescindible fer-ho. Té molt mèrit que es logrés en els anys 70, perquè hi ha gent que diu, home, si ara no hi podem anar, com és que hi van poder anar? Bueno, perquè van dedicar una quantitat de recursos extraordinaris. Ara, el mal és que hem tornat a la Lluna i la gent diu, oi, per què no hem aterrat? Bueno, doncs perquè les naus que han d'aterrar no les tenim fabricades encara. I perquè el coet que hi ha anat és un coet que ha fet la NASA i és caríssim. És molt més econòmic que el Saturno 5, però és caríssim. I ara es vol involucrar els milionaris del món dels Estats Units, entre ells l'Elon Musk, que és un d'ells, i l'altre és el Bezos, Amazon i SpaceX. Vale. L'any que ve, en teoria, han de començar a fer proves i... per dir-ho d'alguna manera, han jugat a diversificar les cartes. Llavors, li han dit al Bezos, tu fes una nau per poder descendir a la Lluna. Aquesta nau s'està construint, està molt verda. I a l'Elon Musk li han dit, el teu coet més gran que fas, a veure que també pugui anar a la Lluna. Tots dos estan a veure qui és el primer a provar aquesta tecnologia i per poder aterrar a la Lluna. Perquè el coet de la NASA, tal com està concebut, el que pot és portar-lo fins a la Lluna, però no pot aterrar i després despegar de la Lluna. Aquest pas ens falta.
0: I
1: aquest pas serà privat.
0: Ah, privat. No privat. Seran a l'Artemis 3, que hi ha...
1: No, a l'Artemis 3 se'ls portarà fins allà, però així com en el seu dia vam anar amb un únic coet i que havien dues persones, no, ara es vol anar una mica més a lo gran i la idea és que vagi, de moment, a l'Artemis, que jo crec que no té gaire futur a l'Artemis, en fi, perquè surt caríssim. Surt molt més barat si ho contracten a l'Elon Musk o en l'altre, amb el Bezos. Això sortirà més econòmic. Es tracta que l'empresa privada s'involucri, la NASA els està enxufant calés perquè espavilin. Fins ara anava una mica més adelantat a l'Elon Musk. Les últimes proves d'un coet que en realitat no està relacionat, però no té res a veure amb això, del Bezos, no ha sigut tot lo acertat que ha tingut alguns fallos, amb lo qual hi ha molta No sabem si els americans duraran anar a la Lluna o tornar a la Lluna abans que els xinesos. Això està...
0: S'omples d'incògnites.
1: Sí, sí, sí, sí. No, no... hi ha una sèrie d'hites que es tenien que haver fet que porten retard. És cert que últimament les coses que ha fet SpaceX li han sortit millor i el coet de... Per dir-ho d'alguna manera, per anar a la Lluna podem anar d'una manera més cutre amb un coetet més senzillet, que seria el que està desenvolupant el Bezos, però que està molt ben fet, o podem intentar tornar una mica a lo grande amb l'Elon Musk, amb un coet gegantí que podria, en fi. Però els dos estan verds.
0: Val.
1: Bueno, és que falten molt pocs anys pel 2030. Amb aquest temps que queda estaran... tindrem aquesta tecnologia, sí. Ara, la idea és anar a la Lluna, no com es va anar. Anar a la Lluna, vale, ja he anat, ja. No, es tracta d'anar a la Lluna, fer unes bases allà, extreure recursos de la Lluna. A la Lluna hi ha un component estrany que es diu Heli-3, que ara per ara no serveix per res. Però si algun dia tenim reactors de fusió nuclear, que és un sistema de produir energia que salvaria bastant energèticament el món, a l'Heli-3 aquí no n'hi ha i a la Lluna està ple. Llavors seria seria poder d'entrada el recurs més valiós que obtenir de la Lluna. I hi ha qui diu que anem a la Lluna per això. De cara al futur, de dir, necessitarem aquest Heli-3, el primer que domini l'Heli-3 es farà... És com el nou petroli. Això si logrem algun dia la fusió nuclear, que no s'ha lograt i portem més de 50 anys intentant-ho.
0: Doncs ara intenta fer comprendre a l'audiència el valor de la tasca dels astronautes, que no n'has parlat encara.
1: Sí.
0: I, per tant, d'aquests quatre persones,
1: sí,
0: tres homes i una dona,
1: sí,
0: primera vegada que hi va una dona...
1: Sí. Aquí hi ha una mica de màrqueting, ja que hem d'anar a la Lluna. I deixarem clar que tenim la tecnologia actual justa per orbitar la Lluna, ni orbitar, perquè van donar com mitja volta, doncs ja que anem a omplir d'il·lusió, en teoria, el públic americà i el públic mundial de que tornem a la Lluna, anem a fer-ho pues, amb el màxim de, com diria, de correcció possible. Posem una persona de color, posem una dona...
0: Això és el màrqueting.
1: Jo crec que és màrqueting, que em sembla molt bé, vull dir, no n'estic gens en contra, però el que vull dir és que s'havia d'omplir més una cosa que és anar a la Lluna a mitges, perquè anar a la Lluna, donar-li la volta i tornar, no és anar a la Lluna. Ens ho hem venut com que hem regressat, hem tornat a la Lluna. Tornarem a la Lluna el dia que la trepitgem i despeguem d'ella. Fins ara, bueno...
0: 2030, segons les
1: previsions. Bueno, hauria de ser abans del 2030 per guanyar els xinesos. Fa falta que els xinesos compleixin els seus plans, però els xinesos són... bastant serios quan publiquen les coses i els plans xinesos no han parat de complir-se. Llavors, això és el que els atabala.
0: El programa Apollo,
1: sí,
0: el del 70, sí, 80, va ser considerat un dels episodis més interessants de l'exploració espacial.
1: Sí.
0: A tu què t'ha cridat l'atenció d'aquest exemple de l'Artemis
1: sí.
0: 2?
1: El que m'ha cridat l'atenció, no tant del coet Artemis, que faria... donaria per tota una xerrada, és un coet que per mi està fet a peces reciclades dels transbordadors espacials i sol per això ja em sembla una mica un error, però tenim la gràcia de poder tornar a la Lluna és que ara podem fer-ho a, diuen, una dècima part, una centèsima part del preu que es va anar.
0: Yeah.
1: Lo qual ens ha de fer recapacitar de que anar a la Lluna als anys 70 va ser algo realment excepcional, que si no fos per la Guerra Freda amb la Unió Soviètica no s'hagués produït.
0: Ja. I com continuarà aquesta carrera espacial?
1: Jo crec que continuarà amb empreses privades, sobretot amb empreses privades, i sempre i quan ens vendran turisme a la Lluna, segurament, ens vendran... A veure, els primers que aniran no seran turistes, els primers que aniran seran científics.
0: Seràs tu, probablement.
1: No, jo no hi vull anar a la Lluna. La Lluna m'agrada molt veure la falta de l'Scobi, però això de pujar amb un coet falta molt. A part que serà per milionaris al principi, això està clar.
0: Bueno.
1: Però primer, científics, després bases, i després algun hotel a la Lluna, pues, sembla un somni, però es pot.
0: Algun hotel?
1: un hotel, un, sí, res, una cosa... La Lluna no és un lloc per... No, a la Lluna no hi ha atmosfera, a la Lluna, en fi, les temperatures que hi ha a fora ronden de menys 200 graus a més 120 graus, vull dir que... És un lloc molt inhòspit, en realitat, eh?
0: Molt bé.
1: Molt inhòspit, sí.
0: Doncs, Ramon, no cal que te'n vagis, perquè ara tenim els altres dos convidats, la Maria i el Joan Antoni. Us els presentarem tot seguit i li preguntarem si a les escoles, perquè serà un tema d'escoles i habitatge, s'ensenya suficientment el cel als alumnes.
1: Poc, poc s'ensenya, poc.

0: Molt bé, i el tercer tema d'aquesta setmana del nostre programa Cruïlla d'Europa és la guia dels centres educatius pel dret a l'habitatge. Gràcies, Maria Major, per ser aquí.
1: Hola,
0: gràcies,
1: Teresa.
0: Joan Antoni.
1: Hola, Teresa, bon dia.
0: Sí, no, molt agraïda perquè és una guia fantàstica. I ara jo li estava preguntant al convidat d'abans. Veiem, si per fer, per ensenyar el tema, per ensenyar els temes d'habitatge als alumnes, que ells també puguin opinar. No sé si es fa molt o poc a les escoles, ara ho sabrem. Per mirar el cel no es fa gaire, que no?
2: No, de tant en tant em criden a algun col·le, normalment el meu fill, la meva germana, familiars, perquè a l'hora del pati aprofitem i ensenyem el sol, que és el que normalment es pot veure a l'escola de dia, no? O a vegades inclús la lluna.
1: Molt bé.
2: Són temes que, bueno, ajuden a escampar la boira, també.
0: Escampar la boira de qui? Dels professors?
2: I dels alumnes.
1: I del cel.
2: Jo sempre dic que podem agradar l'astronomia perquè com el món que toquem és un desastre, allà dalt tot va d'una altra manera.
0: Molt bé.
2: És una manera d'escampar la boira.
1: Molt bé.
0: Molt bé. Doncs nosaltres presentarem avui, que per això tenim aquí els dos convidats, aquesta guia que jo l'he trobada magnífica, és molt teòrica, i ara si això es pot
1: portar a terme... La segona part és pràctica, eh?
0: Sí, sí, però pràctica vol dir que s'ha de veure fet.
1: Home, això ja és una altra cosa.
3: Durant l'any 2025 han fet molta feina a Barcelona.
0: Sí, sí, sí.
3: S'han guiat molt
0: sí,
3: bé
0: d'aquesta sí, sí,
3: feina.
0: Sí, sí, sí, segur. Però tenim aquí en el nostre estudi en Joan Antoni Pereira, de l'entitat Mataró Acull, i a la Maria Major, que li agrada presentar-se com una mestra jubilada.
1: De Mataró Acull, també.
0: De Mataró Acull.
1: També, les dues coses.
0: Fantàstic.
1: Mestra jubilada i de Mataró Acull.
0: Molt bé. I que fas feina al barri de Rocafonda, tota
1: sí,
0: la que pots.
1: Sí, del meu estimadíssim barri.
0: Exacte. Llavors, jo t'he sentit dir una frase interessant que dius: una criatura no té por, no té per què tenir por a patir un neguit de si es quedarà sense casa, si no es quedarà sense casa, etc. Entrevistes, coses que jo he buscat per preparar aquesta xerrada, no té per què una criatura...
1: Home,
0: explica'ns el...
1: A veure, ara us parla la mestra jubilada. I lligant una mica amb el que tu dius, i l'últim que he sentit...
0: Amb el que tu dius?
1: Amb el,
0: Ramon?
1: Amb el que en Ramon ha dit... que inclús hi ha uns privats que estan fent com una cursa entre dos i gastant milions de milions de milions,
2: sí.
1: Mentre tant als Estats Units, i ho comentàvem amb en Joan, és una societat malalta de desigualtat, d'injustícies, de drogadiccions que venen més de la misèria,
2: sí,
1: que d'altra cosa. Que sembla... Quin món estem? I mirant a casa nostra, quin món estem, que tenim infants aquí a Mataró i a tot Catalunya i a tot l'Estat, i més enllà, però centrem-nos en Mataró i Catalunya, que no saben si aquesta nit dormiran a casa. A mi m'esgarrifa pensar que hi hagi un jutge que permeti un desnonament on hi ha menors. Ja, amb adults ja és greu, eh? No vull minimitzar-ho, però és que amb infants... És d'una injustícia, d'una manca de drets humans dels infants, terrible, terrible. I davant d'això, grups de mestres conscients, a qui nosaltres admirem molt des de Mataró Acull, s'han aixecat, s'han organitzat i han dit: no pot ser tenir a l'aula un nen que li estic ensenyant una equació a segon grau, o li estic dient que miri el sol o la lluna, o si farà sol o si farà vent, i que no sàpiga, perquè tenen una amenaça molt clara de desnonament aquell mateix dia, perquè normalment les famílies, quan hi ha un desnonament, envien el nen a l'escola. No volen que sigui present en aquest acte tan humiliant. I els nens són a l'escola, però saben que a casa seva hi ha un drama, no? Llavors, com ho podem permetre?
0: Sí, sí.
1: Una societat on tothom hauria de tenir un plat senzill, però un plat cada dia, una casa cada dia i un treball cada dia. Com hem canviat tot d'aquesta manera tan perversa? I perdoneu, però és que
0: no,
1: aquest
0: no,
1: tema
0: no.
1: M'encén una mica.
0: No. Joan Antoni?
3: A mi que m'agrada parlar de realitats, no? O sigui, ja, la llei ho diu molt clarament, no? O sigui, diu que si una família és vulnerable i no té alternativa habitacional, no es deuria de produir el desnonament, no? I això passa cada dia, no? La setmana que ve fotran al carrer una família amb tres nanos petits i els hi han donat dues setmanes perquè es busquin la vida. I jo l'altre dia en una assemblea del sindicat els hi preguntava, no? Érem 30 o 40, no? Si tenim en compte que dintre de dues setmanes una família amb tres nanos sortirà fora fent xarxa, es cuidarà algú? Algú li oferirà la seva casa? No va respondre ningú. Té curiositat.
0: No va respondre ningú? En quin context era?
3: No, em refereixo. Jo sempre els dic, si no fem comunitat, en el moment que estem vivint, o sigui, si no ens ajudem, permetirem que les criatures se'n vagin a una habitació o a un cotxe o al carrer, que és el que està passant cada dia, no? O sigui, l'altre dia van parar 7 persones, un altre de Sausi, amb un noi que tenen un noi de 16 anys, no? O sigui, i hagués vingut a la seva casa i ja no tenia casa. O sigui, i això passa cada dia, no? I estan vulnerant la llei contínuament, no? O sigui, i com dic, bueno, aquesta guia està emparada amb Nacions Unides, no? O sigui, amb el respecte dels drets humans reconeguts, no?
0: La tenim aquí perquè es veu en la pantalla. Tu potser no l'havies vista.
1: No, aquella ja es veu, que
0: sí.
1: Ah,
0: aquesta és una guia, com diu les mateixes pàgines, és una crida a l'acció.
1: Sí.
0: I això és molt important. I llavors, per mi, m'agradaria que ens la presentéssiu, que expliquéssiu les parts que té,
1: sí,
0: que expliquéssiu el que s'ha pogut fer fins ara i que l'anirem comentant perquè tingui intenció de poder parlar-ne d'alguns dels projectes.
1: Sí, el que primer hem d'explicar és d'on surt aquesta guia.
0: Sí, clar, naturalment,
1: sí,
0: per això esteu aquí.
1: I ara ho explico.
0: Sí, sí.
1: Davant d'una mestra, una altra, una altra, una altra, una de preescolar, una de secundària, una de primària, que veu el patiment del seu alumne o dels seus alumnes i sovint una família que calla, que està nerviosa, que el nano nota que hi ha un canvi d'actitud a l'aula, però que no explica res, perquè les famílies tenen vergonya moltes vegades de passar per aquest pas. Quan no són culpables, la majoria de vegades se senten com culpables. Llavors, un mestre, un altre d'aquí i d'allà, es van anar com trobant i organitzant per fer un moviment en defensa de l'alumnat. Per mi, i ara ho parlo com a mestra jubilada, aquests mestres em mereixen una admiració absoluta perquè és l'essència de la pedagogia.
0: Exacte.
1: Quina és l'essència de la pedagogia?
0: Sí, no és només ensenyar.
1: Que l'infant que tens al davant estigui el millor possible perquè pugui aprendre el millor possible, perquè si no està bé, i per tant sempre hem d'anar a buscar les causes dels problemes dels alumnes. Llavors aquests grups de mestres dispersos, un aquí, un allà, sobretot va sortir de Salt, que sabeu, sí, la situació, sí, sí, social d'aquesta vila, i de Barcelona. Llavors varen fer com uns grups que es diu docents...
0: Sal, explica una mica, perquè fem el programa per la gent...
1: Salt era una vila propera a Girona, amb molt bona aigua, amb molt de prats i molt de camps, molt de conreus, però hi van anar arribant moltíssimes famílies immigrades, que moltes d'elles treballen a Girona i voltants, però que viuen a Salt.
0: I passen ja el 40%.
1: Sí, sí, i Salt és una població de molta immigració pobre, no ho oblidem. Si fos immigració rica... seria una altra cosa.
0: Exacte, com els teus amics.
1: Sí.
0: Ramon,
1: llavors, aquest moviment docents va agafar, com que eren de grups geogràfics diferents, varen agafar, els imitant una mica el nostre Lamin, que Lamin posa't bo aviat, que estava...
0: Lamin Yamal.
1: En Lamin Yamal, que està de baixa per lesió, van agafar, en comptes de fer com en Lamin, que agafava, per exemple, 0, 8, 3,
0: sí,
1: 0,
0: sí, sí,
1: 4,
0: sí,
1: els tres últims números, el moviment aquest de 200 ha agafat els tres primers números.
0: 0,
1: llavors,
0: 83.
1: El 0, 80 és Barcelona i, mira, jo, si voleu, Catalunya Central i Salt. Aquests, com que són de Girona, tenen l'U71, 90, Barcelona 0, 80, Lleida 250, Vallès 0,84, l'Hospitalet 0,89, Maresme, nosaltres i Mataró 0,83, Vallès Occidental 0,82, Vilanova i la Geltrú 0,88, Santa Coloma de Gramenet, Camp de Tarragona i Osona. Ho dic perquè veieu que són petits moviments, però sí, a tot Catalunya i molt coordinats.
0: Per tant, el vostre defensar... és el col·lectiu 0,83.
1: 200, 0,83. Llavors, sobretot els de Barcelona, que com sempre són els més potents, han elaborat aquesta guia per ajudar mestres i escoles i sobretot per animar-los. Perquè, és clar, davant d'una monstruositat tan gran, què fa el mestre? Que ja té prou feina amb l'aula i tots els problemes que veiem aquests dies amb les vagues reivindicatives que fan, no? Doncs aquest és l'origen, i tu pots explicar, si vols.
3: Bueno, es tracta, sí, es tracta una miqueta...
1: Ajuda, és una ajuda, la guia.
3: Es tracta una miqueta que cada col·legi que es vulgui implicar faci el seu protocol, que no ha de ser un protocol fitxa, sinó en funció de l'entorn que tingui cadascú, no? I que intentin, sobretot, és, a part de protegir el nano, que siguin capaços de fer xarxa, no? O sigui, per exemple, jo he tingut experiències amb algun col·le d'aquí, o sigui, un parell de col·les, que et truquen demanant-te què poden fer quan tenen una família que la desnonarà, no? Faltar arribar una miqueta més, però bueno, que comencin a trucar-te, ja és una miqueta començar a fer un protocol, no? Ja n'hi ha un parell d'escoles que ens han cridat al sindicat, per dir d'una manera, per explicar què és 083 o què és el sindicat d'habitatge, no? Llavors, és important, sobretot, com deia, no? O sigui, és que no quedi invisibilitzada aquesta situació dels nanos i d'adolescents, no? O sigui, perquè, i que hem de començar també a les aules a parlar de l'habitatge digne, no? Sense cap problema, no? O sigui, igual que hem introduït la violència de gènere, el racisme i companyia, hem de començar a parlar d'habitatge digne, sí, sí, una cosa normal i que està passant, no? O sigui, que no mirem amb una altra mirada diferent a la gent
2: que
3: no pot, no?
2: Qui ha de construir aquests habitatges dignes? De qui és responsabilitat, pregunto? Aquest és el mal, eh? Una mica directament. Els ajuntaments s'omplen la boca de que construiran un tant per cent d'habitatges socials. La veritat, tu tens una propietat, la vens, poso un carrer al Poblenou, s'ha de guardar al revés. A Barcelona es guarda el 30%, si no recordo malament, de
3: sí, i aquí protecció. I aquí també,
2: 30%. Vale, a Poblenou es guarda el 70% per protecció oficial. Quina és la crua realitat? Que llavors no es fan vivendes, es fan oficines, perquè si has de competir amb Barcelona, els constructors... Jo no sé de qui és la culpa, eh? O sigui, no... A veure si m'explico. No. Però quan fas una normativa, has de ser conscient de que si a la part de Barcelona guardes el 30% i a Poblenou guardes el 70%, pues els constructors no tocaran Poblenou. Per tant, a Poblenou no s'està fent pràcticament vivenda social. I després hi ha una altra cosa, el que obliga o el que posa aquesta llei, diu sí, fareu això, però els beneficis i els costos els ha de pagar el constructor, el que fa la llei a l'Estat se renta les mans. Vull dir que és molt fàcil sempre, ara sembla que estigui defensant els constructors, però no és això.
0: No.
2: El que vull dir és que és molt fàcil dir que s'ha de fer una cosa i després no posar els mitjans, és a dir, poder amb els impostos de tots ens hem d'involucrar. El problema més greu que tenim, que és l'habitatge? Pues segurament. Però els polítics estan per una altra...
1: Sí, jo estic d'acord amb tu, però també és ben cert que durant molts, molts anys els constructors han tingut uns guanys i un lucre que era absolutament exagerat i que els agradaria continuar igual. Llavors, tu, és un negoci, evidentment. No, no ho dic...
2: constructor, eh?
1: Ja ho sé. No, és una reflexió. Però vull dir que ara que els hi han, potser els han reduït una miqueta aquest guany especulatiu, que és la base de tota la problemàtica que tenim, i per exemple Rocafonda n'és un cas claríssim...
2: Però si no ho fem amb tot l'Estat, els constructors se'n van a Madrid, estan construint a Madrid i a Catalunya no s'està fent.
1: Ja s'ho trobaran.
0: Aquí venim per parlar
1: d'aquesta
0: guia.
1: Per mi ja s'ho trobaran a Madrid. Les injustícies sempre, després es paguen molt cares. Sí. Les injustícies són suïcides pel que mateix que les fa. I aquest senyor Elon Musk i tots aquests algun dia trobaran el càstig. El càstig o el...
2: No sé si
1: el trobaran. És igual, el trobaran.
0: Però veiem...
3: El que està clar és que si són capaços d'organitzar-nos i l'escola és prioritària,
0: molt bé,
3: sempre
0: dic,
3: no? Que l'escola és el futur de qualsevol país, no?
2: Sí,
3: o sigui, si incorporem valors i parlem de l'habitatge, per exemple, Mataró és aquest any l'economia social, no? per què no apostem per les cooperatives?
4: Sí, sí, sí.
3: Fent una miqueta de front al capitalisme, no? Es comença a fer, defensant els nanos, comencem a fer un altre tipus de vivenda, no?
2: D'acord amb que l'educació és...
3: I els ajuntaments poden fer més de lo que fan, o sea, i no ho fan, no? O sea, i per exemple, jo sempre dic, no? Que sàpiguen que cada desauci que hi ha, la Generalitat pot comprar o pot delegar a l'Ajuntament perquè ho compri. I ho compren a millor preu, no? I no ho fan.
2: I no ho fan.
3: I no ho fan perquè sí, sí, sí. Hi ha gent dintre i això per ell és un problema, no? Perquè no afronten la realitat. Aquest és el problema, no?
0: I anem, què hi pot fer? Què hi fa l'escola? Què hi pot fer l'escola que vosaltres expliqueu tant...
1: Hi ha una coseta important, que és la figura de la directora de l'escola o del director. El director és reconegut, un director nomenat, com tots, és autoritat pública amb tot allò que tingui a veure amb els infants. Per exemple, un director pot demanar, i té una autoritat, un semàfor davant de la seva escola per la seguretat viària als nens. No pot demanar un semàfor a Baix Mar, per exemple, perquè allà ja no li toca. Però tot el que tingui a veure amb la millora dels seus infants, dels infants dels quals n'és responsable, i penseu que constitucionalment un mestre és com un pare. Mentre té els alumnes sota l'aula, ha de fer com un pare, és a dir, vetllar pel fill. Té una, a part del tema d'aprenentatge, té tot un tema de cura d'aquell infant. Llavors, ara hi ha molts directors, n'hi ha, i cada vegada n'hi ha més, que fan cartes des d'aquesta autoritat pública que li dona el seu càrrec, cartes al jutge dient: aquí tenim un infant de tal edat, tal, tal, tal, que sembla que està pendent de desnonament, jo demano. I, per exemple, una petitíssima cosa que fan, però que és molt important a la vida acadèmica d'un infant, és dir, retraci aquest desnonament com a mínim fins a final de curs. Que la cria... Perquè, és clar, a tu et desnonen i et donen un pis turístic durant un mes a Malgrat de Mar. Aquella criatura que va a una escola de Mataró, ja veus la mare aixecant-se a les 6 del matí, agafant el tren, acompanyant el nen a l'escola, a Mataró. I això, així, eh? No, no estem parlant d'un cas aïllat.
0: No, no, no, no. M'agrada que ho expliquis i que
1: no, perquè és real, oi, Joan? Ens hi hem trobat a molts. Com a mínim, que aquest senyor, que normalment és un fons voltor, que guanya mils de milions especulatius a l'any, com a mínim, s'esperi una miqueta, que tampoc hi perdrà res. I, en canvi, l'infant i la seva família hi perden molt. Uh-huh. Per tant, es va veient quin poder té l'escola organitzada. Un mestre no pot fer res, un grup de mestres d'un institut o d'una escola primària pot fer més, i molts mestres de moltes escoles i molts instituts ja tenen una força ciutadana com per fer-se sentir. Uh-huh. I això, aquesta guia és per ajudar les escoles a engrescar-se, a entrar en aquest camí de defensa de la infantesa.
0: Digues, Joan Antoni.
3: Sí, sí, sí. O sigui, una miqueta, per dir-ho d'alguna manera, el director s'ha de creure que és una autoritat pública, no?
0: Clar, i no s'ho creu...
1: Sí, ara cada vegada més.
0: Cada vegada més.
1: Sí, no, i amb altres coses sí que ho fan, eh?
3: I que ells el que tenen i el que estan defensant, i ho han de dir al jutge, és el dret a l'educació. I quan no tenen sostre no hi ha dret a l'educació, no? Llavors han de ser capaços, ells, les associacions de veïns del barri, els sindicats, a fer escrits al jutge, no a serveis socials. Fins ara el que fan quasi tots és, els treballadors socials els envia informes a serveis socials, no? No, no, hem d'arribar al jutge, que potser se'l passarà per on vulgui, no? Però segurament que se'ns serveixerà molt més que estiu i dient un mestre que no pas que diguem nosaltres, no? Llavors hem d'aconseguir que facin aquest tipus de cartes, no? Per parar desaucis, no? Quan tenim nens.
1: Uh-huh. I no és absolutament res il·legal, és en compliment de les funcions que la mateixa societat els ha assignat.
0: Uh-huh. No? Mm. I això o totes les escoles?
1: No, no, això, la guia és justament per anar engrescant. Com tots els, com tots els moviments, neixen petits, van creixent, sí. I després no oblidem quin curs tenim el 25-26, ple, pleníssim, d'altres reivindicacions, entre les quals i això, és a dir, per què els mestres demanen més recursos? Perquè què fas amb una criatura que té un desnonament, necessita una treballadora social, necessita un seguiment, necessita potser unes visites al psicòleg, necessita poder atendre amb calma la família i estar una hora consolant-los d'aquell drama que estan passant. El mestre no pot fer això, i a més l'escola i la planificació, les colònies i l'atenció a la diversitat cada dia més gran a l'aula. Llavors, per això, la vaga, en certa manera, també té a veure amb aquesta manca de recursos per atendre situacions socials terribles en la qual l'infant, per una banda, pateix i per una altra banda, necessita molts recursos per ser ben atès. És a dir, que la vaga també té a veure amb aquesta disfunció social tan greu que vivim i que repercuteix a la vida quotidiana de cada dia de cada mestre de Catalunya.
3: Sí, la gent s'ha d'enterar que darrere d'un desauci hi ha nanos. Jo he treballat en una escola, dos desaucis, i és molt fort, o sigui, que el director vingui al desauci, se'n vagi cap a la comitiva i li parli de nens. Això no ho fem amb els desnonaments, no? O sigui, llavors es aconsegueix això, no? Pots que els deixin com a mínim fins que acabi el curs, no? I aquesta mateixa escola ha pagat hostal quan els hi fotien fora perquè estiguessin, i la treballadora social buscant pis o habitacions fora. Quan els feien fora. Bueno, quan ja estaven fora, estaven a l'hostal, els hi pagaven més d'una setmana i la treballadora social amb ella treballant al carrer a veure si trobaven habitacions o algun pis de lloguer. No? Això és el que haurien de fer, no? Xarxa entre tots, perquè quan tenim aquest desnonament, si la majoria de les vegades s'aniran fora, no? Però no els podem deixar sols. No? O sigui, ni el nen a l'escola han de continuar cuidant i apuntar-la, si no tenen calés, que facin esports, o sigui, esplais i tot això. No? Llavors, importantíssim fer aquest tipus de xarxa. No? O sigui, no els deixem. Hem de protestar, per dir-ho.
1: També és cert que hi ha molt voluntariat i molta solidaritat anònima en el món del magisteri i de la AFA. Aquí hi ha un paper molt important, sí, d'aquella sí. Dona que un dia estàs a la porta esperant tu el teu fill i ell el seu i està plorant i li preguntes per què plora i té confiança per explicar. Perquè en molts casos, i sobretot quan a més hi ha problema d'idioma, hi ha problema de diversitat cultural, el més fàcil és tancar-te, però tancant-te no aconsegueixes la solidaritat. I en aquest moment hi ha molta solidaritat, cada vegada més, de famílies. O sigui, és molt maco, no?, perquè hi ha molts llocs que realment aquestes famílies que estan en risc de desnonament tenen el suport de l'entorn escolar. És que, a més, hi ha una cosa molt important. Sense el col·lectiu no som res.
0: Clar.
1: És a dir, sense tenir... Bueno, hi ha una frase aquella que diu que un infant no s'educa sol, l'educa la tribu. La tribu vol dir l'escola, la família, el poble, el club d'esports, el cau, el casal d'infants, el que sigui.
0: Sí, sí. Digue'm, d'aquests col·lectius, per exemple, 083, en aquest cas perquè parlem, però n'hi ha per tot Catalunya.
1: Sí, n'hi ha per tot.
0: I això és important remarcar-ho. Hi ha molts joves, mestres?
1: Sí, sí, clar, sí.
0: Ho dic perquè...
3: Quasi tots.
0: Ho dic perquè és important fer la distinció de que també tothom...
1: No, home, jo penso que...
3: Sí, el problema moltes vegades és que tenen moltes ganes, són mestres a nivell individual que estan dintre del col·lectiu 083, com ho fan arribar al claustre, no? O sigui, el 083 ha fet una web on penjaran, o sigui, guies de com afrontar un desnonament, o sigui, en funció de la situació, no? O sigui, perquè els col·legis es puguin informar i tindre protocols, no? Però si fa por, o sigui, perquè no saben com reaccionaran, o sigui, les direccions, de, si parlem d'això al claustre, no, deurien de parlar de l'habitatge al claustre, no? I després baixar, no? Però si fa por encara. Perquè llavors són gent que potser que tenen... Estan de contracte o estan de...
1: Clar, és que també tenen...
3: I tenen moltes ganes, però dius, ostres, com s'ho prendran, no? O sigui,
1: com a tot arreu, com a tota la societat...
0: No, però és important, parlem d'aquest col·lectiu i deixar-ho ben clar.
1: I passa que també la gent que fa de mestre jove també té que si és interina, que si les oposicions, que si els desplaçaments... Hi ha gent que està una setmana a cada escola, mentre ets substitut vas d'aquí cap allà, allà no pot quallar res. És a dir, també hi ha tot... És que si parléssim dels problemes del sistema educatiu són tan grans i a vegades tan sense raó i tan herències del segle XIX que el segle XXI són impossibles d'acceptar, com és tot aquest sistema d'oposicions i de... Però això ja seria anar molt lluny.
0: Farem un altre programa.
1: Però en aquest cas s'entén molt bé les vagues cada dia més grans i cada dia més fortes. No hi havia hagut mai, mai. Jo vaig ser 41 anys mestre, sempre a Mataró, i no havia vist mai una vaga d'un 85%. Jo, per exemple, en una etapa de la meva vida vaig fer vaga en una escola de 25. Jo. I quan dic jo, vull dir una persona, amb tot el que això representava, no? De crítica dels companys, de tot això. Ara, quan vam guanyar, els beneficis van ser per tots els que havien estat sense fer vaga, vull dir, és igual. Però que hi ha moltes escoles molt diferents, n'hi ha que la direcció va al davant de tot, n'hi ha que la direcció va al darrere, i després també hem de tenir en compte un altre problema molt greu, i és el desbordament absolut que porta a una gran ineficàcia dels serveis socials municipals. És a dir, a vegades hi ha mestres o aquests orientadors socials de les escoles que truquen i busquen i busquen, i la treballadora social municipal que hi és i que està treballant però que no pot atendre. És a dir, si tenim una societat tan desigual,
0: és important dir-ho.
1: Hem d'entendre aquesta realitat i posar-li mitjans. Per què no fer-ho? A part de la crueltat que tens cap a les víctimes, és un suïcidi. Ara venint ho dèiem, Estats Units és una societat malalta, perquè en comptes d'atendre les desigualtats, intentar anar-les minimitzant, hi ha tots aquests bojos que gasten, malgasten, dilapiden diners i diners, que a més no són seus, sinó que són fruit de prendre el pèl i de prendre els diners a altra gent, perquè ningú n'és ric. I llavors la prioritat d'una ciutat és treballar per l'equitat i per la igualtat, que és el que porta la dignitat i la plenitud de vida dels que vivim aquí.
0: Uh-huh. En Ramon, que bueno, vol dir alguna cosa.
1: Estem, no. Estem aquí.
0: No, és que estem...
2: que jo crec que, òbviament, el problema és que la societat amb la que vivim està malalta.
1: Sí,
2: i no ho volem reconèixer. És a dir, hi ha unes desigualtats...
0: I tenim un científic que ho reconeix.
2: Sí, i per això observo el cel, perquè com el d'aquí no té solució... en fi, és una doncs mica això.
1: Doncs està molt bé això, que ens donis esperança però, des del cel.
2: No, penso que l'escola li recau tots uns problemes, perquè és com la base. Si mirem els països que funcionen millor, Noruega, Suècia, els països escandinaus, què és el millor que tenen? L'educació és espectacular. Espectacular. Tots els recursos van per allà. Es paguen moltíssims impostos, sí. Jo he estat a Noruega i és un país, per mi, formidable. Formidable. L'únic que no té bo és el clima. Però tot el que més és excepcional. I l'escola és brutal. I Finlàndia, i Suècia... També. Finlàndia és espectacular.
1: L'altre dia em deien, una escola bressol...
3: I els professionals tenen que estar a l'escola, no?
2: Sí, clar. Exacte.
3: I hi ha un consens, exacte. I hi ha un consens polític que no es parla de l'escola.
2: Sí, sí. No? I no es toca la manera d'ensenyar, perquè funciona des de fa molts. Sí. I puja l'altre polític de torn i no ho canvia, perquè això és el que ens ha fet...
1: Sí, però, per exemple, a Finlàndia em deien, una escola de preescolar, 20 alumnes. Jo li vaig dir, 20 alumnes, tants? Diu, sí, hi ha quatre persones a l'aula.
2: Sí, sí.
1: O sigui, sí. Hi ha 20 alumnes, però quatre persones, que un agafa el nen, l'altre ajuda aquell que té espina bífida i està tot el dia... Perquè, és clar, per exemple, he estat en una escola que hi havia un alumne amb espina bífida, un nen superintel·ligent, però gairebé immòbil. Com treballes? Aquesta criatura necessita un cuidador, no pot la mestra amb 25 més i el nen... És a dir, en aquest moment... Afortunadament, a l'escola hi va tothom, afortunadament, però això demana uns recursos que no s'està disposat ni el govern català ni el govern espanyol a donar. I mentre no ho facin, cada vegada anirem pitjor com a societat, perquè és una pilota que et torna i et pica, no? Uh-huh. Com més desigualtat, més violència. Ara, quina animalada aquesta de posar Mossos de paisà a les escoles. Tu creus que això arregla el problema? El que arregla és educadors socials, és logopedes, és psicòlegs. Això arregla els problemes, no el mosso allà a la porta.
2: Diners, s'ha d'invertir molts diners a l'escola.
1: És una animalada, però bé, això és un sou. Doncs aquest sou que el destinin a un altre perfil professional.
2: L'escola després és la formació professional, que tampoc funciona. Jo tenia empresa i agafar treballadors avui en dia vol dir que tu els hi has d'ensenyar, eh? Perquè el que...
1: Sí.
2: En fi, era costa molt.
3: Falta la vinculació de l'escola a l'empresa.
1: No?
2: És brutal.
3: Si no ho fan les pràctiques a l'empresa.
2: No, i arriba una cosa que no havia passat mai, i és que parles amb empresaris i et diuen no, si quan trobo una persona de 50 anys, abans la denostava, ara la vaig a buscar, perquè aquest tio té un ofici.
1: Té ofici.
2: I dius, és no, hem fet moltes coses malament, no sé, però...
1: Sí, hem de millorar, jo crec que hem de fer molta autocrítica.
3: Jo sempre dic que de pas que defensem els nanos, si a les escoles no eduquem en valors, amb un entorn que tenim ara de partits que el que fan és crear odi...
2: Odi. Les redes socials estan plenes d'odi.
3: Jo, per exemple, dic, no sé, quan vaig amb desauci i veig 5 furgons dels Mossos d'Esquadra, què pensa que estan creant? Odi. Aquests nanos pujaran, odiant.
2: Sí, odiant.
3: Odiant, no? Llavors, en vez de ser al revés, no? Que ells es posin l'altre dia, perquè va fer un així, me vuelves a señalar i és una altra... Una barbaritat, tranquils, no? O sigui, llavors, hem d'inculcar molts valors, no? Uh-huh. I l'habitatge digne és un valor, no? O sigui, que des de petits vegin que això s'ha d'evitar.
0: I això en les classes, de quina manera s'ensenyarà?
3: Hi ha moltes... Mira, jo me'n recordo que vam fer una xerrada a les Ses Mandies, que van vindre aquesta gent del 080, i tenen tècniques de jugant, s'acaben donant compte de que tenen un problema a casa, no? Sí. Llavors, a partir d'aquí, amb molta discreció i amb molta intimitat, a través de tutories,
1: molt de respecte,
3: comencen a buscar i tutories amb els pares i companyia, comencen a veure com el poden ajudar, no? O sigui, hi ha tècniques molt facilones.
1: Penso que és un moviment admirable.
3: Però hem d'introduir el discurs de l'habitatge, no? O sigui, hem de parlar...
0: Quin percentatge, perquè els nostres oients ho entenguin, de mestres hi deuen haver en aquests col·lectius?
1: Jo crec que en aquest moment no es pot saber.
3: Poqueta cosa.
0: No sé, no es pot saber.
3: És significatiu. No és significatiu.
1: Hi ha molta casuística. Potser tu no hi estàs i tot el plegat tens un alumne que té aquest problema, llavors ja connectes. El que sí que puc dir és que n'hi ha uns quants que hi estan a totes. Sí. Sobretot la gent de Barcelona. Estan fent unes coordinadores de 40 o 50 escoles de Barcelona i també s'ha de dir amb algunes escoles concertades de capellans i de monges. Però, esclar, també hi ha canalla.
0: Clar.
1: I tampoc tothom és ni pobre ni immigrant. El que fan fora de casa està arribant, com que hi ha gent que no arriba a final de mes i no paga el lloguer, catalana i classe mitjana. Ja veurem els nostres fills i els nostres nets quin habitatge tindran. És a dir, no és un problema, aquí no hem parlat ni un moment, ara l'he tret jo la paraula de persones nouvingudes, perquè no són les úniques víctimes, ni molt menys. És el que dic, és com una malaltia que va agafant cada vegada una epidèmia, capes més amples de la societat. Uh-huh. I l'escola hi té un gran paper, i són admirables.
3: I recordem, per exemple, que els desaucis, el 77%, són de gent que no pot pagar el lloguer.
1: No són d'ocupació.
3: Llavors, què vol dir? Que aquesta gent normalment no arriba al desauci, però sí que estan patint, els nanos, els mateixos, i són gent d'aquí, també, no? O sigui, que no és només la gent migrada, no? O sigui.
0: Molt bé, doncs us agraeixo molt que hàgiu vingut. Dir que la setmana vinent, que és el Dia d'Europa, el dia 9, el dissabte de la setmana següent, nosaltres en parlarem ja el dilluns, el dilluns pròxim, a veure si això, a part de Finlàndia, que has dit tu,
3: Països nòrdics.
2: Els països nòrdics són extraordinaris.
0: S'arregla d'alguna manera.
2: Molt aprendre.
3: Si no... Jo l'altre dia em trobava en la Bea, que és la regidora d'educació d'aquí de Mataró.
0: La Bea?
1: Beatriu Delgado.
3: Sí. I li deia, quedaré un dia amb tu per parlar d'això, per veure com ho veuen ells, no? O sigui, també m'interessa veure què...
0: El govern local.
3: A veure si posen facilitats o dius, o sigui, no em fiquis problemes, no?
0: I ara digue'ns la això, resposta.
1: No? Jo encara no ho hem fet.
3: No, se li dic, et trucaré un dia, o sigui, és veïna.
1: Impensable, en Joan, impensable.
3: Jo el dia de Sant Jordi sempre l'aprofito per fer política.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, en Pere ja ens està dient que se'ns està acabant el temps. Per tant, que moltes gràcies a tots els nostres oients i sobretot a vosaltres quatre per haver estat aquí, vosaltres tres i jo.
1: Clar, vinga, tots quatre, som quatre.
0: Exacte. Gràcies, eh?
1: Gràcies a vosaltres per tenir...
0: Sí,
1: tornarem
0: a parlar-ne,
1: aquesta sensibilitat vers aquestes problemàtiques.
0: No, però
1: que
0: tornarem a parlar, segur,
1: que són invisibles a vegades, però són gravíssimes.
0: I tant.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Moments d'òpera.
2: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 2 al 17 de maig torna al Gran Teatre del Liceu un títol emblemàtic del romanticisme francès, tot i que d'inspiració germànica. Avui, Werther.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Werther és una òpera dividida en quatre actes amb música de Jules Massenet, llibret en francès d'Edouard Blau, Paul Millier i Georges Hartmann, tot i que basat en la novel·la Els sofriments del jove Werther de Johann Wolfgang Goethe. L'estrena va ser a la Hofoper de Viena un 16 de febrer del 1892, mentre que l'estrena catalana seria al Gran Teatre del Liceu un 29 d'abril de 1899. Com dèiem, ara torna al Teatre de les Rambles en una producció signada per Christoph Loy i protagonitzada pel tenor Xavier Anduaga, que debuta, per cert, en el rol principal. En quant als personatges que intervenen en aquesta òpera, Charlotte és una jove que està enamorada d'Albert, però també de Werther, paper el de Charlotte per mezzo-soprano o soprano amb un bon registre greu. Werther és un jove poeta, bojament enamorat de Charlotte, paper aquest de gran exigència i molt emblemàtic per tenor líric. Sophie és la germana de Charlotte i està mitja enamorada de Werther, paper per soprano lírica. I Albert és el xicot i posteriorment marit de Charlotte, un paper modest, en aquest cas, per baríton. La novel·la de Goethe, Els sofriments del jove Werther, va instal·lar a Europa un nou moviment que s'estava ja gestant a Alemanya, el romanticisme. La inspiració romàntica de l'obra

Arista, que arribarà a finals de segle. Però anem a centrar-nos ja en l'obra que ens ocupa i endinsem-nos en l'argument i els moments musicals més rellevants de l'òpera Werther de Jules Massenet. A l'inici de Werther, la Gutzil Vidu, ensenyant als seus fills una Nadala, sorprèn dos veïns, Schmidt i Johann, perquè encara és juliol. Charlotte es vesteix per un ball, atès que el seu pretendent, Albert, és fora i serà acompanyada per Werther, a qui tots consideren, podríem dir, un melancòlic. Apareix aleshores Werther, la visió i l'entorn natural on es troba la casa de Charlotte exalten el jove romàntic Werther en la seva escena d'entrada. La sentim ara en la veu del tenor peruà, Juan Diego Flores.

Werther arriba i es queda observant com Charlotte prepara el sopar dels seus germans, feina que fa des de que la mare fa poc va morir. Així doncs, és el moment de la retrobada entre els dos joves. Werther saluda Charlotte amb un petó, després se'n van junts al ball. Albert torna inesperadament després d'estar 6 mesos de viatge. Es mostra insegur sobre les intencions de Charlotte i disgustat per no trobar-la, però Sophie li dona esperances i l'acaba consolant. Finalment, se'n va amb la promesa de tornar l'endemà al matí. Ens fixem, doncs, en aquesta escena on hi apareixen Werther, el parla de Charlotte, Charlotte, Sophie i, finalment, Albert, és a dir, Roberto Lagna, Jean-Philippe Curtis, Angela Giorgio, Patricia Petivon i Thomas Hampson, tots dirigits per Antonio Papano amb la London Symphony Orchestra en una gravació de l'any 1999.

Tal com acabem de sentir, Werther i Charlotte tornen molt tard i ell ja es mostra enamorat d'ella. La seva declaració d'amor és interrompuda per l'anunci del retorn d'Albert. Charlotte aboca que va prometre a la seva mare moribunda que es casaria precisament amb Albert. Werther manifesta aleshores la seva desesperació. Werther és Alanya i Charlotte, Angela Giorgio.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera resumint l'òpera Werther de Jules Massenet i ens situem ja a l'inici del segon acte. Han passat 3 mesos respecte a l'acte anterior i Charlotte i Albert s'han casat. Es dirigeixen feliços a l'església perseguits pel melancòlic Werther. En veure'ls junts ho entén tot. Charlotte i Albert, en efecte, s'han casat. Albert és Thomas Hampson, Charlotte és Angela Giorgio i Werther Roberto Alagna.

Sophie intenta animar Bertes després de descobrir el casament entre Charlotte i Albert. Diu que el convida, Sophie, a un ball. L'amable Sophie és la soprano Patricia Petivong i Werther, de nou, Roberto Alagna.

Malgrat les amables paraules de Sophie, Werther rebutja aquesta invitació d'anar al ball amb ella i li parla de l'amor que sent encara per Charlotte. De fet, quan Charlotte surt de l'església, Werther li parla del primer cop que van trobar-se. Charlotte li suplica que no intenti tornar-la a veure fins al dia de Nadal, així els dos podran reflexionar sobre la seva situació. Werther pensa en suïcidar-se, però surt immediatament quan Sophie el saluda. Charlotte consola la plorosa Sophie, que no pot comprendre un capteniment tan cruel com el de Werther. Ara Albert s'adona que Werther s'estima Charlotte.

A l'inici del tercer acte del Werther d'Amasené, Charlotte es troba sola a casa la nit de Nadal. Passa el temps llegint les cartes de Werther, pensant en ell i imaginant la manera en què podrà demanar-li que s'allunyi d'ella per sempre. Aquests pensaments omplen de tristesa a Charlotte, que és consolada per la seva germana, Sophie. Giorgio és Charlotte.

De sobte apareix Werther i mentre ell li llegeix els seus poemes, Charlotte s'adona que encara està enamorada. S'abracen durant un moment, però, ràpidament, ella l'acomiada.

Després d'aquesta separació, Werther se'n va amb pensaments de suïcidi. Abans de marxar, es mira a la biblioteca i recorda la inspiració del poeta i la molta inspiració trobada en les traduccions. És aquesta, segur, la més popular escena del títol. Canta el tenor canari Alfredo Kraus.

Després d'aquesta emblemàtica escena, Albert retorna a casa i troba la seva dona trastornada. Werther ha enviat un missatge a Albert demanant-li les seves pistoles amb l'excusa de necessitar-les per un llarg viatge. Albert envia un criat amb les pistoles i Charlotte, en saber-ho, té una terrible premonició i s'afanya en trobar a Werther. Hampson és Albert i Giorgio, Charlotte.

0: Trec de final de l'òpera Werther de Jules Massenet, ens hem traslladat fins a l'apartament de Werther. Charlotte ha arribat massa tard. Werther és mig mort a causa de les ferides del tret de la pistola. Ella el consola declarant-li el seu amor. Li demana perdó, un perdó que arriba però massa tard. Fora, se senten ara els infants cantant una nadala. I així és com mor Werther i també com és el final del títol més cèlebre del catàleg de Jules Massenet, l'òpera que del 2 al 17 de maig podrem veure al Gran Teatre del Liceu, aquest Werther. Tornem a 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
3: Benvinguts a una nova edició de Perifèries. A l'Aleix Alari, al control de so, i al Jordi Tortós aquí al micròfon. Us acompanyarem la pròxima hora. Avui, seguint el rastre de les novetats perifèriques més interessants, o almenys nosaltres hem trobat més interessants, sorgides les últimes setmanes.

Doncs sí, per començar, els Squeez, aquest àlbum que acaben de publicar, que es diu Trixie, sí que hem sentit ja en alguna edició anterior de Perifèries, però avui volem també seguir descansant en aquest treball que el trobem magnífic, de lo millor d'aquest any, dins de l'àmbit del pop britànic, amb arrels ben profundes i ben significades. Són Chris Difford i Glenn Tilbrook, que mantenen encara l'esperit inicial del grup que van formar fa més de 50 anys, a l'any 73, i que segueix tenint molt poca pressa a l'hora d'editar LPs, però quan surten són realment petites joies maestres de pop britànic de veritat.

En la nostra opinió, acabarà sent un dels millors discos de pop que hem sentit aquest any, aquest 2026. Squeeze, l'àlbum número 18 del que nosaltres portem comptes, d'aquest grup fundat al 73, fa més de 50 anys, i que dirigeixen encara Chris Difford i Glenn Tilbrook. I més novetats, atenció.

Es tracta de Bukmik, és a dir, el cantant, o millor dit, veu i guitarra de Big Thief, que acaba de publicar el seu quart àlbum en solitari. L'àlbum es diu The Mirror i en ell continua mostrant aquesta actitud tendra i melancòlica del cowboy clàssic, sense haver de recórrer al country, però busca aquest territori per expressar la seva capacitat com a cantautor. Bukmik i l'àlbum es diu The Mirror.

quart disc ja del que és guitarra i veu de Big Chief, Buck Meek. L'àlbum es diu The Mirror i seguirem escoltant-lo. I a continuació us convido a escoltar una cançó de Benz del que serà el nou treball de Teddy Thompson, és a dir, el fill de Chris en Linda Thompson, que anuncia un àlbum que es dirà Never Be The Same per al mes que ve, exactament. La cançó que ens ha avançat es diu Southeast is Heritage.

Doncs sí, aquest so era com tornar a altres temps. I és que estem davant d'un àlbum que ve a celebrar el 60 aniversari de la banda. El 66 va néixer Soft Machine, amb tres membres que coneixeu tots. Kevin Ayers, Robert Wyatt i David Allen. Tres personatges absolutament inefables dels anys 70, que al costat de Mike Rutledge o John Marshall, entre d'altres, van formar aquella banda Soft Machine que va exercir, diguéssim, un estil propi, una mena de jazz rock molt britànic i absolutament a la seva manera. Doncs acaben de publicar 13, l'últim treball, sense presses, això sí, d'aquesta formació del que podríem dir jazz rock, so Canterbury, dels anys 60-70 procedents d'Anglaterra. I una de les novetats que més ens ha cridat l'atenció i que volem destacar és el nou treball, el tercer, d'una joveníssima Avalon Emerson.

es diu Avalon Emerson. L'àlbum es diu Written into Changes i és el seu tercer àlbum. És nord-americana, nascuda a San Francisco i que va estar durant molt de temps a Arizona. Ara ha tornat a San Francisco i a l'escena electrònica i de ball d'aquesta ciutat de la costa est oest nord-americana és on ha trobat el seu espai com a DJ i com a creadora de tres treballs ja que realment ens criden molt l'atenció perquè són diferents a la resta en l'àmbit del pop electrònic.

És el tercer disc de Avalon Emerson, aquesta jove que acaba de publicar Britain Into Changes, un disc molt interessant procedent de la costa oest dels Estats Units, on l'electrònica, el pop i el ball s'ajunten d'una manera molt, molt personal. Com també és molt personal una altra de les intèrprets australianes, en aquest cas, que més ens ha cridat l'atenció, que més segueix cridant-nos l'atenció des de l'altra banda del món. Des d'Austràlia, Courtney Barnett continua treballant i aquest ja és el seu sisè àlbum, un àlbum que es diu Creature of Habit.

Courtney Barnett, des d'Austràlia, des de Sydney, on va néixer l'any 87, entregant-nos un nou treball que es diu Creature of Habit, un dels millors exemples del rock del segle XXI.

Doncs això que acabeu de sentir és una altra de les novetats que ens ha seduït immediatament ara. Està signada per Ora Kogan, una cantant de Vancouver sorgida el 2007 i que aquest és ni més ni menys que el seu sisè àlbum, és a dir que poca broma. El primer que publica en un segell propi ja. Ella va créixer a la Colúmbia Britànica de Canadà i la seva mare tira endavant un estudi de gravació juntament amb el seu pare, que també és fotoperiodista. És a dir, en aquest àmbit, en aquest entorn, ella ha creat una particularíssim univers sonor que l'ha portat a aquest sisè àlbum. L'àlbum es diu, com comentava aquesta cançó, Honey, en el que parlava d'una hard-hearted woman. Així es diu el LP, ella es diu Ora Kogan.

Ora Kogan, Heart Girder Woman, així es diu aquest nou treball, si sé de la seva carrera, i que seguirem també escoltant en pròximes edicions de Perifèries. I ara una novetat molt curiosa, una cançó que ens ha penjat a les xarxes, Pascal Comelade.

curiosa, la veritat, la versió del Come As You Are de Kurt Cobain, dels Nirvana, que ens acaba de publicar a les xarxes només Pascal Comelade. I nosaltres marxem ja, a l'Aleix Salari al control de so, el Jordi Tortosa al micròfon, i us esperem la setmana pròxima. Us deixem amb la nova entrega mensual de Peter Gabriel.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: I ara vinc d'enlloc.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
0: Música. La que més sona.
2: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition.

Molt benvinguts, molt benvinguts. Sigueu en l'espai de Recordant el passat amb música, l'espai que amb molt de gust us ofereix aquí al peu del micro Josep Pons, en el comandament dels aparells del so, César Escobedo, i una cordial salutació a les respectives audiències de Ràdio Cabrera de Mar, de Ràdio Palafrugell i de Ràdio Sant Pol de Mar, que emeten aquest programa.

Encetarem el programa amb l'orquestra Glenn Miller. Algunes vegades és les primeres melodies que poso és a l'orquestra Glenn Miller. I aquesta vegada portaré American Patrol, també en la traducció, en el disc, era Patrulla Americana, un disc que s'havia vengut molt i que havia tingut molt de ressò.

Després de l'orquestra Glenn Miller, ara vindrà un trio mexicà famós, el trio Calaveras. I la melodia que he triat d'ells és la famosa Plegària Guadalupana, que la patrona de Mèxic és la Verge de Guadalupe, que es va aparèixer, segons la tradició, ens explica, en l'indi Juan Diego.

Ja deixem el trio Calaveres i recordarem la figura de la Paquita Linares. Era una vedet famosa que actuava en el cabaret Hollywood de Barcelona. Aquest cabaret va estar en actiu des de 1931 a 1938. I la Paquita Linares, com havia dit, era una de les principals veus que animava aquest recinte. I ara la recordarem amb un pas doble que precisament el títol és Morena.

Canviarem d'estil i anirem a recordar el conjunt del Ritmo Caliente amb una melodia tropical molt famosa, Mi Cafetal.

Després del ritme tropical, anirem a recordar la figura de Jorge Sepúlveda, que era ídol de multituds en el seu temps. I entre les moltes gravacions que havia fet, ara he triat una que el títol és Es que me gustes. I segons el disc, diu, és un bolero rítmico, el seu autor Martínez de Avellán. Aquesta gravació és de 1952.

ara anirem a ambients argentins. L'orquestra de l'Horacio Lagos. L'Horacio Lagos, al mateix temps de ser el director de l'orquestra, era el seu vocalista i cantant de tangos. I ara la porto amb un èxit que el que va fer el famós va ser el Carlos Gardel, A media luz. Aquell tango que deia Corrientes 348, segundo piso ascensor. Doncs aquí vindrà ara la versió que va fer Horacio Lagos al front de la seva orquestra. Ja repeteixo que era un cantant de tangos, però amb orquestra pròpia.

I ara anirem a recordar aquells ambients i ritmes hawaians que en els anys 40 van estar molt de moda, van estar. I hi havia hagut un trio de veus que eren Gaspar Oredo i Llorenç que havien fet algunes gravacions d'aquestes de caire hawaian. I ara els portaré en la gravació que es titula Me voy a Honolulu, que ens recordarà aquells ambients del març del sud.

I després dels mars del sud passarem a recordar la veu de l'Anna Maria González, amb una melodia molt famosa en el seu temps, Amado Mio, el tema capdalt de la pel·lícula Hilda, que estava protagonitzada per la Rita Hayworth i en Glyn Ford, que va ser pedra d'escàndol en els sectors puritans, aquesta pel·lícula, i va arribar a les pantalles espanyoles molt retallada. Però aquí sentirem el tema de l'Amado Mio en la versió, com havia dit, de la mexicana Ana María González.

0: I passarem a recordar seguidament un personatge famós de llegenda del Far West, la Sarah Jane, que es va fer molt famosa i van dedicar-li melodies, i una d'elles la van traduir aquí, van fer una adaptació i ho van gravar-ho les famoses germanes Russell amb l'orquestra de la Palacio Ritmo. Doncs ara recordarem la versió que va fer de la Sarah Jane, que el títol aquí van posar-hi Sara Juana.
1: Sara Juana, querida.

Seguidament canviarem de ritme i d'estil. Anirem a recordar el vals vienès, que precisament l'orquestra que porto diu el disc Gran Orquestra Vienesa. I el títol, El Barón Gitano, dels famós compositor Johann Strauss.

I després del vals vianès ara anirem a recordar els Tico Tico, que era un conjunt que quan actuaven es movien molt per l'escenari, eren molt dinàmics, sí. I això també els feia tenir un públic molt adepte. I ara els porto en la melodia Mi Cariñito. Doncs recordarem els Tico Tico, que precisament el Tico Tico és un ocell que en el Brasil menja molt de blat de moro.

Després del Tico Tico, recordarem una orquestra que en els embalats i sales de ball en aquells anys 40 i part dels 50 doncs, tenia molta fama, i l'orquestra era de Ricardo Monasterio. Ricardo Monasterio, su orquestra, diuen els discos, i ell era el vocalista. I interpretaven tot tipus de melodies ballables i entre elles també algun pas doble. I ara en portaré un, que el títol és Misterio Movina. L'orquestra del Ricardo Monasterio canta el propi Ricardo Monasterio. I els autors d'aquest pas doble eren en Josep Maria Vilaró i en Manuel Sabina.

Seguidament vindrà la Mari Sánchez. La Mari Sánchez podíem dir que era meitat folclòrica, meitat cupletista. I ara, amb un relat d'aquells també del segle XVII, de la Molinera, i la veu, Mari Sánchez.

ja em recordar la veu de la Mari Sánchez i ara recordarem la veu del Pedro Vargas, la gran figura mexicana, que tant interpretava melodies i boleros sentimentals com corridos i rancheres. I ara el porto amb una melodia sentimental molt famosa, Acércate más, del compositor Osvaldo Ferrés.

I ara passarem a recordar seguidament aquells festivals que se'n van fer quatre, que en deien de la cançó menorquina. I un d'ells, que es va presentar, una de les melodies que es va presentar en aquest festival, el títol era Mi viejo molino de Avallort. I en aquells temps ho va interpretar-ho a la Mac de Sintes. Jo tinc un vinil i l'he passat i ara el sentirem seguidament entre tots.

Fins aquí l'espai de Recordant el passat amb música. Us ho he presentat amb molt de gust, de Josep Pons, i en les vies del comandament dels aparells del so, César Escobedo. Fins a la propera, que es tornarem a retrobar tots i cuideu-vos.

Bon dia a tothom. Comencem ara i aquí el programa número 138 del Maresmejant. Sigueu tots molt benvinguts. Què tal? Com ha anat la setmana? Estem dintre ja del mes de maig. Fent una mica de memòria, recordeu quan anàvem a escola? Ara arribava el mes de Maria. Sí, sí, no em mireu així. Això és només pels que tenen una edat. Perquè en aquells temps, temps franquistes, totes les escoles eren catòliques, apostòliques i romanes. Doncs sí, era el mes de Maria. Es feien altars i es portaven flors per adornar-lo. Cantàvem davant de l'altar, Ave, Ave, Ave Maria, alguna cosa així. I resulta que qui no portava flors per l'altar, o crec que s'anomenava monument, no ho tinc, la meva memòria a vegades balla, doncs qui no portava flors era mal vist. I clar, qui en portava moltes tenia una millor qualificació. I això que, com us deia, jo sempre hi havia anat a escoles anomenades nacionals. Aquí no eren privades, no? Eren les escoles nacionals, que eren castellano. El que traduït al lèxic actual seria escola pública. I clar, com que eren a l'escola nacional i de poble, tan sols existia una llengua, el castellà. Si t'escoltaven parlar en català, et deien, aquí no, perquè érem de poble. Després ja a l'institut, públic també, cada dilluns aixecàvem bandera, formats com si fóssim soldats, i cantàvem el cara al sol. No sé si us sona això, sí? Doncs, per entre les files, s'anava passejant el professor de formació de l'Espíritu Nacional, conegut com a FEN, que normalment era un alferes provisional recauxutat de professor d'institut. I si escoltava que no cantaves o que no era la lletra correcta, clatellot que et queia. Perquè s'havien fet algunes lletres, sí, no sé què del color blanco i aquestes coses així. Eren uns altres temps, llavors els mestres no feien vaga, bàsicament perquè ningú es podia permetre el luxe de fer-ne, això. El gran dictador ho prohibia, i el poble, clar, ho veia. Però els mestres no feien vaga perquè, a més, ni s'ho plantejaven. Si un mestre o un professor et fotia un clatellot, tu callaves i no deies res a casa, perquè si ho feies, sabies que te'n cauria com a mínim un altre. Si el senyor mestre te l'ha fotut, segur que t'ho mereixies. El senyor mestre es deia, tothom els hi tenia un respecte, senyor mestre. Cobrar no cobrava més cara o potser menys, però respecte sí se'ls hi tenia. Ah, per cert, tota la meva generació, que som els que vàrem ser agredits per mestres i professors, tal com diríem avui, i per què no dir-ho, però algun pare que repartia bufetades a nivell de dir t'educaven a bufetades, no hem sortit tan malament, crec jo. No hem tingut que anar mai al psicòleg. Bàsicament perquè en aquella època no n'hi havia, ni si n'hi havia algun, eren per casos molt extraordinaris. Avui en dia, tot són estadístiques, tot són plans d'educació i tot són dades. Dades. Potser masses dades. Ara

que volem saber és el que passarà demà. Ahir ja ha passat, no ens serveix per res la comparativa. El que volem és la previsió del futur, i no del temps, sinó de lo que passarà amb les nostres vides. Però es veu que això no es vol fer. I no parlo de meteorologia, eh? Podríem parlar de la vida en general. Què passarà demà quan s'aixequi de llit el senyor Donald Trump o el senyor Netanyahu o qui sigui? Ho hauríem de preguntar a la intel·ligència artificial? Heu pensat que la manera de viure la nostra vida no la decidim nosaltres? Vivim en una casa que segurament no és la que voldríem, però és la que ens podem pagar. Ens diuen a qui hem de votar. I si el resultat no ens agrada o no compleix les nostres expectatives, se'ns diu, això és el que vareu votar vosaltres, sí, sí. Per això és el que ens vareu publicitar i ens vareu portar gairebé amb un carró sense sortida perquè ho féssim. I nosaltres, xaiets, vàrem acceptar. Vivim en una ciutat que diu, vota, vota, vota, musulmà qui no voti. I ens fa gràcia, tu, mira per on. Per no parlar del preu de les coses, del menjar, l'habitatge, el transport, no decidim res. Però això, si ens reclamen a votar cada 4 anys, sí, sí, això sí. Algú ens ha preguntat si volem guerres? Algú ha decidit què volem de pressupost de l'armament? No, no. Nosaltres a treballar i a callar. Que aquestes coses, d'aquestes coses no en sabem, això en saben els polítics. Nois, em faig vell, ho noto, i cada cop entenc menys coses. Però també perquè em faig vell cada vegada les dic més a la cara. No me les callo. Després trobo algú pel carrer que ens escolta aquí al començament del programa i diu, és que sempre et queixes. Dic, sí, saps qui no es queixa de res? Els que estan al cementiri. Però els que estem vius hem vingut a aquesta vida per poder-nos queixar. I ja sabeu la dita, cosa dolenta, fora del ventre.

0: Vinga, després d'aquest tema musical que el nostre tècnic ens ha portat, és el moment de l'agenda cultural del Maresme, però abans deixeu-me que donem pas a Doña Virtudes. Doña Virtudes, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com estem?
1: Estoy, que ya es importante.
0: Sí, perquè no estàs fotut.
1: No, no, és difícil si no estàs, estar. Ay, mira, queda bien eso. Pues muy cabreada, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo está el mundo? Fatal. He leído una noticia hoy ya, que lo que me faltaba. Oiga, ¿no caerá un meteorito en la cabeza de alguien? Ahora va por Cuba.
0: Porque le agrada fumar.
1: Sí, seguro. ¡Hala!
0: Per tots aquells que esteu a casa, acabo de tirar per terra la botella d'aigua que tenia aquí a la taula. No passa res, passa res, l'aigua és...
2: Aigua?
0: És aigua. Si hagués sigut whisky seria pitjor. Bàsicament perquè malgastaríem una cosa. Sí, Doña Virtudes ara està intentant eixugar l'aigua.
1: Claro, hay que limpiar.
0: Però mentrestant podem fer l'agenda, li sembla?
1: Sí, sí,
0: em dona permís?
1: Jo ja limpio, que m'encanta.
0: Mira, comencem per diumenge, diumenge 10 de maig. Tenim una visita guiada per les rutes, fets i llegendes d'Argentona. Una aventura màgica i plena de misteri on descobriràs les anècdotes més fascinants i les llegendes curioses que han marcat la història de la vila. Una experiència divertida per fer en família. Doncs, passat demà, diumenge, dia 10 de maig, a les 11 del matí, sortida des del Museu del Càntic. I per allò que sempre em pregunta Doña Virtudes, té un preu?
1: Ala.
0: 4 euros.
1: Bueno, 4 euros on llegamos.
0: Pot pagar-la?
1: Mejor que no. A lo mejor si voy y digo que soy jubilada, a lo mejor me hacen descuento, ¿no?
0: Jo crec que si va allà i els dic... Si, jo crec que si es dona a conèixer com a Doña Virtudes, a vostè n'hi cobraran 10, com a mi.
1: Ah. ¿Por qué?
0: Perquè la coneixen. Perquè la coneixen. Millor que no vingui. Millor que no vingui. Vinga,
1: pues
0: continuem.
1: Está equivocado, ¿eh? Está equivocado.
0: ¿Estoy equivocado?
1: Sí.
0: ¿De qué?
1: De que lo mismo pasaría gratis. Porque tengo encanto, ¿eh?
2: I no té abuela, no? Abans no, ho ha dit, sí, no. Que no té abuela, d'acord.
1: Pues seria un poco...
0: Podem continuar?
1: Siga, siga, sí.
0: Demà dissabte, dia 9, Let's Clean Up.
1: Què passa en la boca?
0: Let's Clean Up. És el dia de neteja de la riera i boscos de l'entorn natural, en aquest cas d'Argentona, però aquest dia és un dia internacional, vull dir que llavors es fa a molts llocs.
1: Resulta
0: de que, com que som bruts de naturalesa, resulta que llancem deixalles, llaunes de begudes, bosses, a la riera, a diferents llocs. I llavors resulta que hem de fer un dia internacional per netejar les rieres i els boscos. Als boscos hi podem trobar un sofà, una rentadora, un vàter, tot això és el que pots trobar al bosc. Doncs llavors hem de crear això. No seria més fàcil que fóssim tots una miqueta més civilitzats i no llancéssim aquestes coses ni a les rieres ni als boscos i no hauríem de fer el Let's Clean Up? Però, ai, doncs som així. Doncs mireu, demà dissabte, dia 9, el punt de trobada és a la plaça Nova d'Argentona, a 9:15, i aquesta neteja... Doncs s'ha calculat que durarà 2 hores, 2 hores i mitja. Digues.
2: Una pregunta. Aquest dia, les persones que hi col·laborin voluntàriament, tenen un segell allà a la deixalleria per tal que la tassa de residus li rebaixin? No, se'n passa pel cap, eh?
1: Ai, perdone.
2: Ai, perdon.
0: El que passa que el dia que van explicar això, tu no hi era, aquell dia no havies anat a classe.
2: Ai, veus.
0: Que diuen, és el voluntariat, això.
1: El voluntariat i políticos, que salen todos con su foto.
0: Doña Virtudes.
1: Amén.
0: Amén. Vinga, més coses. Ara, una cosa de dones. La Endofest.
1: Ah, i això què és?
0: La endometriosi, saps?
1: Sí.
0: Dic que és una cosa de dones perquè els homes no tenim la regla.
1: Sí.
2: I és un
0: que
2: problema.
0: Que tot s'andarà, eh? Sí. El ritme que anem jo crec que tindrem la regla d'aquí 2 dies. Tenim la pitopàusia, però la regla encara no la tenim. Doncs vinga, doncs dissabte 9 de maig a Premià de Dalt al parc de Can Barbun, els Pets, Rigui per Xics, la reina del pop, Marion Harper i Joan Vici, Seita, Carla Kira i, on, i el DJ Neus González.
1: Una DJ?
0: Sí, durant tot el dia, durant tot el dia a Vilassar, a Premià de Dalt.
1: Molt bé, és xulo, molt xulo. Per captar-hi fondos, no?
2: Sí, no, i a més és molt important perquè durant tot l'any hi ha moltes associacions que ajuden a dones, perquè no hi ha tanta informació, encara, no hi ha informació de per què es produeix l'endometriosi, però la gent, les dones en aquest cas, evidentment, se senten molt recollides perquè hi ha més persones que entenen i comprenen el que li passa a l'altre.
0: Bueno,
2: i això és molt important.
0: Fins es fa poc temps, tothom donava per sentat que la regla portava dolor.
2: Mm-hmm. Però no només és el tema de la regla, perquè provoca esterilitats, provoca uns dolors insufribles, i per metges hi ha informació del que passa, però no de per què passa.
0: Yeah.
2: I llavors, d'alguna manera, doncs es va recabant informació, i la veritat és que són trobades que poden alleugerar una miqueta allò que no és fàcil sempre d'entendre.
0: Vinga, i continuem a Premià de Dalt, i diumenge dia 10 de maig, a les 12 del migdia, a Can Valerià, entrada gratuïta, doña Bertoles.
1: A veure si m'interessa.
0: Poesia a la primavera.
1: Oh, i la sangrentera.
0: Festa del Hanami, amb en Jordi Busoms, la Joana Bel i el Xavier Mas Cravioto, que són els que recitaran poesia.
1: Que bonica la poesia.
0: Sí, sí, sí. I de Premià de Dalt baixem a Premià de Mar. No la dir de baix, no, de mar. Perquè tenim el Premià de Circ.
1: Oh, no.
0: El dia 8, 9 i 10, o sigui, avui, demà i passat demà, diumenge, Festival de Circ i Arts Escèniques.
1: Ai, que xulo, de circ. Donde?
0: Eh?
1: I d'on hacen eso?
0: A Premià de Mar. A veure, un moment. Torna a apostar pel circ i les arts escèniques amb la celebració de la tercera edició del Festival Premià de Circ. No ho diu on ho fan, suposo que és a tot el poble, eh? Perquè
1: hi ha, no hi ha diferents llocs.
0: Hi ha diferents llocs, doña Virtudes, és que també és que Premià, em posa...
1: Premià molt gran, eh?
0: Bueno, tampoc és Hollywood, eh?
1: Bueno, no sé, quasi.
0: Tampoc és Hollywood. Doncs res, a Premià, i si aneu, arribeu a Premià, busqueu aquells que van vestits de blau, que alguns porten pistola o porra o així, policia municipal, vaja.
1: Vale, vale.
0: I li dieu, escolti, me lo del circ, igual, hasta ho saben i us ho indiquen.
2: La veritat és que en el moment que has començat a dir, busqueu la gent que va vestida de blau, he pensat que era gent que va vestida de blau perquè són participants, part de, del circ.
0: No.
2: Ah, no.
0: Aquesta també, a vegades... també sembla que siguin del circ, però no. Anava a dir, poden fer pallassos i coses així, però no ho sé.
1: Fer pallassos és molt difícil.
2: Seguim.
0: Podem seguir?
1: Siga.
0: Vostè
1: en su línia.
0: A què vol dir això? Quan
1: le dejamos hablar.
0: Sí. I ara, una xerrada, el dissabte, dia 9, a les 11 del matí, a Premià de Mar, al carrer del Pilar número 50, hi ha un seminari de memòria històrica, Maquis i los guerrilleros.
1: Oh, no. Està interessant, eh?
0: És interessant, és una conferència. Vinga, més coses. També, demà dissabte, dia 9 de maig, una obra de teatre, El cor dels amants. El cor dels amants també és a Premià, en l'espai de l'amistat.
1: Oh, és molt xulo.
2: Clar, amistat, amants...
1: Sí, sí. Mm-hmm.
2: Perdó.
1: Todo se contagia en esta vida.
0: Sí. No, jo, és que en aquests moments veig una cosa, veig que aquí som minoria els homes. Som minoria. Hi ha majoria de dones. Hi ha majoria de dones. Tenim una, dos, tres, quatre, cinc dones per tres homes. Som minoria.
2: La Kelly Trout diria, som persones.
1: Perdona, s'ha deixat la quilitrut.
2: Per això, sí, la quilitrut. Clar, però per sobre les persones.
0: Podem acabar l'agenda?
1: Sí.
0: Vinga, ara ens anem a Arenys de Mar, amb una cosa que a vostè li agradarà, doña Virtudes, i a vostè també. I a vostè també.
2: A vostè també?
0: Sí, concert i ballada de swing.
1: Uau, m'encanta el swing.
0: Demà dissabte, dia 9 de maig, a les 9 del vespre, amb l'actuació de la Amunt Jazz Band a Arenys de Mar, a l'Anselm Clavé 22, això és el Centre Cultural Calissai, que organitza Tocats pel Swing.
1: Ui, hi ha moltes coses ahí donde el Calissai, eh?
0: Sí. Preu, perquè sé que m'ho preguntarà.
1: Ai, que pagar, ja.
0: 10 euros d'entrada i els socis 8.
1: Bueno, y si me hago socio, ¿cuánto cuesta? Uy. No, pero me tendré que hacer socio, ¿no?
0: Ah, sí, mira.
1: Socia.
0: Venga, y continuem, socio. I continuem a Arenys el diumenge, tot, durant tot el dia, fira de brocanters i col·leccionisme.
1: Que xulo.
0: Hacen davant, muchas cosas, ¿eh? A la riera, davant del Calissai. O sigui que el dissabte anem a ballar a swing i ja ens quedem allà i el diumenge al dematí a la fira. I després continuem a Arenys a les 7 de la tarda, el diumenge, al teatre principal, Màgia.
1: Ui, potàcia.
0: Amb el Mac Guiu.
1: Mac?
0: Guiu.
1: No el coneixo.
0: És que els coneix a tots, els Macs, vostè?
1: A bastants, a bastants. M'agrada molt la màgia.
0: Bueno, va, continuem. I d'Arenys de Mar ens anem a Santa Susana.
1: Ole, Santa Susana, a la playa.
0: A dalt de tot, a dalt de tot, gairebé, gairebé. Perquè inauguren el Festivalet 2026, el dia 9 de maig a 6:45 de la tarda a la Sala Polivalent, la companyia Parnassos.
1: Ah, mira.
0: Grans artistes a punt d'arribar, de camí a escena amb un carro de fusta i creant cert enrenou, arriben en Jean-Claude i la Rebeca, els acomodadors del gran circ. És una activitat per canalla.
1: Chulo,
0: o no tan canalla.
1: Però s'ha de cuenta que hay mucho circo?
0: Sí.
1: Me alegro, porque era una cosa que estaba...
0: Demà dissabte, dia 9, a les 8 del vespre. Preu.
1: Ai, madre. Diga, diga.
0: 3 euros.
1: Ah, eso está muy bien. 3 euros aún. No puede.
0: I anem acabant. I ara ens anem a l'altra punta, a l'Ella. Música, cor de rock. Després de l'èxit del darrer concert a l'Espai d'Arts Escèniques, el Cor de Rock de l'Ella presenta el seu nou espectacle amb 70 cantaires i 4 músics en un concert ple d'energia i grans hits del rock. Aquest any oferiran 2 concerts per fer-los moure, vibrar i segur que també cantar. Doncs ja ho sabeu.
1: Jo no vull.
0: Eh?
1: Que jo no vull.
0: Per què?
1: Perquè hacen cantar i va llover.
0: Bueno, doncs mira, és això... Dissabte, dia 9 de maig, a les 8 del vespre. 9 de maig. Sí, sí, estem
1: sí,
0: al maig. Sí,
1: passa el tiempo volando.
0: Oh. Preu. 6 euros, 5 euros pels socis.
1: I dar algo, venir jo algo, perquè és a l'Ella, no?
0: Perdona, estem parlant d'un concert de música rock, eh?
1: I què? Però no van a dar
2: cervesa. Seran cubates, no serà vi. Seran cubates.
1: Però ja que estem allí, hombre, si ja tenen l'esforç i ponen venir jo, a lo mejor voy.
0: És que jo de veritat, a vegades es fa dur fer l'agenda amb doña Virtudes aquí al costat.
1: Hombre, yo digo lo que pienso buenamente. Pienso en todos los jubilados, ya lo sabe usted.
0: Però els jubilats no poden beure vi.
1: Hombre, claro que podemos. Que no debamos es otra cosa. Pero poder podemos.
0: Re, fins aquí l'agenda cultural del Maresme i continuem amb el programa. Tenim una entrevista.

0: Bé, arribats en aquest punt, tenim a l'altre costat del fil telefònic a l'alcaldessa de Dosrius, la senyora Sílvia Garrido, perquè el passat diumenge, dia 26, hi va haver una manifestació d'un grup de veïns encapçalats per la Plataforma per la Defensa del Medi Ambient i la Salut de Dosrius fent una sèrie de reivindicacions. I sobre això és el que volem parlar amb la senyora alcaldessa. Senyora alcaldessa, bona tarda i benvinguda al Maresmejant.
1: Hola, bona tarda, Jordi. Moltes gràcies per trucar.
0: A veure, com estava dient, el diumenge passat va haver aquesta manifestació encapçalada per la Plataforma per la Defensa del Medi Ambient i la Salut de Dosrius, fent una sèrie de reivindicacions. Què ens ha de dir al respecte?
1: Bueno, pues que ells diuen que hi ha una sèrie de coses que no els agraden i, bueno, estan al seu dret a de queixar-se, de protestar, i, bueno, i són diversos temes dels que, els que protesten.
0: Sí, un d'ells és el que reclamen el tancament de la pedrera del Rocà.
1: Sí, correcte. Bueno, reclamen, sí, reclamen, és una pedrera que fa des de 1960-70, que està activa, és una activitat d'interès públic que autoritza o no la Generalitat de Catalunya, que està al dia amb tots els permisos que hi ha hagut de renovar a mesura que passen els anys i canvien les lleis medioambientals i que compleix la normativa, i tenim nosaltres des de l'Ajuntament fem un seguiment molt exhaustiu i amb reunions periòdiques amb Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya i amb Mines, que són els que controlen aquests dos departaments, Indústria i Acció Climàtica, controlen aquest tipus d'activitats.
0: Una qüestió només, com a pur observador que sóc jo, vull dir, per un costat veig que cada vegada, diguéssim, l'explotació de la pedrera fa que es mengin més part de la muntanya, i per una altra, suposo que en el transcurs d'aquests anys, des que es va autoritzar, s'han anat edificant cases més a prop de la pedrera, no?
1: Bueno, no es construeixen més cases. Vull dir, la pedrera té una àrea delimitada des de ja fa molts anys i una franja de seguretat, i això no s'ha modificat, no hi ha una construcció, o sigui, no es pot construir més a prop de la pedrera, no. El terreny i la zona d'activitat d'aquesta, de la pedrera, està molt delimitada des de ja fa moltíssim temps. Ja. No s'amplia, és impossible, no tenen permisos d'ampliació.
0: Però diguéssim, sí que a mesura que acaben menjant-se part de la muntanya, diguem així.
1: Ah, bueno, no, el que passa és que el forat, evidentment, segurament és més gran, evidentment. Vull dir, ells tenen en aquesta concessió d'extracció de matèria primera, que com és la pedra, que hi ha una muntanya, pues, aquesta concessió, quan se li va donar el seu dia, se li va donar per al volum de metres cúbics de pedra. I, evidentment, doncs clar, buidaran el tros que puguin buidar, el que no puguin buidar no podran fer-ho, no?
0: Ja, i del que es queixen els veïns, de que quan hi ha voladures els hi trontollen les cases, la pols de sílice i tot això?
1: Bueno, sí que és veritat que no és un susto menor, vull dir, el que hi hagi una explosió, una voladura que utilitzen dinamita i fan explosions un cop al mes aproximadament, pues, si no deu ser agradable, no és agradable, ja l'he dit jo, però que això pugui afectar la pols de sílice, vull dir, segons les mesures que es van fer durant 6 mesos amb un recurs que vam demanar la Diputació de Barcelona i amb els sensors que va posar l'Ajuntament en zones properes a la pedrera, indiquen que no hi ha cap motiu d'alarma ni que hi hagi contaminació ambiental per part de la pedrera. No hi ha res de tot això. I això ho anem controlant perquè és un tema, evidentment, que ens preocupa.
0: Ja. I heu dit que només hi ha una voladura al mes?
1: Sí, de moment sí, més o menys. Perquè nosaltres també demanem a Mines que hi hagi, que ens envien totes les voladures i explosions que fan, perquè veure si compleixen, evidentment, la normativa. Cada vegada que es fa una voladura, se posen dos sismògrafs perquè la ona expansiva, perquè la ona no pugui afectar, i a més tot això està molt regulat per la llei i té uns valors. I mai supera, però en descreix. Vull dir, jo ara li dic, ara no me'n recordo de memòria, però si és, si pot ser del 0 al 10, vull dir, i d'aquí entra dintre de la normativa, està en l'1. I això ho demanem perquè volem controlar i volem saber exactament cada explosió que es fa i cada voladura que es fa a la pedrera, quins són els, fins a on arriba el sismògraf. Per controlar que, evidentment, no vagi pujant, i la veritat és que no és el cas.
0: I el tema...
1: I per això sabem les que són al mes, eh? Vull dir, perquè sí, tenim aquestes sí. dades.
0: Bé. I llavors, el tema de la post de sílice, el tràfic de camions amunt i avall, tot això, que la
1: bueno,
0: plataforma...
1: Ja dic, nosaltres vam fer un encàrrec i hem demanat un altre, també, perquè això aquest es va fer fa un parell d'anys, que hi havia el 2024, que va haver-hi un episodi on estàvem a sequera, va estar posat un aparell durant 6 mesos, amb els quals van haver-hi les explosions que corresponien per cada mes i van passar els camions que tenien que passar diàriament com passen, sense... O sigui, van ser 6 mesos seguits i el que va confirmar és que no... Les dades que marcava els aparells aquests, no hi ha cap tipus de contaminació ambiental per part de la pedrera ni de l'activitat, eh? Vull dir, ni dels cotxes que passen. Vull dir, la qualitat de l'aire que tenim a Dosrius és totalment correcta.
0: I un altre tema també. Llavors, tota pedrera, quan comença la seva explotació, es compromet que al final de l'explotació regenerarà el lloc, no?
1: És obligatori, vull dir, és el pla de restauració. És obligatori perquè tinguin, ho aprova la Generalitat de Catalunya, Acció Climàtica. No tenen autorització minera si no hi ha un pla de restauració.
0: I aquest pla de restauració ja l'estan portant a terme o no?
1: Aquest pla de restauració, hi ha algun trosset, un 10%, un 10, un 15% que l'estan que ja ho han fet, perquè en aquell tros que ja ho han fet és perquè ja no han d'extreure més. És un tema que també els veïns estan molt preocupats i nosaltres també, perquè la visió és com vostè ha dit abans, no? Vull dir, cada vegada es veu el forat més gran, doncs sí. El que ens expliquen des de mines i, bueno, que és entendible, que ens agradi més o no, ja és un altre tema, és que, clar, la pedra, aquest tipus de muntanyes van cap a baix. Clar, mentre a la part de baix hi hagi pedra, ells no poden restaurar la part de dalt. Hi ha algun tipus d'extractives que es mouen horitzontalment, per la qual cosa el pla de restauració es veu molt més i mai es veu un forat molt gran, perquè es va movent en un plànol horitzontal. Vull dir, buiden un tros, passen a la dreta o a l'esquerra, i llavors van corrent cap a una banda i conforme van omplint poden anar tancant a l'anterior. En el cas de les muntanyes, i les muntanyes que tenen un subsol que és ric en pedra i que tenen dret i autorització per extreure, fins que no acaben la part de sota no poden restaurar i anar fent els bancals per restaurar la part de dalt. Yeah. Però, bueno, jo també els hi preguntem a Acció Climàtica i els hi expliquem que, bueno, que vagin intentant tancar àrees i zones perquè al final tampoc es vegi tan desangelat aquest tros.
0: Vostè, com a màxima representant dels veïns de Dosrius i en particular dels de Can Massuet, vull dir, feu el seguiment aquest de que la pedrera del Rocà vagi complint amb tots aquests temes?
1: Sí. Nosaltres tenim reunions periòdiques amb mines i amb Acció Climàtica, inclús totes les demandes que ens demanen els veïns, que ens entren per distància, que volen contestes a sèrie de temes que els preocupen. Nosaltres fem trasllat i de l'última van entrar una instància fa un parell de mesos, els hi hem fet trasllat i estem esperant les seves respostes, tant a mines, a indústria mines, com a Acció Climàtica. Sí, no, nosaltres intentem fer el seguiment el més exhaustiu possible perquè l'única força que podem tenir nosaltres des de l'Ajuntament amb una activitat que controla la Generalitat de Catalunya, que està considerada com d'interès públic, és que compleixin la normativa. En el cas que no compleixin alguna cosa, nosaltres tindríem una força per queixar-nos i per dir, escolteu-me, això, si no s'està complint, això s'ha de tancar, no? No, no pot continuar, no? Això no pot perjudicar els veïns de cap de les maneres.
0: Ja.
1: Per això aquest seguiment exhaustiu.
0: Bé, ja per anar acabant, una qüestió, vull dir, us reuniu amb Mines, us reuniu amb la Generalitat, us reuniu amb la Pedrera i amb els veïns?
1: Amb la Pedrera, no especialment, quan tenim que fer alguna, quan els tècnics tenen que fer alguna revisió, alguna inspecció, evidentment van allà, però no nosaltres, bueno, si es compleixen, no tenen també per què reunir-se amb nosaltres, amb l'Ajuntament. Si fa falta, sí que hem fet alguna reunió, quan ha calgut, quan han vingut de Generalitat, diem, han anat allà a tots a veure com està el tema i a que ens expliquin coses, doncs sí, hem anat, però no, en KM5 no hi ha una relació de que ens veiéssim cada 3 mesos, ni cada 6 mesos, no. En Generalitat, sí, cada 6 mesos o cada temps que considerem o que hi ha alguna variació, sí que tenim aquesta reunió, sí. Tant en Mines com en Acció Climàtica.
0: Però jo, a veure, sense conèixer a fons el tema, però vull dir, reunions cada 6 mesos amb el malestar que hi ha amb els veïns, ho trobo molt dilatat en el temps,
1: Bueno, a veure, ells van complint la normativa. Ja. Si surt, si entremig hi ha algun tema que surt que no està controlat o que crea angoixa, evidentment, no estan programades, vull dir, les anem demanant a mesura que creiem que, bueno, ara anem a demanar aquestes explicacions, o, oi, que ens expliquen això, doncs cap problema. Però jo li dic que són un parell de reunions a l'any, vull dir, com poden ser 3, com pot ser una, segons com vagi l'any, però sí, sí. Les tenim, però a mesura que entenem que necessitem explicacions.
0: Molt bé. Doncs, senyora alcaldessa, moltes gràcies per compartir aquesta estoneta aquí en el Maresme Jan. I crec, tinc la intuïció de que d'aquest tema n'haurem de continuar parlant en altres ocasions.
1: Segurament, segurament. Sí. Tota la raó, perquè és un tema que preocupa i, bueno, i nosaltres no tenim el control, però hem d'estar allà i sí, segurament que continuarem parlant d'això.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, la senyora Silvia Garrido, alcaldessa de Dosrius. Moltes gràcies.
1: Adiós, que vagi molt bé. Gràcies, Jordi.

0: Arribat en aquest punt, tenim una nova entrega de Història al dia a càrrec del nostre professor Josep Chauvet. Josep, bona tarda, benvingut.
1: Bona tarda i ben trobat tots.
0: Tots.
2: M'encanta esta presentació.
1: Estic content de tornar a ser aquí a l'estudi perquè la vegada passada no vaig poder venir, vaig haver de parlar telefònicament.
0: No és el mateix.
1: No és el mateix poder estar a veure presencialment i veure
0: a tu. Estar de cos present.
1: No, perquè encara som vius.
2: No, perquè és que no me sale decirle piro por teléfono. ¿Es que sí?
1: Sí, és millor.
2: Claro que sí.
1: Aquí,
0: no hi ha virtut de sempre tirar la canya.
1: Sí.
2: No, que no quiero que nadie me hinche un ojo. Sí, está comprometido, no. Bueno, casadísimo, ya, pero comprometido.
1: Sí, lligat. Doncs,
0: com ho diuen allò, home casat, home espatllat?
1: Sí, més o menys.
2: I ha dicho que sí, quan llega a casa.
1: Sí, espero que no m'hagi sentit la dona. Doncs sí, no, això, veure-us a en Jordi, el nostre tècnic. Ara fa un moment hi havia dues noies molt maques de públic, Montse, la Rosa, la Quilitrut, amb la seva veu tan dolça, sí. I bé, quin remei, doña Virtudes també.
0: Quin remei.
2: Jo curo i todo, eh? Soy milagrosa.
1: Bé, doncs, abans d'entrar en matèria, jo volia parlar una mica d'algunes efemèrides que hi ha hagut recentment. Veiem, primera, la del dia d'avui i demà, 8 i 9 de maig, és quan es va acabar la Segona Guerra Mundial. El dia 8 de maig els alemanys van signar la rendició davant dels aliats, anglesos i americans, bàsicament.
0: I russos, també.
1: I el dia 9 davant dels soviètics. Van ser dos diferents. El 27 d'abril hi ha hagut la festivitat de la Mare Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, des del segle XV o XVI, ben bé. Comentar que és una patrona tan volguda que hi ha noms propis, en origen masculins i femenins, hi havia homes que es deien Montserrat també. I això ha anat evolucionant i ha esdevingut no solament nom propi de dones, recentment, s'ha perdut el masculí, sinó que també són cognoms, ja ha quedat fixat. I què dir del 23 d'abril, Sant Jordi? Jordi, com vas passar la festivitat, el sant?
0: Bé, perfecte. Cada any, el bo de Sant Jordi és que és un... És un nom que tothom te felicita, però tothom se n'en recorda, saps?
1: Sí, no com Sant Josep, que ja no és festa.
2: És molt maco el nom de Jordi. Mi cuñado se llama Jordi, por eso me gusta tanto, porque es un hombre bonito.
0: O sigui, li agrada Jordi per cuñat, no per mi. Gràcies.
2: Per vostè també. Però vull dir que, no sé, tota la vida, el meu cuñat és de tota la vida. És ma vida, és maco el nom de Jordi.
0: Ara no sé com agafar-m'ho, això.

0: més anava a dir seguidors, més
1: tenia més likes.
0: Sí, diguem-ho així. Doncs el va estatuir com a patró de Catalunya des de 1456.
1: Però 1456 Catalunya no existia, no?
0: Qui diu que no?
1: Espanya sí, Espanya sí, però Catalunya no.
0: Després en parlem.
2: Ja l'ha tocat la moral.
0: Després en parlem. Parlem de Sant Jordi. També ara se celebra la Festa del Llibre, perquè va... És a dir, primer tenim la festivitat de Sant Jordi. No com diu aquell... escriptor, per dir d'alguna manera, Mendoza, a veure, la festivitat del llibre la va instituir el dictador Primo de Rivera, per un 7 d'octubre, però com que no tenia èxit, els llibreters de Barcelona l'any 32 el van posar, o 31, amb la República ja, el van posar pel 23 d'abril perquè era més popular i llavors van lligar el llibre i la Festa dels Enamorats, que també des del segle XV doncs, feien servir aquest sant i aquesta festivitat doncs, per trobar-se i per declarar-se amoretes i tot això. És a dir, primer Sant Jordi i després això. No com diu aquest paio que... Per cert, anem a dir d'on ve el senyor Eduardo Mendoza, que escriurà bé, no ho dubto, però aquests raonaments, aquestes explicacions són polítiques i totalment anticatalanes, perquè la festa de Sant Jordi és una festa de la catalanitat, no solament... de la rosa, dels enamorats i del llibre, és una
1: professor,
0: festa catalana.
1: Professor, jo crec que el problema està en que si aquest senyor no hagués dit el que va dir, ningú tindria malament qui era el senyor Eduardo Mendoza, un escriptor que escriu molts llibres, d'acord, però vull dir, hagués passat sense pena ni glòria. Però gràcies a que va dir això, aquest Sant Jordi, tothom hem pensat amb el senyor Eduardo Mendoza. És una declaració de pur màrqueting.
0: Sí, però no solament de màrqueting, perquè el que va dir és anticatalà.
1: Bueno, però és que l'anticatalanisme ven.
0: Bé, doncs anem a veure qui és el senyor Eduardo Mendoza. És fill d'un fiscal franquista, d'uns tribunals franquistes. Està clar que els fills no tenen la culpa del que fan els pares. Però, veiem, diria, què es pot esperar d'un fill de franquista si ho ha mamat des de petit?
2: La ben normal.
1: Dius, a veure, ara imagina't que li hagués sortit independentista. Bueno, perquè s'hi ha excomulgat.
2: Bueno, sí, a vegades passen coses d'aquestes, la vida és un poc rocambolesca.
1: Sí, sí, de la mateixa manera que ara hi ha pares independentistes que li surten fills d'Aliança Catalana i coses així.
2: O de Vox.
1: Encara és pitjor.
0: Però, i després un altre personatge famós que li ha donat suport doncs, és el Mariscal. Però... El dibuixant aquell que va fer la mascota del Mundial de Futbol l'any 82, aquell gos tan lleig. És fill d'un metge voluntari de la Divisió Azul. Poca broma. I també el mateix.
1: El Mariscal no és valencià, és el País Valencià, no?
0: Sí, sí, sí, però el seu pare... així. Doncs ja he comentat les efemèrides.
1: Sí, diu, ara que m'he quedat descansat, començarem la secció.
2: És que està molt enfadado.
1: Que sí?
2: I con razón, sí, senyor. Que té usted toda la razón.
0: Doncs anem pel capítol d'avui. Torno a repetir una mica la intenció de la història al dia d'aquesta temporada, doncs és mirar de desmentir mites, també mirar de desmentir o aclarir, denunciar les manipulacions o tergiversacions dels fets històrics,

0: sí, mirar, doncs, de argumentar-los més o menys tal com són. I en tot cas, quan faig una valoració o explicació argumentada, perquè tothom ho dic, quina és la meva interpretació, però poso els fets i les fonts perquè es puguin comprovar. Oi? He parlat d'ara, aquesta temporada parlo de la simbologia, els símbols d'identitat i de catalans. Vam començar pel setembre, doncs l'11 de setembre, és a dir, les festivitats nacionals. Per cert que la Diada Nacional del País Valencià és el 25 d'abril, que ja m'ha passat, no l'he comentat. Ho vaig comparar amb altres festivitats nacionals, com el 12 d'octubre, Festa de la Hispanidad. Bé, no sé els autòctons o indígenes d'Amèrica si els hi fa gaire gràcia, això. Sembla que no, que no. Llavors, doncs, del 14 de juliol a França, oi? Per comentar-ne dos de conegudes. Les banderes, els himnes, també vam parlar dels himnes nacionals, els segadors, que el critiquen, no sé per què, anem a veure. Hi ha la Marsellesa, que originalment tenia com a títol el cant de guerra de l'exèrcit del Rin. És una lletra una mica més violenta que els segadors. Aquí parlen de bon cop de fals, però la Marsellesa parla de la sang impura d'aquesta dels nobles i tal. I tots els francesos s'hi senten identificats.
1: Però canviaron el nombre de la Marsellesa.
0: Sí, perquè com que els que la van popularitzar eren els voluntaris de Marsella, de mira, la cançó aquesta dels marsellesos i tal, llavors va quedar com la Marsellesa, ja oficialment, després, era el nom popular. Doncs els francesos se senten identificats amb el seu himne i a més, durant una temporada, abans de que es popularitzés la Internacional, era l'himne revolucionari per ser. I, per tant, doncs, i ningú feia escarafalls, potser la dreta reaccionària, però així està. I als Estats Units també el seu himne oficial, que quan el toquen tothom es posa dempeus i amb la mà tocant el cor i el canten i tal, doncs també és un himne de batalla i també parla dels herois i de la mort i aquestes coses. I ningú fa escarafalls. En canvi, l'himne català, em parlen malament. Evidentment hi ha una intencionalitat política al darrere i tot això, i bueno, nosaltres hem de reivindicar el que és nostre i sentir-nos orgullosos de l'himne i de la bandera. També vaig parlar, doncs, de les quatre barres, la bandera. També ho resumeixo mínimament. A partir dels segles XII-XIII, que apareix l'heràldica, doncs, es vincula a una família, a una dinastia, és quan aquests escuts o aquestes banderes i tal, que en el seu origen era a les batalles, perquè els nobles es poguessin distingir en la batalla, perquè anaven tots tapats de ferro i tal, doncs hi havia uns escuts o banderes amb uns colors en principi arbitraris, doncs, i llavors, doncs, a mesura que aquell personatge se l'identifica amb aquests colors, esdevé heràldic. I molts d'aquests acaben identificant-se amb el territori d'aquest noble, i per tant territorials i nacionals. Segle XIII, la primera bandera europea que comença a agafar és la de Dinamarca, la creu aquesta de Dinamarca. I la de Catalunya, doncs, els primers testimonis, segells de Ramon Berenguer IV a finals del 12, del 12, però evidentment això venia d'abans. Ja sabem amb Ramon Berenguer III i II, en ple segle XI, ja estava vinculat amb la família. I hem de suposar, ja molt per creure, que en Guifré el Pelós ja feia servir els mateixos colors.
2: No, però hi ha una...
0: llegenda.
2: Una llegenda.
0: Perquè la gent ha de buscar una explicació.
2: I un poema, xupant-se esmà, sí, sí, ferida.
0: Que és romàntic, del segle XIX. Però això és una llegenda que es va popularitzar posteriorment, segle XV, ben bé. El nom de catalans i de Catalunya, també. No hi ha com les persones com neixen, que hi ha la data i l'hora que neixen i tal. Quan neix el nom, quan surt, o la bandera i tot això, no és, diguem-ne, una data concreta, es va anar esdevenint. També sembla ser del primer text original on es parla de Catalunya, dels catalans, és un poema a Pisà, en italià de Pisa, toscà, de 1114-1115, que parlen de Ramon Berenguer IV, no, tercer, aquest és el tercer, com a ducs catalanensis i tal. La qual cosa vol dir que el nom ja venia d'abans. Sembla ser que Catalunya ve del nom català que existia. D'allà on hi ha el poble, els catalans, doncs va sortir Catalunya. Hi ha diverses hipòtesis, perquè com que no se sap, es va trobar, llavors no se sap d'on surt, no hi ha documentació, testimonis, llavors hi ha diverses hipòtesis. A mi la que m'agrada més és la que fa derivar d'una tribu celta de la Gàlia, actual França, de la Xampanya, és on hi ha la ciutat de Xalons, que deriva dels Catubelauni, que és una tribu gala d'aquella zona, que van emigrar cap al nord i cap al sud. Catubelaunia, Catubelaunis, es contrau el nom en catalauni, i d'aquí dona Catalònia, catalans. És una hipòtesi. A mi m'agrada i l'explico.
1: A mi també.
0: Ara no em donarà temps d'acabar. Ho plantejo pel proper dia. Aragó i Catalunya, el corona d'Aragó, és per desfer mals entesos i manipulacions. Va ser una unió dinàstica. Ramon Berenguer IV es casa amb la filla del rei d'Aragó, Peronella, aquí hi ha un esdeveniment de geopolítica internacional de la península important que s'ha d'explicar en detall, jo només ho plantejo ara, i en el proper capítol doncs, hi haurà el desenllaç.
1: Qué emocionante está esto.
0: No és Aragó, és una unió personal. El comte de Barcelona, que era comte sobirà, això també dona per explicar, negocia amb el rei d'Aragó, que era Ramir, dit el monjo, perquè era monjo i el van treure perquè fos rei, en fi, tota una sèrie de problemes. Ramir, que volia ser monjo, no volia ser home d'estat, negocia amb Ramon Berenguer IV, que és un home d'estat, un estadista, comparat amb l'actualitat, doncs, del nivell de Churchill o de Roosevelt, no d'en Trump, de cap de les maneres.
1: Que tengo un trauma, un trompa.
0: Doncs, ho negocia i, atenció, posat per escrit tres vegades, amb tres documents diferents, en banys diferents, li dona la seva filla, per matrimoni polític, i amb la seva filla a la reina d'Aragó, com si fos rei. Ramir es guarda el títol de rei que li transmetrà a la seva filla, però li dona el regne amb tota l'autoritat i sobirania, el comte de Barcelona. És una donació. Eh? I aleshores es crea un estat nou. No és que Aragó xucli el comtat de Barcelona, perquè diu és que Aragó era més tenia una categoria superior, era regne, i Barcelona només era un comtat, i Catalunya no ha sigut mai regne i tal. No, és més aviat al contrari. El comte de Barcelona es queda al regne d'Aragó, com a príncep d'Aragó, com a rei. A més ho posen per escrit. I la noblesa aragonesa, que són els que manaven, li ho reconeixen i aquesta és la història. I el regne que es crea a través d'una unió dinàstica, doncs, és diferent del regne privatiu d'Aragó. És un estat diferent, nou. I aquí ho deixo pel proper dia.
1: Que emocionante, per favor.
2: Doncs ho deixarem aquí i continuarem a partir del regne d'Aragó
0: la propera. De la Unió de 1137.
2: 1137. Bé, alguns de nosaltres no hi érem, aquella, però bueno.
1: No, pero usted, cuando vuelve usted...
2: Igual doña Virtudes sí.
1: Con esta incógnita hasta que vuelva...
0: Hi ha els documents i s'han d'interpretar.
2: Perfecte, doncs, professor Chauvet, moltes gràcies i bueno, ens deixes aquí frisosos per continuar.
0: D'això es tracta.
2: Moltes gràcies.
0: Vinga, continuarà. Adéu.

Sovint és en els llocs més remots, en els racons apartats de la mirada de les dones i els homes, sempre atrafegats en coses importants, on n'hi ha prou espai per la màgia i la poesia, on els vents del món corren lliures més enllà dels reglaments i els posats seriosos que els humans ens imposem. Indrets on encara queda un bri d'infància o d'ingenuïtat, on encara es permet somiar, on, com diu la cançó, podem estendre les ales per saber qui som. Reconeixereu aquests paratges perquè si sou capaços de tancar els ulls i buidar durant uns instants la motxilla de pensaments, notareu com la música hi passeja i s'hi amaga i juga i ho pinta tot de mil colors, amb grans pinzellades improvisades, mentre balla el vent que marca el ritme amb cada cop d'aire. La Jana ara era filla del Montnegre i la mare li havia parlat de racons com aquests. I l'havia ensenyat a escoltar, a parar bé l'orella per delectar-se amb les sinfonies que el vent componia especialment per a aquells que sabien tancar els ulls i aturar-se enmig del tràfic de la jornada. La Jana tenia per costum, quan s'acostava al migdia, sortir a fer una volta per recollir un bon ram de flors que sempre presidia la taula. Al Montnegre n'hi havia moltes de flors, de colors i de formes molt variades. La Jana les collia pel seu aspecte, però la mare, havent dinat, s'entretenia a explicar-li els noms de cadascuna. Alguns noms la feien riure, com el cap d'asa. I cada vegada que en trobava, el primer que feia en entrar per la porta de casa era cridar a la mare per dir-li: «Mare, mare, avui també posarem un burro a taula!» I totes dues es feien un bon fart de riure mentre posaven aigua al gerro i ordenaven el ram. Collia herbes de Sant Joan, orquídies, xicòries, flors d'un arbust que la mare en deia loc, la sarriassa, una planta de boletes vermelles i verdes, ginestes o el guixó, una flor lila amb una cresta vermella al damunt. No hi havia dubte, el guixó era la flor preferida de la Jana. Quan en trobava, sabia que tindria un bon dia. Era llavors, mentre es perdia per camins i corriols, tot buscant les flors de l'hora de dinar, quan la Jana s'aturava en algun racó que li semblava especialment bonic. S'estirava a terra, de cara al cel, i tancava els ulls. I escoltava, cercant la música del vent. No sempre ho aconseguia. La mare ja li havia explicat que no era senzill. El vent no cantava sempre. Ni sempre ho feia al mateix lloc, ni a la mateixa hora. Però amb l'experiència, la Jana va descobrir que sí que hi havia un lloc on el vent es feia música, sovint. Tot i que era conscient que per arribar-hi s'hi havia de desviar expressament, ho feia de gust, perquè, encara que el vent emmudís, aquell racó tenia una vista privilegiada. Una vall on el Montnegre i el Montseny es donaven la mà. Un balcó des d'on podia somiar amb un món infinit que algun dia podria recórrer. Des d'aquell balcó havia dibuixat el seu futur i l'havia esborrat i tornat a dibuixar mil vegades. Des d'aquell balcó s'havia imaginat com seria la persona amb qui es casaria i passaria la resta de la seva vida. Des d'aquell racó havia decidit com seria la casa on viurien. Des d'aquell racó s'havia imaginat les seves filles jugant a l'era de la masia, perquè la Jana només tindria filles. I el molí de vent que haurien construït amb tot l'esforç i la il·lusió del món amb el seu enamorat. Aquell era el seu racó, el racó del vent, de la música del vent, el racó des d'on el vent li revelava secrets a l'orella que sempre quedaven entre ella i el vent. Des d'aquell racó i amb l'ajuda del vent, el seu món anava prenent forma a poc a poc. La primera vegada que el pare li va acompanyar, li va explicar que d'aquell lloc se'n deia el Rocatell. Li va semblar un nom estrany, però bonic alhora. Mai no havia sentit ningú parlar-ne, a banda del pare i de la mare. I això encara el feia més especial. S'havia convertit en la guardiana d'un secret familiar que es conservaria de generació en generació. Un dia, a casa, mentre la mare cosia uns pantalons del pare, la Jana es va asseure a terra i, mirant-se a la mare fixament, va sospirar. La mare li va preguntar que què li passava i la Jana, que esperava que la mare li fes aquella pregunta,
es va desfer en un riu de pensaments continguts que necessitaven fer-se paraula. Li va explicar el que la mare ja sabia, que a vegades, quan sortia a collir les flors de l'hora de dinar, s'esbiaixava per arribar al rocatell i provar d'escoltar el vent. Que a vegades en sentia la música i d'altres no. Però el que la mare no sabia és que els alguns dies, quan tancava els ulls, el vent li parlava, o ella ho somiava, però tenia la sensació que el vent li xixuejava l'orella i amb les paraules del vent se li feia present el futur. Veia com seria el seu futur, o com li agradaria que fos. No sabia exactament què volien dir aquelles paraules que es convertien en imatges, però d'alguna manera sentia que aquelles paraules del vent quedaven esculpides i dins seu, i no li marxaven de cap manera, com si aquell futur ja comencés a formar part del seu present. Havia sentit o havia vist que algun dia marxaria amb el seu enamorat a recórrer les muntanyes, seguint el vent, fins que trobessin un altre racó màgic, com el Rocatell, on el vent també cantés. I allà, ella i el seu enamorat construirien una casa i un molí de vent, i tindrien moltes filles que jugarien a l'era i collirien les flors de l'hora de dinar i s'hi sentirien a gust i segures. I mai no haurien de patir pels perills de la vida perquè el vent i aquell racó màgic les cuidarien fins que fossin prou grans per fer el seu propi camí. La mare l'escoltava mentre continuava cosint els pantalons del pare. Quan la Jana va callar i es mirava la mare esperant una resposta o un gest, les mans de la mare es van aturar i es va mantenir uns segons de silenci, encara que la vista encara posava els pantalons. Després va aixecar els ulls i li va somriure. Havia entès que la Jana començava a fer-se gran i que allò era el principi d'un comiat més o menys proper. I alhora, l'inici d'una vida nova per la seva filla, d'una vida pròpia, com ella l'havia tinguda. I li va dir: el vent i el cor m'han portat aquí i sóc feliç. I evidentment vull que tu també ho siguis. Només vull que tinguis en compte tres cosetes. Fes cas al vent, si el cor hi està d'acord. No perdis mai l'amor per les coses petites. I finalment, lluita i esforça't amb totes les conseqüències per aconseguir allò que t'has proposat i creus que és correcte. La Jana es va aixecar i va abraçar la mare amb tota l'ànima. En aquell moment va sentir un "ja sóc aquí" que venia de fora. Era en Blai, el fill del lleter, que com cada dia portava la llet puntualment i amb un somriure a la boca. A la Jana se li il·luminaven els ulls quan sentia aquella veu i sortia corrents a rebre'l. Normalment només s'intercanviaven unes poques paraules i un somriure juganers. Per aquell dia la Jana li va demanar que necessitava parlar amb ell i que si li semblava bé el passaria a buscar per la granja aquella mateixa tarda. En Blai va acceptar, entre nerviós i feliç. La mare, que havia mig escoltat i mig intuït la conversa, va fer un gest d'aprovació a la Jana quan aquesta va girar cua cap a casa amb la llet que en Blai havia portat. La impaciència no va fer córrer més el temps, però finalment la tarda va arribar. La Jana es va endur amb Blai al seu racó, al Rocatell. Estava decidida a explicar-li tot. La música del vent, el futur que havia imaginat al seu costat, la masia, el molí, les nenes més felices del món. I ho va fer. I en Blai va haver de pair tanta informació. Estaven enamorats, però mai no s'ho havien dit, ni tan sols s'havien agafat la mà. En Blai es mirava el Montseny imponent, segur i protector. De sobte es va girar cap a la Jana, li va agafar les dues mans i li van clastar un petó als llavis. Van tancar els ulls i en silenci van escoltar el vent, que semblava celebrar-ho amb una música intensa i alegre. Després d'aquell petó, tot es va accelerar. Poc temps després, la Jana s'acomiadava de la mare i el pare i el vent se'ls va endur. Van caminar i caminar perseguint el vent. En alguns moments semblava que corria decidit cap a una direcció concreta. En d'altres semblava absolutament perdut i tenien la sensació que donaven voltes cap enlloc. Si no es van descomptar, van caminar uns 18 dies,
a vegades per camins, a vegades endinsant-se en el bosc més impenetrable. Pel camí van recórrer uns quants pobles. Pel camí van plorar i cridar de ràbia. Van caure i es van aixecar. Es van esgarrapar la pell. Van aguantar la pluja, el sol, les nits fredes, l'aigua glaçada de la tordera, que el vent els havia fet creuar dues vegades. El cos masegat i adolorit. Però no van defallir. I ara eren més forts. Sabien que es tenien l'un amb l'altre, passés el que passés, que aquell amor era infranquejable, infinit. El vent els havia proposat una prova duríssima, però l'havien superat. Ara eren on volien ser, on el vent els havia conduït. A Tordera. Més enllà del poble, a la riba nord del riu, hi ha una plana meravellosa que s'enfila a poc a poc. Just quan la plana deixa de ser-ho i es comença a enfilar, es torna un bosc de pins. I és aquí, a la pineda, on el vent s'atura a reposar i amb la música assenyala que ja han arribat. La Jana i en Blai es miren esgotats i satisfets. Saben que el somni de construir un futur plegats, un racó on la màgia es capbussi en l'ànima, és més a prop. De la pineda estant miren al voltant. A la plana s'imaginen camps de conreu i a la part alta, per damunt de la pineda, la masia i el molí de vent. Tenen feina, però abans han de descansar. Recerats a la pineda s'estiren i abraçats dormen a cor que vols. Dos dies després es desperten amb les forces renovades i comencen molts mesos de feina per aixecar la casa dels seus somnis. Els diumenges baixen al mercat i allà coneixen altres pagesos que els ajuden i els ofereixen menjar mentre els seus camps encara no donen fruits. Són molts mesos treballant de sol a sol, molts mesos dormint a terra, només arrecerats per la pineda, molts mesos apostant cada gota de suor al futur. La casa anava prenent forma i això els va animar. I poc temps després la tenien enllestida, però faltava el molí de vent, que els proporcionaria l'aigua i, sobretot, faria més forta la presència del vent, el seu còmplice. I es van prometre que fins que el molí no volés el ritme del vent, tocant el cel, no entrarien a viure a la casa. I el molí es va enlairar i el vent va fer volar les seves ales i van tocar el cel. La Jana i en Blai van córrer a buscar les quatre coses que els quedaven a la pineda. Volien, ara sí, instal·lar-se a la masia. Abans de fer cap a casa, es van mirar i es van abraçar. El somni era realitat. Però justament en aquell instant, el vent va canviar. I dos llamps van caure amb dues llances. El primer es va fer caure al molí i el segon va caure al cor de la Jana i en Blai, abraçats per sempre. Diuen que allà on va caure el segon llamp és on avui hi ha dos pins, encara abraçats, que donen la benvinguda a la masia on mai van arribar a viure la Jana i en Blai, però que finalment acull a joves envoltades d'un entorn màgic, tal com els enamorats havien somiat. Fins avui ningú ha tornat a aixecar el molí de vent. Potser algun dia algú ho farà i aconseguirà acomplir del tot el somni de la Jana i en Blai. Això només el temps i el vent ho diran.

0: les dues lectures d'avui estan molt enllaçades.
1: Sí, per la vida, per les il·lusions, pels camins, per la música, per la dansa.
0: Per l'amor.
1: Per l'amor. La paraula és aquesta, per l'amor, pel respecte i l'amor a la vida. De vegades no és fàcil el camí ficar entre bancs, que hem de fer, és així, però si ens envoltem de tot allò que és amor dins i fora de nosaltres, segurament ens ho facilitarà una miqueta més. De vegades els finals són diferents dels que un planteja, però com sempre l'equilibri té aquest costum de dir el final sempre és el final.
0: Sí.
1: I el que és la vida és el que va passant mentre no arriba aquest final. Doncs, com sempre, superpositiva. Avui ha vingut, ho dic perquè veníem les dues parlant pel camí, i avui venia com molt tranquil·leta i molt així, molt solemne, està molt plena d'amor, suposo que la primavera també li afecta amb ella, i allò de que diuen que, com diuen, la primavera...
2: La
1: sangre altera, però li ha alterat cap a l'amor i la calma absoluta, que bueno, li ha alterat d'una altra manera, que hem de fer, però és bonic, és una alteració bonica. Jo, les dues, com sempre, visquem, és el que cal, és el que ens ha d'omplir. Viure sempre, no a costa dels altres, sinó en complementació dels altres.
0: Amb els altres.
1: Exacte. I bé, és aquest conte... Me vuelvo a cambiar de idioma.
2: Es que... Que bilingüe es usted.
1: Lo que sí que os comento es que, bueno, me permito, ahora soy Montserrat, me permito la licencia. Nubes es, no solamente es una gran persona y una gran mujer, como hemos dicho al principio, es una gran amiga, es una gran hermana, y que le deseo todos los pasos más bonitos de este mundo, con todas las ganas, con todo ese vigor, con toda esa fuerza que tiene, y que siempre esté acompañada, que no va a ser de otra manera, porque es una persona que abre los brazos, con lo cual el abrazo colectivo seguro que lo va a tener.
0: Molt bé, doncs ho deixarem aquí.
1: Ho deixem aquí.
0: Fins la propera.
1: I tant que sí. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Res, nois, fins aquí. Avui l'equip ha estat format per en Lluís Blanc, els controls i muntatge musical, com sempre, Marga Silvestre, la producció, Josep Chauvet, Montserrat Rubio, Doña Virtudes i qui us parla, Jordi Renyit. Esperem que hagi estat del vostre gust. Nosaltres encantats de compartir aquesta estona. Marxem fins la propera setmana, però recordeu, sigueu feliços. Salut!
3: Viu la ràdio. Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Soc l'Ara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: sonarà. Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
2: Hey, Juanes.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: De Palma.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Bona nit, són les 11. El primer titular és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 al Camp Nou, amb gols de Rashford i Ferran Torres, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça, la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Real Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern carani. L'activista català d'origen palestí que va ser detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla ja és a Barcelona. Denuncia tortures contínues a la presó, però anuncia que d'aquí uns dies es tornarà a unir al grup de vaixells que va cap a Gaza. Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig dels ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. Fundesplai, una de les entitats que gestiona cases de colònies, assegura que ja estan notant una baixada del 70% de les reserves per al curs que ve pel conflicte al sector de l'educació. Malgrat que asseguren que entenen les reivindicacions de mestres i professors, lamenten que facin servir les colònies com a eina de negociació. Es dispara el frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Una quarta part de l'electricitat defraudada s'utilitza en plantacions il·legals de cannabis, però Endesa adverteix que cada vegada és més habitual en indústries i negocis i demana endurir les penes. La sèrie britànica Adolescència arrasa els premis BAFTA de televisió entregats aquest vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'ha emportat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. Eric Clapton esgota pràcticament totes les entrades en el seu retorn a Barcelona dues dècades després. Llegenda del rock i el blues, Clapton s'ha retrobat amb 15.000 fans als seus 81 anys.
2: Esports.
1: A banda del títol de Lliga del Barça, hem de dir que l'altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions per 3-1 contra el Porto i que l'Uni Girona ha quedat eliminat a la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut d'un sol punt.
0: Pel que fa al temps, el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El primer tema és pel Barça, el Fons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga.
3: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: Doncs ja ho heu sentit, l'equip blaurana s'ha imposat per el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta i la primera que el Barça guanya de forma directa en un enfrontament contra el Real Madrid. Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i també tenen opcions de signar una Lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits de Lliga de la temporada. En té prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid ha estat el primer al nou Camp Nou des del 19 de març del 2023. El Barça celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que recorrerà els carrers de Barcelona. Podeu seguir totes les celebracions, el postpartit i les primeres reaccions a Catalunya Ràdio, a la TDT. La nit és llarga.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 5 minuts de les 11 del vespre. La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla, Tenerife, on ha fondejat el vaixell, els passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
4: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
5: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
4: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats avui en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9.

0: que no tenien avió, i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
1: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
2: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
1: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la primera prova PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova. El papa Lleó XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. El pontífex hi ha fet referència aquest diumenge des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
3: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: L'activista de la flotilla, Saïf Abukeshek, ja és a casa seva, aterrat aquest diumenge a la tarda a Barcelona, després de passar 10 dies retingut i aïllat en una presó israeliana. Laia Framés.
5: Desenes de familiars i amics el van rebre a l'aeroport amb aplaudiments, abraçades i crides en suport a Palestina. Abukeshek denuncia tortures i demana mantenir les mobilitzacions per denunciar les violacions de drets humans constants del govern de Netanyahu.
6: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas. Decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo, que la gente puede salir a las calles y que la gente puede salir vencida. Lo tenemos que volver a repetir.
5: Assegura que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir a la flotilla per intentar arribar a Gaza. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la proposta de pau que l'Iran li ha fet arribar aquest diumenge a través dels mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha limitat a dir que la considera totalment inacceptable. L'Iran ha respost que sí, a Trump no li agrada millor i que l'equip de negociació només fa plans per defensar els drets del poble iranià i no per satisfer el president nord-americà. Segons s'ha filtrat de diversos mitjans iranians, el document persa reclama el final immediat de la guerra en tots els fronts, sobretot al Líban, i que després s'obri un període de 30 dies per tancar l'acord. En aquest sentit, demana que la Casa Blanca aixequi el bloqueig dels ports iranians i les sancions al país. No consta que hagin fet menció al seu programa nuclear, com reclama els Estats Units, ja que els iranians sempre han defensat que és una cosa a negociar en segona instància. Però en una entrevista a la CBS, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que la guerra no s'acabarà mentre l'Iran tingui instal·lacions nuclears.
7: Crec que s'ha avançat molt, però no s'ha acabat, perquè encara hi ha material nuclear, urani enriquit que s'ha de treure de l'Iran, jaciments enriquits que s'han de desmantellar, actors a qui l'Iran dona suport, míssils balístics que encara volen produir. Hi ha feina per fer.
1: I en una entrevista amb la periodista Cheryl Atkinson, el mateix Trump ha tornat a amenaçar l'Iran dient que encara li queden objectius per atacar.
8: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
1: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran ha atacat presumptament aquest diumenge diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar, mentre que Kuwait i els Emirats Àrabs han anunciat que han interceptat

0: diversos drons. El primer ministre britànic, Keir Starmer, torna a defensar-se i promet mantenir-se en el càrrec després dels pitjors resultats en les eleccions locals angleses per un partit al govern des del 1995. Aquest diumenge una diputada laborista l'ha amenaçat de disputar-li el lideratge al partit si no fa un pas al costat. Londres, Quim Olivares.
1: En una entrevista al diari The Observer, Starmer ha dit que té un projecte polític de 10 anys, té previst tornar-se a presentar la reelecció el 2029 i combatrà qualsevol company de partit que vulgui disputar-li el lideratge. No obstant això, la diputada laborista Catherine West ha dit que s'hi presentarà ella si cap dels ministres actuals de l'executiu ho fa.
2: Però el que prefereixo fer és que el gabinet siguin adults, que parlin entre ells, que facin la seva pròpia remodelació, que proposin un orador realment bo com a líder i aleshores no caldria fer eleccions de lideratge.
1: Aquesta diputada vol evitar aquestes primàries al Partit Laborista en un moment que l'extrema dreta de Reform UK ha obtingut una victòria abassegadora a les locals angleses i els laboristes han perdut prop de 1.500 regidors, a més del poder a Gal·les, on governaven des de feia 27 anys. Una altra de les possibles aspirants a substituir Starmer, l'ex viceprimera ministra Angela Rayner, ha dit que és l'última oportunitat dels laboristes. Aquest dilluns està previst que Starmer faci un discurs per intentar recuperar la iniciativa política.
0: Rècord d'inscrits a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, 7 cops més que en els últims exàmens. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
3: Itàlia és, de llarg, el país amb més inscrits. Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com per exemple la Maria Laura Corbo. Somia amb treballar d'intèrpret a les institucions comunitàries. A casa seva, diu, falten oportunitats.
2: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
4: Time to find a job.
3: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants se'n sortirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
5: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, o donar un suport potser més tècnic i fins i tot material. Si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
3: La Maria Regueiro, també catalana, vincula el rècord històric d'inscrits per aquestes oposicions amb l'augment del sentiment europeista entre els més joves.
6: En el meu cas, no és tant una fugida, sinó també una aposta per un projecte professional que em sembla més alineat amb el que busco. Per mi, el projecte europeu és una manera clara de cooperar entre països per afrontar els reptes comuns.
3: Els exàmens estan previstos per aquesta tardor.
0: El temps. Dani Ramírez.
7: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, boirina, algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Ahir van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garriques, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí i migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, al Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota zero, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamarsa, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
0: Es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts i és que és impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins dos dies després de l'aturada. Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari, la USTEC, fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, el delegat de la USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
9: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
0: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Són declaracions a RAC1.
10: En un mes que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte, doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que, doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
0: A aquest malestar del sector educatiu s'hi afegeix la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees de docents. Niubó afirma que no en sabia res. La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves a les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, considera que aquesta activitat no hauria de ser una eina de negociació a la vaga educativa.
11: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa, que ajuda molt a treballar temes que a vegades a l'aula no són possibles.
0: De tot plegat, n'ha parlat a la festa dels 40 anys de la Festa de l'Esplai, que aquest diumenge han celebrat el Parc Nou del Prat de Llobregat, una festa que ha reunit milers de nens i joves i en què hi ha hagut una cinquantena d'activitats lúdiques i educatives.
12: Jo em dic Jana
13: i jo em dic Lile,
12: de les Playes Punes.
13: Venim a fer les activitats que heu preparat. El toca-toca, el quadro...
0: El tema central de la festa han estat els valors de la pau, la participació i la democràcia. Aquest dilluns serà el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. Feia 3 mesos i mig que els trens eren gratuïts. Les plataformes d'usuaris de Rodalies no ho veuen justificat perquè el servei continua sent deficient. Ho ha afirmat la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, en declaracions a 3Cat Info.
14: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
0: Per Gómez, els viatgers no tornaran a tenir confiança en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència, que deixen al descobert que les infraestructures no estan en les condicions òptimes.
14: Que hi hagi tants límits temporals de velocitat, no solament perquè alguns són perquè la xarxa no està bé, sinó que altres són per obres, però en el fons el que diuen que aquell punt de la xarxa té un problema. Jo a Tarragona-Barcelona el 2005 el feia en una hora. Ara el vaig fer amb quasi 3 hores.
0: També han reclamat una millora de l'atenció i la informació als viatgers i recorda als usuaris que si quan va entrar en vigor el període de gratuïtat tenien un abonament només de Rodalies a mig utilitzar, aquests viatges es poden recuperar a les taquilles de les estacions. Catalunya concentra el 30% del frau elèctric de tota Espanya. El 2025 els Mossos van desmantellar 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Els experts calculen que amb l'energia defraudada durant un any es podria bastir una població de 140.000 habitants com Lloret o Sant Feliu de Llobregat. Les plantacions il·legals de cannabis estan al darrere d'una quarta part de l'electricitat defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual a empreses i també a negocis petits. Ho ha explicat a 3CAT el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat.
15: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis. Hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
0: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants i sovint també en descobreixen per què provoquen incendis o per què reben denúncies anònimes. A més, expliquen que la intel·ligència artificial i la digitalització de la xarxa els ha permès destapar a Catalunya un 7% més de frau elèctric que l'any anterior. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues. S'està preparant una altra vaga general, en aquest cas per reclamar salaris dignes i pel dret a l'habitatge. Serà l'any que ve i està promoguda per la societat civil en una plataforma que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. La iniciativa de crear aquesta aliança va créixer després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat i ara ja tornen una desena de col·lectius. Per mesurar el suport de l'aturada general des de la plataforma per una feina i una casa dignes faran una macroenquesta arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny. Isi Saed n'és la portaveu.
16: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
0: El repte és fer una gran mobilització que forci les administracions a dur a terme noves polítiques d'habitatge. Cinc minuts i seran 11:45.
8: Esports.
0: Alfons Gorina, bona nit de nou.
17: Bona nit. Hem comentat el títol de Lliga per part del Barça de futbol, però aquest diumenge ha portat altres notícies en l'àmbit esportiu. Un altre Barça, el d'hoquei patins, per exemple, ha perdut la final de la Champions a Coimbra, Portugal, contra el Porto, l'equip local, per 3-1. Sentim l'entrenador blaurana Ricard Ares valorar aquesta derrota.
18: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
17: En futbol, a banda del clàssic, aquest diumenge s'han jugat a la primera divisió l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, s'ha lesionat Nico Williams. D'altra banda, també s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Claudia Pina. Resultat intrascendent, doncs el Barça ja era campió de Lliga. I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo Vallecano. Torna Abel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Michel, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
19: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que hi haurà patiment i que estem preparats.
17: En futbol internacional, West Ham 0, Arsenal 1. Els de Mikel Arteta pràcticament han sentenciat la Premier amb aquesta victòria. A Itàlia, el Como de Cesc Fàbregas s'ha classificat per Europa després de guanyar per 0-1 al camp del Verona. Falta veure per quina de les competicions europees. Els ha perjudicat, per exemple, la victòria de la Roma al darrer instant al camp del Parma per 2-3 i també li ha afavorit en canvi la derrota del Milan a San Siro contra l'Atalanta per 2-3.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Parlem de motor. Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El Tro de Cervera comença ara una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi continua líder amb només un punt sobre el madrileny. Àlex Rins ha acabat 12 i Àlex Márquez ha caigut.
20: S'ha ido, caída muy rara, caída esas que normalmente no se ven y no, que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
17: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, al Gran Premi de Catalunya.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: En ciclisme, Pol Monnier ha guanyat a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en 3 etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa.
8: 3CAT Info.
17: En bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València a Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. Sentim a Ainhoa López per part de les gironines parlant d'aquesta derrota.
21: Ho hem intentat, ho hem donat tot. És una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no? en la major part del partit. Crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit. Però elles també han estat molt acertades, no? I també ho han lluitat i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
17: I acabem fent un apunt de futbol sala perquè el Palma ha perdut la final de la Champions contra l'Sporting de Portugal per 2-0. Això suposa que per anar a la Champions la propera temporada el Barça en té prou amb ser finalista a la Lliga.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. L'actualitat passa per la victòria del Barça al Fons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaugrana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres al Camp Nou, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Real Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. També us hem explicat que l'activista català d'origen palestí, que va ser detingut fa 10 dies per Israel, quan viatjava amb la flotilla, ja és a Barcelona, denuncia tortures contínues a la presó, però anuncia que d'aquí uns dies es tornarà a unir al grup de vaixells que va cap a casa. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la proposta de pau de l'Iran que aquest diumenge li ha fet arribar a través dels mediadors pakistanesos. Amb un breu missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha limitat a dir que la considera totalment inacceptable. A partir d'ara us explicarem que la sèrie britànica Adolescència arrasa els Premis BAFTA de la televisió entregats aquest diumenge al vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. I també anirem al Palau Sant Jordi, on Eric Clapton embadalita el seu públic. L'artista anglès ha tornat a Barcelona més de 20 anys després del seu últim concert a la ciutat. Què més tenim d'esports, Alfons?
1: A banda del títol de Lliga del Barça, parlem d'un altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut la final de Champions contra el Porto per 3-1 a la final disputada a Coimbra, a Portugal. I l'Uni Girona ha quedat eliminat a la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar 73 punts amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut d'un sol punt.
0: Pel que fa al temps, dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. El primer tema d'aquest diumenge és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga.
2: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaugrana s'ha imposat al Madrid per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta i la primera que el Barça guanya de forma directa en un enfrontament contra el Real Madrid. Marxem a Canaletes per saber com s'està celebrant aquesta victòria del Barça. Francesc Ripoll, bona nit.
3: Hola, bona nit. Doncs la plaça Catalunya, no Canaletes, perquè està en obres, està començant a omplir. La tenim ja pràcticament plena, no només al centre de la plaça, sinó també tota la vora, molts càntics, molta samarreta del Barça, moltes banderes, també alguna bengala en càntics celebrant la Lliga i també recordant-se del rival que l'ha perdut avui, que és el Real Madrid. Per tant, alegria avui al centre de Barcelona, avui a la plaça Catalunya, no a Canaletes, per celebrar aquest títol del Barça.
1: Gràcies, Francesc. I Frenkie de Jong, un dels capitans, celebrava així sobre la gespa del Camp Nou el títol aconseguit.
4: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo. Y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'estaf tècnic sobre la gespa. El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
5: Avui ha estat un dia dur per mi a causa de la mort del meu pare, però el meu equip és fantàstic, és genial. Realment som com una família. I els jugadors avui ho han donat tot. Estic molt orgullós per això. És genial guanyar en aquest estadi i poder guanyar la Lliga en un clàssic contra el Real Madrid i davant de la nostra afició.
1: Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i també de signar una lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits. En té prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid ha estat el primer al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaugrana celebrarà la lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que recorrerà els carrers de Barcelona.
0: La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i un altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell. Els passatgers començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
6: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
7: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
6: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
7: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
6: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió, i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
0: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
8: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes, i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
0: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la prova PCR. I a Alacant, una altra dona que també va tenir contacte també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, reclama fer memòria ara que el feixisme s'expandeix per tota Europa. Dalmau ho ha dit al camp de Mauthausen, a Àustria. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
9: Cal recordar que el que va passar aquí, aquest horror de la barbària humana, cal fer-ne un esforç de memòria per dir que no torni a passar mai més, en un moment en el que el feixisme s'extén arreu d'Europa, i el nostre combat de tots els demòcrates, pensem com pensem, ha de ser un clam unitari de defensa de la llibertat. llibertat, de la democràcia i sobretot de la condició humana i del valor de la vida humana.
0: Dalmau ha anunciat que Catalunya instal·larà 113 llambordes de memòria més aquest 2026, unes peces fabricades artesanalment a Alemanya que es posen habitualment davant la casa on vivien o on van néixer víctimes dels camps d'extermini nazis. En total s'arribarà a les 872 llambordes en 126 municipis de tot Catalunya. Cada vegada més joves demanen ajuda al Servei d'Homes del Baix Empordà, un recurs pioner que treballa per prevenir les violències masclistes i fomentar relacions més sanes i igualitàries. Tot i això, el perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat. Berta Artigas Fontàs.
10: El servei té l'objectiu d'ajudar els homes a identificar les seves conductes violentes, gestionar emocions i construir relacions més saludables. Des del 2024, quan es va impulsar, ja s'han atès unes 130 persones a la comarca. Segons l'educador social Ivan García, molts usuaris hi arriben després de donar-se que necessiten un canvi.
11: Són homes que en un moment donat hi ha un grau de consciència de dir no puc més, jo no puc continuar funcionant, vivint d'aquesta manera per mi ni per el meu entorn. I llavors hi ha una intenció de canvi.
10: Un dels usuaris és l'Albert, que va arribar al servei després d'una etapa complicada.
12: Vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or per poder reinsentar-me a la societat bé i com una persona de bé. I
10: després d'intentar sortir-se'n sol, va decidir demanar ajuda. Ara fa un any que segueix un procés terapèutic al servei i assegura que nota millores.
12: Agafa rames que estan totes enllaçades i coses de petit que al final t'afecten molt quan ets gran. I tot això jo no ho sabia i gràcies a ells hem pogut anar desbloquejant cosetes, hem aconseguit que jo pensi d'una altra manera, que no m'afectin tant les coses.
10: Segons els professionals, intervenir en aquests aspectes quan són joves facilita canvis i evita que algunes conductes es cronifiquin.
0: La família d'Arcadi Oliveres continua localitzant notes i reflexions de l'activista 5 anys després de la seva mort. Ho ha explicat a 3Cat Info un dels seus fills, Albert Oliveres.
13: Seguim treballant amb el Jordi Alguer. El Jordi Alguer és un arxivista que encara a dia d'avui ve a casa, revisa documentació de l'Arcadi i juntament amb la Mar Vall d'Oriola, colze a colze, encara proposen noves edicions i noves revisions de documentació i d'idees de l'Arcadi.
0: També ha explicat que el seu pare, que era un dels economistes i activistes socials més estimats de Catalunya, s'enfadaria de valent si sentís les notícies del món actual.
13: S'indignaria veient les notícies. Jo recordo de petit un moment allò mirant les notícies, no? I és que aquest és un impresentable, aquest és un lladre, no? I jo crec que ell es posaria les mans al cap, i sobretot ara, últimament, amb les grans figures polítiques de Donald Trump, que posen la guerra com a norma.
0: Aquest cap de setmana, família i amics l'han recordat amb un acte a la Unió Sant Cugatenca. Arcadi Oliveres va morir de càncer la primavera del 2021.
14: 3Cat Info.
0: La central nuclear d'Escó 2 a la Ribera d'Ebre està parada per fer-hi una recàrrega de combustible i feines d'inspecció, manteniment i millora de la instal·lació. Feia un any i 5 mesos de l'última aturada. En concret, es substituiran diversos elements combustibles que formen el nucli del reactor, com el motor de la bomba de refrigeració. També es faran modificacions de disseny físiques i del programari informàtic relacionades amb diferents sistemes de la central. Tot plegat té un pressupost de 27 milions i mig d'euros i requerirà la intervenció de més d'un miler de professionals addicionals a la planta. La UGT denuncia una agressió molt violenta contra 2 funcionaris de la presó de Brians 2. Asseguren que dissabte un intern va accedir al menjador visiblement agitat i amb actitud agressiva. Després d'escopir a diversos treballadors, hauria donat un cop de puny a la cara a la cap del mòdul i després hauria llançat puntades de peu contra un altre funcionari. A més de les amenaces i les agressions físiques, l'intern hauria mantingut una actitud vexatòria, humiliant i masclista durant tot aquest episodi contra diferents treballadores. La UGT exigeix a serveis penitenciaris que actuï amb la màxima contundència i que presenti d'ofici una denúncia per agressió contra els agents de l'autoritat. A més, reclamen un reforç de personal i adverteixen que la manca de treballadors posa en risc la seva integritat física i la seguretat a dins de les presons. No descarten mobilitzacions si la Generalitat no atén les seves reivindicacions. Els Mossos d'Esquadra detenen un any després l'autor d'una agressió a un home sense llar a Rubí. La víctima, de 58 anys, carregava el mòbil en un supermercat quan l'agressor, de 24 anys, el va increpar i després li va clavar un cop de puny a la cara que el va deixar estabornit a terra. Seguidament va fugir amb el cotxe sense auxiliar-lo. Això va passar el maig del 2025 i, finalment, les investigacions dels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre detenir l'autor dels fets el 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès. Els Mossos han detingut dos adults i un menor per 15 robatoris de mòbils al barri de Camp de l'Arpa del Clot de Barcelona, al districte de Sant Martí. Se'ls ha detingut com a presumptes autors de delictes de robatori amb violència o intimidació i ja han passat a disposició judicial. L'autor principal i líder del grup ha ingressat a la presó de forma preventiva. Segons els investigadors, els presumptes autors actuaven sempre en grup i utilitzaven patinets elèctrics i armes blanques per intimidar les víctimes, que es caracteritzaven per ser persones joves i vulnerables.
14: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, vull dir, en algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota zero, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes en pedra o calamar-se, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que s'han entregat aquest diumenge al vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Creada pels anglesos Jack Thorne i Stephen Graham, la sèrie explica a través de 4 capítols rodats en pla seqüència la història de Jamie, un nen de 13 anys acusat de l'assassinat d'una companya seva de l'escola. La sèrie explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents. L'exitós drama acumula 142 milions de visualitzacions. Owen Cooper, el jove protagonista, ha rebut així el premi.
16: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit: una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
0: La gran sorpresa de la nit ha estat en la categoria de millor actriu, que ha guanyat Narges Rashidi, d'origen iranià, pel seu paper protagonista a la minissèrie de la BBC Prisoner 1951. Precisament el conflicte de l'Orient Mitjà ha estat reconegut en la categoria de documental en la producció de la cadena britànica Channel 4, Gaza, metges sota l'atac. El BAFTA a la millor sèrie dramàtica ha estat per a Codi de silenci, que s'ha pogut veure Filmin, sobre una persona sorda que ofereix la seva ajuda a la policia gràcies a la seva habilitat de llegir els llavis. I pel que fa a la millor sèrie internacional, el BAFTA ha estat per a la producció d'Apple TV d'Estudio. La cerimònia ha estat presentada per l'humorista Greg Davies. Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona. El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera. Barcelona, Marc Ruiz.
17: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach, una de les seves grans cançons de quan formava part del supergrup Cream. Se li van escalfant els dits de mica en mica, puja i baixa per les pentatòniques com si sortís a passejar un matí de diumenge. No enganyarem a ningú, Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament, i dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. Cauen clàssics del blues com Hoochie Coochie Man, popularitzada per Muddy Waters, o l'imprescindible I Shot the Sheriff de Bob Marley, mentre el públic celebra cada riff. És hora d'agafar l'acústica, primer tot sol acompanyat dels aplaudiments rítmics del públic amb Kind Hearted Woman Blues, i després amb banda a Nobody Knows You When You're Down and Out, o amb Leila. Recupera la Fender, ara que sembla que ja té els dits calents, i arriba a Crossroads, un dels grans solos de la nit. És el blues estrella del seu ídol, Robert Johnson, el que explica com va vendre la seva ànima al diable en una cruïlla de camins ara fa 90 anys, a canvi de ser un gran músic. I fa les delícies del públic amb Cocaine, de J.J. Cale. Té moments per a cada músic, per a la seva guitarra, per a la seva veu, per a les coristes i pel públic, que demana més i més. Llàstima que només li quedava un blues més als dits. I quin blues? Before You Accuse Me. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
14: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Gegants i castellers han estat els protagonistes aquest diumenge a Lleida durant la tercera jornada de les festes de maig. La celebració a la capital del Segrià acaba aquest dilluns, dia àlgid de la festa major en honor a Sant Anastasi. Alba Mor.
18: Carrers i places de Lleida s'han omplert aquest diumenge de cultura i tradició amb una gran afluència de públic en actes com la trobada i posterior cercavila de gegants i la diada castellera. A la tarda ha estat el torn dels tallers de ball de bastons, també de dansa tradicional i de jocs de circ, així com una cantada d'habaneres i un vespreig musical. Als Camps Elisis, més música amb els concerts de 31 Fam i Auxili, entre altres. El regidor de festes, Xavier Blanco, fa una bona valoració de moment de la festa major i en destaca el bon ambient.
19: L'objectiu és una mica aquest, el treball a diferents perfils de públic perquè tothom s'hi senti encaix. Molt positiu, doncs, veure molta sensació de família, gent que anava a consumir un tipus de música i d'altres que potser una altra. Els food trucks, amb la gent sopant, bueno, el revival que feien de música Remember al pavelló també va tindre molta acollida, doncs, de gent més gran que recorda, doncs, aquells èxits dels 80, 90 i bé, molt, molt bé.
18: Aquest dilluns és dia de Sant Anastasi i últim dia de les festes de maig amb un programa que barreja cultura i actes més solemnes com la processó i l'ofrena floral. Ja a la nit, el Castell de Focs posarà el punt final a 4 dies de festa.
0: La lluita ecologista al Camp de Tarragona celebra 10 anys de festa pel territori, una edició que ha tornat a l'origen, a la selva del camp. Casualment, és el municipi més gran per on passa la repotenciació de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i la Secuita. El projecte ha revifat la mobilització ciutadana els últims mesos. La Selva del Camp, Ariadna Escoda.
20: Amb aquesta coincidència, la jornada ha organitzat un programa formatiu i lúdic on s'han combinat activitats com xerrades, tallers, dinar comunitari i una sessió de treball. Segons Mar Arnau, membre del Casal Popular La Raconera, tornar a l'Hort d'Iglésies també ha estat una manera de escenificar la voluntat de les entitats per reforçar vincles.
21: Com un nou inici de tornar a agafar forces, de tornar a agafar una mica la dinàmica de trobar-nos, de formar-nos, de simplement parlar, per crear una altra vegada xarxa, incloure diferents associacions i entitats que han crescut arrel d'aquests anys i doncs, també donar-los un espai i tot això, doncs, ja et dic pel que et deia, de tornar realment a agafar forces com si fos un nou inici.
20: Amb tot, l'organització reivindica espais de debat per valorar quin model econòmic i energètic requereix el Camp de Tarragona. Per a Laia Muntes, membre del Casal Popular La Raconera, el balanç que s'extreu de l'última dècada de moviment ecologista i activista és alhora positiu i negatiu.
22: Llavors, ens podem fer un balanç positiu pel que fa al sosteniment, però un balanç negatiu en tant que doncs, potser haurem de treure encara més les urpes i la lluita.
20: El programa de la desena Festa pel Territori s'ha nodrit de tallers, xerrades i música en directe, sota el lema El progrés que ens mata.
23: Si ens acostéssim a la dona, veuríem que sota els ulls del Panamà i la nostra...
0: La sala del Triomf acull La meitat de l'ànima, la versió teatral de la novel·la amb què Carme Riera va guanyar el Premi Sant Jordi. Mercè Arànega i Antònia Jaume protagonitzen aquest thriller escènic dirigit per Magda Puyo. Ens ho explica Marta Vives.
24: La veu literària de Carme Riera ressona amb força en aquest muntatge que juga amb la ficció i la realitat de manera contundent, establint un joc amb l'espectador que queda atrapat per una història que és com una teranyina de noms i de fets reconeixibles. La protagonista, la narradora interpretada per una solventíssima Mercè Arànega, furga en els records i la memòria per reconstruir la vida i la mort tràgica de la seva mare, Cecília Balaguer, una filla de destacats exiliats republicans, casada amb un home pròxim a l'elit franquista i amb un amant, un gran escriptor d'esquerres que va guanyar un Premi Nobel. Mercè Arànega i Antònia Jaume fan un gran desplegament interpretatiu en aquesta proposta que flirteja amb la intriga. És una barreja entre una conferència i una instal·lació que juga amb els millors mecanismes del gènere negre, panells amb fotografies, documents, dietaris i cartes per resoldre tots els interrogants. La memòria és la veritat de l'ànima. Rellegim Riera i la reconeixem damunt l'escenari de l'Àtrium en un teatre que reivindica la memòria i la literatura.
14: Esports.
0: Amb Alfons Gorina, la resta d'informació que no sigui del Barça.
1: Correcte, bé, sí que és del Barça perquè comencem el de hoquei patins, que ha perdut la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal. Ha perdut la final contra el Porto per 3-1. Sentim l'entrenador blaurana Ricard Ares parlar d'aquesta derrota.
25: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant que segur que vindran més finals.
1: A banda del clàssic, aquest diumenge a primera divisió s'ha jugat l'Atlètic Club 0 València 1, el Mallorca 1 Villarreal 1 i l'Oviedo 0 Getafe 0. A la Lliga F Tenerife 1 Barça 3.
14: 3CAT Info.
1: I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo Vallecano. Torna Bel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
26: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
1: En motor, Marc Márquez ja ha passat pel quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El tro de Cervera començarà una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi segueix líder amb només un punt sobre el madrileny. I la pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve al Gran Premi de Catalunya. En ciclisme, Pol Magné ha guanyat a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en tres etapes de la ronda italiana. El líder de la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció torna el dimarts amb la quarta etapa.
14: 3CAT Info.
1: I en bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València a Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. A la Lliga ACB, victòria de Lleida per 90-81 contra el Bilbao i derrota del Manresa 104-94 a la pista de l'Andorra.

0: El primer titular és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres al Camp Nou, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Real Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. L'activista català d'origen palestí que va ser detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla ja és a Barcelona. Denuncia tortures contínues a la presó, però anuncia que d'aquí uns dies es tornarà a unir al grup de vaixells que va cap a Gaza. Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. Es dispara el frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Una quarta part de l'electricitat defraudada s'utilitza en plantacions il·legals de cànnabis, però Endesa adverteix que cada vegada és més habitual en indústries i negocis i demana endurir les penes. La sèrie britànica Adolescència arrasa els premis BAFTA de televisió entregats aquest diumenge al vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. Eric Clapton esgota pràcticament totes les entrades en el seu retorn a Barcelona dues dècades després. Llegenda del rock i el blues, Clapton s'ha retrobat amb 15.000 fans als seus 81 anys.
2: Esports.
1: A banda del títol de Lliga del Barça, l'altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal. I l'Uni Girona en bàsquet ha quedat eliminat a la Lliga femenina després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut només d'un punt.
0: Pel que fa al temps, el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El primer tema és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça ja és campió de Lliga.
3: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Madrid al clàssic del Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong ho celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
4: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com comenta Eric García.
5: Sí, sí, ho sabíem que abans del partit mai havia passat això, però bueno, no deixava de ser una dada anecdòtica, no? Crec que el més important avui era guanyar davant de la nostra afició i estar motivat, no? Perquè al final sempre jo contra el Madrid doncs té aquesta motivació extra.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'staff tècnic sobre la gespa. El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
2: Avui ha estat un dia dur per mi a causa de la mort del meu pare, però el meu equip és fantàstic, és genial. Realment som com una família. I els jugadors avui ho han donat tot. Estic molt orgullós per això. És genial guanyar en aquest estadi i poder guanyar la Lliga en un clàssic contra el Real Madrid i davant de la nostra afició.
1: Pedri li ha dedicat el títol a l'entrenador del Barça, com podem sentir a Movistar.
6: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Milers de persones s'han reunit a la plaça Catalunya per celebrar el títol blaugrana.

0: Amb aquesta victòria el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i poden també signar una lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits. En tenen prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça a Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia jugat al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per acabar novament al Camp Nou.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife,

0: amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
1: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
0: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
1: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
0: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
2: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda d'aquest diumenge a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
3: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
2: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la primera prova PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova. Per cert, que el Papa Lleu XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. El pontífex hi ha fet referència aquest diumenge des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
4: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: L'activista de la flotilla Saïf Abu Keshek ja és a casa seva. Ha aterrat aquest diumenge a la tarda a Barcelona després de passar 10 dies retingut i aïllat en una presó israeliana. Laia Framis.
6: Desenes de familiars i amics el van rebre a l'aeroport amb aplaudiments, abraçades i crides en suport a Palestina. Abu Keshek denuncia tortures i demana mantenir les mobilitzacions per denunciar les violacions de drets humans constants del govern de Netanyahu.
7: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas, decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo, que la gente puede salir a las calles y que la gente puede salir vencida. Lo tenemos que volver a repetir.
6: Assegura que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir a la flotilla per intentar arribar a Gaza.
2: Encara en clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la proposta de pau que l'Iran li ha fet arribar aquest diumenge a través dels mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha limitat a dir que la considera totalment inacceptable. L'Iran ha respost que si a Trump no li agrada, millor, i que l'equip de negociació només fa plans per defensar els drets del poble iranià i no per satisfer el president nord-americà. I és que, segons diversos mitjans iranians, el document persa critica durament l'última proposta de Trump, que considera que té demandes excessives i reclama, en canvi, el final immediat de la guerra en tots els fronts, sobretot al Líban, i que la Casa Blanca aixequi el bloqueig als ports iranians i les sancions al país. A més, defensa la sobirania iraniana sobre l'estret d'Hormuz i exigeix als Estats Units que paguin les reparacions de guerra. En una entrevista a la CBS, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que la guerra no s'acaba

0: mentre l'Iran tingui instal·lacions nuclears.
1: Crec que s'ha avançat molt, però no s'ha acabat, perquè encara hi ha material nuclear, urani enriquit que s'ha de treure de l'Iran, jaciments enriquits que s'han de desmantellar, actors a qui l'Iran dona suport, míssils balístics que encara volen produir. Hi ha feina per fer.
0: I en una entrevista amb la periodista Cheryl Atkinson, el mateix Trump ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
2: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
0: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran ha atacat presumptament aquest diumenge diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar, mentre que Kuwait i els Emirats Àrabs han denunciat que han interceptat diversos drons. L'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi, que es troba en estat de salut molt greu. Les autoritats l'han alliberat d'un hospital a la ciutat de Zanjan, al nord del país, on feia 10 dies que estava ingressada, i l'han traslladada en ambulància fins a Teheran, on la tractarà el seu equip mèdic. La seva fundació ha emès un comunicat en què anuncia que a Narges Mohammadi se li ha concedit una suspensió de la pena a canvi d'una fiança important, tot i que no n'ha concretat la quantitat. Mohammadi, de 54 anys, ha passat bona part dels darrers 20 anys entre la presó i la llibertat a causa del seu activisme a favor dels drets humans a l'Iran i també la igualtat de la dona. Actualment complia una condemna de presó per a la qual li quedaven 18 anys. Afectada d'una malaltia cardíaca, des del mes de març ha patit dues crisis cardíaques. El primer ministre britànic, Keir Starmer, torna a defensar-se i promet mantenir-se en el càrrec després dels pitjors resultats en unes eleccions locals angleses per a un partit al govern des del 1995. Aquest diumenge, una diputada laborista l'ha amenaçat de disputar-li el lideratge al partit si no fa un pas al costat. Londres, Quim Olivares.
3: En una entrevista al diari The Observer, Starmer ha dit que té un projecte polític de 10 anys, té previst tornar-se a presentar la reelecció el 2029 i combatrà qualsevol company de partit que vulgui disputar-li el lideratge. No obstant això, la diputada laborista Catherine West ha dit que s'hi presentarà ella si cap dels ministres actuals de l'executiu ho fa.
4: Però el que prefereixo fer és que el gabinet siguin adults, que parlin entre ells, que facin la seva pròpia remodelació, que proposin un orador realment bo com a líder i aleshores no caldria fer eleccions de lideratge.
3: Aquesta diputada vol evitar aquestes primàries al Partit Laborista en un moment que l'extrema dreta de Reform UK ha obtingut una victòria abassegadora a les locals angleses i els laboristes han perdut prop de 1.500 regidors, a més del poder a Gal·les, on governaven des de feia 27 anys. Una altra de les possibles aspirants a substituir Starmer, l'exviceprimera ministra Angela Rayner, ha dit que és l'última oportunitat dels laboristes. Aquest dilluns està previst que Starmer faci un discurs per intentar recuperar la iniciativa política.
0: El temps. Dani Ramírez.
5: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, boirina, algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota zero, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26, 27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes El Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamarsa, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar el Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts i és que és impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins dos dies després de l'aturada. Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
7: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
0: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Són declaracions a RAC1.
8: En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
0: A aquest malestar del sector educatiu s'hi afegeix la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees de docents. Niubó afirma que no en sabia res. Precisament la Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves de les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, considera que aquesta activitat no hauria de ser una eina de negociació a la vaga educativa.
9: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa, que ajuda molt a treballar temes que a vegades a l'aula no són possibles.
0: De tot plegat n'ha parlat a la festa dels 40 anys de la Festa Esplai, que aquest diumenge han celebrat al Parc Nou del Prat de Llobregat. I atenció, perquè d'aquí 4 anys, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura. Ho alerta un informe d'equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic. Més de 1.200 centres es van construir abans de l'any 2000 i no han estat reformats. A l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. Mar Satorres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
10: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
0: A curt termini, les opcions passen per millores en la ventilació i els patis.
10: Per exemple, doncs, envien ventiladors però que siguin de sostre, que funcionen millor, instaurant mesures que són gratuïtes com millors protocols de ventilació, si no pot ser nocturna per temes de seguretat almenys a primera hora del matí, garantint ombres a tots els patis, fonts d'aigua.
0: Algunes escoles ja estan aplicant algunes mesures. És el cas de la Samuntada de Sabadell, que té 300 alumnes d'infantil i primària. Patrícia Rey n'és la directora.
11: És imaginar-nos treballar a 32, 33, 34 graus amb una sensació tèrmica encara més elevada perquè, a més, els infants generen molta calor, amb un espai no condicionat i que, a més, no tenim altra alternativa. No tenim altres espais dins de les escoles que siguin refugi climàtic.
0: L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Aquest dilluns serà el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. Feia 3 mesos i mig que els trens eren gratuïts. Les plataformes d'usuaris de Rodalies no ho veuen justificat perquè el servei continua sent deficient. Ho ha afirmat la portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies, Anna Gómez, en declaracions a 3CAT Info.
12: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
0: Per Gómez, els viatgers no tornaran a tenir confiança en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència, que deixen al descobert que les infraestructures no estan en les condicions òptimes. Catalunya concentra el 30% del frau elèctric de tot Espanya. El 2025 els Mossos van desmantellar 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Els experts calculen que amb l'energia defraudada durant un any es podria abastir una població de 140.000 habitants com Lloret o Sant Feliu de Llobregat. Les plantacions il·legals de cannabis estan al darrere d'una quarta part de l'electricitat defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual a empreses i petits negocis. Ho ha explicat a 3CAT el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat.
13: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis. Hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
0: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants i sovint també en descobreixen perquè provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. A més, expliquen que la intel·ligència artificial i la digitalització de la xarxa els ha permès destapar a Catalunya un 7% sent més de frau elèctric que l'any anterior. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues. S'està preparant una altra vaga general, en aquest cas per reclamar salaris dignes i pel dret a l'habitatge. Serà l'any que ve i està promoguda per la societat civil en una plataforma que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. La iniciativa de crear aquesta aliança va néixer després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat i ara ja la formen una desena de col·lectius. Per mesurar el suport a l'aturada general, des de la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes, faran una macroenquesta arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny. Izzy Saez n'és la portaveu.
14: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
15: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. El Barça, en aquest cas d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1. Sentim l'entrenador blaugrana Ricard Ares valorar aquesta derrota.
16: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant que segur que vindran més finals.
15: A banda del clàssic, aquest diumenge a primera divisió també s'han jugat l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, se li ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina. I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo. Torna Abel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
17: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
15: Parlem de motor. Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El tro de Cervera comença ara una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi segueix líder amb només un punt sobre el madrileny. Àlex Rins ha acabat 12è i Àlex Márquez ha caigut.
18: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
15: La pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: En ciclisme, Pol Monier ha guanyat el sprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en tres etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa.
6: 3CAT Info.
15: I en bàsquet, l'Unix Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. A la Lliga ACB, victòria de Lleida per 90-81 contra el Bilbao i derrota del Manresa 104-94 a la pista de l'Andorra.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. L'actualitat passa per la victòria del Barça al Fons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'ha repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. I Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. A partir d'ara us explicarem que la sèrie britànica Adolescència arrasa els premis d'APTA de televisió entregats aquest vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'ha emportat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. I també anirem al Palau Sant Jordi, on Eric Clapton ha embadalit el públic. L'artista anglès ha tornat a Barcelona més de 20 anys després del seu últim concert a la ciutat. Ho ha fet amb gairebé totes les entrades exaurides. I en esports, què més destaquem?
1: Doncs que el Barça ha perdut per 3-1 contra el Porto a la final de la Champions masculina d'hoquei patins disputada a Coimbra, a Portugal, i que l'Uni Girona ha quedat eliminat a la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut d'un punt.
0: Pel que fa al temps, dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Com us comentàvem, els blaugranes es proclamen campions de la Lliga per primera vegada en un clàssic, el Fons Gorina.
1: Efectivament, el Barça ja és campió.
2: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Madrid per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong ho celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
3: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una Liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, ese es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com ha comentat Gavi a TV3.
4: Yo creo que no se podía ganar de mejor forma que ganar en el Clásico con nuestra gente, y creo que es la primera vez que se gana un Clásico la Liga en la historia, y estoy muy feliz y mi equipo también.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'estaf tècnic sobre la gespa. Sentim a Rafa Juste.
5: Molt difícil el que sent tots aquests milers, milions d'aficionats que avui en dia, avui estic segur que estaran plorant com jo de joia, estaran orgullosos d'aquest equip que tenim, el sentiment de país també, i sobretot perquè hem guanyat una lliga davant d'un rival que és molt fort com el Madrid.
1: El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
6: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare. He pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: Ara podem sentir a Pedri dedicar-li la Lliga a l'entrenador del Barça en declaracions a Movistar.
7: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i també poden fer una Lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits de Lliga. En té prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia disputat el Clàssic al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que arrencarà a les 5 al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per finalitzar novament a l'Spotify Camp Nou.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell als passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
9: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
10: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
9: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
10: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
9: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió, i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
0: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
11: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
0: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu a la prova de PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte, també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Rècord d'inscrits a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, 7 cops més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que hi porten més aspirants. Brussel·les, Bruno Fertea Mires.
12: Itàlia és, de llarg, el país amb més inscrits. Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com per exemple la Maria Laura Corbo. Somia amb treballar d'intèrpret a les institucions comunitàries. A casa seva, diu, falten oportunitats.
13: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
14: Time to find a job.
12: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants se'n sortirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
15: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, o donar un suport potser més tècnic i fins i tot material. Si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
12: La Maria Regueiro, també catalana, vincula el rècord històric d'inscrits per aquestes oposicions amb l'augment del sentiment europeista entre els més joves.
16: En el meu cas, no és tant una fugida, sinó també una aposta per un projecte professional que em sembla més alineat amb el que busco. Per mi, el projecte europeu és una manera de clara de cooperar entre països per afrontar els reptes comuns.
12: Els exàmens estan previstos per aquesta tardor.
0: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, reclama fer memòria ara que el feixisme s'expandeix per tota Europa. Dalmau ho ha dit al camp de Mauthausen, a Àustria. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
17: Cal recordar que el que va passar aquí, aquest horror de la barbària humana, cal fer-ne un esforç de memòria per dir que no torni a passar mai més en un moment en el que el feixisme s'extén arreu d'Europa i el nostre combat de tots els demòcrates, pensem com pensem, ha de ser un clam unitari de defensa de la llibertat, de la democràcia i sobretot de la condició humana i del valor de la vida humana.
0: Dalmau ha anunciat que Catalunya instal·larà 113 llambordes de memòria més aquest 2026, unes peces fabricades artesanalment a Alemanya que es posen habitualment davant la casa on vivien o on van néixer víctimes dels camps d'extermini. En total, s'arribarà a 872 llambordes en 126 municipis. Cada vegada més joves demanen ajuda al Servei d'Homes del Baix Empordà, un recurs pioner que treballa per prevenir les violències masclistes i fomentar relacions més sanes i igualitàries. Tot i això, el perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat. Berta Artigas Fontàs.
18: El servei té l'objectiu d'ajudar els homes a identificar les seves conductes violentes, gestionar emocions i construir relacions més saludables. Des del 2024, quan es va impulsar, ja s'han atès unes 130 persones a la comarca. Segons l'educador social Ivan Garcia, molts usuaris hi arriben després d'adonar-se que necessiten un canvi.
19: Són homes que en un moment donat hi ha un grau de consciència de dir no puc més, jo no puc continuar funcionant, vivint d'aquesta manera per mi ni per el meu entorn, i llavors hi ha una intenció de canvi.
18: Un dels usuaris és l'Albert, que va arribar al servei després d'una etapa complicada.
20: Vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or per poder reinsentar-me a la societat bé i com una persona de bé. I
18: després d'intentar sortir-se'n sol, va decidir demanar ajuda. Ara fa un any que segueix un procés terapèutic al servei i assegura que nota millores.
20: Agafa rames que estan totes enllaçades i coses de petit que al final t'afecten molt quan ets gran. I tot això jo no ho sabia i gràcies a ells hem pogut anar desbloquejant cosetes, hem aconseguit que jo pensi d'una altra manera, que no m'afectin tant les coses.
18: Segons els professionals, intervenir en aquests aspectes quan són joves facilita canvis i evita que algunes conductes es cronifiquin.
0: La lluita ecologista al Camp de Tarragona celebra 10 anys de festa pel territori, una edició que ha tornat a l'origen, a la selva del camp. Casualment, és el municipi més gran per on passa la repotenciació de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i la Secuita. El projecte ha revifat la mobilització ciutadana els últims mesos. La selva del camp, Ariana Escoda.
14: Amb aquesta coincidència, la jornada ha organitzat un programa formatiu i lúdic on s'han combinat activitats com xerrades, tallers, dinar comunitari i una sessió de treball. Segons Mar Arnau, membre del Casal Popular La Raconera, tornar a l'Hort d'Iglésies també ha estat una manera de escenificar la voluntat de les entitats per reforçar vincles.
21: Com un nou inici de tornar a agafar forces, de tornar a agafar una mica la dinàmica de trobar-nos, de formar-nos, de simplement parlar, per crear una altra vegada xarxa, incloure diferents associacions i entitats que han crescut arrel d'aquests anys i doncs, també donar-los un espai i tot això, doncs, ja et dic el que et deia, de tornar realment a agafar forces com si fos un nou inici.
14: Amb tot, l'organització reivindica espais de debat per valorar quin model econòmic i energètic requereix el Camp de Tarragona. Per a Laia Muntes, membre del Casal Popular La Raconera, el balanç que s'extreu de l'última dècada de moviment ecologista i activista és alhora positiu i negatiu.
22: Llavors, ens podem fer un balanç positiu pel que fa al sosteniment, però un balanç negatiu en tant que doncs, potser haurem de treure encara més les urpes i la lluita.
14: El programa de la desena Festa pel Territori s'ha nodrit de tallers, xerrades i música en directe, sota el lema «El progrés que ens mata».
0: La família d'Arcadi Oliveres continua localitzant notes i reflexions de l'activista 5 anys després de la seva mort. Ho ha explicat a 3Cat Info un dels seus fills, Albert Oliveres.
23: Seguim treballant amb el Jordi Alguer. El Jordi Alguer és un arxivista que encara a dia d'avui ve a casa, revisa documentació de l'Arcadi i ell, juntament amb la Mar Vall d'Oriola, colze a colze, encara proposen noves edicions i noves revisions de documentació i d'idees de l'Arcadi.
0: També ha explicat que el seu pare, que era un dels economistes i activistes socials més estimats de Catalunya, s'enfadaria de valent si sentís les notícies del món actual.
23: S'indignaria veient les notícies. Jo recordo de petit un moment allò mirant les notícies, no? I és que aquest és un impresentable, aquest és un lladre, no? I jo crec que ell es posaria les mans al cap, i sobretot ara, últimament, amb les grans figures polítiques de Donald Trump, que posen la guerra com a norma.
0: Aquest cap de setmana, família i amics l'han recordat amb un acte a la Unió Sant Cugatenca. Arcadi Oliveres va morir de càncer la primavera del 2021. La central nuclear d'Ascó 2, a la Ribera d'Ebre, està parada per fer-hi una recàrrega de combustible i feines d'inspecció, manteniment i també millora de la instal·lació. Feia un any i 5 mesos de l'última aturada. En concret, es substituiran diversos elements combustibles que formen el nucli del reactor, com el motor de la bomba de refrigeració.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
24: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, buidint algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garriques, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota zero, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26, 27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamar-se, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
8: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que s'han entregat aquest vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Creada pels anglesos Jack Thorne i Stephen Graham, la sèrie explica a través de 4 capítols rodats en pla seqüència la història de Jamie, un nen de 13 anys acusat d'assassinat d'una companya seva de l'escola. La sèrie explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents. L'exitós drama acumula 142 milions de visualitzacions. Owen Cooper, el jove protagonista, ha rebut així el premi.
2: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
0: La gran sorpresa de la nit ha estat en la categoria de millor actriu que ha guanyat Narges Rashidi, d'origen iranià, pel seu paper protagonista a la minissèrie de la BBC Prisoner 1951. Precisament el conflicte a l'Orient Mitjà ha estat reconegut en la categoria de documental en la producció de la cadena britànica Channel 4, Gaza, metges sota l'atac. El BAFTA a la millor sèrie dramàtica ha estat per a Codi de silenci, que s'ha pogut veure a Filmin, sobre una persona sorda que ofereix la seva ajuda a la policia gràcies a la seva habilitat de llegir els llavis. I pel que fa a la millor sèrie internacional, el BAFTA ha estat per a la producció d'Apple TV d'Estudio. La cerimònia ha estat presentada per l'humorista Greg Davies. Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i també veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona. El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera. Barcelona, Marc Ruiz.
3: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach, una de les seves grans cançons de quan formava part del supergrup Cream. Se li van escalfant els dits de mica en mica, puja i baixa per les pentatòniques com si sortís a passejar un matí de diumenge. No enganyarem a ningú, Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament. I dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. Cauen clàssics del blues com Hoochie Coochie Man, popularitzada per Muddy Waters, o l'imprescindible I Shot the Sheriff de Bob Marley, mentre el públic celebra cada riff. És hora d'agafar l'acústica, primer tot sol, acompanyat dels aplaudiments rítmics del públic amb Kind Hearted Woman Blues, i després amb banda a Nobody Knows You When You're Down and Out, o amb Leila. Recupera la Fender, ara que sembla que ja té els dits calents, i arriba a Crossroads, un dels grans solos de la nit. És el blues estrella del seu ídol, Robert Johnson, el que explica com va vendre la seva ànima al diable en una cruïlla de camins ara fa 90 anys, a canvi de ser un gran músic. I fa les delícies del públic amb Cocaine, de J.J. Cale. Té moments per a cada músic, per a la seva guitarra, per a la seva veu, per a les coristes i pel públic que demana més i més. Llàstima que només li quedava un blues més als dits. I quin blues? Before You Accuse Me. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
8: Trescat Info.
0: Gegants i castellers han estat els protagonistes aquest diumenge a Lleida durant la tercera jornada de les festes de maig. La celebració a la capital del Segrià acaba aquest dilluns, dia àlgid de la festa major en honor a Sant Anastasi. Alba Mor.
4: Carrers i places de Lleida s'han omplert aquest diumenge de cultura i tradició amb una gran afluència de públic en actes com la trobada i posterior cercavila de gegants i la diada castellera. A la tarda ha estat el torn dels tallers de ball de bastons, també de dansa tradicional i de jocs de circ, així com una cantada d'habaneres i un vespreig musical. Als Camps Elisis, més música amb els concerts de 31 Fam i Auxili, entre altres. El regidor de festes, Xavier Blanco, fa una bona valoració de moment de la festa major i en destacar destaca el bon ambient.
1: L'objectiu és una mica aquest, el treball a diferents perfils de públic perquè tothom s'hi senti encaix. Molt positiu, doncs, veure molta sensació de família, gent que anava a consumir un tipus de música i d'altres que potser una altra. Els food trucks, amb la gent sopant, bueno, el revival que feien de música Remember al pavelló també va tindre molta acollida, doncs, de gent més gran que recorda, doncs, aquells èxits dels 80, 90 i bé, molt, molt bé.
4: Aquest dilluns és dia de Sant Anastasi i últim dia de les festes de maig amb un programa que barreja cultura i actes més solemnes com la processó i l'ofrena floral. Ja a la nit, el Castell de Focs posarà el punt final a 4 dies de festa.
5: Si ens acostéssim a la dona, veuríem que sota els...
0: La sala Atrium acull La meitat de l'ànima, la versió teatral de la novel·la amb què Carme Riera va guanyar el Premi Sant Jordi. Mercè Arànega i Antònia Jaume protagonitzen aquest thriller escènic dirigit per Magda Puyo. Ens ho explica tot seguit la Marta Vives.
9: La veu literària de Carme Riera ressona amb força en aquest muntatge que juga amb la ficció i la realitat de manera contundent, establint un joc amb l'espectador que queda atrapat per una història que és com una teranyina de noms i de fets reconeixibles. La protagonista, la narradora interpretada per una solventíssima Mercè Arànega, furga en els records i la memòria per reconstruir la vida i la mort tràgica de la seva mare, Cecília Balaguer, una filla de destacats exiliats republicans, casada amb un home pròxim a l'elit franquista i amb un amant, un gran escriptor d'esquerres que va guanyar un Premi Nobel. Mercè Arànega i Antònia Jaume fan un gran desplegament interpretatiu en aquesta proposta que flirteja amb la intriga. És una barreja entre una conferència i una instal·lació que juga amb els millors mecanismes del gènere negre, panells amb fotografies, documents, dietaris i cartes per resoldre tots els interrogants. La memòria és la veritat de l'ànima. Rellegim Riera i la reconeixem damunt l'escenari de l'Atrium en un teatre que reivindica la memòria i la literatura.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
6: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. Un altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal, contra el Porto per 3-1. Podem sentir l'entrenador del Barça, Ricard Ares, parlar d'aquesta derrota.
7: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que vindran més finals.
6: A banda del clàssic, aquest diumenge s'han disputat a primera l'Atlètic Club 0 València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, s'ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina.
8: 3CAT Info.
6: I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo. Torna Bel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic del Girona, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
10: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
6: En motor, Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El Tro de Cervera començarà una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi continua líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins ha acabat 12 i Àlex Márquez ha caigut.
25: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
6: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya. En ciclisme, Pol Monier ha guanyat a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en 3 etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florin Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa. I en bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada.
8: Trescat Info. Trescat Info.

0: El primer titular és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres al Camp Nou, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Real Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. L'activista català d'origen palestí que va ser detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla ja és a Barcelona. Denuncia tortures contínues a la presó, però anuncia que d'aquí uns dies es tornarà a unir al grup de vaixells que va cap a Gaza. Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. Es dispara el frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Una quarta part de l'electricitat defraudada s'utilitza en plantacions il·legals de cànnabis, però Endesa adverteix que cada vegada és més habitual en indústries i negocis i demana endurir les penes. La sèrie britànica Adolescència arrasa els premis BAFTA de televisió entregats aquest diumenge al vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. Eric Clapton esgota pràcticament totes les entrades en el seu retorn a Barcelona dues dècades després. Llegenda del rock i el blues, Clapton s'ha retrobat amb 15.000 fans als seus 81 anys.
2: Esports.
1: A banda del títol de Lliga del Barça, l'altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal. I l'Uni Girona en bàsquet ha quedat eliminat a la Lliga femenina després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut només d'un punt.
0: Pel que fa al temps, el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El primer tema és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça ja és campió de Lliga.
3: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Madrid al clàssic del Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong us celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
4: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com comenta Eric García.
5: Sí, sí, ho sabíem que abans del partit mai havia passat això, però bueno, no deixava de ser una anecdòtica, no? Crec que el més important avui era guanyar davant de la nostra afició i estar motivat, no? Perquè al final sempre jo contra el Madrid doncs té aquesta motivació extra.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'staff tècnic sobre la gespa. El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
2: Avui ha estat un dia dur per mi a causa de la mort del meu pare, però el meu equip és fantàstic, és genial. Realment som com una família. I els jugadors avui ho han donat tot. Estic molt orgullós per això. És genial guanyar en aquest estadi i poder guanyar la Lliga en un clàssic contra el Real Madrid i davant de la nostra afició.
1: Pedri li ha dedicat el títol a l'entrenador del Barça, com podem sentir a Movistar.
6: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Milers de persones s'han reunit a la plaça Catalunya per celebrar el títol blaurana. Amb aquesta victòria el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i poden també signar una lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits. En tenen prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia jugat al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per acabar novament al Camp Nou.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell, els passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
8: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
9: Esto es algo que puede ser previsible.

0: trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
1: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
2: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda d'aquest diumenge a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
3: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
2: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la primera prova PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova. Per cert, que el Papa Lleu XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. El pontífex hi ha fet referència aquest diumenge des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
4: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: L'activista de la flotilla Saïf Abu Keshek ja és a casa seva, aterrat aquest diumenge a la tarda a Barcelona després de passar 10 dies retingut i aïllat en una presó israeliana. Laia Framis.
6: Desenes de familiars i amics el van rebre a l'aeroport amb aplaudiments, abraçades i crides en suport a Palestina. Abu Keshek denuncia tortures i demana mantenir les mobilitzacions per denunciar les violacions de drets humans constants del govern de Netanyahu.
7: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas, decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo, que la gente puede salir a las calles y que la gente puede salir vencida. Lo tenemos que volver a repetir.
6: Assegura que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir a la flotilla per intentar arribar a Gaza.
2: Encara en clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la proposta de pau que l'Iran li ha fet arribar aquest diumenge a través dels mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha limitat a dir que la considera totalment inacceptable. L'Iran ha respost que si a Trump no li agrada, millor, i que l'equip de negociació només fa plans per defensar els drets del poble iranià i no per satisfer el president nord-americà. I és que, segons diversos mitjans iranians, el document persa critica durament l'última proposta de Trump, que considera que té demandes excessives i reclama, en canvi, el final immediat de la guerra en tots els fronts, sobretot al Líban, i que la Casa Blanca aixequi el bloqueig als ports iranians i les sancions al país. A més, defensa la sobirania iraniana sobre l'estret d'Hormuz i exigeix als Estats Units que paguin les reparacions de guerra. En una entrevista a la CBS, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que la guerra no s'acaba mentre l'Iran tingui instal·lacions nuclears.
8: Crec que s'ha avançat molt, però no s'ha acabat, perquè encara hi ha material nuclear, urani enriquit que s'ha de treure de l'Iran, jaciments enriquits que s'han de desmantellar, actors a qui l'Iran dona suport, míssils balístics que encara volen produir. Hi ha feina per fer.
2: I en una entrevista amb la periodista Cheryl Atkinson, el mateix Trump ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
9: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que

0: a volar, i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
1: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran ha atacat presumptament aquest diumenge diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar, mentre que Kuwait i els Emirats Àrabs han denunciat que han interceptat diversos drons. L'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi, que es troba en estat de salut molt greu. Les autoritats l'han alliberat d'un hospital a la ciutat de Zanjan, al nord del país, on feia 10 dies que estava ingressada, i l'han traslladada en ambulància fins a Teheran, on la tractarà el seu equip mèdic. La seva fundació ha emès un comunicat en què anuncia que a Narges Mohammadi se li ha concedit una suspensió de la pena a canvi d'una fiança important, tot i que no n'ha concretat la quantitat. Mohammadi, de 54 anys, ha passat bona part dels darrers 20 anys entre la presó i la llibertat a causa del seu activisme a favor dels drets humans a l'Iran i també la igualtat de la dona. Actualment complia una condemna de presó per a la qual li quedaven 18 anys. Afectada d'una malaltia cardíaca, des del mes de març ha patit dues crisis cardíaques. El primer ministre britànic, Keir Starmer, torna a defensar-se i promet mantenir-se en el càrrec després dels pitjors resultats en unes eleccions locals angleses per a un partit al govern des del 1995. Aquest diumenge, una diputada laborista l'ha amenaçat de disputar-li el lideratge al partit si no fa un pas al costat. Londres, Quim Olivares.
2: En una entrevista al diari The Observer, Starmer ha dit que té un projecte polític de 10 anys, té previst tornar-se a presentar la reelecció el 2029 i combatrà qualsevol company de partit que vulgui disputar-li el lideratge. No obstant això, la diputada laborista Catherine West ha dit que s'hi presentarà ella si cap dels ministres actuals de l'executiu ho fa.
3: Però el que prefereixo fer és que el gabinet siguin adults, que parlin entre ells, que facin la seva pròpia remodelació, que proposin un orador realment bo com a líder, i aleshores no caldria fer eleccions de lideratge.
2: Aquesta diputada vol evitar aquestes primàries al Partit Laborista en un moment que l'extrema dreta de Reform UK ha obtingut una victòria abassegadora a les locals angleses i els laboristes han perdut prop de 1.500 regidors, a més del poder a Gal·les, on governaven des de feia 27 anys. Una altra de les possibles aspirants a substituir Starmer, l'exviceprimera ministra Angela Rayner, ha dit que és l'última oportunitat dels laboristes. Aquest dilluns està previst que Starmer faci un discurs per intentar recuperar la iniciativa política.
4: El temps.
1: Dani Ramírez.
5: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, boirina, algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota 0, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamar-se, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I amb assegura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts, i és que és impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins dos dies després de l'aturada. Això indigna els convocants de les mobilitzacions, que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
6: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
1: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Són declaracions a RAC1.
7: En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
1: A aquest malestar del sector educatiu s'hi afegeix la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees de docents. Niubó afirma que no en sabia res. Precisament la Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves de les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies. La presidenta de la Fundesplai, Núria Valls, considera que aquesta activitat no hauria de ser una eina de negociació a la vaga educativa.
8: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa, que ajuda molt a treballar temes que a vegades a l'aula no són possibles.
1: De tot plegat n'ha parlat a la festa dels 40 anys de la Festa Esplai que aquest diumenge han celebrat al Parc Nou del Prat de Llobregat. I atenció, perquè d'aquí 4 anys, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura. Ho alerta un informe d'equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic. Més de 1.200 centres es van construir abans de l'any 2000 i no han estat reformats. A l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. Mar Satorres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
9: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
1: A curt termini, les opcions passen per millores en la ventilació i els patis.
9: Per exemple, doncs, enviant ventiladors, però que siguin de sostre, que funcionen millor, instaurant mesures que són gratuïtes com millors protocols de ventilació, si no pot ser nocturna per temes de seguretat almenys a primera hora del matí, garantint ombres a tots els patis, fonts d'aigua.
1: Algunes escoles ja estan aplicant algunes mesures. És el cas de la Samuntada de Sabadell, que té 300 alumnes d'infantil i primària. Patrícia Rey n'és la directora.
10: És imaginar-nos treballar a 32, 33, 34 graus amb una sensació tèrmica encara més elevada perquè, a més, els infants generen molta calor, amb un espai no condicionat i que, a més, no tenim altra alternativa. No tenim altres espais dins de les escoles que siguin refugi climàtic.
1: L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Aquest dilluns serà el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. Feia 3 mesos i mig que els trens eren gratuïts. Les plataformes d'usuaris de Rodalies no ho veuen justificat perquè el servei continua sent deficient. Ho ha afirmat la portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies, Anna Gómez, en declaracions a 3CAT Info.
11: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
1: Per Gómez, els viatgers no tornaran a tenir confiança en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència, que deixen al descobert que les infraestructures no estan en les condicions òptimes. Catalunya concentra el 30% del frau elèctric de tot Espanya. El 2025 els Mossos van desmantellar 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Els experts calculen que amb l'energia defraudada durant un any es podria abastir una població de 140.000 habitants com Lloret o Sant Feliu de Llobregat. Les plantacions il·legals de cannabis estan al darrere d'una quarta part de l'electricitat defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual a empreses i petits negocis. Ho ha explicat a 3CAT el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat.
12: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis, hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
1: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants i sovint també en descobreixen perquè provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. A més, expliquen que la intel·ligència artificial i la digitalització de la xarxa els ha permès destapar a Catalunya un 7% sent més de frau elèctric que l'any anterior. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues. S'està preparant una altra vaga general, en aquest cas per reclamar salaris dignes i pel dret a l'habitatge. Serà l'any que ve i està promoguda per la societat civil en una plataforma que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. La iniciativa de crear aquesta aliança va néixer després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat i ara ja la formen una desena de col·lectius. Per mesurar el suport a l'aturada general, des de la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes, faran una macroenquesta arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny. Isi Saez n'és la portaveu.
13: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
1: Esports. Amb Alfons Gorina.
14: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. El Barça, en aquest cas d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1. Sentim l'entrenador blaugrana Ricard Ares valorar aquesta derrota.
15: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
14: A banda del clàssic, aquest diumenge a primera divisió també s'han jugat l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, se li ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina. I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo. Torna Bel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
16: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
14: Parlem de motor. Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El Tro de Cervera comença ara una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi segueix líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins ha acabat 12 i Alex Márquez ha caigut.
17: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y no, que no me esperaba, entonces nada, mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
14: La pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: En ciclisme, Pol Monier ha guanyat el sprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en tres etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa.
4: 3CAT Info.
14: I en bàsquet, l'Unix Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. A la Lliga ACB, victòria de Lleida per 90-81 contra el Bilbao i derrota del Manresa 104-94 a la pista de l'Andorra.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. L'actualitat passa per la victòria del Barça al Fons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip laurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'ha repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. I Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. A partir d'ara us explicarem que la sèrie britànica Adolescència arrasa els premis d'APTA de televisió entregats aquest vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. I també anirem al Palau Sant Jordi, on Eric Clapton ha embadalit el públic. L'artista anglès ha tornat a Barcelona més de 20 anys després del seu últim concert a la ciutat. Ho ha fet amb gairebé totes les entrades exaurides. I en esports, què més destaquem?
1: Doncs que el Barça ha perdut per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina d'hoquei patins disputada a Coimbra, a Portugal, i que l'Unix Girona ha quedat eliminat a la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut d'un punt.
0: Pel que fa al temps, dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Tresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Com us comentàvem, els blaugranes es proclamen campions de la Lliga per primera vegada en un clàssic, el Fons Gorina.
1: Efectivament, el Barça ja és campió.
2: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Madrid per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong ho celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
3: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una Liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, ese es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com ha comentat Gavi a TV3.
4: Yo creo que no se podía ganar de mejor forma que ganar en el Clásico con nuestra gente, y creo que es la primera vez que se gana un Clásico la Liga en la historia. Y estoy muy feliz y mi equipo también.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'staff tècnic sobre la gespa. Sentim a Rafa Juste.
5: Molt difícil el que sent tots aquests milers, milions d'aficionats que avui en dia, avui estic segur que estaran plorant com jo a la joia, estaran orgullosos d'aquest equip que tenim, el sentiment de país també, i sobretot perquè hem guanyat una Lliga davant d'un rival que és molt fort com el Madrid.
1: El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
6: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: Ara podem sentir a Pedri dedicar-li la Lliga a l'entrenador del Barça en declaracions a Movistar.
7: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i també poden fer una Lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits de Lliga. En té prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia disputat el Clàssic al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que arrencarà a les 5 al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per finalitzar novament a l'Spotify Camp Nou.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà 2 últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell als passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
9: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
10: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
9: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
10: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
9: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió, i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
0: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
11: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
0: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu a la prova de PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte, també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Rècord d'inscrits a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, 7 cops més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que hi porten més aspirants. Brussel·les, Bruno Fertea Miras.
12: Itàlia és, de llarg, el país amb més inscrits. Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com per exemple la Maria Laura Corbo. Somia amb treballar d'intèrpret a les institucions comunitàries. A casa seva, diu, falten oportunitats.
13: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
14: Time to find a job.
12: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants se'n sortirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
15: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, o donar un suport potser més tècnic i fins i tot material. Si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
12: La Maria Regueiro, també catalana, vincula el rècord històric d'inscrits per aquestes oposicions amb l'augment del sentiment europeista entre els més joves.
16: En el meu cas, no és tant una fugida, sinó també una aposta per un projecte professional que em sembla més alineat amb el que busco. Per mi, el projecte europeu és una manera de una manera clara de cooperar entre països per afrontar els reptes comuns.
12: Els exàmens estan previstos per aquesta tardor.
0: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, reclama fer memòria ara que el feixisme s'expandeix per tota Europa. Dalmau ho ha dit al camp de Mauthausen, a Àustria. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
17: Cal recordar que el que va passar aquí, aquest horror de la barbària humana, cal fer-ne un esforç de memòria per dir que no torni a passar mai més en un moment en el que el feixisme s'extén arreu d'Europa i el nostre combat de tots els demòcrates, pensem com pensem, ha de ser un clam unitari de defensa de la llibertat, de la democràcia i sobretot de la condició humana i del valor de la vida humana.
0: Dalmau ha anunciat que Catalunya instal·larà 113 llambordes de memòria més aquest 2026, unes peces fabricades artesanalment a Alemanya que es posen habitualment davant la casa on vivien o on van néixer víctimes dels camps d'extermini. En total, s'arribarà a 872 llambordes en 126 municipis. Cada vegada més joves demanen ajuda al Servei d'Homes del Baix Empordà, un recurs pioner que treballa per prevenir les violències masclistes i fomentar relacions més sanes i igualitàries. Tot i això, el perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat. Berta Artigas Fontàs.
18: El servei té l'objectiu d'ajudar els homes a identificar les seves conductes violentes, gestionar emocions i construir relacions més saludables. Des del 2024, quan es va impulsar, ja s'han atès unes 130 persones a la comarca. Segons l'educador social Ivan García, molts usuaris hi arriben després de donar-se que necessiten un canvi.
19: Són homes que en un moment donat hi ha un grau de consciència de dir no puc més, jo no puc continuar funcionant, vivint d'aquesta manera per mi ni per el meu entorn. I llavors hi ha una intenció de canvi.
18: Un dels usuaris és l'Albert, que va arribar al servei després d'una etapa complicada.
20: Vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or per poder reinsentar-me a la societat bé i com una persona de bé. I
18: després d'intentar sortir-se'n sol, va decidir demanar ajuda. Ara fa un any que segueix un procés terapèutic al servei i assegura que nota millores.
20: Agafes rames que estan totes enllaçades i coses de petit que al final t'afecten molt quan ets gran. I tot això jo no ho sabia i gràcies a ells hem pogut anar desbloquejant cosetes, hem aconseguit que jo pensi d'una altra manera, que no m'afectin tant les coses.
18: Segons els professionals, intervenir en aquests aspectes quan són joves facilita canvis i evita que algunes conductes es cronifiquin.
0: La lluita ecologista al Camp de Tarragona celebra 10 anys de festa pel territori, una edició que ha tornat a l'origen a la selva del camp. Casualment, és el municipi més gran per on passa la repotenciació de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i la Secuita. El projecte ha revifat la mobilització ciutadana els últims mesos. La selva del camp, Ariana Escoda.
14: Amb aquesta coincidència, la jornada ha organitzat un programa formatiu i lúdic on s'han combinat activitats com xerrades, tallers, dinar comunitari i una sessió de treball. Segons Mar Arnau, membre del Casal Popular La Raconera, tornar a l'Hort d'Iglésies també ha estat una manera d'escenificar la voluntat de les entitats per reforçar vincles.
21: Com un nou inici de tornar a agafar forces, de tornar a agafar una mica la dinàmica de trobar-nos, de formar-nos, de simplement parlar, per crear una altra vegada xarxa, incloure diferents associacions i entitats que han crescut arrel d'aquests anys i doncs també donar-los un espai i tot això, doncs, ja et dic, pel que et deia, de tornar realment a agafar forces com si fos un nou inici.
14: Amb tot, l'organització reivindica espais de debat per valorar quin model econòmic i energètic requereix el Camp de Tarragona. Per a Laia Muntes, membre del Casal Popular La Raconera, el balanç que s'extreu de l'última dècada de moviment ecologista i activista és alhora positiu i negatiu.
22: Llavors, podem fer un balanç positiu pel que fa al sosteniment, però un balanç negatiu en tant que doncs, potser haurem de treure encara més les urpes i la lluita.
14: El programa de la desena Festa pel Territori s'ha nodrit de tallers, xerrades i música en directe, sota el lema El progrés que ens mata.
18: La família d'Arcadi Oliveres continua localitzant notes i reflexions de l'activista 5 anys després de la seva mort. Ho ha explicat a 3Cat Info un dels seus fills, Albert Oliveres.
23: Seguim treballant amb el Jordi Alguer, que el Jordi Alguer és un arxivista que encara a dia d'avui ve a casa, revisa documentació de l'Arcadi i ell, juntament amb la Mar Vall d'Oriola, colze a colze, encara proposen noves edicions i noves revisions de documentació i d'idees de l'Arcadi.
18: També ha explicat que el seu pare, que era un dels economistes i activistes socials més estimats de Catalunya, s'enfadaria de valent si sentís les notícies del món actual.
23: S'indignaria veient les notícies. Jo recordo de petit un moment allò mirant les notícies, no? I és que aquest és un impresentable, aquest és un lladre, no? I jo crec que ell es posaria les mans al cap, i sobretot ara, últimament, amb les grans figures polítiques de Donald Trump, que posen la guerra com a norma.
18: Aquest cap de setmana, família i amics l'han recordat amb un acte a la Unió Sant Cugatenca. Arcadi Oliveres va morir de càncer la primavera del 2021. La central nuclear d'Ascó 2 a la Ribera d'Ebre està parada per fer-hi una recàrrega de combustible i feines d'inspecció, manteniment i també millora de la instal·lació. Feia un any i 5 mesos de l'última aturada. En concret, es substituiran diversos elements combustibles que formen el nucli del reactor, com el motor de la bomba de refrigeració.
8: El temps.
18: Dani Ramírez.
24: De moment no tindrem precipitacions ja, de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, vull dir, en algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent, Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres, a Maials, al Segrià, 12 litres, les Borges Blanques, a les Garriques, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota 0, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamarsa, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
8: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
18: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que s'han entregat aquest vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment,
0: per Owen Cooper, de 16 anys. Creada pels anglesos Jack Thorne i Stephen Graham, la sèrie explica a través de 4 capítols rodats en pla seqüència la història de Jamie, un nen de 13 anys acusat d'assassinat d'una companya seva de l'escola. La sèrie explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents. L'exitós drama acumula 142 milions de visualitzacions. Owen Cooper, el jove protagonista, ha rebut així el premi.
2: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
0: La gran sorpresa de la nit ha estat en la categoria de millor actriu, que ha guanyat Narges Rashidi, d'origen iranià, pel seu paper protagonista a la minissèrie de la BBC Prisoner 1951. Precisament el conflicte a l'Orient Mitjà ha estat reconegut en la categoria de documental en la producció de la cadena britànica Channel 4, Gaza, metges sota l'atac. El BAFTA a la millor sèrie dramàtica ha estat per a Codi de silenci, que s'ha pogut veure a Filmin, sobre una persona sorda que ofereix la seva ajuda a la policia gràcies a la seva habilitat de llegir els llavis. I pel que fa a la millor sèrie internacional, el BAFTA ha estat per a la producció d'Apple TV d'Estudio. La cerimònia ha estat presentada per l'humorista Greg Davis. Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i també veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona. El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera. Barcelona, Marc Ruiz.
3: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach, una de les seves grans cançons de quan formava part del supergrup Cream. Se li van escalfant els dits de mica en mica, puja i baixa per les pentatòniques com si sortís a passejar un matí de diumenge. No enganyarem a ningú, Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament. Idol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. Cauen clàssics del blues com Hoochie Coochie Man, popularitzada per Muddy Waters, o l'imprescindible I Shot the Sheriff de Bob Marley, mentre el públic celebra cada riff. És hora d'agafar l'acústica. Primer, tot sol, acompanyat dels aplaudiments rítmics del públic amb Kind Hearted Woman Blues, i després, amb banda a Nobody Knows You When You're Down and Out, o amb Leila. Recupera la Fender, ara que sembla que ja té els dits calents, i arriba a Crossroads, un dels grans solos de la nit. És el blues estrella del seu ídol, Robert Johnson, el que explica com va vendre la seva ànima al diable en una cruïlla de camins ara fa 90 anys, a canvi de ser un gran músic. I fa les delícies del públic amb Cocaine, de J.J. Cale. Té moments per a cada músic, per a la seva guitarra, per a la seva veu, per a les coristes i pel públic, que demana més i més. Llàstima que només li quedava un blues més als dits. I quin blues? Before You Accuse Me. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
8: Trescat Info.
0: Gegants i castellers han estat els protagonistes aquest diumenge a Lleida durant la tercera jornada de les festes de maig. La celebració a la capital del Segrià acaba aquest dilluns, dia àlgid de la festa major en honor a Sant Anastasi. Alba Mor.
4: Carrers i places de Lleida s'han omplert aquest diumenge de cultura i tradició amb una gran afluència de públic en actes com la trobada i posterior cercavila de gegants i la diada castellera. A la tarda ha estat el torn dels tallers de ball de bastons, també de dansa tradicional i de jocs de circ, així com una cantada d'havaneres i un vespreig musical. Als Camps Elisis, més música amb els concerts de 31 Fam i Auxili, entre altres. El regidor de festes, Xavier Blanco, fa una bona valoració de moment de la festa major i en destaca el bon ambient.
1: L'objectiu és una mica aquest, el treball a diferents perfils de públic perquè tothom s'hi senti en caix. Molt positiu, doncs, veure molta sensació de família, gent que anava a consumir un tipus de música i d'altres que potser una altra. Els food trucks, amb la gent sopant, bueno, el revival que feien de música Remember al pavelló també va tindre molta acollida, doncs, de gent més gran que recorda, doncs, aquells èxits dels 80, 90 i bé, molt, molt bé.
4: Aquest dilluns és dia de Sant Anastasi i últim dia de les festes de maig amb un programa que barreja cultura i actes més solemnes com la processó i l'ofrena floral. Ja a la nit, el Castell de Focs posarà el punt final a 4 dies de festa.
0: La Sala Atrium acull La meitat de l'ànima, la versió teatral de la novel·la amb què Carme Riera va guanyar el Premi Sant Jordi. Mercè Arànega i Antònia Jaume protagonitzen aquest thriller escènic dirigit per Magda Puyo. Ens ho explica tot seguit la Marta Vives.
5: La veu literària de Carme Riera ressona amb força en aquest muntatge que juga amb la ficció i la realitat de manera contundent, establint un joc amb l'espectador que queda atrapat per una història que és com una teranyina de noms i de fets reconeixibles. La protagonista, la narradora interpretada per una solventíssima Mercè Arànega, furga en els records i la memòria per reconstruir la vida i la mort tràgica de la seva mare, Cecília Balaguer, una filla de destacats exiliats republicans, casada amb un home pròxim a l'elit franquista i amb un amant, un gran escriptor d'esquerres que va guanyar un Premi Nobel. Mercè Arànega i Antònia Jaume fan un gran desplegament interpretatiu en aquesta proposta que flirteja amb la intriga. És una barreja entre una conferència i una instal·lació que juga amb els millors mecanismes del gènere negre, panells amb fotografies, documents, dietaris i cartes per resoldre tots els interrogants. La memòria és la veritat de l'ànima. Rellegim Riera i la reconeixem damunt l'escenari de l'Àtrium en un teatre que reivindica la memòria i la literatura.
0: Esports. Amb Alfons Gurí, no?
6: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. Un altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal, contra el Porto per 3-1. Podem sentir l'entrenador del Barça, Ricard Ares, parlar d'aquesta derrota.
7: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que vindran més finals.
6: A banda del clàssic, aquest diumenge s'han disputat a primera l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, s'ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina.
8: 3CAT Info.
6: I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo. Torna Bel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic del Girona, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
10: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
6: En motor, Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El Tro de Cervera començarà una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi continua líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins ha acabat 12 i Àlex Márquez ha caigut.
25: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
6: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya. En ciclisme, Pol Monnier ha guanyat a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en 3 etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florin Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa. I en bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada.

0: El primer titular és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres al Camp Nou, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Real Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. L'activista català d'origen palestí que va ser detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla ja és a Barcelona. Denuncia tortures contínues a la presó, però anuncia que d'aquí uns dies es tornarà a unir al grup de vaixells que va cap a Gaza. Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. Es dispara el frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Una quarta part de l'electricitat defraudada s'utilitza en plantacions il·legals de cànnabis, però Endesa adverteix que cada vegada és més habitual en indústries i negocis i demana endurir les penes. La sèrie britànica Adolescència arrasa els premis BAFTA de televisió entregats aquest diumenge al vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. Eric Clapton esgota pràcticament totes les entrades en el seu retorn a Barcelona 2 dècades després. Llegenda del rock i el blues, Clapton s'ha retrobat amb 15.000 fans als seus 81 anys.
2: Esports.
1: A banda del títol de Lliga del Barça, l'altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal. I l'Uni Girona en bàsquet ha quedat eliminat a la Lliga femenina després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut només d'un punt.
0: Pel que fa al temps, el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El primer tema és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça ja és campió de Lliga.
3: Sí!